A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat esqueixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats ens avancem a la celebració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que tindrà lloc dilluns que ve. Parlarem amb Laura Nadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar per què Espanya finança l'Església sent un estat aconfessional i fins on arriba l'incivisme quan no veiem les conseqüències del que fem. A partir de les 5 coneixerem un nou grup de ball, Dance Pratt Revolution. Continuarem amb Patrimoni per recordar el magatzem Corcoi, de la mà de Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa. I acabarem amb Cultura per parlar de la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, parlant amb Carme Muñoz, directora de la Biblioteca Antoni Tort de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Tots ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. A partir de dilluns i fins al febrer, el carrer Arquímedes, un dels punts principals del trànsit de la ciutat, quedarà tallat. Comencen les hores de reurbanització del tram entre la plaça del Progrés i el carrer Granius per pacificar-lo i fer-lo més amable. L'accés dels veïns i els aparcaments públics i dels comerços quedarà garantit. S'ampliarà la vorera de manera alterna perquè la calçada quedi configurada en forma d'eslàlom i els conductors vagin a la velocitat adequada, i es faran zones enjardinades amb mobiliari urbà per fer espais d'estada. Aprofitant les obres d'aquestes obres, l'Ajuntament de Terrassa renovarà la xarxa de clavegueram parcialment a l'aigua potable i substituirà l'enllumenat públic i es soterrarà el cablejat de baixa tensió. El govern confia que, arran del tall d'aquest carrer, molts conductors s'acostumin a fer servir les rondes per a desplaçaments interns i deixin de passar pels carrers habituals. A les obres es van adjudicar serveis i manteniment servial per 689.000 euros. En una segona fase, encara per licitar, s'urbanitzarà l'espai del carrer Arquímedes de davant de la plaça del Progrés.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El síndic municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, demana un pacte de ciutat per fer front a les problemàtiques de soroll al centre de la ciutat. El defensor del poble assegura que és una realitat que no es pot combatre des d'una sola òrbita i per això considera que és rellevant posar els ciutadans al centre de les decisions, deixant de banda els partidismes.
3: És aquesta crida al consens i aquesta crida a no voler instrumentalitzar aquesta cosa, perquè el que s'ha de tenir en compte no és treure rèdits a ningú, sinó que els veïns i les veïnes puguin exercir el seu dret al descans.
2: Així, entre altres, Escartín demana treballar per acabar amb l'incivisme a través de personal format en mediació de conflictes, incentivar el compliment de l'ordenança, donar eines tecnològiques a la policia municipal o bé limitar les hores en què els establiments poden llençar les ampolles de vidre al contenidor.
0: Gràcies, Juli. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El PSC alerta que la taxa d'escombraries podria duplicar-se per a prop de 90.000 llars badalonines. Segons un informe del 2023 de Tresoreria Municipal, l'impost s'hauria d'incrementar per poder cobrir el cost del servei. L'executiu ja ha assegurat que la taxa d'escombraries no s'apujarà. La normativa estatal obliga els ajuntaments a fer que la taxa de residus cobreixi el 100% del cost del servei des d'aquest abril, amb l'objectiu d'evitar el dèficit i incentivar el reciclatge. A Badalona, un informe de Tresoreria ja va alertar fa 3 anys de la necessitat de pujar la taxa actual fixada en 100 euros. Des de l'oposició, el líder del PSC, Fernando Carrera, exigeix transparència al govern de Xavier García Albiol sobre aquest possible increment. Carrera defensa que cal millorar el servei, però rebutja que es faci a costa de despeses fiscals per als veïns.
5: Parlem d'una pujada molt important que afectaria a moltíssimes famílies i que, a més, una pujada que ens van negar una vegada i una altra a diferents plenaris. Nosaltres el que demanem és que el govern d'Albiol deixi la propaganda. Creiem que ha d'actuar amb transparència. No pot ser que les famílies s'enterin de les coses en aquesta ciutat d'aquesta manera i que s'actuï sempre per la porta de darrere.
4: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona titlla de surrealista la crítica del PSC. Xavier García Albiol defensa que, tot i conèixer l'informe des del 2023, la taxa d'escombraries no s'ha pujat. Assegura, a més, que no té previst fer-ho, tot i la normativa espanyola. En aquest sentit, Albiol insta el grup municipal socialista a demanar al president Pedro Sánchez la retirada d'aquesta llei que obliga a cobrir tot el cost del servei amb la taxa ciutadana.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Prat de Llobregat, Noelia Aguilar. Bona tarda.
6: Bona tarda. La policia local del Prat ha emès 306 denúncies per infraccions relacionades amb patinets des del març. Durant 3 mesos, els agents han efectuat una campanya per informar les persones usuàries de vehicles de mobilitat personal sobre l'obligatorietat de registrar els patinets a la DGT, a més de disposar de matrícula i assegurança. El sergent Josep Maria Titxell, cap de les àrees de proximitat i trànsit a la policia local del Prat, explica que s'han denunciat més de 180 patinets per infraccions relacionades amb la conducció del vehicle.
7: Hem fet 187 denúncies dinàmiques. Les que més hem denunciat són circular amb la vorera, que tenim 18 pràcticament, circular dos o més persones són unes 20 aproximadament, i després en fase vermella 8, inclús tenim un per circular o per haver donat positiu en la prova d'alcohol.
6: En el que portem de 2026, al Prat s'han registrat 10 accidents amb la implicació de patinets elèctrics. 7 d'ells han estat per col·lisions amb un altre vehicle i 3 per atropellaments de persones.
0: Gràcies, Noelia. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La desena edició del Corretapa, que es va fer entre dimecres 3 i dissabte 6 de juny, s'ha tancat amb un total de 31.989 tapes, 2.000 menys que l'any passat. Aquest descens es deu al fet que dijous va ploure intensament i això va fer que molta gent no sortís a les terrasses a tastar les tapes dels 36 establiments participants en aquesta edició. El cert és que l'impacte econòmic a Castellà del Vallès d'aquesta iniciativa gastronòmica ha estat de 143.950 euros en 4 dies, que és el resultat de multiplicar el preu de cada tapa més beguda, de 4,5 euros, pel nombre de racions servides. El regidor de promoció econòmica, Rubén Peñalver, ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició, dient que durant els 4 dies s'ha vist molt ambient als carrers i que hi ha hagut una gran resposta de la ciutadania, com és habitual. Peñalver va destacar la qualitat dels 36 establiments participants amb les seves elaboracions i també ha agraït la implicació dels restauradors de totes les persones que han participat en aquesta edició. Per tot plegat, el regidor de Promoció Econòmica ha remarcat que el Corretapa és una iniciativa plenament consolidada al municipi.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat, Xaravella.
9: El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga, després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes, convocada al sector bibliotecari públic català. Segons l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Auxiliars de Biblioteca, les tres biblioteques de la ciutat van romandre tancades pel que fa al servei d'atenció al públic gràcies al seguiment majoritari de la vaga. Tot i això, denuncien que es van habilitar sales d'estudi amb personal de logística i treballadors externs al servei bibliotecari. Estan fent tot tipus de tripijocs per impedir la vaga, assegura José Fernando Mota, tècnic auxiliar de la biblioteca Miquel Batllori de Vulpelleres. Segons explica, la Biblioteca Central es va obrir una sala d'estudi amb personal forà, mentre que Mirasol i Vulpelleres també es van habilitar espais amb personal de logística. Mota sosté que aquestes actuacions tenen com a objectiu minimitzar la protesta i considera que vulneren el dret de vaga. La plantilla assegura que la situació podria repetir-se aquest dissabte. Segons els treballadors, l'Ajuntament els ha comunicat que les biblioteques obriran parcialment com a refugis climàtics i que es destinarà personal de logística per mantenir els espais oberts. La denúncia arriba pocs dies després d'una reunió entre representants sindicals i el govern municipal. Segons Mota, la trobada havia generat expectatives d'avenços en la negociació, però les actuacions durant la vaga han deteriorat la confiança dels treballadors.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La setmana vinent se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Per parlar sobre aquesta problemàtica, Sergi Estapé entrevista de seguida la psicòloga forense Laura Nadón. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Laura, què tal, com estem?
2: Hola, bona tarda.
1: Doncs volíem parlar d'això, no? El motiu de que la setmana vinent serà el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de persones grans. Recordem una mica amb quins objectius se celebra aquest dia.
2: Bueno, el maltractament a les persones grans és una realitat que sovint passa desapercebuda i queda invisibilitzada. Aleshores, el motiu principal de la celebració d'aquest dia doncs, seria la defensa dels drets de la gent gran, promoure la seva dignitat i seguretat i sensibilitzar la ciutadania, professionals i institucions sobre la problemàtica que pateix aquest col·lectiu i sobre la necessitat de detectar, prevenir i actuar davant de qualsevol situació de maltractament.
1: Expressaves l'expressió realitat oculta, no? Estem davant d'una realitat oculta. En quin sentit us referiu a això?
2: Doncs el maltractament costa molt de detectar quan són persones grans. Els casos es produeixen la majoria dins de l'àmbit familiar, dins dels domicilis. Per tant, són entorns molt privats i de difícil accés, on és molt difícil detectar què és el que passa. A més, també hi ha molta gent gran que no denuncia, no per por, per dependència emocional econòmica o per sentiment de culpa. I, a més, la situació encara es pot complicar més quan la persona presenta demència o deteriorament cognitiu i té poca consciència sobre el maltractament que està patint. I en molts casos, a més, la persona que fa el maltractament també és el cuidador principal i també tenen por a denunciar-lo per aquesta por a perdre la seva font principal de cures.
1: Sí, ja de per si és miserable un maltractament a nens o dones, com també estem acostumats. En aquest cas, com deies, no? Persones encara més vulnerables perquè algunes doncs, poden tenir problemes, com deies, cognitius, amb la qual cosa doncs, a lo millor a vegades no són ni conscients de que els hi passa això.
2: Exacte.
1: I de quines formes es pot manifestar aquesta classe de maltractaments?
2: Doncs el maltractament més habitual és el psicològic i l'econòmic, que sovint van de la mà, seguit de la negligència, és a dir, la manca d'atenció en les cures, del maltractament físic, i després ja vindria l'abandonament i l'abús sexual, que l'abús sexual seria dels més difícils de detectar. Però sí. Cada vegada hi ha més complexitat, cada vegada es detecten casos més greus, tots pateixen més d'un tipus de maltractament i cada vegada es detecten més persones en situació de vulnerabilitat extrema.
1: Hi ha alguna franja d'edat, que no sé si hi ha algun estudi o hi ha alguna manera de saber-ho, que hi ha alguna franja d'edat on hi ha més gent maltractada o no, aquestes dades no es tenen?
2: Bueno, la nostra mitjana d'edat de les víctimes seria de 83 anys, aproximadament. Senzillament, és les nostres dades també van en sintonia amb les dades de serveis socials i d'altres organismes, però no tampoc sabríem explicar exactament el perquè d'aquesta franja.
1: Bueno, de fet, avui en dia, el que es diu molt, no? Que 83 anys d'ara no són els 83 anys de fa 20 o 30 anys, amb la qual cosa, doncs, hi ha una esperança de vida molt més alta, per tant, suposo que això també deu pujar. Les dones són les, podríem dir, les que ho pateixen més?
2: Sí, la majoria de víctimes són dones. En el nostre cas, l'any passat, un 78% de les persones ateses eren dones. També s'explica perquè al final les dones tenen més esperança de vida que els homes i hi ha molta més prevalença de dependència en edats més avançades. I, a més, en el cas de les dones també hi ha desigualtats acumulades al llarg de la trajectòria vital i que amb la vellesa encara augmenten la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu.
1: I podem dir que hi ha un prototip de maltractador o maltractadora de persones grans? Podem dir, doncs, no sé si es pot establir.
2: Sí, no existeix un perfil únic, perquè hi ha molts perfils diferents, però sí que la situació més habitual que detectem seria la de la persona cuidadora, que podria ser un fill, amb un problema de salut mental que no està ni diagnosticat, ni filiat, ni en seguiment, i que, bueno, que exerceix maltractament sobre la seva mare. Aquesta és la situació més habitual amb la que ens trobem. Sí que m'agradaria fer un èmfasi en que no per tenir un problema de salut mental vol dir que hagis d'exercir maltractament, però sí que parlem de casos on aquest problema de salut mental no està estabilitzat.
1: I o sigui, parlaves ara de que pot ser alguna persona com un fill i tal, o sigui, en general són les persones que estan més en un entorn directe, no?
2: Sí, el més habitual és que siguin membres de la mateixa família. Nosaltres aquest any el 63% de les persones que han exercit maltractament han sigut els fills i el 81% han sigut algun membre de l'entorn familiar. És a dir, que sigui la realitat més habitual amb la que ens trobem és que sigui algú del seu entorn. Perquè al final, per exercir maltractament també és necessari doncs, que hi hagi un vincle afectiu i que hi hagi una certa de relació de dependència amb l'agressor, i per tant, per això s'explica que és el més comú sigui dins de l'àmbit familiar.
1: Parlàvem abans de realitat oculta, i ara jo recordava algunes imatges que han transcendit, que s'han fet virals, de cuidadors que han tractat, que tractaven malament a persones grans que estaven en una residència. Potser llavors és quan la gent s'exclama, però que potser faltaria més informació o no, perquè la gent fos conscient, no?, que això existeix, no?
2: Exacte, sí. S'ha donat poca cobertura a nivell de mitjans. Vull dir, en general, és un tema que segueix sent molt tabú. No hi ha prou coneixement sobre aquesta problemàtica i les mateixes víctimes a vegades normalitzen situacions que estan patint que no haurien de ser normalitzades, perquè al final estem parlant de gent gran i moltes vegades les dinàmiques de maltractament es donen des de fa molts, molts anys i, per tant, ho tenen completament normalitzat.
1: Parlàvem d'això, que és encara més preocupant, no?, el maltractament en persones que poden patir malalties, com per exemple l'Alzheimer, no?
2: Exacte, sí. Que les persones amb deteriorament cognitiu o demència són encara més vulnerables perquè no només tenen dificultats per identificar que estan patint una situació de maltractament, sinó que a més els costa, bueno, a vegades no tenen ni la capacitat de verbalitzar-ho o d'explicar-ho o de demanar ajuda. A més, nosaltres, en el nostre cas, el 72% de les persones que tenem presenten deteriorament cognitiu lleu, però també hi ha una part que presenta inferior, que seria un 18%, 10%, que presenta deteriorament cognitiu moderat i greu. També és normal que detectem més casos en fases lleus perquè al final aquests encara tenen una capacitat de comunicar i de demanar ajuda bastant preservada, però és molt difícil de detectar quan la persona ja està més avançada, diguéssim.
1: I quan detecteu o quan es detecta que una persona gran que ha rebut maltractament, sigui de la família, sigui del cuidador, hi ha algunes pautes, hi ha algun procés que s'hagi de seguir, algun protocol?
2: Jo diria que el primer que cal és escoltar-la, respectar el seu ritme, saber quina és la seva voluntat, què és el que vol fer al respecte, validar el que està sentint i a partir d'aquí dirigir-la a la xarxa de serveis territorials, que seria recursos, bueno, serveis socials, els serveis d'atenció primària com els CAPs o serveis jurídics, per tal de que la puguin acompanyar i activar els mecanismes necessaris per poder-la protegir.
1: Es parla fa uns anys d'aquesta nova llei de la gent gran. Sembla ser que el Parlament de Catalunya ho està tramitant. Seria una solució a mitjà termini o encara quedaria molt camí per combatre aquesta xacra?
2: Bueno, qualsevol avenç normatiu que reforci els drets de la gent gran, doncs, evidentment, és una cosa positiva. Ara també s'ha de tenir en compte que les lleis normalment van tard, és a dir, que acostumen a arribar després de que la realitat social hagi posat de manifest una problemàtica greu i no actuen tant des de la prevenció. Sí que diria que igualment quedaria molt camí per fer a nivell, sobretot, de sensibilització i de detecció, perquè per molt que hi hagi aquesta llei, que sí que és un avenç i que pot ajudar a protegir la gent gran, també cal que la població estigui molt més conscienciada per poder denunciar més casos i poder ajudar més persones.
1: I les persones grans que poden rebre aquest maltractament són conscients, se'n donen compte o depèn del seu estat, com dèiem, cognitiu?
2: No, moltes vegades, encara que tinguin l'estat cognitiu més preservat, no són conscients de que són víctimes de maltractament. Uh-huh. Sí que poden ser conscients de que igual el seu fill té una problemàtica de salut mental i que no està bé, de que la convivència no funciona, però moltes vegades no són conscients. Amb el deteriorament cognitiu, a més, trobem situacions d'expoli, és a dir, de maltractament econòmic molt greus, i la persona té zero consciència del nivell d'expoli que està patint.
1: I no sé si es pot, no sé, jo no sé si dir prevenir, no? Perquè es parla molt de prevenció, es pot prevenir, es pot parlar amb ells per, escolta, si veus aquests, que passen aquestes coses, doncs digue'ns-ho, o és complicat?
2: Clar, lo ideal seria que es fes aquesta feina de prevenció, parlant-ne, donant visibilitat, i perquè encara hi ha molt camí per fer i segueix sent una realitat molt desconeguda. Però és complicat parlar de prevenció perquè, per desgràcia, la majoria de casos arriben quan la situació de maltractament hi ha escalat bastant. I estem parlant d'una generació, a més, que sobretot de la població més envellida, diguéssim, o sigui, de la gent a partir dels 80 anys, que tenen l'acostum, doncs, de no explicar les seves problemàtiques, del que passa a casa es queda dins de casa, i com que és l'àmbit domèstic, també dificulta molt aquesta detecció i aquesta prevenció. A més, també cal tenir en compte que moltes vegades el maltractador també ha patit maltractament.
1: Mm-hmm,
2: en algun moment. O sigui, a vegades el fill que ara està maltractant el seu pare també ha sigut maltractat durant la infància i són dinàmiques que costen molt de detectar i de trencar.
1: Laura, explica'ns una mica, no? Parlàvem al principi, aquest psicòloga forense i referent d'aquest projecte Oblit Zero, que fa poc s'ha presentat. Explica'ns una mica què és Oblit Zero.
2: Doncs des d'aquest projecte, que està especialitzat en detecció, intervenció i en la prevenció a situacions de maltractament a persones grans, especialment a persones grans que pateixen deteriorament cognitiu i demència, doncs el que busquem és protegir els seus drets, la seva dignitat i promoure la seva seguretat oferint una resposta integral, diguéssim, davant de situacions d'abús, de negligència i de vulneració de drets. El que intentem és intervenir en tot l'entorn, no només amb la víctima, mm-hmm, diguéssim, perquè creiem que és fonamental intervenir també amb l'agressor, amb tot el nucli de convivència per poder resoldre la problemàtica de manera definitiva.
1: Mm-hmm. I qui participa en aquesta campanya?
2: Doncs hi participen professionals especialitzats en l'àmbit social, psicològic i jurídic principalment, i treballem en coordinació amb tota la xarxa de serveis territorials que estigui intervenint en aquell cas, i també intervenim amb fiscalia, amb els jutjats, amb cossos policials i altres recursos.
1: Mm-hmm. I això com, diguem, com, no sé com dir-ho, com es vertebra, com es desenvolupa aquest projecte o aquesta campanya?
2: Doncs es treballa des d'una perspectiva integral i sistèmica, és a dir, que es té en compte tot l'entorn, com comentava abans, i no només a la persona que pateix maltractament, perquè moltes vegades el maltractador també és una persona vulnerable que necessita ajuda. I l'objectiu no només és aturar el maltractament, sinó que també seria com reduir els factors de risc, restaurar els drets i construir alternatives sostenibles que permetin millorar la qualitat de vida de la persona gran, respectant sempre la seva voluntat i projecte vital. I també intentem, doncs, restaurar aquest vincle entre la persona maltractada i el maltractador, sempre i quan sigui possible, evidentment. Hi ha situacions en les que no és possible treballar amb el maltractador perquè això suposa un risc greu per la víctima, i en aquest cas ja es tira més per la via penal. Però sempre intentem que la víctima no hagi d'abandonar el seu domicili.
1: Clar.
2: I intentar treballar amb la família perquè la persona pugui seguir gaudint del seu espai vital i sentir-se segura a casa seva.
1: Però parlaves de la persona maltractadora. És conscient sempre d'aquest maltractament? O a vegades, no ho dic per justificar-ho, però pot ser una cosa que sí, sense voler o sense donar-se en compte es fa?
2: Clar, a vegades sí que en són conscients, però en la majoria de casos, al principi de la intervenció, no tenen aquesta consciència de que estan exercint maltractament cap a la víctima. I el fet de no tenir aquesta consciència vol dir que tampoc necessàriament es té aquesta voluntat de fer mal, i això sí que et permet fer una feina amb el maltractador per tal de conscienciar-la i que responsabilitzi de les accions que estava cometent. I moltes vegades el que necessiten al final és suport, perquè a part de la problemàtica de salut mental també pot ser que l'agressor pateixi una sobrecàrrega a nivell de cuidador, perquè igual porta cuidant de la seva mare amb demència des de fa molts anys. Clar. I no té ni els coneixements ni les eines i està completament sobrepassat perquè es troba sol davant de les cures. Vull dir que al final cuidar d'una persona gran amb demència no és fàcil. I la majoria de cuidadors són no professionals i no han rebut una formació per fer-ho. I la negligència moltes vegades pot ser de manera involuntària.
1: Doncs Laura Nadón, psicòloga forense i referent del projecte Horitzero dels Alzheimer's Catalunya Fundació, gràcies per passar avui pel Connectats i doncs, fent-nos saber més sobre aquesta problemàtica.
2: Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar sobre aquesta problemàtica.
3: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen gairebé dos minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i el tenim a Badalona. Bona tarda, Enric. Enric, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ara. Ara sí. Molt bé, tot bé, no?
1: Sí, jo hi era, eh?
0: Ah, hi eres.
1: El tècnic de so que no sé... Sí, el tècnic de so que no sé què deu
0: ser. Ara la culpa és del missatger, no?
1: Sí, sí, sempre.
0: Molt bé, molt bé. Ja veig que les coses es mantenen.
1: M'està fent mala cara el tècnic.
0: Home, clar, pobre. Bueno, ha arribat una mica més tard a tocar el botó, no passa res, no? No vindrà d'aquí. Anem a Terrassa, anem a saludar el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, a tu no t'ha fallat res, no? Ja veig
2: no,
0: que...
2: de moment no, de moment no.
0: De moment no, perfecte. I el tercer en completar aquest trident és l'Eduard Pomares, que és enginyer industrial i el tenim via telefònica. Eduard, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: Molt bé, doncs després de l'eufòria del Castell de Focs i de tota la parafernàlia després d'aquesta visita del Papa Lleó a Catalunya, potser és moment de parlar d'algunes coses, d'alguns debats que han quedat sobre de la taula, no? Hem parlat, en alguna de les tertúlies de qüestions relacionades amb aquesta visita, sorgides d'aquesta visita del Papa, i avui continuem amb un dels temes, perquè, clar, no tothom ja estava d'acord amb tot el que s'ha fet. També és raonable, no?, que hi hagi disparitat de criteris. Però avui m'agradaria parlar amb vosaltres sobre... El fet que Espanya, que es defineix com un estat confessional, financi l'Església Catòlica. Val? Aquest és un debat que queda sobre la taula i jo us pregunto si penseu que és compatible que un estat confessional

0: líder espiritual d'una religió com el catolicisme, que no neguem la seva grandesa i influència històrica, és un fet insòlid, fora de lloc. I com deies tu, un país de confessional no hauria de ser així. I no només perquè ho diguin els ateus o gent no religiosa, és que hauria, seria el sentit comú gastar tant recursos públics. Mm. Però bueno, això ens porta a una anàlisi de dir, bueno, poques coses han canviat en aquest estat, que manté encara un concordat, o sigui, un acord estat-vaticà, que ve del franquisme i que manté encara uns privilegis de l'Església Catòlica que no els ha tocat ningú. I això és el que ens hauríem de preguntar. I clar, en el moment en què estem, que ens trobem de crisi social, política, manca d'autoritat ètica i moral, clar, sentir paraules boniques de defensa dels drets, dels valors d'una persona amb tant de poder mediàtic i tal, doncs és fàcil que la gent caigui, bueno, caigui als seus braços pensant que és un home oblidant tot el que hi ha al darrere. Mm. Que el Vaticà continua sent l'empresa privada més antiga del món, amb uns seus privilegis, que no té la suficient sensibilitat per rebre les víctimes, a les seves víctimes produïdes per ells mateixos de violacions i abusos. Bueno, en fi, podria seguir així. Yeah. Per tant, no, la pregunta és, no hauria de ser.
1: No hauria de ser.
0: No hauria de ser, no és normal.
1: Mm-hmm. I l'Enric com ho veu?
2: Que és l'herència de don Francisco Franco Bahamonde. Senzillament. Vull dir, hi ha coses que han volgut canviar, però aquesta no l'han volgut canviar. No entenc el per què. I us està parlant un creient catòlic.
0: Mm-hmm. Sí.
2: O sigui, m'entens?
1: Sí.
2: Penso que no anem bé per aquest camí. Penso que no anem bé aquest camí i volguem enganyar la gent. Per exemple, la missa del domingo, 1.200.000 persones. Molt bé. I diumenge que ve, d'aquestes 1.200.000 persones, quantes aniran a missa?
0: No.
2: La meva pregunta és aquesta. Segona, a l'acte ahir, no, abans d'ahir, en l'Estadi Olímpic de Barcelona. Mm. El Papa, en l'encuentro de la joventut. Vosaltres vau fixar la gent que hi havia a les grades? Quina joventut hi havia? A veure, joventut, jo considero joventut a partir de 30 anys en avall, que ja és molt, eh? A veure, allà hi havia una quantitat de gent que passaven els 30, els 40 i els 60, que l'encuentro con la joventut, fotem conya o què, nois?
1: Se senten joves, no, Enric.
2: No em vulgueu fer combregar amb rodes de molí, vale? O sigui, quan el Barça passeja el títol de la Copa d'Europa per Barcelona, surten 800.000 persones. Molt bé, oh, el Barça, molt bé. Però d'aquestes 800.000 persones, quantes paguen en el Barça? M'enteneu? O sigui, els que són afiliats. Clar. Doncs el mateix la missa aquesta, 1.200.000 persones. Vale, molt bé. Quantes aniran a missa diumenge que ve? 20.000? 1.200.000. Us estic parlant de 20.000.
1: Sí, però això, Enric,
2: cuidado, eh?
1: Tot això és l'efecte Tafaner. No deixa de ser una figura important que la gent doncs pot veure potser una vegada a la seva vida, i el que provoca és aquesta mena de curiositat, no?, per veure si tens la possibilitat, no? Eduard.
2: O histerisme.
1: Bueno,
2: el
1: que sigui.
2: Histerisme, perquè a vegades que ratlla l'histerisme, a veure, no fotem conya, vull dir que és un home que sí, que és mediàtic, que no sé què, que no sé quantos, però bueno, però tampoc no n'hi ha per tant. No fotem.
1: Enric.
2: No sé quants cardenals porta. Fa una missa i no sé quants cardenals porta. A veure,
1: que venien d'altres llocs de l'estat espanyol, la missa que es va fer a la Sagrada Família.
2: No es poden quedar a casa seva? No es poden quedar a casa seva?
1: Vinga, completem la roda. Eduard.
3: Aviam, jo en primer lloc voldria posar una mica en dubte que Espanya sigui un estat confessional, no? O sigui, ara mateix el govern ho pot declarar com vulgui, però Espanya sempre ha estat molt vinculat a lo que és l'Església, ja des de tota la vida. Aleshores, voler fer-nos creure aquesta actitud em sembla una miqueta estrany, no? I d'altra banda, doncs, el tema de la visita del Papa jo ho veig més com una acció de merchandising que una altra cosa, perquè tots els polítics que s'han fet fotografies...

0: des que va arribar a Madrid i el que queda, que estan a Canàries ara, vull dir, no han treballat ni pel poble ni per res, o sigui, s'han pres una setmana de vacances també tots els polítics. Aleshores, jo la visita papal, pues, la veritat, no hi estic gaire d'acord, vaja.
1: Val. Mira, m'he pres la molèstia de buscar l'article de la Constitució, sí, clar, on es parla, no?, precisament,
0: sí, sí,
1: però diu que no diu tal qual que sigui un estat aconfessional, diu cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica, aquí ja posa concretament qui, amb l'Església Catòlica i les altres confessions. Val? Si fóssim un estat laic, com a França, això seria una altra cosa. Però, tot i que parla de cap confessió, sí que és cert que hi ha una certa deferència per l'Església Catòlica. Per què? Doncs perquè es manté aquesta tradició del concordat que comentava el Joan, no? Que malgrat Suárez va introduir algunes modificacions al 79, amb l'arribada de la Constitució, doncs sembla que tot està igual, no?, com apuntava l'Enric, Joan.
2: Sí, és que clar, aviam, no confonem les coses, o sigui, l'Estat, ho diu la pròpia Constitució, hauria d'actuar així, tal com es va aprovar en el seu dia. És evident que no som igual que França ni cap altre país, però si ens hem consensuat un Estat que diu això, per exemple, el que no podem és seguir mantenint amb una religió, per important que sigui, aquest estatus de privilegi i aquest tracte. Però bé, bueno, és que clar, aquí ja ho diu el company Enric, que ell és catòlic creient, i això està claríssim. Això va més enllà dels creients d'una religió. El que significa el Vaticà és un poder econòmic immens. Això ningú en parla, perquè si el papa no ha tingut nassos de rebre aquí a Catalunya cap de les víctimes dels abusos, per exemple, sí, s'ha dedicat a fer, això sí, gestos i tal, però rebre la gent aquesta, no, ara sí que ha rebut privadament, sens dubte, com sempre fan el senyor Feiner, per exemple, el president de CaixaBank, perquè perquè és una de les entitats que finança el Vaticà, etcètera.
1: Evidentment.
2: I aquest és l'entramat que hi ha al darrere. Si mireu la visita del papa i aparteu la vista del senyor aquest de blanc per un moment i veureu tot el voltant, la cúria i tot el que porta aquest senyor, us adonareu del poder que hi ha allà, que és molt, enteneu? I és un país no democràtic, és un país que té molt poder però que és incapaç de fer res perquè les desigualtats econòmiques al món no siguin les que són. Ara, gestos, sí, clar, jo també puc anar fent gestos de visita als pobres, de visita a no sé què, això són gestos que no porten enlloc.
1: Llavors, aquests acords, aquest concordat entre Espanya i la Santa Seu, s'haurien de revisar, s'haurien d'actualitzar, s'haurien d'adaptar a la realitat social actual, cosa que no s'ha fet anteriorment? Què us sembla?
0: Home, s'haurien de revisar, però quina voluntat ja pot haver-hi de revisar-ho? Jo soc del parer de que l'Església encara en aquest país, a Espanya, mana pràcticament més que el propi govern. O sigui, són poders fàctics que tenen molt de poder, i acabar amb això jo pràcticament crec que és impossible. Aleshores, parlar de concordat i de modificació d'aquest estatus, jo no ho veig, sincerament no ho veig.
1: Tu com ho veus, sí, Enric?
3: Jo veig que hi ha un disbarat darrere l'altre. O sigui, per exemple, l'Església Catòlica no accepta ni la separació del matrimoni ni el divorci. Vale? Aquest senyor va rebre amb audiència privada a Sofia de Grècia, Helena de Borbó, Cristina de Borbó. Aquestes tres senyores estan divorciades o separades o no sé què cony foten, però, a veure, no fem conya que, a més, l'ex-reina anava de blanco. Cosa sí, que però... només es permet a segons quines reines, o sigui, sí, l'estat sí, és correcte. Confessional, no sé què, va. Ei, no fotem més conya i més parafernàlia, va. Entesos? Després, segon tema. Ciutat del Vaticà no deixa entrar a ningú que no porti papers. Vale? Així que ens reunim ara amb quatre negrets allà a Canàries. Ai, pobrets, els hi tiren quatre flors a dintre mar i van venir a Barcanova i ja us espavilareu. Però a casa no vingueu, eh? A casa no vingueu a emprenyar. Va, a veure, traiem-nos les caretes ja d'una vegada. Traiem-nos les caretes d'una vegada, va.
2: Hipocresia.
3: Vale. Exactament, la paraula que tu dius és l'exacta. Hipocresia.
2: Sí, i a més el que deia la Carme, jo com deia també el company Eduard, no veig que això hagi canviat, perquè entre altres coses estem ara immersos en un moviment i això hi ha algú que ho està teoritzant, molt interessant, per exemple el periodista Enric Juliana en un llibre o escrits que està fent ho està teoritzant. És un moviment que està fent l'Església Catòlica similar al de després de la Segona Guerra Mundial. En el món actual, l'ultradreta, el discurs aquest desaforat està prenent terreny, doncs ara cal tornar a reforçar un discurs de democràcia cristiana. Us en recordeu, la democràcia cristiana d'Itàlia i de que va tenir tanta força? O sigui, allò de parar els peus als extremismes tant d'esquerra com de dreta i tornar a guanyar poder però sense canviar masses coses. Aquest discurs de la democràcia cristiana sembla ser que l'està reforçant el Vaticà i això està quallant perquè clar, la gent estem en un buit ètic i moral molt gran i per tant pot caure fàcilment i la gent pot tornar a reforçar la creència aquesta falsa i hipòcrita, evidentment no l'autèntica, amb un catolicisme.
1: Veuríem amb uns altres ulls a l'Església Catòlica si, per exemple, desapareguessin aquests privilegis com, per exemple, que paguessin l'IBI, impostos sí. De successions, de donacions, sí. I l'Estat, si és un estat aconfessional, doncs pot tenir una altra sèrie d'acords, però no que tingui a veure amb les arques públiques. Això canviaria? Què penseu?
4: Bueno, podria arribar a canviar el que és la percepció, però fins a quin punt estaria disposada l'Església Catòlica a renunciar a això? Jo no he estat mai al Vaticà, però jo crec que és l'empresa més rica, si no del món, com a mínim d'Europa. Parlem del Vaticà.
1: Sí.
4: Allò és infranquejable, o sigui... les riqueses que tenen allà i d'on han vingut expropiacions i de més. Jo només parlo de la Santa Seu, ja no em poso amb esglésies, sobretot a Espanya també, perquè es van expropiar molts terrenys i de més. Aleshores, fins a quin punt ells estarien disposats a fer un pla, diguéssim, per obrir les portes, no? Per saber què és tot el que ha passat. Jo crec que tot això és més un negoci que una altra cosa. I el que estem dient als companys també, no? Vull dir, és tot pura parafernàlia, és a dir, un bany de masses, que se'n parli, i escolta, mentre ve el papa aquí, estem una setmana que s'acaben tots els problemes. Ja en parlarem la setmana que ve.
2: Bueno,
4: per tant, és un tema
2: avui, de... Avui ha caigut una part del taló, mig punt més del Banc Europeu, perquè pujaran els crèdits.
1: Sí.
2: Això sembla que no... Es llegeix com una notícia que no ens afecta.
4: No, ja se'n parlarà, això ja se'n parlarà uns altres dies. Ara no toca,
2: exactament.
4: Ara no toca. Ara ve el papa i no toca.
1: Ara continuem el núvol, no?, encara, durant uns dies.
4: Sí.
1: Mirant la creu.
3: Sí. Sí, però cal baixar del núvol. Cal baixar del núvol. Cal saber quanta gent som, m'entens? O sigui, i això una manera bastant fàcil de saber-ho és agafant la declaració de renda, a veure quanta gent posa la creu a l'Església Catòlica. Vull dir, mireu si és fàcil això, eh? I que els creients mantinguem el que creiem. O sigui, si nosaltres creiem en l'Església Catòlica, doncs que la mantinguem. I si no tenim prou calés, doncs ens dediquem al parxís. Vale? Però el que no pot ser, el que no pot ser és que aquí... Vinga, després els anirem donant tots els diners que vulguin, tots els diners que necessitin, o els diners que els hi facin falta. No fotem conya, no fotem conya. A veure, si a mi em toca pagar l'impost de successions, ells també l'han de pagar. Si a mi em toca pagar l'IBI, ells també l'han de pagar. Vull dir, a veure, és com una empresa, una altra empresa, vull dir, ho sento, que ells venen ànimes. Doncs endavant, que venguin ànimes, però vull dir, el que no pot ser és que deixin de pagar amb diners. No, però
4: això és una empresa, només que només a beneficis, o sigui, tot el que recauden és net, no tenen cap gasto. Tots són ingressos, sí, el que tenen.
3: Aleshores, a mi també m'agradaria, sí, això.
4: Clar,
2: home. Li volia preguntar a l'Enric, com a creient, si ell coneix millor, com està actualment, bueno, tots aquests moviments que històricament ens havien esperançat molt, de moviments socials cristians de base, que al voltant de parròquies o de barris o d'allò, doncs, que sé que hi ha gent, que ho està fent, però això té una força real, molt gran, o no, o va menys?
3: Dintre l'Església Catòlica està fusellat i enterrat. Yeah. El que hi ha són grups adjunts a algunes parròquies que segueixen treballant amb el caire social, amb el caire humanístic, amb totes aquestes coses, m'entens? Però de l'església està fusellat. Tota aquella sèrie de capellans obrers que hi havia fa 40-50 anys, tots ara aquests són molt grans o són morts. M'entens? Són homes de 80 i pico d'anys que ja no tenen força, vull dir, ells ja fan la missa cada dia i van venir a Barcanova. Però no els hi demanis peres a l'olmo, m'entens? Com aquell qui diu. I aleshores em queda aquesta dona, la Sor Lucía de Caram, que sembla que faci moltes coses, però jo per mi que aquesta dona, la meitat de coses és fum, també, eh? Perquè vull dir, això de beneir aquestes ambulàncies que van portar no sé on, a veure, ja escolta, no fa falta, doncs aneu, comenceu a passar i ja les beneirem un altre dia, m'enteneu? O sigui, no perdem el temps en benediccions.
2: O sigui, que el Pere Casaldàliga, per exemple, queda amb mera anècdota i és una llàstima.
3: No, va ser un home, és un home que va treballar molt i que va treballar molt pels pobres, i per exemple mossèn Ballarín aquí a Catalunya també va treballar molt, m'entens? Però vull dir, mossèn Ballarín va dir una frase lapidària, va dir, diu, calen més rectors i menys bisbes. Vale? I ara que estan fotent molts bisbes i pocs rectors. I just el contrari. I amb això què vol dir? Que el capellà, el rector, estava al costat dels feligresos aquells, i quan tenien un mal de ventre, doncs ell intentava ajudar-los, m'entens? Tu no vagis, cal que vagis al bisbe perquè et traurà el garrot i et fotrà un cop de garrot.
1: Bé, doncs el debat podríem dir que està servit. No sé si durarà uns dies, si després desapareixerà com el fum, o si donarà lloc a altres debats. Deies, Eduard?
3: No.
4: Jo deia fumata blanca, això que deies de fer un portal a la cortina de fum. Durarà fumata blanca.
1: Sí. Enric, què anaves a apuntar? Digues.
3: Us vaig dir una altra cosa que a mi em sap molt de greu dir-ho. No és que desapareixi com el fum, és que és fum.
1: Sí.
3: Em sap molt de greu dir-ho.
1: O sigui, no hi ha consistència tampoc en aquests debats.
3: No. Amb el tema aquest que han vingut amb aquest home, que l'han portat amb el papa mòbil i que han portat no sé quants avions i no sé quants bisbes amunt i quants bisbes avall. Tot això és fum. Tot això és fum. Sí. La gent necessita coses que puguin tocar. No tanta gent amb barretines en allà entrant a la Sagrada Família amb allò, aquells tricornis que porten, allò tan extraordinari. Vull dir, no fotem conya. A més, després desallotgen 600 cantaires perquè volien cantar el cant de la senyera. I els tracten de criminals, quasi bé, que els foten en allà arraconats i no els deixen cantar.
1: No estaven al programa, Enric, deien.
3: I què?
1: Aquest és l'argument que s'ha donat i ja està, no hi ha més. No hi ha més.
4: Bueno, això seria ja un altre debat polític,
2: Sí.
3: Clar. Sí. Bueno, sí. Teniu tota la raó,
1: És política.
4: Però que és vergonyós, que no us ho dic.
3: M'ha agradat fer-ho entrar avui, m'entens?
4: Sí. Bueno, de fet, avui hi ha una cantada dels segadors aquí a la Sagrada Família.
1: Ah, sí? La que no van poder fer ahir, la faran avui.
4: Sí. I a més a més ja està tothom convidat, o sigui que...
3: I a quina hora és això?
4: L'hora no la sé, però ho he llegit en algun mitjà i sobretot per xarxes socials, que hi ha la cantada de segadors pels 600 de la coral que ells van fotre fora.
3: Sí, els 600 cantaires que eren de diverses corals, no era només d'una.
1: Que a més participaven, estaven participant, no?
3: Sí.
1: A la missa, sí.
3: Sí, quan va cantar l'Escolania de Montserrat al final, hi havia dues escalinates al costat, buides, que aquelles escalinates havien d'estar plenes dels cantaires, tots amb una llàntia fent llum.
1: Sí.
3: I com que va passar el que va passar, que es veu que van dir que volien cantar els segadors, bueno, van dir, els hi van treure un paper amb els segadors i la senyera per darrere, els van fotre tots al carrer i aquests pobres ja no els van deixar sortir, els van fotre al darrere i avall.
4: Permeteu-me, perquè ho acabo de comprovar, la convocatòria està prevista a les 7 en punt, el lloc de reunió és la Cruïlla dels carrers Mallorca i Sardenya.
3: Perfecte.
1: Molt bé.
2: Aquest
4: és una notícia d'ara de VilaWeb,
3: Sí, sí.
2: No, que aquest acte que dieu és repressiu, es hagués pogut solucionar d'una altra manera, evidentment, i no de la manera que es va resoldre, però clar, què pots esperar d'una església que manté des de fa tants anys el paper de la dona dintre l'església no existeix, el tema de l'avortament, l'eutanàsia, els privilegis econòmics, la plaça...
1: Tants altres debats, que els va tocar també quan va anar al Congrés dels Diputats i va tenir per tots, però tots van quedar contents.
2: Sí,
1: ho deixarem aquí, Enric, Joan, Eduard, moltíssimes gràcies, que acabeu de passar molt bona tarda.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Bona tarda, bona tarda per tothom.
1: Adéu-siau.
4: Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cinc de la tarda i tres minuts, reprenem el Connectats i anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de parlar de problemes a la 2, a Cervera, on hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat en sentit lliure i això provoca aturades. També una avaria al grup en sentit lliure, vehicles a l'oral, també lentitud. Pel que fa a altres punts amb problemes, ens anem ja a la demarcació de Tarragona, on a les 7 a Mont-roig del Camp està pendent de ser retirats els vehicles accidentals, un carril tallat i lentitud, i pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar les dues rondes que presenten força mobilitat, però especialment al tram sud, a la B23, on a Sant Just desvert cap a Tarragona, de sortida hi ha un carril tallat i un quilòmetre i mig d'aturades. Normalitzat també un problema que hi havia al Papiol, però encara hi ha 3 quilòmetres, i pel que fa als accessos nord hem de mencionar les vies habituals, AP7 i B30 a Barberà i C33 i C58 vies que venen del Vallès. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
4: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Al Connectats ens agrada conèixer la trajectòria de les entitats i persones de les nostres ciutats, però també descobrir noves propostes que tot just estan començant. És el cas de Dance Prat Revolution, nou grup de ball del Prat de Llobregat, que a més es pren molt seriosament la inclusió en la seva activitat. En parlem amb la Isa Gonzalo, del Prat Ràdio. Isa, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui volem parlar de la nova escola de dansa Dance Prat Revolution. Està preparant també quines seran les seves classes i fins i tot on podeu accedir a un càsting per animar-vos a competir. De tot plegat en parlem amb la Sílvia Vázquez i l'Andrea Salcedo. Què tal? Benvingudes.
2: Com Buenos esteu? Días. Bon dia. Muy bien. Emocionadas.
1: Sí, no? Sí. Un projecte que comença... Comencem per explicar ganas. Com va sorgir aquesta idea de fer una nova escola de ball aquí al Prat.
2: Pues mira, la idea es que, bueno, tenemos niñas, yo por ejemplo tengo mi hija, que le encanta todo esto, y hemos estado en varias escuelas del Prat donde ella ha participado y nos encantaba lo que es el verlas bailar, disfrutar, los campeonatos, y dije, oye, ¿por qué no? Vamos a probar nosotras en montar algo así... Una asociación bonita para disfrutar aquí en el Prat, donde las niñas puedan sobre todo disfrutar, sin ánimo de lucro, solo para disfrutar y enseñar, pues bueno, un poquito el tema de bailes. También haremos motricidad, que ahora lo explicaremos un poquito más adelante. Y bueno, queríamos probar y la verdad que estamos muy emocionadas. Estamos teniendo buena vibra con la gente del Prat, que es lo más importante.
1: Heu agafat un local. ¿Per quan està previst que podeu obrir?
2: Septiembre. Perfecto. En cuanto comiencen las clases de rutina de colegio, también nosotras empezaremos ya las clases para que sea un extraescolar también, donde ellas puedan venir después del colegio a disfrutar del baile.
1: On estarà situat el local?
3: Estarà situat al carrer Jaume Casanovas 270-280.
1: Que això és la part nova del Prat,
3: sí.
1: No? Per tota aquella zona, perquè la gent ubiqui a la zona del sud, que ara estan doncs, obrint-se diferents negocis i diferents propostes i donant vida també a tota aquella part. Parlem una mica de quines classes fareu, què és el que doncs, us distingirà una mica de les propostes que hi ha al Prat, Andrea.
3: Vale, doncs, mira, a la nostra escola podreu trobar doncs, des de classes d'iniciació a la dansa, on els més petits podran començar a donar els seus primers passos de ball des de 3 anys. Després trobarem doncs, classes de júnior, infantil, juvenil, les mamis també poden venir a ballar amb nosaltres. Tenim classes d'urbano, classes de ballet, classes de contemporani, classes de salsa, de bachata... etcètera. I les més sorpreses que anem traient doncs, amb el pas del temps.
1: O sigui, la idea és poder cobrir quasi totes les edats, no? Des de ben petites que es comencen als 3 anys ja pots començar a ballar tranquil·lament, a doncs, al màxim, a que les iaies també puguin anar a fer les seves activitats. Sí. Per què heu decidit també tirar endavant una escola d'aquestes característiques? Perquè no hem parlat de la part competitiva, que crec que intentareu, no?, que pugui haver, tot i aquesta part una mica més amateur de gaudir amb el ball, que puguis competir si se't dona bé i al final doncs, t'impliques, que també sabem que això requereix molta implicació.
2: Sí, esto va a través d'unos càstings que hacen las profesoras cualificadas, serán las que estén allí haciendo casting, y de ahí elegirán, bueno, seleccionarán a las que se vean... No es que se vean las mejores, porque no, las niñas tienen derecho todas a disfrutar, sino las que se vean, bueno, pues con un poquito de actitud para salir delante de tanta gente a bailar, que tengan ganas, claro, sobre todo que tengan ganas de eso, de disfrutarlo, de salir en los campeonatos. Es muy bonito poder vivirlo y disfrutarlo. Yo esta semana he estado de jurado popular en uno de ellos y lo he disfrutado muchísimo. Entonces las veo con esas caritas de emoción y eso es lo que queremos, que no se quede ninguna nena del Prat sin ganas de poder acceder a ello. Y tenemos un casting ya mismo en breve.
1: Com serà aquest càsting també per preparar-nos? Perquè crec que queda molt poquet, no?, per aquest càsting i, per tant, si li podem donar una mica de canya i anar sabent què és el que s'espera de nosaltres, què és el que es prepara?
3: Sí, doncs, mira, el càsting, en el nostre cas, és el 21 de juny, a les 10 del matí, i el que es fa és arribar, bueno, arribem a la classe i, principalment, estirem una mica amb les nenes, les coneixem una mica, que no se sentin molt nervioses de cop, i llavors les professores que estaran allà fent el càsting demostren una coreografia, una petita coreografia perquè el que doni temps, i després les noies surten soles o en grups petits a fer la coreografia elles soles.
1: Ho hauran de replicar.
3: Sí, llavors, un cop elles ho estan fent soles, les professores van anotant, doncs... el que demostren les noies, si tenen molta actitud, si de cop estan una mica nervioses i llavors no estan capacitades al 100% per sortir en un escenari on et pots trobar milers de persones mirant-te. Llavors, un cop ja les noies han sortit, nosaltres fem apunts i ja després se'ls dona la notícia a elles.
1: Per tant, es valorarà tècnica, es valorarà també actitud, que és una part molt important, perquè puguin formar part dels diferents grups competitius.
2: Sí, que les que no salgan seleccionada tindran unes oportunidades i se poden quedar en l'escola haciendo extraescolar, aprendiendo, absorbiendo de las profesoras técnica y todo esto. O sea, que siempre hay posibilidades para todas.
1: Clar que sí. A nivell de competició, quin és el circuit competitiu on voleu anar? Hi ha circuit de campionat de Catalunya, d'Espanya? Com funciona això?
3: Sí, nosaltres volem anar doncs, a campionats de Catalunya, volem accedir a algun campionat d'Espanya, a campionats més petitons que fan diverses escoles de fora del Prat, sinó de Barcelona o d'altres llocs. I així també demostrar doncs, el que tenim al Prat, també demostrar-ho fora.
1: Què és el que aporta la competició, Andrea? Què és el que també t'ensenya a competir?
3: Bueno, competir, a més, també t'ensenya... a part de que coneixes més gent, socialitzes més amb la gent i comences a tenir relacions doncs, amb gent de fora, que potser un dia et trobes en una classe que fas al Prat i que ve gent de fora a provar amb tu... Quan ets més petit, doncs fas molts amics.
1: Clar.
3: Ja, no sé, vas a les competicions i et trobes una persona que potser no la veus molt perquè no és del Prat o no és de la mateixa ciutat on estàs tu, però fas més amics. També, al valorar-te tu mateix, estàs davant de moltíssima gent i estàs ensenyant tot el que tu saps, tot el que has estat preparant durant molt de temps. I també, com això, valorar-te tu, demostrar el que tu pots fer.
1: És una seguretat, no?, al final, i un repte, no?, el fet de sortir damunt d'un escenari i haver de competir, de demostrar, i també doncs, tot un ensenyament de disciplina que tothom que hem competit a la vida sabem doncs, com això després s'aplica a tots els altres àmbits. A part de competir, que hem dit, el càsting de competició serà el proper 21 de juny a les 10 del matí. Es demana que es repliqui una coreografia i a partir d'aquí doncs, es decidirà quines noies, però també suposo que nois poden participar, però és massivament noies les que es presenten, doncs que tothom pugui competir i trobar el seu espai, però si no volem competir, què és el que ens aporta ballar? I també què els hi pot aportar ballar a la gent que digui, ostres, és que jo vull anar a passar l'estona allà.
2: Es un espacio donde vienen a disfrutar, a desconectar del colegio, poder disfrutar del baile, aprender, sobre todo disfrutar. Queremos que todas las nenas y nenes del Prat puedan venir a disfrutar. Ya tenemos algún grupito de nenes de 3 añitos, así que va a ser muy guay y yo creo que lo van a disfrutar mucho. Vamos con esa actitud, a disfrutarlo, a que sea algo bonito. También es una asociación donde hay más mamis que participan con nosotras y bueno... Es una escuela, pero una asociación donde lo vamos a disfrutar a tope. Uh-huh. Vamos con eso, con ganas de cada vez que haya una fiesta en el Prat poder participar, que nuestras nenas y nenes se luzcan bailando y lo disfruten y muestren sus trabajos, porque también trabajan mucho y muy duro. No se ve detrás lo que hay, pero en cada ensayo las mismas profesoras y los nenes están ahí a pie de cañón.
1: Clar, a més, si no competeixes, també pots exhibir, no?
2: Sí,
1: exhibicions que hi ha al Prat també són molt maques, hi ha molta gent que balla al Prat i cada cop s'estan fent més esdeveniments per poder ensenyar, no?, tot el que es fa. Parlem també de la gent una mica més gran que tindrà el seu espai, no? Què és el que heu pensat?
2: Ahí entro yo por las mañanas. Yo estoy titulada desde hace muchos años, aunque llevo un tiempo que no estoy dando porque he tenido otros negocios, pero estaré yo por las mañanas con una profesora cualificada siempre de baile y yo estaré dando motricidad a personas mayores. O sea, aquella zona es muy guay porque también hay 2 residencias de personas mayores, ya se ha puesto algún papá en contacto con nosotras para que puedan venir una horita, ese ratito a disfrutar, sacarlas de allí del centro de mayores y va a ser un espacio donde van a poder disfrutar un poquito del baile adaptado a su edad y un poquito de motricidad que también va muy bien.
1: Sí, que voleu que sigui bastant inclusiu.
2: Un poquito de memòria, que ellos se sientan activos y activas. Habrán tanto señores como señoras. Y es un espacio para ellos a primera hora de la mañana donde lo van a disfrutar. Es que tienen derecho todos a disfrutar del baile.
1: I tu segurament també, eh?
2: Sí, jo soy la que
1: disfrutant.
2: Jo soy la que más lo disfruta, me encanta.
1: Com ens podem informar una mica més? Teniu xarxes socials?
2: Sí, tenemos redes sociales, donde ya están bastante activas, estamos poniendo que ya mismo la inauguración, damos un poquito de pistas, como digo yo, pero dejamos ahí el morbo de todo poquito a poco, con muchas sorpresas. Tenemos también a Jordi, que será el nuevo profesor de salsa y bachata, que ya ha dado clases en el Prat. Y pues mira, él ya conoce gente, ya tiene algunos chicos y chicas que ha tenido dando clase y tenemos ya algún grupo que otro montado. Y yo creo que va a estar muy bien, porque hay de todo un poquito. Hay para mayores, para gente más joven, para niñas, para babies, que es muy bonito los grupos de pequeñines, verlos bailar, bueno.
1: Doncs Dance Prat Revolution, a partir del mes de setembre, que es prepara al carrer Jaume Casanovas, el número
3: 270-280.
1: Perfecte, doncs 270-280 i sobretot recordar que si voleu doncs, apuntar-vos a aquesta part de competició, de quines edats busqueu?
3: De totes les edats. Nosaltres farem grups de baby, que són les petitones, després tenim infantil, tenim júnior, tenim juvenil. Si sortís el cas de tenir moltíssima gent, podíem fer una mega crew, que bueno, es veu tota la gent de tota l'escola, de totes les edats diferents, ballant en un mateix grup.
1: Això és maquíssim.
3: Sí, el que passa que hem de ser moltíssima gent. Després també tindrem alguna mini parella, es poden fer també parelles, o sigui, busquem de qualsevol edat.
1: Doncs el 21 de juny a les 10 del matí, aquest càsting per poder accedir a la part competitiva, però si no, no us preocupeu perquè segur que trobeu el vostre encaix. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: A vosaltres.
2: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, de Sant Cugat de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: A la secció de Patrimoni d'avui tornem a Terrassa i ho fem amb el nostre company Sergi Estapé, que amb en Santi Rius repassaran un dels molts magatzems del tèxtil que encara romanen a la ciutat. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs. Com deies, tornem amb el Patrimoni de Terrassa i, com sempre, per fer aquesta secció aquí a Terrassa, doncs comptem amb la inestimable col·laboració del Santi Rius, que és el creador del blog Records de Terrassa. Santi, què tal? Com estem?
2: Molt bona tarda, tot molt bé.
1: Doncs, escolta, avui havíem parlat allà, va, de què parlem? Doncs parlarem d'algun dels edificis que hi ha, que n'hi ha diversos, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, en aquest cas seria el magatzem Corcoll, no?
2: Algun teníem que començar.
1: Sí.
2: I en aquest cas hem triat aquest potser perquè l'arquitectura és una miqueta diferent de la resta, no? Quan parlem de modernisme, sobretot.
1: Em deies quan parlàvem que és l'edifici potser més significatiu d'aquesta plaça, no? La plaça Mossèn Cinto és la que, per la gent que hagi visitat Terrassa o la gent de Terrassa, ja sap, és la plaça on hi ha al costat de l'oficina gran de Correus, no?
2: Sí, la gent coneix quasi bé més la plaça de Correus que la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, sí.
1: Doncs,
2: aquí ens trobem en un edifici una miqueta especial. D'entrada hauríem de dir que l'edifici no és una casa d'habitatge, sinó que és un magatzem, o sigui, és un antic magatzem. I en aquesta zona n'hi ha molts de magatzems. Per què? Té una raó molt evident. Estem davant del que seria el començament del carrer del Nord. El carrer del Nord vol dir que anava a l'estació del Nord, els ferrocarrils del Nord, el que avui coneixem com l'estació de la Renfe. Aquest, diguem-ne, camí que venia de lo que és l'antiga vila de Terrassa cap a un lloc important com era una parada d'un tren, doncs servia perquè molts fabricants hi instal·lessin els seus magatzems. Els magatzems textils que servien per dues coses. Una, per emmagatzemar els productes i poder-los enviar en els períodes corresponents, i l'altra també per atendre els viatjants que venien i feien les comandes dels teixits. De tal manera que era com si fos, no sé, com una rambla d'exposició dels diferents fabricants on hi tenien els seus magatzems.
1: Molt bé, qui va ser l'home que, diríem, que va vestir o que va construir aquest magatzem Corcoll?
2: Bé, doncs és un arquitecte que va ser arquitecte municipal, que va vestir diferents edificis. En aquest cas ens trobem amb Melcior Vinyals i Muñoz. Aquest edifici està construït, està vestit, diguem-ne, a inici del segle XX, perquè ens entenguem, a finals del XIX, a principis del XX. I el més curiós, jo destacaria d'aquest edifici, és que té estil modernista, però amb una estètica diferent de la que estem habituats a veure en edificis modernistes, perquè és l'estètica neoàrab. I té un sentit, el perquè es fes en neoàrab. Hem d'entendre una miqueta el moment en què es va vestir. En aquell moment doncs, hi havia una referència, en aquest cas, de la guerra del nord d'Àfrica, en què doncs, bueno, hi havia una estètica que agradava o que donava, diguem-ne, una mica certa importància al que passava en aquell moment a la ciutadania, i es van fer diferents edificis en aquesta estètica. A Terrassa en tenim dos de molt significatius amb aquesta estètica. Un és aquest magatzem Corcoll, i l'altre, si ho recorda algú, és la casa Bauman, la casa Bauman del passeig costat del castell de Cartoixa. Em sembla que encara no li han dedicat cap espai. No li han de dedicar.
1: Ho haurem de fer-ho.
2: Sí. Recordem-ho. Quan ho dediquem, ho recordarem que també és
1: també
2: aquest estil. En aquest cas, doncs, aneu ara.
1: Explica'ns una mica el que també preguntem molt sovint, que és la configuració, no? Tot el que és, doncs, quants pisos hi ha, la façana, etc.
2: Perfecte. Bé, d'entrada hem de dir que és un edifici d'aquells que en diem simètrics. O sigui, que si el partim per la meitat, veurem el mateix al cantó dret que al cantó esquerre. Això és important perquè hi ha edificis que no ho són, en aquest cas és totalment simètric. Diguem-ne que té dos pisos, però costa de veure que té dos pisos, perquè les portes, diguem, dels laterals són tan altes que realment cada vegada es confon el primer pis amb el segon pis. Però bé, és de dos pis, és un edifici que se'n diu mitger, d'aquells que estan doncs, entre mig dels dos edificis, o sigui, no està exempt, sinó que està ubicat en el mateix carrer. Té una planta baixa i un pis. Aquest pis diguem-ne, només utilitza el que és la part central. O sigui, imaginem-nos l'edifici en tres parts, dreta, esquerra i part central. L'edifici, o sigui, el que té pis superior, és el central. Els altres dos simplement són un espai de magatzem alt en què no hi ha pis superior, d'acord? O sigui, diguem-ne que només seria la part central la que té pis. També podríem dir, doncs, que bé, doncs, les finestres, en forma d'arc de ferradura, que si mirem les finestres, en aquest cas, de la primera planta, aquestes dues laterals que diem de dreta i esquerra, estan, a més, doncs, protegides per unes reixes de ferro forjat, que val la pena veure-les perquè és d'estil modernisme, i són molt boniques. L'edifici està coronat, en aquest cas, per una cornisa, és una cornisa recta, banda i banda, està situada sobre la finestra del primer pis. Hi ha una barana, a més, de color blanc, que el que fa és, doncs, donar-li una miqueta de prestància a l'edifici. Aquesta barana només és per protegir el que seria la teulada, no té més. Tot diríem que és un edifici que avui en dia el podem admirar amb els seus colors originals, uns colors de terra, com d'argila, de color roig. És un roig que feia servir molt en construcció d'edificis d'estil anglès d'aquella època. La resta és d'un color blanc, d'estuc, i hem de dir que fa uns anys enrere, quan passaves per aquí davant, l'edifici estava en un estat llestimós. Sí, es va arribar a degradar tant, que la gent quasi bé s'ho mirava com una obra d'aquelles que diria, a veure quan el tiren a terra, perquè fa fàstic, així se claudiria. Però el 2014, gràcies a Déu, va ser restaurat i avui el podem veure, doncs, com lluïa en el seu... la seva inauguració, i val la pena veure'l, perquè és força bonic.
1: Sí, bé, és el que a vegades hem comentat, no?, d'alguns edificis, doncs, que afortunadament es van recuperar, tot i que hi ha alguns que, per desgràcia, van ser enderrocats i ja només ens queda el record d'algunes fotografies. Hem dit que aquesta plaça, doncs, la famosa plaça Cinto Verdaguer, doncs, òbviament, deu el nom al poeta català, no?
2: Sí, un poeta català que si bé, doncs, és de, diguem-ne, d'Osona, va néixer a Folgueroles i diguem-ne, va treballar a Barcelona i va donar moltes voltes, va a Amèrica fins i tot, vull dir, realment és una persona viatjada, és una persona, doncs, que va a Amèrica, però no citar Europa, França, Alemanya, Rússia, Terra Santa, vull dir, hi ha molts llocs, també va visitar Terrassa, també, en aquest cas, ens va visitar l'any 1898 i es va allotjar, sabem del fet que es va allotjar, a casa del seu amic i industrial Pasqual Sala i Alsina. O sigui que, diguem-ne, també tenim una vinculació d'alguna manera amb la nostra ciutat. El fet de dedicar-li, en aquest cas, la plaça mossèn Cinto Verdaguer, jo crec que està bé. És un lloc important de la ciutat, és una cruïlla de camins. Hem d'entendre que en aquest espai, si bé inicialment, quan hi havia aquest camí que anava al ferrocarril del nord, era un descampat, les coses com siguin, o sigui, inicialment allò era un descampat, però com que ràpidament es van bastir aquests edificis, inclús alguna casa senyorial, que del qual ja en parlarem en properes edicions, doncs ara li dona un caire important, és una zona de Terrassa amb importància. També hem de dir que en aquest lloc rural, aquesta plaça on encara no estava construït res, sí que hi havia un edifici, que val la pena, doncs, simplement no nomenar-lo, que avui en dia encara queda una mica amagat i que si us hi acosteu, jo diria que us recomano que hi entreu, és un edifici és una construcció que per entrar és entrar per un... com si fos un graig obert. I és l'edifici de la casa, el mas de Cal Ubac. O sigui, és com si allà al mig d'aquest escampat, al costat, hi hagués una masia. També Cal Conco, això és una altra cosa que explicarem en una altra ocasió. Però aquest mas de Cal Ubac, encara si s'hi va, es pot veure com si fos una petita masia, al mig de la ciutat, inclús amb una alzina monumental a l'entrada. O sigui, és una visió d'aquestes curioses dintre d'una ciutat on no t'esperes trobar una masia amb aquesta fesomia ben bé, exactament com si fos una masia situada al mig del camp.
1: I Santi, no sé si el magatzem Colcoi actualment té algun ús o és una casa tancada o...
2: Sí, bueno, el magatzem Corcoi, en aquest cas, actualment se li ha donat diferents usos. Actualment allotja una, un, un, un, diguem-ne, una,

0: I val la pena perquè, d'alguna manera, hem d'entendre que els magatzems servien també d'aparador. O sigui, quan un viatjant venia a Terrassa per comprar qualsevol tipus de producte, clar, tenia que anar a un lloc que era com una tenda. És com si tu anessis a un lloc, a una tenda, i t'atenguessin, t'ensenyessin el mostruari i ja triessis. Clar, aquests magatzems, d'alguna manera, hi ha alguns que dius, i per què els van construir d'aquests estils o amb aquesta forma, si l'únic que es tractava era de posar un taulell i ensenyar les teles? No, perquè d'alguna manera el fet de que el magatzem fos més o menys vistós també donava la importància que tenia la fàbrica que hi havia al darrere. O sigui, com més vistós era el magatzem, o com més elegant era el magatzem, com més maco era, el viatjant o la persona que comprava la roba s'emportava una imatge de que en el lloc que ho comprava, el proveïdor, doncs era una persona important, o que tenia una certa credibilitat, o que li donava importància a la presència. No? I això fa que molts dels magatzems que tenim avui en dia a la ciutat de Terrassa siguin d'això, d'estil modernista, estiguin decorats, siguin bonics.
1: També va bé de tant en tant, Santi, saber, sempre parlem de Lluís Monconill, doncs saber que també hi va haver altres arquitectes municipals, com en el cas del Marció Vinyals, i altres que també han deixat la seva empremta a la ciutat, no?
0: Sí, això és molt important, perquè a vegades el que ens passa és que un arquitecte famós tapa els altres com si no haguessin existit, no? Com si, no sé, aquests dies que veiem el Gaudí a Barcelona, no? Que dius, home, el Gaudí a Barcelona, perquè ens entenguem, té 10 construccions.
1: Sí.
0: De modernisme a Barcelona n'hi ha molt més que 10, no? I en canvi, doncs, sembla que, clar, veritat que són les 10 potser més importants, eh? També, siguem sincers. I el mateix aquí a Terrassa, o sigui, el Lluís Monconill, doncs ens trobem que té una sèrie de construccions que són realment importants, que ens marquen el modernisme de la ciutat, però que tenim altres exemples i que val la pena recordar-los. Això avui crec que ha valgut la pena recordar aquest magatzem. Primer, per donar importància a una arquitectura feta amb un sentit, en aquest cas, doncs, per mostrar els mostruaris d'una indústria tèxtil, i per l'altra, per donar a conèixer un arquitecte com en Melcior Vinyals, que en aquest cas doncs, també era modernista i que va utilitzar aquesta tècnica o aquesta estètica neoàrab.
1: Doncs doble objectiu que ha aconseguit gràcies a, com sempre, a la col·laboració del creador del bloc de Records de Terrassa, el Santi Rius. Moltes gràcies per tornar aquí al Connectats i il·lustrar-nos sàviament de tot aquest patrimoni que hi ha a Terrassa.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, Connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Hola, sóc Irene Álvarez, estudiant de màrqueting i publicitat, i avui us recomanaré un llibre sobre la mitologia grega. Es tracta de Metamorfosis, d'Ovidio. És un poema èpic mitològic on es narra més de 200 històries de transformació de la mitologia des de la creació del món fins a la deificació de Juli César. En aquest, doncs, Ovidi ens narra, com ben he dit, diferents relats mitològics de diferents personatges i la seva història, i com això afecta, doncs, a la nova creació del món des de la destrucció de Zeus.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
2: La Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellà del Vallès celebrarà aquest dijous la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, amb una proposta que combinarà literatura i música. L'acte comptarà amb la participació del grup Rumbesia, que presentarà l'espectacle Flama i Silenci. La nostra companya Marina Antúnez parla amb la directora Carme Muñoz. Bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Doncs avui ens n'anem fins a la Biblioteca Municipal Antoni Tort, perquè allà és on el dijous dia 18 a les 7 de la tarda doncs es fa la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, amb una miqueta de música també. Però per conèixer-ho més bé, avui hem parlat amb la Carme Muñoz, ella és la directora de la Biblioteca Municipal d'aquí de Castellà del Vallès. Bona tarda, Carme.
4: Hola, bona tarda a tothom.
3: Benvinguda.
4: Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
3: Doncs de res. Home, a nosaltres ens agrada molt sempre parlar amb la biblioteca perquè sempre ens parleu de coses ben interessants.
4: Gràcies.
3: A veure, fem aquesta cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta. D'entrada, explica'ns una miqueta en què consisteixen aquests clubs.
4: Aquests clubs en concret els fem els dilluns i els dimarts i són per a grups, per exemple, el del dilluns a la tarda el porta Suport Castellà amb persones voluntàries de l'entitat, i es troben tots els dilluns de 5 a 6 i, bueno, des de la biblioteca coordinem en aquest cas coordino jo el club, que vol dir no conduir, ho condueix la Montse Grau, que està al grup de Suport Castellà. Jo faig la coordinació de buscar els llibres, de tenir la sala a punt, etc.
3: Sí, digues.
4: Dilluns a la tarda. I això mateix el dimarts al matí, de 10, o sigui, cada setmana de 10 a 11, amb gent de castellà que s'ha apuntat i que poden haver fet l'escolarització en castellà o venen d'altres països i volen aprendre català i és una manera de... o gent que també els agrada llegir en català i venim, ens trobem, que també ho porto jo, i en aquest cas sí que faig la conducció, i els dimarts al matí ens trobem i llegim un tros de, tant el de Suport Castellà com aquest, és que llegim el llibre a la biblioteca, que per això és setmanal, és cada setmana, cadascú llegeix un trosset del llibre, o sigui, anem llegint-lo entre tots, i llavors parlem, perquè per això és un club de lectura.
3: I quins llibres trieu o quin criteri feu servir per escollir els llibres que després llegiu aquí a la biblioteca?
4: Doncs més que lectura fàcil, que en principi és un club de són dos clubs de lectura de lectura fàcil, intento que les històries siguin de les que criden l'atenció, de les que agraden, perquè la lectura fàcil a vegades s'entén molt bé, però llavors la història no enganxa. I ens agrada que surtin també d'haver llegit una història que els hi ha agradat, perquè si recorden la història també els hi queden les paraules.
3: Per exemple, quins llibres són els que heu fet en aquest curs?
4: En aquest curs, com que hem fet diversos, altres vegades hem fet d'un mateix autor, i la trobada la fem amb l'autor del llibre, com va venir en Roc Casagran, o va venir altres autors, la Montse Barderi també va venir en el seu moment. Doncs aquest curs hem llegit des del Ramon... Ostres, ara no em sona.
3: El Ramon Solsona?
4: Ramon Gené, que va escriure El piano. Llavors hem llegit de la Gemma Lienas La vida privada de la Carmina Massot. També hem llegit i estem llegint aquest tros de vida de l'Esther Soler. I com que hi ha diversos autors aquest any implicats, en comptes de triar-ne un, el que hem fet és triar un grup musical que també música, poemes, o, sí, bueno, generalment fan poemes, el que musiquen, amb so de rumba.
3: Doncs entrem en això. La Cluenda, com hem dit, tindrà lloc dijous. Heu convidat el grup Rumbasia i el seu espectacle Exacte. Flama i silenci. Posa'ns al dia una miqueta de qui són i què és el que podrem sentir.
4: Doncs en aquest cas de Rumbasia vindran dos dels músics, el José Panzano, que ja havien vingut aquí a la biblioteca i ens van agradar molt, i llavors ells agafen poemes d'autors que els agraden i els hi posen so de rumba, i són molt bons músics, doncs, vull dir que qui vingui s'ho passarà molt bé. I en aquesta ocasió porten l'espectacle Flama i silenci, que acaren a l'Enric Granados i al Màrius Torres, i és la música d'Enric Granados amb els poemes de Màrius Torres.
3: Home, una bona combinació, no, aquesta?
4: Sí, sí, la Flama és la d'Enric Granados i el silenci pels poemes del Màrius Torres.
3: Doncs qui vulgui anar-hi a les 7 de la tarda, aquest mateix dijous. D'altra banda, a banda de la Cluenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, que hem parlat ara amb la Carme, també la biblioteca aposta per molts altres clubs de lectura. De fet, cada vegada n'hi ha més i tenen molt èxit. Explica'ns una miqueta quins clubs de lectura ara mateix teniu en marxa, Carme.
4: Doncs ara estem, ja la gent s'està inscrivint de cara al proper curs per a la novel·la en anglès, la novel·la en català, però també a vegades llegim algun llibre en castellà, depèn de la lectura. Però bueno, en principi és en català, però aquest sí que ja són per llegir a casa, eh? Viatges, sí. Poesia, filosofia, i un que tenim una trobada a l'any que li diem al Club de Lectura Fluvial perquè està relacionat amb el projecte Llegim el Riu. A part, en fem d'altres, però ja és també un cop l'any, com és el Club del Llibre Comarcal, que anem a la població que ens deixi el teatre i ens trobem tots els clubs de lectura de la comarca i tenim la trobada amb un autor.
3: Que xulo això del Club de Lectura Fluvial. No el coneixia, aquest.
4: Sí, és que és molt nou, eh? Serà el segon any. Sí, el segon any.
3: Molt bé. Sí. Aquests són per adults, però per nens també en teniu, oi?
4: Sí, sí, estan lligats bàsicament als premis Atrapallibre i Protagonista Jove. Els infantils són... Aquests premis els porta l'IBI, o sigui, la institució que està també el Consell Català de Literatura Infantil i Juvenil, i hi ha quatre categories per 9 anys, per 10, per 11... No, aquests són 3 ara, sí, perquè ara els de 12 ja han passat a 12-14, que és Protagonista Jove, i és 12-14, i de 15-16.
3: Els nens també poden participar a aquests clubs i els van proposant reptes, no, de lectura i Exacte. Fins i tot hi ha premi, no, aquí en aquests clubs?
4: Sí. Bueno, més que premi, o sigui, no és que ells tinguin un premi, sinó que ells voten, perquè les lectures són llibres que han estat finalistes d'una preselecció que han fet editors, bibliotecaris, autors, en fi, hi ha una preselecció, queden 3, i els nois i noies han de llegir aquests llibres i votar-los.
3: De fet, aquí a Castellà tenim sort perquè, no?, la Gisela Pou, que és escriptora castellarenca, ha estat guanyadora d'Atrapa Llibres, eh?
4: Sí, sí, amb Palmira, i ara no recordo el títol del llibre.
3: Palmira i l'efecte Crisàlida.
4: Crisàlida, sí, senyora, sí.
3: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Sí. Molt bé, sí.
3: Molt bé, aquests clubs. A veure, què ha de fer la gent? Perquè em consta que en aquests moments qui vulgui ja es pot inscriure, no?
4: Exacte. Fins al 30 de juny està oberta la inscripció i llavors conformarem els grups, perquè ahir només hi ha 20 places i hi ha grups que estan molt demanats, clubs de lectura molt demanats. Llavors haurem segurament de fer una rifa perquè no podrem tenir tota la gent en el mateix, perquè llavors és molt dificultós trobar els exemplars, etc. Llavors, doncs, es van apuntant i llavors a finals de juny mirarem com queden els grups i ja anirem avisant a la gent i ja preparant les lectures de cara al proper curs.
3: Clar, aquests clubs, en aquest cas d'adults, sí que tenen, com deies tu, jo no faig de coordinadora o condueixo aquesta lectura, però sí que aquests clubs tenen coordinador, oi?
4: Exacte. No, conductor en diem.
3: Ah, conductor. Molt bé.
4: Els coordinadors són els companys de la biblioteca, cadascú s'encarrega d'algun club, però hi ha persones que són especialistes, que són enteses, són experts, o en novel·la, com hi ha la Joana Zoyo, que ella és, a més és llicenciada, té els estudis i a més és gestora cultural, doncs llavors a novel·la en anglès doncs, hi ha idiomes castellà, uh-huh. A poesia tenim l'Òscar Rocabel, un reputat artista, bueno, és un sí. Molt bon
3: poeta. És un poeta molt polifacètic, podríem dir, no?
4: Sí, però és bo, vull dir que... Sí? De viatges tenim en Joan Vilardebó, que és un entès impressionant amb viatges, a filosofia contem amb la Felicitat Llop. Vull dir que, clar, val la pena, aquests clubs de lectura estan... Hi ha alguns que els portem nosaltres humilment, com podem, els infantils i algun d'aquests de lectura en català.
3: Uh-huh. Ara us falta encara potser un club de lectura de contes, un club de lectura de poesia, no sé si en teniu.
4: Sí, també. És el que porta l'Òscar Rocabert.
3: Ah, és el que porta l'Òscar, és veritat, m'has dit. Doncs bé, endavant amb aquests clubs. Qui vulgui inscriure's fins al 30 de juny, m'has dit a on i de quina manera ho pot fer?
4: Aquí a la biblioteca, millor si venen presencialment i amb el carnet a la biblioteca, perquè hem d'agafar les dades.
3: D'acord.
4: Sí, perquè s'ha de tenir una de les exigències és que es tingui carnet de biblioteca pública.
3: D'acord. Ara fem les inscripcions i el curs, quan, diguéssim que també ara ja entenc que s'acaben els cursos d'aquests clubs.
4: Els de català són cada setmana, però la resta són cada dos mesos. I llavors doncs, hi haurà alguns que començaran al setembre i d'altres que començaran a l'octubre. Llavors anirem avisant a la gent segons el que s'han apuntat, sigui de setembre o sigui d'octubre.
3: Val. Has dit en català cada setmana? D'acord. Passada la festa major, clar, que això serà exacte. 13, 14, 15 de setembre, no?
4: Exacte.
3: Molt bé. La resta de clubs, perquè ens has dit que en català i en veu alta són cada setmana, cada quant són?
4: Cada setmana.
3: Cada setmana, també.
4: Sí, però ara, o sigui, fem la cloenda el dijous amb Rumbesia i llavors ja tornem també a primers d'octubre. Aquest sí que, perquè al ser cada setmana ens deixem de marge al mes de setembre i a l'octubre ja comencem.
3: Val. Em referia als altres, Carme? O sigui, aquests cada setmana, que ens has dit, però la resta de clubs, de novel·la...
4: Passada la festa major ja començarem.
3: És cada mes?
4: Cada dos mesos.
3: Ah, cada dos mesos, d'acord. Sí. Un cop cada dos mesos per tenir temps també de fer lectura d'aquests llibres recomanats,
4: sí.
3: No?
4: Sí. És que, reivindico una mica els problemes que estan havent ara amb les biblioteques, amb les bibliotecàries que estem fent vaga, doncs és per això, perquè ens falta personal i no podem agafar més grups. I llavors és un dels motius, per això ho fem cada dos mesos, perquè no ens podem comprometre a fer-ho cada mes.
3: Val. Molt bé, doncs queda també aquest apunt, aquesta reivindicació de la biblioteca, que últimament sembla que el ram del magisteri no és el que es manifesta més, de fet, s'està manifestant moltíssim, però que hi ha el col·lectius com el de biblioteques, també, no? I el de metges.
4: Metges, o sigui, hi ha més col·lectius que estem reivindicant, doncs, que per donar un bon servei han d'haver uns bons recursos.
3: I tant que sí. Doncs avui hem parlat amb la Carme Muñoz, ella és la directora de la Biblioteca Municipal Antoni Tort. Recordem que doncs aquest dijous a les 7 de la tarda podeu acudir a la biblioteca, és gratuïta, no entenc, l'activitat?
4: Exacte, sí.
3: Val, que això no ho hem dit, però vaja. La cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta amb aquesta aportació musical de Rumbesia i el seu espectacle Flama i Silenci. No us ho perdeu, que de ben segur estarà molt bé. Carme, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i molts ànims. Doncs, per les
4: gràcies
3: bibliotecàries.
4: A tothom. Moltes gràcies, endavant.
3: Una abraçada.

Fins aquí arriba aquesta edició de dijous del Connectats. Demà tornarem, ho farem per últim cop aquesta setmana. Tancarem una nova setmana del Connectats perquè és divendres, però tornarem com sempre quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal alié al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades, especial Sant Jordi.

Salutacions. Comencem aquest especial del Faves Comptades des del Rovell de l'Ou de la celebració Sant Cugat, la plaça d'Octavià. Rebeu una salutació de tot l'equip del programa conduït per Oriol Coromina i Aiman Triqui al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 23 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Arrencarem el programa coneixent les novetats editorials dels autors i autores de Sant Cugat amb connexions en directe des de la plaça per prendre el pols a l'ambient d'aquesta diada de Sant Jordi. Parlarem amb Joan Ramon Armadàs, que ens presentarà la seva quarta novel·la, Kilder. També descobrirem Veus de Conte, el projecte d'audiollibres inclusius de Cugat Mèdia amb l'escola Joan Maragall i l'ONCE. La música també tindrà un paper destacat amb les Montses, que ens presentaran en directe el seu nou senzill, La meva essència. I després d'una pausa per al butlletí, continuarem parlant de lectura i ciutat i del paper clau de les biblioteques amb l'alcalde, Josep Maria Vallès, i de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos. I encara tindrem temps per abordar la relació entre literatura i sexualitat amb la mirada divulgativa de la sexòloga Ruth Canals. I per tancar, més música ho farem amb les Montses i Vaig amb tot mala sua. Comença Bullirolla. Això és el Faves Contades.

0: I quan passen 5 minuts de les 10 del matí, la plaça comença a fer xup-xup, les parades ja estan acabant d'enllestir, de col·locar tots els llibres ben posats, les roses, les flors, i totes les entitats llueixen les seves parades a la plaça d'Octavià. I aquí tenim a la plaça, voltant, per veure quin és l'ambient que tenim aquesta primera hora de la Diada de Sant Jordi, la nostra companya Sara Bella. Sara, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Des de la parada no et veiem, a veure si ens dius on et podem trobar.
1: Jo sí que et veig, mira.
0: Ara
1: mira,
0: sí, ara sí.
1: Estic aquí una mica més cap enllà, cap a les parades de les entitats.
0: Tu que has començat ja a passejar per aquesta plaça d'Octavià en aquesta primera hora, quan encara es pot passejar d'una manera fluida, no? Més endavant és allò que costa caminar amb tots els santcugatencs i les santcugatenques. Quin és l'ambient, Sara, aquesta primera hora del matí?
1: Doncs mira, de moment, com dius, encara està molt tranquil. Per mi et diria gairebé que és la millor hora, perquè encara es pot revisar una mica, repassar, remenar tots els llibres, les roses, triar i estar una mica tranquil. Pel que ens agrada, pel que no ens agraden tant les aglomeracions. Doncs també et volia dir per això que entre les paradetes que hi ha aquí a la plaça, els que hi ha al carrer de la Torre i al carrer Major, en total s'hi concentren aquest any més de 90 parades de llibres i roses de la mà de llibreries, floristeries, entitats i editorials locals.
0: Déu-n'hi-do, Sara, 90 parades, aviat és dit, però això vol dir que la ciutat bull d'activitat.
1: Sí, sí, hi ha un programa d'activitats que no pararà. I ara que he fet un primer cop d'ull aquí a les parades, t'he de dir que he vist una gran quantitat de llibres d'autors santcugatencs que han publicat aquest any. Concretament ho han fet prop de 70 autors i autores, entre els quals trobem obres com Les veus del foc, de Tania Soler, L'eclipsi del segle, de Joan Anton Català, aquest sé que t'agrada molt.
0: Sí, esclar, el tenim de col·laborador al programa. Tu ja saps que sóc una friqui, que dius tu, de la ciència i l'astronomia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I n'hem parlat d'aquest llibre, d'aquest eclipsi que arribarà el 12 d'agost.
1: Sí, després L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca, Gastar diners, de Teodor Damàs, i Kilder, com deies, de Joan Ramon Armadàs, que el teniu aquí amb vosaltres.
0: Sí, senyora, a la taula, que en parlarem tot seguit d'aquesta quarta novel·la de l'autor santcugatenc.
1: I aquest dia, a banda de ser tan important per les llibreries i per les floristeries, jo penso que també és molt important per les entitats, pels estudiants, per les escoles, perquè aprofiten a vegades per recaptar diners, per fer aquelles coses que d'altra manera potser no podríem fer. Tenim aquí amb nosaltres la Nàdia i les seves companyes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Hola, Nàdia.
2: Hola. Bueno, bona tarda.
1: He vist que veníeu molt ben acompanyades d'un drac. Tenen un drac molt xulo que suposo que heu fet vosaltres mateixes o alumnes de l'escola.
2: Sí, el vam fer fa un o dos anys amb materials que teníem per l'escola.
1: I què feu aquí? Per què esteu aquí per Sant Jordi avui?
2: Doncs tenim una parada aquí al costat del monestir, en el carrer de la Torre, en el qual vendem coses que hem fet nosaltres mateixos, com roses de paper, punts de llibre, brownies que els hem fet sense gluten per tothom, o tenim fins i tot una parada en la qual fem retrats a la gent com si fos una mena de fotocol.
1: Els dibuixeu vosaltres mateixes?
2: Sí, de fet, en cada torn que tenim hi ha un especialitzat en dibuixar gent, al qual se li dona molt bé, que tenim allà darrere de la parada. I això és tot.
1: Doncs molt bé, valdrà la pena passar-hi. I ara et volia preguntar, a títol personal, què et sembla a tu, Sant Jordi? És un dia que t'agrada? El tens marcat al calendari?
2: Sí, la veritat que sí, perquè des de petita m'ha encantat. És un dia especial en el qual tothom ven roses, veus tots els carrers decorats. Llavors, em sembla un dia per recordar en el qual ens conten la llegenda, tots veiem, cantem i, òbviament, comprem roses.
1: Tu tens previst regalar-li un llibre o una rosa o les dues coses a algú?
2: Bueno, jo sóc més de regalar peluixos, però sí, avui ja he regalat una rosa, una carta i un peluix.
1: Molt bé, doncs disfruta molt del dia, Nàdia. Gràcies.
2: A tu, adeu.
0: Molt bé, Sara, doncs aquests alumnes de l'Escola d'Art i Disseny, que recordem que també col·laboren amb Cugat Mèdia, amb la iniciativa de les bosses per recollir els caramels de Reis.
1: Sí.
0: Per tant, tenim una ciutat plegada de futurs artistes, eh?
1: Sí, sí, sí, i tant. Doncs res, Alba, si et sembla bé, a mi m'agradaria anar a remenar una mica els llibres, aprofitant aquest moment que et deia més tranquil.
0: Com que a tu t'agrada la tranquil·litat, jo també em sumo al teu club, del Club de l'Hora Tranquil·la, molt bona hora. Bueno, pots aprofitar de treballar i fer aquest cop d'ull a l'hora. Tu revisa que tenen les paradetes, produeix-te connexions, que et voldrem sentir més endavant. I jo torno aquí, a la carpa, a la taula, perquè, com tu deies, de tots aquests 70 d'autors i autores que han tret llibre enguany, en tenim un precisament aquí. En aquest especial de Sant Jordi, del Faves Contades, ens acompanya el Joan Ramon Armadas, que ha publicat un llibre aquest de 2026. Posarem el focus en un thriller fet a casa nostra amb un convidat que coneix molt bé tant el món del periodisme com el món editorial i també el món del cinema. És el Joan Ramon Armadas, és santcoatenc, escriptor, director, que acaba de publicar la seva quarta novel·la, Kildar, un thriller tecnològic que ens planteja una pregunta inquietant. Què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Joan Ramon, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
3: Doncs bé, molt content d'estar aquí. Ja he fet un passeig com la Sara Vella, aprofitant que és l'hora bona, que no hi ha aglomeracions, i, òbviament, Sant Jordi és un dia fantàstic, no només pels que som escriptors, sinó per tothom, perquè és dels dies més bonics de l'any, sens dubte.
0: És un dels dies més bonics de l'any, ara ens ho deies, però també es deu viure diferent, no?, dels que som els passejants, d'alguna manera, que anem a remenar, que quan ets escriptor i també et toca allò de signar llibres, d'estar al darrere a la taula. Com ho vius tu, això? És la quarta novel·la ja, Kildar.
3: Sí, home, pels escriptors és el dia gran i benvinguda sigui aquesta feina, no se'ns fa feixuc, al contrari, és el contacte amb el futur lector, sobretot pels que no surtin per la tele i no ens paren pel carrer, doncs està molt bé perquè a vegades estàs darrere de una llibreria i et demanen, escolta, que tens el de la Pilar Rahola o que tens el del presentador de TV3 de no sé què, et dius, no, mira, jo és que no treballo a la llibreria, sóc escriptor, he fet aquest llibre, li dones, li ensenyes, li parles, i moltes vegades...
0: S'estableixen sinergies, eh?
3: No, i te'l compren, perquè molta gent no sap què comprar, ha de comprar perquè és Sant Jordi, s'ha de regalar un llibre, està com que és gairebé obligatori, però molts necessiten aquestes recomanacions i en aquest cas, doncs, si el llibreter o els mitjans de comunicació no els hi fan aquest suggeriment, doncs moltes vegades són una mica perduts.
0: Doncs mira quina millor manera de prescriure un llibre que sigui el mateix autor, no? Qui te'l recomana. Entrem en matèria. Explica'ns tu de què va Kildar, quina és la història que trobarà l'actor. Jo he explicat així breument el tema de l'aplicació, però és que jo em fa una por terrible sempre fer spoilers quan parlo de llibres.
3: Doncs a veure, Kildar, com bé deies, el que et planteja és què passaria si trobar un assassí fos tan fàcil com entrar en una aplicació com Tinder i buscar-lo. En aquest cas, la premissa del llibre és que si tu vols matar algú, penges el seu perfil en aquesta aplicació i hi ha gent que se t'ofereix per matar-lo, no?, per una mòdica quantitat de preu. I, per tant, el que hem fet és posar l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassinats.
0: Estem parlant del Tinder de la mort?
3: Podria ser, sí. De fet, un dels claims que volem posar és fes match amb la mort.
0: T'ha servit d'inspiració el Tinder per fer el Kildar?
3: Doncs mira, haig de dir que no tinc ni he tingut mai Tinder perquè jo ja sóc una persona gran.
0: Ets com jo dels d'abans.
3: Exacte. I quan va sorgir tot aquest món de les aplicacions per buscar parella, jo ja estava enganxat i, per tant, no les he fet servir mai. Però sí que tinc molta curiositat i n'he parlat moltes vegades amb amics i amigues que sí que estan posat en aquest món i és un món molt sòrdid que realment dona per la novel·la negra, com a mínim, i no la romàntica, la negra.
0: Què et permet aquest plantejament a través d'aquesta aplicació d'aquests matxa mortals per parlar de la societat actual, també, no? Perquè parlem d'un thriller que és tecnològic, parlem de novel·la negra, però aquí també hi ha crítica.
3: I tant. Jo crec que la novel·la negra, per definició, ha de tenir una part de crítica social. Moltes vegades és postureig, però sempre ens agrada col·locar-la i en aquest cas... en aquest llibre o en aquesta història hi ha dues premisses que intento posar el dit a la nafra. Una és, tot passa pel mòbil avui en dia. Mm-hmm. O sigui, absolutament. Jo estic gravant això i ara mateix m'estic fent un vídeo selfie, que per cert no he apretat el gravar, m'estic fent un vídeo selfie perquè després això s'ha de penjar a les xarxes perquè si no sembla que no existeixis. I per tant...
0: Ets gairebé com una de les personatges de Kildar, eh? La Xènia.
3: Podria ser-ho, no sé. Espero no acabar com a víctima, també t'ho dic. Però part de la crítica és aquesta, no? De que hem abocat la nostra vida sencera en un telèfon mòbil, no? I en aquest cas, doncs, la història aquesta fa un pas més, que és no només la vida, sinó també la mort, val? I després, jugant també amb com depenem d'aquesta tecnologia, també hi ha una crítica bastant salvatge de tot el món actual del periodisme i de com certs o certes influencers... sembla que tinguin catifa vermella per fer periodisme o sortir per la tele o ser famosos, entre cometes, pel simple fet de que tenen seguidors en una xarxa social, no? I això, en aquest cas, en la història, doncs, provoca una sèrie d'enveges, de lluites d'ego, que després, doncs, acabaran amb algunes possibles víctimes posades a l'aplicació.
0: Això et donaria per un altre llibre, també?
3: Segur.
0: Ho dèiem al principi, aquesta és la teva quarta novel·la. L'última, si jo no vaig errada, la vas publicar fa 12 anys. Què ha fet que tinguessis a tornar a tenir ganes d'escriure en una? Com neix la idea? Després, bueno, potser ara m'ho expliques tu i després ho enllacem amb un altre projecte.
3: Clar, el fet que faci tants anys que no feia una novel·la llarga no vol dir que no m'hagi estat escrivint, sinó que he fet molt de periodisme, cada dia publico notícies i crítiques de cinema, però sí que durant una etapa, que segurament és aquests 12 anys, vaig escriure molt en relat curt. I, per tant, aquests relats curts estan introduïts en antologies, que també la majoria són de novel·la negra, però, clar, no és un llibre només del Joan Ramon Armadàs, sí. I, per tant, no compta...
0: Bé, el que parla dels Crims Nostrats.
3: Sí, sí, els Crims Nostrats, Terra de Crims, Fantàcia, Sherlock and Dragon, què més? Política criminal, el futbol és així, tot això. Hi havia historietes, una de les quals era meva, i en gairebé totes hi havia un component negre o de novel·la policíaca, i, per tant... Sí que aquest parèntesi ha estat de novel·la llarga, però no ha estat d'aturar-me d'escriure ficció.
0: Clar, ara parlàvem d'aquesta quarta novel·la, tu ens parlaves d'aquests relats més curts, hi ha un punt en comú gairebé, que és que tot és gènere negre, o s'hi acosta molt. Què t'atrau especialment de la novel·la negra per fer aquests retrats al final de la societat?
3: Doncs el per què, sincerament, no el sé, però jo crec que cadascú té uns gustos en ficció, bueno, no, en ficció o en llegir. Hi ha molta gent que li agrada la no ficció, li agraden les biografies. Jo tendeixo a la novel·la negra i la ciència-ficció tant amb la part cinematogràfica com amb la part de l'escriptura. Deu ser que tinc una ment fosca, no sé, no tinc cap trauma infantil, no torturava animalets de petit, no, vull dir, els que escrivim novel·la negra...
0: Hem de fer psicoanàlisi.
3: Són persones normals, no anem per la vida imaginant-nos com matar altres persones, però sí que ho fem a la ficció, no? I en una societat d'avui en dia on programes com Crims, que aquests sí que són de veritat, triomfa com triomfa, i segons quins documentals de True Crime estan a dalt de tot de les llistes dels més vistos, doncs crec que no som els únics, o crec que no estem tan malalts com en principi es podria pensar, i que el fet d'escriure, en aquest cas, o llegir històries amb un component criminal, amb un component de ments, digue-li, dolentes, malaltes, doncs és una cosa que atrau. I jo crec que atrau, per sort, perquè no ho tenim al nostre entorn, no?
0: Que es quedi a la ficció.
3: Sí, i és una manera d'evadir-se, no? I de trobar això, històries. Segurament la nostra vida és bastant més avorrida que la d'una novel·la negra, per sort.
0: Afortunadament, sí.
3: I per això ens agrada aquest punt de passar-nos a l'altre costat, imaginar-nos com seria un món, una societat, on, com a mínim, els protagonistes tenen aquests problemes delictius o criminals.
0: De fet, la novel·la posa sobre la taula una pregunta incòmoda, no? Com a mínim, és si alguna cosa és fàcil i és anònima... Acabem fent allò que no faríem mai?
3: És que...
0: Perquè, clar, a la novel·la hi ha una resposta bastant clara.
3: La resposta és claríssimament que sí, perquè això que diu el Carles Porta, per què matem, no? Jo crec que per què no matem, segurament hi ha una part de que moltes de les persones no ho farien perquè això no està bé, però jo crec que tots tenim un potencial assassí a dins, un potencial... criminal a dins...
0: Són grisos, no?
3: Clar.
0: Possiblement, ni blancs ni negres.
3: No el traiem perquè, afortunadament, no ens l'han fet sortir. No ens l'han fet sortir perquè no ens han tocat els pilars o els elements fonamentals que configuren o sobre el qual edifiquem la nostra vida. Però, no sé, jo si algun dia li fan alguna cosa al meu fill, jo no responc de com pugui respondre. No ho sé, i per sort no ha passat, però si passés, jo estic segur que si hi hagués una aplicació com Kilder i, també afegit al cas de que la justícia, segurament, al millor no és tan bona o efectiva com en els interessos d'alguns dels personatges és, doncs, escolta, em prenc la justícia per la meva mà i si a sobre és fàcil, doncs llavors encara més, no? I aquesta és una mica una de les premisses de la història. També no tot és casos tan extrems, sinó que a vegades també hi ha directament males persones que s'aprofiten d'això, és més fàcil, i bé sigui per ego, bé sigui per venjança, bé sigui per afany de poder, o senzillament per guanyar diners.
0: Exacte, aquí hi ha el poder i hi ha el negoci.
3: Exacte, i aquí potser el tema de matar no li té cap mena d'interès, però escolta, si és un negoci fàcil, jo per què m'haig d'estar treballant en una oficina 8 hores al dia per ser mileurista, quan potser carregant-me'n un em guanyo 10.000 de cop.
0: Si a més a més et posen bones ressenyes i això fa que et contractin més, no?
3: Exacte.
0: En aquest cas, que es paga amb un tipus de criptomoneda, no? et vas enriquint. A l'història hi trobem una policia corrupta, dues periodistes enfrontades, o una periodista i una influencer, per dir-ho més clarament, i una assassina d'aquestes de les ressenyes de 5 estrelles, entre d'altres. Com construeixes tu tots aquests personatges? Perquè Sant Cugatenc hi trobarà punts de, que el connectaran amb la ciutat, no? No sé si t'inspires en persones reals que després fas portar a la ficció o són personatges que flueixen d'aquest món inventat.
3: La majoria són personatges inventats. Sí que puc tenir referències o diguem-li, inspiracions. I, per exemple, una de les periodistes que representa que és una periodista de carrera que porta molts anys treballant.
0: D'aquestes de raça.
3: Exacte. I, per exemple, aquí a Sant Cugat en tenim una...
0: Més aquest matí.
3: No, en aquest cas la Sara, no, però em refereixo a més veterana que hagi estat a la Televisió Nacional, com és la Mònica Terribas.
0: Sí, l'ha vist aquest matí.
3: Vaig pensar que parlaves de la Sara Vella.
0: Que també ho és.
3: Doncs, i a més, la Mònica Terribas en concret, vaig tenir la sort de tenir-la com a professora, i en aquest cas el personatge de la Xènia Saladrigues una mica està inspirat a la Mònica Terribas o en el que va ser i és encara com a periodista, no amb la seva part fosca, eh? No. Xavo, clar, Mònica Terribas, fantàstica persona, que jo sàpiga que no va matant gent ni posant els seus noms aplicacions d'aquest tipus, però sí que, com deia, doncs et serveixen d'inspiració pel tipus de personatge que és, no? Després n'hi ha alguns que directament penses, necessito un personatge d'aquest tipus i... estirant del fil i te l'inventes, no? En aquest cas, per exemple, l'assassina aquesta anònima de tan bones estrelles que es diu Nezuko, el personatge es diu Nezuko perquè són noms anònims, tot i que Nezuko és un nom d'un personatge d'uns mangas molt coneguts.
0: Hi ha trossos, que transpoden J.R. Armadàs, el barcelonisme, la crítica a l'Espanyol i al Madrid, alguna cervesa també... A veure... Hi ha algú que qui et coneix sabrà que és teva.
3: Sí, i això està molt bé, perquè també quan escrivim, jo crec, o com a mínim jo, a mi m'agrada fer homenatges i auto-homenatges a coses d'això, que a mi m'agraden. Jo haig de posar una cervesa per posar-la que m'agrada. Si haig de posar un personatge odiós, doncs si és de l'Espanyol serà encara més odiós, sota el meu humil punt de vista. I, per tant, a l'hora de crear aquest imaginari o aquestes picades d'ullet, doncs hi ha moltes coses que, efectivament, qui em coneix bé identificarà ràpid la broma o l'homenatge, potser que algú que no em coneix, tot i que no passa res, vull dir, segurament jo hi ha moltes novel·les que llegeixo, sí. I aquests homenatges també me'ls perdo perquè no conec l'autor. Però vaja, pels que et coneixen, doncs sempre fa una doble gràcia, no? Com tu dius, que es vegi una part de la teva personalitat, com a mínim en aquestes bromes o aquestes picades d'ullet.
0: Just fa un any que rodava aquí a Sant Cugat la versió audiovisual de Kildare, i des de fa poques setmanes que podem llegir el llibre. Jo no sé quan vas crear el projecte, què va primer? L'ou, la gallina, doncs, el llibre, el guió...
3: Haig de dir que en aquest cas la idea va sorgir per la pel·lícula. O sigui, i la primera, diguem, idea que jo vaig tenir d'aquesta història va ser la que és la primera escena de la pel·lícula i del llibre, que són dos policies en plan buddy movie que estan esperant en un cotxe, vigilant en aquest cas a la que és una potencial víctima de Kildare. No? Encara no ho sabem, a la primera escena, ja faig jo l'espoiler, no passa res, són les primeres pàgines de la pel·lícula, per tant, i em feia molta gràcia aquestes converses absurdes, molt tarantinianes, de personatges que parlen d'autèntiques ximpleries, però que després, òbviament, la cosa se'n va pel pedregar, es torna en una escena molt fosca, aquí sí que no farem spoilers, però aquesta va ser la primera idea, no? Dos policies i com es connectarien ells a través de l'aplicació i aquesta persona que estan teòricament protegint. Llavors, estirant del fil és, bueno, i aquesta persona que estan protegint, qui és? Amb qui es relaciona? Amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta. I amb aquesta que es relaciona, per què no li donem una mica de, no, arc argumental? I a poc a poc van anar sorgint personatges estirant d'aquest fil i connectant-los tots, o bé a través de l'aplicació, o bé a través doncs, de les seves relacions personals, sigui la feina, sigui els amics, sigui les parelles, no? I el que crea la història és una història molt coral, on hi ha molts personatges que potser al principi, o conforme estàs avançant en els primers capítols, veus que no tenen una relació l'un amb l'altre, però acabaran tots interconnectats i tots tindran una relació els uns amb els altres, bé sigui per l'aplicació o bé sigui perquè d'alguna manera són víctimes o botxins.
0: És difícil portar aquest univers que tu primer havies pensat a nivell audiovisual després de llibre? Perquè no és exactament el mateix un guió que una novel·la.
3: No. Normalment el pas és el contrari. I jo, la veritat, és que ho vaig fer en paral·lel, perquè primer vaig pensar en la pel·lícula, però una vegada ja tenia la història feta, vaig escriure les dues coses com en paral·lel. I és molt curiós perquè me n'he adonat per primera vegada, perquè és la primera vegada que faig aquesta història, diguem, amb dos llenguatges a la vegada, que hi haurà parts de la història que en paper lluiran molt més, com, per exemple, què està pensant un personatge.
0: Clar, perquè jo em anava imaginant, no? Com que sabia que hi havia la pel·lícula, m'anava imaginant. On és això?
3: No, aquesta és una part molt xula.
0: Quina cara farà?
3: I jo crec que aquesta part del món interior dels personatges en el paper aguanta molt millor o llueix molt més, perquè en la pel·lícula serà, no sé, una persona mirant, una persona pensant, que és avorrit. En canvi, en el paper pots passar 3-4 pàgines descrivint què li passa pel cap quan està mirant els personatges. I en canvi, per exemple, hi ha una altra part, quan apareix aquesta assassina casual, la Nezuko, que en el llibre és, apareix i baixa unes escales. I en canvi, a la pel·lícula, li pots fer una càmera lenta, el vestuari que porta volant al vent... Vestuari Sílvia Manzana, efectivament. Un kimono de la Sílvia Manzana a l'estació de Valldoreix, baixant per aquelles escales, aquest passadís... Ostres, és un moment que cinematogràficament a mi m'agrada molt, ja l'he vist, i és dels meus moments preferits de la pel·lícula. Però, en canvi, el llibre és que no té cap mena de sentit, perquè senzillament estàs dient baixa per unes escales i persegueix a l'altra.
0: Quan podrem veure Kildare a la gran pantalla?
3: És una bona pregunta, per la qual encara no tinc resposta, perquè ara mateix estem en la fase de postproducció, ja hem fet el muntatge, ara estem en tota la part de mescla i disseny de so, banda sonora, color, i per tant jo crec que acabada la tindrem segurament al voltant de l'estiu. Però, clar, acabada no vol dir estrenada, perquè exacte, llavors a partir d'aquí hem de trobar una bona finestra, tant per si tenim la sort d'anar a algun festival, com per una bona finestra per estrenar-la, perquè cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules, i competir amb Marvels i les majors de Hollywood i tot plegat amb una pel·lícula en català, doncs costa molt que els propis cinemes apostin per un producte com aquest.
0: Doncs ens haurem d'esperar que hi hagi aquesta data d'estrena pel Kildare, versió audiovisual, versió pel·lícula. Mentrestant, podem gaudir del llibre.
3: Exacte.
0: Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssima sort, que no es cansi gaire la mà de signar llibres.
3: Tant de bo se'm cansi.
0: Exacte, exacte. Moltes gràcies.
3: Gràcies, fins aviat.

0: Health Sim Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health Sim Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Programa especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià.
3: I tornem amb aquest especial Sant Jordi quan passen 28 minuts del punt de les 10, o millor dir, quan falten 2 minuts per 2:15 del matí. I connectem ara amb la nostra companya Sara Vella, que aprofita per gaudir i per passejar en aquest dia de Sant Jordi amb aquestes bones temperatures que tenim i aquest solet. I em sembla que ara la tenim a prop d'una llibreria, Sara, perquè jo diria que t'he vist entre la multitud.
4: Hola, Alba, doncs sí, som aquí davant de la parada del Pati de Llibres amb la Montsoler. El Pati de Llibres, com sabeu, és la llibreria infantil per antonomàsia de Sant Cugat. I ens agradaria una mica posar el focus en els més petits, que a vegades aquest, per alguns, és el primer dia que tenen l'oportunitat de remenar i escollir els contes que més il·lusió els hi facin. Perquè sigui un èxit i no se'n vagin amb la primera cosa amb la que es trobin, volem preguntar-li a l'Amon una mica els consells per enfrontar aquest dia.
5: Perfecte. Hola, bon dia a tots i feliç diada. Contents d'estar aquí. I mira, jo volia sobretot posar molt èmfasi en el fet que us deixeu aconsellar. O sigui, és un gran dia per remenar, descobrir coses, deixar-vos aconsellar, veure novetats i veure inclús llibres més de fons. O sigui, ens estan inundant amb publicitats de grans novetats que segurament estan molt bé, però hi ha molts llibres que són meravellosos, que potser no coneixeu, i és el dia per descobrir-los. Les parades estan superplenes, remeneu molt, mireu, i sobretot que aquests nens facin aquest tas amb el primer llibre, no? Que el puguin escollir ells. No aneu vosaltres amb l'idea prefeta de dir, va, que el que em diuen que està aquesta edat és aquest. No, no, aneu ells, deixeu que ells escolleixin, deixeu que ells remenin, I confieu molt en la feina dels llibreters, que per alguna cosa portem un any preparant aquest dia i ho tenim tan clar.
4: De fet, abans he vist alguns alumnes de l'escola Joan Maragall que venien tots aquí a mirar. Com són aquestes trobades amb ells? Us fan moltes preguntes?
5: Divertits. Els nanos és que és això, són curiosos, són ingenus i no tenen maldat i llavors pregunten qualsevol cosa, però tenen moltes ganes. O sigui, és molt maco veure un nen que entra en una llibreria i es sent lliure per preguntar, per mirar, per remenar i per escollir sense criteris. O sigui, amb criteri d'ell, però sense el criteri dels adults, no? Jo, sobretot, insisteixo molt als pares que no hi ha llibres per nens petits, llibres per nens grans, llibres per no sé què. Tots són vàlids. L'àlbum il·lustrat, jo sempre el reivindico, és una eina de vinculació, de divertiment, de creativitat, que és vàlid per un nen de 2 anys i per un nen de 10. O sigui, jo estic farta de sentir allò de no, això és per més petits. No, no li digueu mai això al teu fill. Deixa'l disfrutar d'un puto àlbum il·lustrat, que és una meravella inclús per un adult.
4: I en aquest sentit, si per exemple avui ens trobem per criatures més petites, ho portaré una mica al meu terreny personal perquè la meva filla encara té 2 anys i mig, si vol escollir un llibre que jo trobo que és una mica per més petita o que no, tampoc, no? És un dia?
5: No val, és un dia, primera és un dia perquè et diguin ells, o sigui, no val, jo hi soc molt anti els llibres aquests per treballar, per ensenyar, però en aquest dia encara menys, o sigui, un llibre perquè fa rabietes. Ostres, el dia de Sant Jordi, de veritat, que el record que ha de tenir la teva filla és que li vas regalar un llibre perquè deixi de fer rabietes? No. I insisteixo, tots els llibres són vàlids. Inclús els llibres de cartoner, que fan cosetes, que hi ha molts nens de 5 anys que se'n van cap allà i el pare diu que no. És que tenen moltes lectures. La gràcia d'un llibre és que té tantes lectures com ulls i moments se llegeixin. Per tant, sempre li portarà alguna cosa nou.
4: Doncs sí, tens raó, a mi ja m'has convençut. Però ara aquí entre els teus braços veig que tens uns quants llibres. Ens vols fer alguna recomanació?
5: Bueno, jo, mira, aquest Sant Jordi, és, a part de totes les novetats que ens inunden, com deia abans, no he trobat cap àlbum il·lustrat d'aquells que digui em flipa, no per dir, jo tinc uns àlbums insígnia, que l'any passat n'hi havia un per Nadal que es deia Farinetes per tothom, que era meravellós, que ara no està exhaurit. Llavors he tirat una mica de fons d'armari d'aquelles coses que saps que sempre funcionen i que són meravelloses, el que dèiem, a partir de 2 anys fins infinit. Llavors tenim el clàssic de l'Ellen Hatchburger, o com es diu, com es pronuncia, que es diu Anem a caçar un os,
4: d'aquesta autora en teníem de petits tots i totes.
5: Exacte, aquesta autora té 1000 anys i segueix fent meravelles i llavors té aquests clàssics que es van editant, que en aquest cas és una família que passa una aventura, és un conte d'aquells que dic jo per vincular tota la família, per fer que us cohesionar la família i bueno, viuen aquesta aventura de caçar un os. És molt divertit d'explicar perquè vas fent onomatopeies, vas fent sons, bueno, és meravellós.
4: I les il·lustracions ja es veuen que seran precioses.
5: Són una delícia, correcte. Un altre clàssic que rescato jo sempre és allà on viuen els monstres, perquè la meva teoria de que els nens són monstres és molt real, però les mares sempre estem allà per acollir-los, i això també és un llibre que té 1000 anys, de Marion Sendak, i també és un clàssic que reivindiquem.
4: Molt maco.
5: Aquest és més novetat, que és en Els bombers al rescat, que jo penso que el tema dels bombers, ostres, no sé per què, però mola molt.
4: Triomf assegurat.
5: Sí, i amb les dones adultes també, però amb els nens també. I per últim, us volia recomanar una novel·la d'adults, Un assumpte familiar, que penso que és un llibre que tracta molt bé el tema del perdó, de la família, de l'estima i de la transcendència de l'amor per sobre de tot, que és Edicions Periscops, que bueno, és aquelles editorials que una mica pots agafar qualsevol llibre cegues que sempre estarà bé.
4: Sí, dono fe. I és que ara em crida l'atenció això, perquè al Pati de Llibres sempre el parlem que és una llibreria infantil, però també teniu sempre una secció amb algunes eleccions més per adults. A què respon? Com els trieu?
5: El meu criteri, únic i exclusivament. Aviam, som una llibreria especialitzada en infantil i juvenil, des que estem al nou espai, que és molt més ampli. També, arrel del Covid, vam detectar que la gent ens demanava una mica de llibres per adults, per ells, però sobretot les mares, perquè encara estem en el punt que els llibres els compren les mares. I vam començar a ampliar fent una selecció una mica de contes de llibres molt que ens agradessin a nosaltres. Tenim un club de lectura que és només de dones, que llegim només novel·les escrites per dones, i sobretot el que ens defineix una mica tot l'apartat que tenim de literatura d'adult és obra molt realista, molt intimista i molt quotidiana.
4: Molt bé, doncs ojo que no m'apunti jo al club de lectura. Gràcies, Munt, fins aviat.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Perfecte, Sara, escolta, quin privilegi això de tenir a la Montsoler del Pati de Llibres aquí fent-nos recomanacions per a totes les edats, per a aquells que tenen infants i també per als més adults. Et deixem seguir fent feina i tornem a taula.
4: Perfecte, gràcies, Alba.
3: A tu. I és que coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Cugat Mèdia presenta a la ciutadania un d'aquells projectes que us hem de dir que ens fan especial il·lusió. És Veus de Conte, una iniciativa que vol fomentar l'estima pels llibres i potenciar la lectoescriptura entre l'alumnat. Un projecte que es va començar a gestar fa més d'un any de l'Escola Joan Maragall amb la complicitat de l'ONCE. Per explicar-nos en què consisteix i com s'ha fet realitat, ens acompanya la Cristina Mur, la directora de Cugat Mèdia.
6: Bon dia, bona diada.
3: Bon dia i bon Sant Jordi. La Cristina Trenc, responsable de la biblioteca de l'Escola Joan Maragall. Cristina Mur, bon dia. I la Montse Collazos, que ella és la directora de les biblioteques de Sant Cugat, que a més avui ens acompanyaràs a un parell d'espais. Montse, benvinguda.
7: Moltes gràcies, bona diada.
3: Teníem preparat, us deixarem escoltar un primer fragment en exclusiva.

0: Esperem que hi fan aquests pollastres al replà, almenys no per ara, perquè us convidem a tots a entrar a la web de Cugat Media per escoltar aquests nou audiocontes amb la veu dels alumnes del Joan Maragall, Cristina Mur, que en tenim dues a la taula. Explica'ns, situa'ns una mica, què és això de Veus de Contes, en què consisteix aquest projecte.
1: Doncs Veus de Conte és un audiollibre, que és un recull de contes de nens per nens, llegits per alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall, i és un projecte que està en format digital i en format físic i que té moltes capes que anirem desgranant a mesura que anem parlant, però és un dels projectes més importants que hem estat treballant des de fa un any i que presentem avui per Sant Jordi.
0: Ara ho deies, fa un any que s'està coent a poc, perquè els grans projectes necessiten això, no? Necessiten temps, necessiten estima, necessiten dedicació i cuidar-los molt. Però com va néixer aquesta idea? Perquè al final nosaltres fem informació, fem notícies, també entreteniment, però un audioconte. Com neix?
1: Doncs tot neix arrel d'una visita dels alumnes de l'Escola Joan Maragall, d'unes professores, de la Cristina Trencs, que és una bibliotecària emocionada, implicada, sempre amb ganes de fer projectes nous, que van venir a visitar la ràdio i van veure que fèiem tallers de ràdio amb instituts. I de seguida van parlar amb nosaltres, ens van dir que tenien moltes ganes de fer algun projecte en comú i ens vam engrescar. Llavors vam estar pensant quin projecte podríem fer que sigui adaptable a nens de 6è de primària, perquè clar, són nens més petits, és difícil. I se'ns va acudir que podien escollir els seus contes preferits i en podien fer un audiollibre. I ens vam anar engrescant i vam anar sumant capes.
0: I es va fer gros, i es va fer gros, i és que la màgia de la ràdio al final atrapa tothom, no? Tantes vegades l'han donat per morta com va aparèixer la televisió amb les xarxes, però la veritat és que els més petits, quan venen i quan veuen la feina i com és la ràdio, tenen ganes sempre de tastar d'aquesta màgia.
1: La ràdio enganxa, jo crec que la ràdio enamora. Llavors, se'ns va acudir que per donar una mica de dramatúrgia, de qualitat dramàtica als audiocontes, l'acompanyament d'una persona del món del teatre ens podia anar molt bé. I vam contactar la Maria Vancells, que va venir també amb el Mario, i de seguida vam fer un equip meravellós. La cosa va anar-se complicant i vam decidir que faríem un taller a l'escola, previ a l'enregistrament d'aquests contes i a la tria de contes fins i tot, on els nens coneixerien totes les potes d'aquest projecte, des de la importància dels efectes de so, que això era una cosa que gestionava una mica des de la part tècnica de la ràdio,
0: amb l'Oriol,
1: amb la Sílvia, també la importància, doncs, això de, amb la Maria Vancells i el Mario, anaven fent exercicis per veure la importància de la veu, de projectar, d'inventar personatges, i després una pota més va ser la incorporació de la ONCE, perquè de seguida vam pensar que aquest projecte, que ja era una llavor molt bonica, perquè són nens llegint a nens, tenia un potencial molt important per nens amb discapacitat visual. No hi ha tants contes llegits per nens, però ni tan sols llegits per adults, i l'aproximació als llibres de molts nens amb discapacitat visual és molt freda, és a través de veus robotitzades, perquè el braille és una llengua molt complexa, no l'aprenen de seguida. Per tant, ens va semblar que podia ser un receptor interessant i que els demanaríem a canvi que vinguessin a fer un taller de sensibilització a l'escola. Per tant, jo crec que va ser una experiència molt completa pels alumnes del Joan Maragall. Però com, bueno, això us ho explicarà millor la Cristina.
0: Com va ser, Cristina, no? Aquest projecte que neix d'una visita a l'escola, que va creixent, que us proposem que vinguin a la Mia Vancells a fer una mica de teatralització per poder llegir, després l'ONCE, com ho vau viure des del Maragall?
2: Bueno, mira, ja la primera visita a la ràdio va ser amor a primera vista, no?, amb tot l'equip, amb unes facilitats per ja la mateixa visita i després per muntar tot aquest projecte, no? I els alumnes, quan van saber que col·laboraríem amb Cugat Media, doncs va anar increixent, no? Cada cop era com més gran tot, no? El paquet era enorme. I bueno, ha sigut molt xula l'evolució que han fet els infants, no? De la primera vegada que llegeixen el primer cop que van escollir el conte, perquè vam escollir contes, sobretot, que la il·lustració no fos molt important, que fos important però no essencial per conèixer la història, no? Des del moment de decidir el conte, el moment en què van començar a interpretar aquell aquells contes, no? L'evolució que han fet, no? Perquè hi ha nois i noies que tenen facilitat potser en interpretar, però hi ha altres que potser els hi va costar més, però tot i així hi van posar ganes. Després potser alguns o algunes que els hi feia vergonya, que potser deien, mira...

0: no volem participar, després es van engrescar i volien repetir. Vull dir que va ser una experiència super enriquidora a nivell, a tots els nivells. I després enregistrar, o sigui, la relació amb la ràdio, tenir un micro davant, posar veus, bueno, va ser, bueno, increïble. Vull dir que moltes gràcies.
1: Quin ha sigut el principal repte per l'alumnat? Ara em deies, no? Potser de passar la vergonya al voler tornar-hi i possiblement fer molts audiocontes més.
0: Ah, exacte, o sigui, es va quedar curt per ells, no? Vull dir, una cosa que al principi els hi feia vergonya, però moltes ganes, després els tenien més ganes de, tenien ganes de més, no? I això, i el repte sobretot d'interpretar, que des de la biblioteca fem molt teatre, molta dramatització, però bueno, cada any, no, agafem nens nous i nenes noves, llavors, bueno, el repte de saber interpretar, que només se senti la teva veu, no? Que no se't vegi només la veu, és un repte enorme.
1: Hi ha ganes, tenen expectativa, perquè clar, les coses van a poc en aquest cas,
0: sí.
1: No? Aquest projecte es cou a foc lent i estem acostumats a viure en la vida de la immediatesa, sobretot els més menuts.
0: Sí, no.
1: Tenen ganes ja, clar, fa poques hores que el tenim publicat.
0: Clar, o sigui, aquí s'ha treballat la paciència i molt bé, està molt bé. I tant, anem rebent missatges d'escolta, sabem alguna cosa, de si ja està llest. I sí, anem rebent missatges i tenen moltes ganes, moltes, vull dir que, vamos...
1: Clar, tot això veu la llum avui, l'hem publicat a les 6 del matí a Cugat Mèdia, però el recorregut serà molt més ampli. De fet, ahir hi havia molts nervis, us he de dir, a la redacció, teníem la directora allà amunt i avall, fent una pregunta.
2: Ja han arribat els llibres
1: i va haver falses alarmes, van arribar molts paquets. Però al final
2: han arribat,
1: ha sigut una tasca llarga, sí. A treballar, a reflexionar, on hi han intervingut molts actors.
2: Sí, he de dir que la Fundació L'ONCE doncs, ha participat no només amb el taller de sensibilització, sinó també ha estat molt important la seva col·laboració donant assessorament per la peça física, perquè nosaltres volíem, de seguida ens va semblar tan bonic el projecte que volíem que sortís de la nostra ràdio i de la Biblioteca del Maragall, i volíem compartir-ho amb el món. Llavors vam decidir que, a banda de poder oferir en préstec digital, que això és avui ja està disponible a Cugat Mèdia, però ho farem que sigui extensiu i que pugui estar en préstec digital a tota la xarxa de biblioteques de la Diputació, però sí que volíem que hi hagués una peça física que els nens poguessin tocar, que estigués disponible a tota la xarxa de biblioteques de les escoles públiques de la ciutat i també a la xarxa de biblioteques municipals. I per fer aquesta peça física que incorpora braille, incorpora codis Navilens, incorpora il·lustracions amb relleu, ha estat molt important l'ajuda dels tècnics de l'ONCE, que ens han estat assessorant perquè el braille fos de la mida adequada, fins i tot una mica més petit, perquè el públic objectiu són infants de 5 a 10 anys, per tant els seus dits són més petits, que ho puguin llegir, els colors, que la tria de colors realment sigui útil per nens amb baixa visió. Hi ha molta feina, molt IMSD, molta tasca d'acompanyament i de coordinació entre totes les parts implicades d'aquest projecte, però estem contentíssims del resultat. I avui volíem fer un unboxing perquè us pugueu endur tant la Cristina com la Montse un exemplar d'aquest llibre que repartirem.
0: Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
2: No sé si voleu obrir-ho.
1: Sí, el podem obrir. Mare, ens queden un minutet i mig per acabar l'entrevista, que tenim aquí les Montses ja preparades. Escolta, Montse, això arribarà a les biblioteques, que tindreu aquests exemplars, i també a la biblioteca digital, que suposa per les biblioteques de la ciutat poder tenir aquest projecte creat des del mitjà públic i de la mà d'una escola pública de la ciutat a casa vostra i per a tothom.
4: Això és meravellós, absolutament meravellós. Les col·leccions locals de les biblioteques públiques són les que donen genuïtat, i aquest projecte té una singularitat tan marcada, està tan cuidat. Jo quan vaig saber del seu naixement, me'n vaig anar cap a l'escola a escoltar una gravació. Jo necessitava veure com aquests nens estaven gravant, i tenia ganes de conèixer els títols. I després, parlant amb la Cristina, vaig contactar amb la Diputació perquè jo volia que hi hagués una alta veu el més elevat possible, perquè s'estava treballant d'una forma molt cuidada. I els resultats, mare meva.
0: Espectacular.
2: Mare meva, mare meva. També els infants de l'escola de l'ONCE, del Centre de Recerca i Estudis de l'ONCE, també avui veureu a la pàgina web, podreu veure un vídeo de les seves primeres reaccions a l'audiollibre, a l'escolta, i també ens van ajudar molt tastant les primeres maquetes per veure que realment tot estava com havia de ser.
0: És molt
2: ben treballat.
0: Bueno, hi ha altres que hem escoltat, m'ha semblat.
1: Doncs aquest,
4: meravellós, sí,
1: aquest
4: sí.
1: Veus de conte, que per fi avui veu la llum, el podrem sentir, els infants amb ceguesa o baixa visió el podran tocar i el podran gaudir, a Surt a la Llum, a Cugat Mèdia els podreu escoltar, si no aneu a les biblioteques locals que podreu tocar o a les biblioteques de les escoles, a aquest projecte que hem fet conjuntament amb el Joan Maragall i gràcies al suport de l'ONCE, amb molta estima des de la casa. Cristina, Montse, Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos, presentar-nos. Trobareu tota la informació a la web de Cugat Mèdia, i qualsevol pregunta serà benvinguda i els dubtes que tinguin els resoldrem des de la casa. Moltes gràcies. Gaudiu de
4: moltíssimes gràcies.
1: Bona diada.
4: Enhorabona, bona diada. Gràcies.

0: I arribem al final de la primera hora i ho volem fer amb música, en concret amb la música de les Montses. Carme, benvinguda.
1: Bon dia, què tal, Alba?
0: A la taula. Fa un any que els teníem al programa, el fa les contades, per presentar el seu primer senzill. Vaig amb tot mala sua d'aquesta nova etapa amb el nostre estimat Sant Cugatenc, Martí González, com a cantant. Avui ens acompanyen, ho faran per posar música en directe aquesta diada especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià i també per presentar-nos el seu nou single, que és aquest que sentíem, La meva essència. Els presentem?
1: I tant. Mira, fa una estona els veia aquí preparant-se i per intuïció. El Martí González, el coneixem, és el cantant i guitarrista de les Montses. Deia abans, intueixo que el teclista és qui m'acompanya a la meva dreta o m'equivocaré?
0: T'equivocaràs.
1: M'equivocaré. Vaja, i per què tocaves a...
2: Perquè el meu company feia tard.
1: Ell és el Xavi Esteve.
2: Sóc el Xavi Esteve.
1: El baixista. I el teclista, que és el que anava de cobert, de tapat.
2: Exacte.
1: Saps? És el Joan Prat. Són les Montses.
0: Són les Montses. Ens ho van explicar la primera vegada que passaven pel programa. Això ve pel nom de les mares, del Martí, com que és l'última d'incorporar-se.
2: Sí, la meva no es diu Montse.
0: Doncs no és Montse, però vaja, el nom del grup ja no es canvia. Canvia d'etapa, però és el mateix. Ens fa molta il·lusió que ens podeu acompanyar en aquest dia tan bonic. Jo crec que és un dels dies més bonics de l'any, Sant Jordi, amb aquest programa que fem avui, amb aquest dia que ens acompanya, que sempre tenim por que plogui, des de la plaça d'Octavià. És especial per vosaltres també tocar per Sant Jordi, després ho direm, avui tenim aquí amb el programa, però també teniu més feina avui al vespre.
2: Sí, de fet, avui tenim aquí semiactuació en acústic i entrevista a Sant Cugat, que és casa meva, i a la tarda de vespre toquem a casa seva, a casa de l'original de les Montses, que és Sant Vicenç dels Horts, que és d'on és el grup originalment. Llavors, fem una mica de tot avui, Sant Jordi, un dia completet.
0: Sí. Podríem fer un agermanament.
2: Exacte.
0: Per unir les Montses entre Sant Cugat i Sant Vicenç.
3: Sí, no sé qui... Bueno, clar, Sant Vicenç sortiria guanyant.
4: Podríem fer com un mix, no? Sant Cugat dels Horts.
0: Sant Cugat dels Horts. Ah, mira, li direm a l'alcalde.
1: Com deia l'Alba abans, fa tot just un any que ens visitàveu, que ens trobàvem allà a l'estudi Ramon Barnils. Ha passat un any des d'aquell Vaig amb tot mala sua. No sé si hi ha hagut canvis. Ha crescut, ha madurat, com ha evolucionat el grup des de llavors?
4: Jo crec que, ho has dit molt bé, o sigui, jo crec que el que ha passat en aquest any és que hem madurat. O sigui, com bé sabeu, la banda originalment era d'una manera, amb la incorporació del Martí com a cantant hem tingut que com trobar-nos una mica tots per intentar trobar la fórmula per treballar conjuntament. I justament aquest any hem tingut la sort i l'oportunitat d'estrenyar, no sé si és la paraula correcta, d'estrenyar més el vincle entre nosaltres,
2: sí.
4: I veure com podem treballar i com créixer com a artistes junts, no? I jo crec que aquest any ha sigut un any molt productiu.
0: De germanament.
4: De germanament.
0: Si és que està, sí. tot lligat. Un any vau venir a l'estudi Ramon Barnils amb Vaig amb tot mala sua, Avui la meva essència, però mentrestant hi ha hagut quatre senzills, hi ha hagut també Quan estic amb tu, Aquí s'acaba. Hi ha un fil conductor en aquests quatre temes que us han acompanyat per anar fusionant-vos com el trio, com el grup que sou?
2: Mira, jo diria que des del Malasua i la meva essència són bastant declaració d'intencions. El Vaig amb tot era, mira, m'hi tiro, és nova etapa, etc. I la meva essència és això que deia el Xavi ara, de trobar-nos com a nosaltres, què és el que ens agrada a nosaltres, què és el que volem fer. I les del mig són cançons d'amor, en realitat. Són una d'amor i l'altra de desamor, que és el més típic del món.
0: Sou romàntics?
3: Com a artista, jo crec que no podem evitar ser-ho, sí.
4: Jo, de fet, avui és Sant Jordi i avui tenim l'agenda plena a les Montses i jo vaig celebrar el Sant Jordi ahir amb la meva parella, perquè avui no podia, saps?
0: Clar.
4: Sí, jo em considero...
2: Clar, Sant Jordi és el dia de l'amor, no?
4: Clar, sí, sí. Hauria de ser festiu, abans ho dèiem, hauria de ser festiu, el Sant Jordi.
1: No, perquè li treu la gràcia, és
0: sí.
1: El que diuen, no? Que si decretem dia festiu el dia de Sant Jordi, això no té gràcia. Mira, avui no és festiu, mira com està la plaça.
2: I hi ha molta gent que s'agafa a festa segur, perquè clar, no crec que... Vaja, estava plena la plaça, sí, sí.
3: Clar, sí, sí. Si és tan especial, el que has de fer és tu demanar la festa. No?
1: És el que fan molts. Fer mitja jornada i després celebrar la festa. O sigui, has treballat, però també has celebrat. Escolta una cosa, de la manera que funciona la indústria de la música avui dia, això de anar traient de manera constant treballs, com un gota a gota, no?, com anar omplint la pica, és una estratègia, és una manera de funcionar?
3: Jo crec...
2: Bueno, no, digues, digues, Joan.
3: Jo anava a dir, jo crec que és més una manera del reflex del que hi ha a la societat ara mateix, no? Que és aquest bombardeig constant on les coses han de durar 30 segons, t'han d'enganxar amb 10, i no han de durar més de 30 perquè ja m'he cansat i vull lo següent. I això és potser una mica, no? Ho parlo molts cops amb gent més gran, que té més anys que jo, i em reflexiona molt aquest, no? Que abans ells tenien el seu vinil, tenien el seu CD o el seu caset i l'escoltaven, i allò és el que hi havia en aquella casa, i allò ho escoltaves durant mesos, saps? I
1: sí, repeties molt... i repeties, t'aprenies les lletres, les cançons, et quedaven gravades aquí al cervell.
2: Fins que es desgastava i se sentia malament del desgast, que també té la seva màgia.
1: O s'enganxava la cinta.
4: O es ratllava el vinil.
1: També.
4: Sí, sí.
0: Clar, al final és una tirania, per dir-ho d'alguna manera, no?, d'aquesta indústria musical, on el que compta són el nombre de reproduccions, el nombre de likes a les xarxes socials. D'una banda, podem dir que s'ha democratitzat, no?, gairebé tothom pot fer pública la seva música, però d'altra banda tenim un oceà de propostes que a vegades costa destriar el gra de la palla.
4: Correcte. Sí, sí, no, totalment, o sigui, avui en dia és com, escoltar música és com qui va a una cadena de fast food i es menja una hamburguesa, saps? I al moment la tens, te la menges, està bona, però el demà, el dia següent, vols anar a provar una altra cosa, i és així, no? I crec que la música està convertint-se en molt immediata, i sí. Jo crec que no...
2: Tota la cultura en general, jo crec, perquè això, per exemple, el dia del llibre, hi ha molta gent que diu, no, ja no llegim llibres físicament. Clar, és que llegir un llibre és una feina que t'implica que no has de fer res més, alhora.
4: Sí, sí, total.
2: Escoltar música, abans això és el que deia la Carme, no t'implicava res més. Tu et posaves un disc i te l'escoltaves allà assegut sense fer res més. Ara necessites, vinga, una cançó que duri 2 o 3 minuts, i mentrestant vaig a fer la compra, me vaig a rentar els plats.
4: Sí, sí, total.
1: I escolta una cosa, després d'aquests 4 senzills, arriba el moment d'un EP, un disc, com ho tenim això?
3: Ho tenim.
1: Però tenim data, tenim...
3: No, perquè nosaltres anem al contrari del que tu acabes de dir. Ho coem molt lentament, tot, tranquil·lament. Suposo que també té a veure el fet que la nostra vida no depèn exclusivament d'això, i llavors podem prendre la cosa amb més tranquil·litat. I llavors, evidentment, sí, ho tenim, s'està coent, però...
1: no us ho direm, que és el que passa normalment.
0: Poc a poc i bona lletra, que diuen, també,
1: sí.
0: No?
2: Poc a poc i bona lletra. Vegades... Tenim cançons gravades, més enllà de les 4 que hem publicat, i aviat...
0: No ens les has deixat escoltar, eh?
2: No, en exclusiva, no.
0: Escolteu, avui presenteu un nou senzill, La meva essència, que el sentirem aquí en acústic a la plaça. Ens ho avançava una mica el Xavi i el Martí, però de què va aquesta cançó que arriba, no?, a consolidar les
2: Bueno, de fet, això sí que és estrena exclusiva, no hem tocat mai això en acústic. Vull dir, no, aquesta cançó en acústic no l'hem tocat mai en directe, i avui l'hem preparat per al programa d'avui. I és el que dèiem, és un tema universal, que és trobar qui ets tu i no voler agradar als altres, etc. Però, evidentment, posat en el grup i en la banda, és això que dèiem, buscar la nostra essència, la nostra sonoritat, la nostra manera de fer les coses, i no centrar-nos en el que agrada a la gent, en el que t'escoltin més o menys, i buscar això, tu amb les teus virtuts i defectes, intentar ser tal com ets.
0: Hi ha crítica, al final, en la vostra manera de veure la indústria i en les lletres de les vostres cançons.
4: Sí, sí, de fet, feia poc que estàvem fent un cafè i ho parlàvem justament, no? O sigui, la indústria t'obliga a fer les coses d'una manera que va en contra una mica de la manera de fer d'un artista, no? I jo crec que justament amb La meva essència hem volgut plasmar aquest missatge, sí, sí, està totalment.
1: Però podem dir que a les Montses heu trobat el vostre segell identitari, o encara esteu explorant, esteu buscant?
2: Sí, jo crec que sempre s'explora, però ho hem parlat últimament, això, bastant, sí. Com a grup, i dit, crec que estem trobant ja tant la manera d'escriure com la manera de
4: ser
2: el so, la sonoritat, la manera de fer, també, sobretot, de trobar-nos els tres, Jo crec que cada cop estem trobant més això, sí.
4: Sí, sí.
0: Avui, ja ho dèiem, se us gira feina, actueu al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, la casa de les altres dues Montses que no són la Sant Cugatenca, a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. No sé si tenim l'alcalde per aquí a prop, perquè el tindrem aviat a la taula, però jo aprofito per preguntar-vos, i molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, si us agradaria tocar per Festa Major, per exemple.
2: Home, estaria molt bé.
5: Estaria molt guai.
2: Aquesta plaça també és maca per tocar per Festa Major. Jo dic que he viscut unes quantes festes majors i està molt bé aquesta plaça per tocar, jo us ho dic que...
3: Sí, sense dubte, jo he vingut també.
2: També he vingut a Festa Major a Sant Cugat.
4: Jo crec que he tocat aquí també.
2: No sé mira.
4: Si... Sí, sí, en plan, quan amb altres projectes, amb una orquestra que teníem i tal, i sempre és molt guai tocar a Sant Cugat, perquè la veritat és que és...
3: Bueno, doncs mira, vosaltres us heu tocat, jo no.
0: Doncs escolta, doncs jo ho estic ja projectant, a veure si l'alcalde és per aquí ens ha escoltat, si no li repetirem ara quan segui a taula. Ens acomiadem amb el punt de les 11, amb el butlletí informatiu. Vosaltres aneu-vos preparant perquè tornem amb les Montses i amb la meva essència.
4: Gràcies. Gràcies. L'últim cop que ho faré. Això és massa tòxic, que no hi ha res a fer.
6: És l'última... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions. El Partit Popular de Sant Cugat ha denunciat presumptes incompliments en la gestió de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, tant per part de l'empresa adjudicatària, Fundesplai, com de l'Ajuntament, a qui retreu la manca de control sobre l'execució del contracte. Els populars asseguren que els tècnics municipals de l'àrea d'esports no han encarregat cap auditoria anual del servei, tal com estableixen els plecs de condicions, ni han iniciat expedients sancionadors per possibles incompliments. Davant d'aquesta situació, el PP no descarta posar els fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Quan Bellaterra va iniciar el procés de segregar-se de Cerdanyola i anexionar-se a Sant Cugat, pocs imaginaven que el debat acabaria convertint-se en unes qüestions territorials més rellevants del Vallès. Ara, a l'espera de la decisió de la Generalitat, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es mostra convençut que el moviment acabarà prosperant, encara que no sigui a curt termini. En una entrevista a Cugat Mèdia, l'alcalde ha pronosticat que el govern emetrà un informe desfavorable, però considera que el procés no s'acabarà aquí. Segons ha dit Vallès, la Generalitat dirà que no, però que si juga un pèsol, ha dit que els veïns recorreran i acabaran venint a Sant Cugat. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat ha denunciat davant Inspecció de Treball una presumpta vulneració del dret de vaga després que, segons asseguren, l'Ajuntament mantingués oberts alguns espais dels equipaments amb personal aliè al servei durant les jornades d'aturada dels dies 5 i 6 de juny. El conflicte arriba en plena vaga indefinida dels dissabtes convocada al sector bibliotecari públic català. I el govern mantindrà les restriccions d'accés a Collserola i a la resta de la zona del risc per la pesta porcina africana, almenys fins a finals d'estiu. Així ho va traslladar aquest dimarts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, als representants dels 19 municipis afectats durant una reunió telemàtica en què, entre altres qüestions, es van abordar possibles alternatives per recuperar parcialment l'ús ciutadà de l'espai natural. La trobada arriba pocs dies després de la protesta convocada a Collserola per reclamar la reobertura de l'espai tancat des de principis d'any per contenir l'expansió de la malaltia. I la CUP estudia una proposta per expropiar part dels terrenys de Can Ametller amb l'objectiu d'incrementar el control públic sobre un dels darrers grans sectors pendents de desenvolupar a la ciutat. La portaveu de la formació, Ariadna Sierra, ha defensat que la planificació del nou barri ha de respondre principalment a la crisi d'habitatge.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui a Cugat Mèdia conversem amb un santcugatenc que dedica part del seu temps a escoltar persones que passen per moments difícils. En una societat on cada vegada es parla més de salut mental, però on moltes persones continuen sentint-se soles, serveix com el telèfon de l'esperança, continuen tenint un paper clau. Parlem amb Pepe Casas, santcugatenc i voluntari d'aquesta entitat, per entendre com funciona el servei, quines històries hi arriben i què implica també estar a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Pepe, i benvingut a Cugat Mèdia.
1: Bon dia, gràcies per la invitació.
0: Des de quan ets voluntari d'aquest telèfon de l'Esperança i què et va portar també a fer aquest pas, Pepe?
1: Jo porto ara una mica més de 2 anys i el que em va portar era la necessitat de continuar tenint contacte amb la gent, amb les persones. Per la meva activitat personal sempre he atès persones i des de que una es jubila trobo a faltar allò d'acompanyar i allò d'atendre persones.
0: Recordes què pensaves que trobaries abans de començar i també si la realitat ha estat diferent d'allò que tenies com preestablert?
1: Bueno, tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat, en el telèfon doncs, et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
0: El telèfon de l'Esperança, explica'ns què és exactament, com funciona i també tots els serveis que engloba aquesta entitat.
1: El telèfon té la intenció d'acompanyar. Essencialment és això. I d'escoltar. El nus essencial de la seva feina és escoltar la gent que vol comunicar-se, que vol parlar, que vol compartir, la major part de vegades, situacions difícils, situacions dures de la vida. L'organització del temps, del telèfon... l'organització del temps, el funcionament és la trucada. La gent truca a un telèfon conegut, públic, anònim, totalment confidencial, i allà expressen el que volen explicar, el que necessiten explicar. De fet, el que necessiten és parlar i que se l'escolti. Jo reitero molt això perquè és el nus i el centre de l'activitat. Tenim torns tot el dia, 24 hores, hi ha companys de nit, i evidentment se n'atén festius sense excepció en tot l'any. Aquesta és la manera.
0: Em comentaves abans d'aquesta entrevista que hi havia altres serveis, a part del telèfon de l'Esperança, que és com un xat de joves, que ara també, si vols, ens ho expliques, i el telèfon d'assistència al suïcidi, no? Que també seria diferent.
1: Justament. Genèricament, la fundació és el telèfon de l'Esperança, no? Hi ha aquest telèfon, però hi ha 2 serveis més principals, que són el telèfon de prevenció del suïcidi i el xat de joves, que diem. El xat de joves és la incorporació més novedosa. Parlàvem abans, no?, d'estar en línia, que arrel de la pandèmia, l'aïllament de la gent i especialment dels joves que tenen aquesta necessitat de comunicar, de relacionar-se, va crear la necessitat, des del telèfon van detectar que una bona manera de contactar amb els joves i amb les angústies i angoixes que es patien era a través d'un xat, no d'una trucada, sinó d'un xat. Això és molt més dinàmic per ells i hi ha un grup de companys dedicats especialment a un grup d'edat i a través d'un xat, concretament.
0: Quin tipus de persones s'acostumen a trucar? Sobretot gent que se sent sola, que és el que tu havies comentat, però no sé si veieu que hi ha més homes que dones, quin tipus de situacions us expliquen?
1: Quan entres i et formen, t'adverteixen, t'informen, vaja, de que hi ha essencialment 2 perfils. I parlo d'adults, no parlo del xat, jo estic al telèfon de l'Esperança. Hi ha les persones que senten soledat, que estan soles i necessiten compartir part del temps del dia a dia, i després el grup de persones que ja tenen algun trastorn emocional conegut, cronificat, de temps, que necessitin aquest recolzament. Ells poden tenir i ja tenen els seus recursos, les seves infermeres, els metges, psicòlegs, psiquiatres, i ells mateixos, molts d'aquests professionals, s'ofereixen aquesta sortida, aquest recolzament diari immediat, que és el telèfon. Essencialment és això. La soledat, el trastorn emocional o trastorn mental, si volem dir-li així, i qualsevol persona que tingui qualsevol altre tipus d'inquietud, d'angoixa, de por, de desànim, que vulguin compartir, pensin i sàpiguen del telèfon.
0: Truquen més d'una vegada? És a dir, hi ha gent que entén que s'ho agafa com una cosa d'hàbit, de saber que allà de manera habitual l'escoltaran o són trucades molt aïllades?
1: No, no, en absolut, al contrari. És gent, són persones que necessiten el telèfon com una companyia quasi bé diària. Ha d'haver-hi gent que truca cada dia o ha d'haver-hi gent que truca diverses vegades a la setmana. Hi ha, de fet, en la meva experiència i en la de tots, coneixem a la gent per la veu, no pel nom. Repeteixo que és anònim, totalment confidencial, però la veu o la història ens és molt més que familiar a vegades. Necessiten, hi ha persones que necessiten començar el dia amb una trucada, hi ha persones que necessiten un moment del dia determinat per fer la trucada i per, és una frase molt agradable que jo sento, truco per sentir-me acompanyat, truco per sentir-me acompanyada.
0: Molta gent pot pensar que només és una trucada, però realment quin impacte pot tenir que algú t'escolti?
1: Això ho tenim d'ells mateixos, de l'agraïment que sempre transmeten, perquè ho fan reiteradament, no? Quan acabes una trucada o fins i tot al començament de la trucada, algunes persones el primer que et diuen és gràcies per agafar el telèfon, gràcies per estar aquí, i al final de la trucada també gràcies per atendre'm, no? El servei, és que essencialment el servei que li fem és la companyia d'aquells minuts. Poden ser trucades mitjanament llargues, si vols ho comentem, poden ser trucades llarguetes, i els hi fa essencialment companyia, essencialment hi ha una part del dia que saben que poden trucar, i si la línia està ocupada, perquè això pot passar, tornen a fer la trucada més tard.
0: Tu, Pepe, ets voluntari, al Telèfon de l'Esperança tots són voluntaris, perquè l'audiència i qui ens estigui escoltant ho sàpiga, per tant, entenc que vas com pots, és a dir, quants dies vas, com funciona, quantes hores has d'estar...
1: Ens demanen, la Fundació ens demana almenys 10 hores al mes. No et demanen més,
0: aquest
1: si ofereixes més, perfecte. I acostumen a ser torns, són torns de 5 hores, o de 4, algun torn hi ha de 4 hores, i els de nit són una miqueta més llarg. Més llargs poden ser 6 hores, crec recordar que algun pot ser de 8, inclús. Hi ha diverses persones a la nit... Jo no conec l'experiència de la nit, jo em dedico al dia, però és això, són almenys 10 hores al mes en dos torns de 5 hores, això és el mínim. Després, si hi ha necessitat, la Fundació demana ajuda perquè un torn queda una miqueta més buit, si tu t'ofereixes i ofereixes el teu temps, benvingut seràs.
0: Clar. Perquè en un mateix torn, quants altres voluntaris podeu estar treballant alhora?
1: Acostumem a estar 3 persones.
0: I el telèfon sona constantment?
1: No para. Tu penges una trucada i immediatament entra una altra. No hi ha... És estrany que tu puguis estar entre una trucada i una altra 5 minuts. És que no estàs ni 3 ni 2. A vegades penges i en qüestió de minut i mig, 2 minuts, entra una trucada.
0: Perquè, clar, no hi ha un estàndard de limitació de temps per la trucada, és a dir, vosaltres heu d'agafar la trucada i escoltar, sigui la necessitat d'un minut o d'una hora.
1: Sí, però hi ha límits, hi ha límits. Ens adverteixen i sabem que més enllà de 25-30 minuts la trucada pot entrar en un bucle i en un espai una miqueta àrid, sense gaire més aportació. Aleshores, tu pots deixar anar una persona que vulgui parlar i pots deixar-la anar una miqueta més d'allà, de temps, però per una qüestió d'equitat i de solidaritat amb altres trucades has de donar espai a altres trucades i et recomanen en les formacions que als 30 minuts pensis en anar tancant la trucada i la gent ho accepta. Dius que necessites el temps per més gent, necessitem el temps per més gent i la gent accepta de molt, molt, molt bon grat tancar una trucada als 30 minuts.
0: Quins són els temes que més es repeteixen? És a dir, deies la soledat, però la gent explica coses com molt quotidianes que li passen, explica com se senten, expliquen situacions de dificultats amb el seu entorn, demanen consells però vosaltres no els podeu donar. Explica'ns una mica també tot això.
1: La gent relata els, no el seu dia a dia, sinó la seva història, diré, de patiment, no? Però la gent truca perquè pateix. Per la soledat o per la seva biografia personal que no ha estat doncs, gaire afortunada en la vida, no? Truquen cuidadors o cuidadores de la seva mare, és un perfil habitual. Truca la persona que està sola i truca aquella persona amb un trastorn mental que vol parlar. Poden parlar de coses molt quotidianes com surto a comprar... O surto un moment a un centre social, però habitualment el relat va al voltant de patiment familiar, laboral, no tant l'atur, anava a dir l'atur, però l'atur seria, aniria un problema per una altra banda, però és més una qüestió de problema familiar, la història personal de patiment, sempre al voltant d'això.
0: Tu ets voluntari des de fa un parell d'anys, just des de la pandèmia, que ja fa 6 anys que es parla de la pandèmia, hem passat 6 anys d'aquell 2020, s'ha començat a parlar més sobre la salut mental, sobre també com ha afectat això, aquell tancament en els joves. Per tant, la teva experiència no és prèvia a la pandèmia, sinó que fa només 2 anys, sí. Però no sé si al llarg dels anys, amb els teus altres companys voluntaris, consideren que ha augmentat, hi ha hagut canvis en els últims anys, més soledat, més ansietat, més problemes entre els joves.
1: El trastorn mental i el patiment mental, tothom ja sap, ja està instal·lat, que això va en augment. Jo crec que estem rodejats de patiment i no cal estar malalt. No. Qualsevol de nosaltres tenim problemes i podem arribar a tenir bloquejos i moments d'ansietat molt... molt seriosos. Va en augment, el trastorn mental va en augment, el patiment emocional va en augment, això està molt clar. En el temps que jo porto, no hi ha dubte que el volum de trucades es manté i hi ha tardes o moments o matins que com deia, no pares perquè les trucades són continuades i el nivell d'angoixa es manté. És a dir, tant gent habitual com noves trucades, el nivell d'angoixa, de patiment, de por, és notable.
0: Parlem una mica del protocol, de les eines que us dona l'entitat perquè vosaltres també us afronteu en aquestes trucades, perquè sou voluntaris de molt tipus de situacions, amb molts tipus de perfils també, els que esteu allà agafant el telèfon. Entenc que hi ha una formació específica perquè no només seria escoltar, sinó saber escoltar i després saber engegar el mecanisme que consideri adient. Què és el que et van explicar des de l'entitat, com s'havia d'afrontar això?
1: D'entrada, qualsevol persona que tingui la sensibilitat, el temps, el compromís d'oferir unes hores, pot adreçar-se a la Fundació, hi ha un formulari a la pàgina web que et permet contactar amb ells, i el primer que passes és t'avisen a fer una entrevista per veure això, quin perfil tens, per què vols, per què no vols, quina és la teva inquietud per trucar a la Fundació. Fas una mena de cribatge que no és complicat, no és difícil, no has de tenir més que la il·lusió, el temps, el compromís d'estar-hi. Et fan una formació específica per estar al telèfon i en una sèrie de qüestions en les que ni tan sol, bueno, t'entrenen. De fet, passes una petita teatralització de trucades per poder respondre a les situacions que se't plantegin. No és complicat en absolut, estan molt ben conduïdes aquestes sessions i després comences sempre amb un recolzament molt proper, amb tranquil·litat, i periòdicament sempre hi ha sessions de suport, sempre hi ha espais per poder comentar, no només sessions periòdiques, sinó que tu en qualsevol moment pots recórrer al teu referent de grup i a persones a dins de la Fundació que estan disponibles sempre per qualsevol qüestió que tu tinguis.
0: Perquè és allò de la motxilla que t'emportes després, no? Com a voluntari.
1: Clar, l'interacció amb la gent, la interacció amb les persones pot suposar en algun moment ser neguit, cert temor, no? a què m'està passant, què he sentit, què he fet, què no he fet, i això pot suposar que necessitis en algun moment contactar amb els professionals que tens senyalats per compartir-ho, per comentar-ho.
0: En aquests 2 anys afrontes diferents també les trucades. Entenc que la primera trucada hauria ser de màxim nervis, no? I 2 anys després suposo que...
1: Clar. No? Sí, això està clar. Això està clar. El primer dia penses que em trobaré, però t'ho faciliten molt, clar. És que torno a dir, la gent necessita parlar i trucant, i t'ho diuen. Truco per parlar una estona, truco per sentir-me acompanyada, truco perquè tinc un problema, volia compartir, t'ho fan molt fàcil. I parlen, sobretot parlen ells, no necessites establir un diàleg immens, inclús a vegades demanen que no els escoltis. Yeah. No t'ho diuen, però no m'interrompeixis, no? No t'ho diuen, però no necessites establir un diàleg. Un diàleg és, no diré excepcional, però no és habitual.
0: També hi ha moments positius, abans ho has dit també, no? Que no tot és escoltar la pera, sinó que persones que tornen a trucar per donar o gràcies, o persones que tornen a trucar i veus que potser ja no està tan malament. No sé, t'emportes coses positives o no?
1: Especialment és l'agraïment que tu sents al final, que no, no que el sents, que t'ho diuen, agraït, no? Això sempre. Però el contingut de la trucada acostuma a ser àrido. Has d'estar allà escoltant situacions dures. Un cuidador que està a càrrec de la mare, una cuidadora que està a càrrec de la mare 24 hores al dia sense pràcticament vida personal. Una persona que està sola, que no sap res de la família, que tu no saps el que hi ha darrere d'aquella història. No? No pots saber que hi ha, i torno a una cosa que has dit abans, no podem aconsellar amb un contacte estrictament telefònic, anònim, en el que no veus cara, no veus ulls, ni saps ben bé la història. Se'ns demana, de fet, que tinguem molta cura amb el consell. No, no és, de fet, no et demanen consell, et demanen, escolta, torno a reiterar el mateix, no et demanen un consell de vida, i de fet has de ser molt curós, no? L'has de donar, no pots solucionar la vida de la gent en una trucada, això és impensable. De fet, no t'ho demanen en general, això està clar.
0: Hi ha prou recursos avui dia o serveis com el telèfon de l'Esperança que continuen cobrint mancances importants? És a dir, falten més serveis com el telèfon de l'Esperança per cobrir aquestes mancances que la societat no dona?
1: Jo no et sabria dir. La meva experiència des de que em moc en associacions d'ajuda és que hi ha infinitat de persones, infinitat d'associacions d'ajuda. A la ciutat de Barcelona, a Sant Cugat, hi ha infinitat d'associacions. Si donen resposta a tot, no t'ho sabria dir. Un servei com el telèfon de l'Esperança ja dona molta ajuda. Un servei com el telèfon de prevenció del suïcidi també, tot i que hi ha una part que es canalitza pel 061, això és cert, però jo diria que un servei com el telèfon de l'Esperança sí que he de dir que necessita més persones, eh? Això ho he de dir. Necessitem més persones perquè el servei seria molt millor. Hi haurien menys trucades en espera, menys trucades que no es poden contestar, de manera que el servei que dona el telèfon és molt bo, però una de les coses que he de dir és que es necessita gent, i es necessita gent simplement que vulgui estar a l'altra banda, a l'altra part, a l'altra banda del telèfon.
0: Clar, perquè deu ser encara més frustrant, no, allò que vas a trucar però no te l'agafen perquè justament esteu ocupats, no?
1: Efectivament. Això a vegades t'ho diuen, vaya, sí que han tardat en cogérmelo, vaya, heu tardat avui.
0: Ja.
1: Però per això, som uns, no vaig errat, entre 350 i 400 voluntaris a Catalunya, però es necessita més gent.
0: Com a voluntari, què has après també a nivell personal sobre les persones i sobre tu mateix, els teus límits també?
1: He après essencialment de la bondat i la gratitud de la gent, és que això ho repeteixo. La gent agraeix molt que estiguem a l'altra banda, i he de dir que truca gent de fora de Catalunya, de Canàries, de València, d'Andalusia, de Galícia. No és un munt de trucades, però hi ha trucades de fora perquè diuen que el servei aquí d'escolta és clarament d'escolta.
0: Encara hi ha estigmatització, no només en salut mental, que sí, sinó amb el fet de la trucada al telèfon de l'Esperança. És un telèfon que funciona des de fa moltíssims anys.
1: 50 anys.
0: Per això, encara hi ha aquell temor de dir, ostres, no sé si m'atreveixo a trucar. Creus que la societat existeix, això? O
1: sí,
0: que no es
1: sí, probablement hi ha un cert pudor a expressar que un pateix d'emocions i de sentiments. Sí, encara. Cada vegada menys, jo diria, cada vegada menys. Compartir un moments dolents, situacions dolentes, jo crec que cada vegada és més fàcil. El problema és trobar amb qui. I aquí és on està el telèfon de l'Esperança, clar. Aquí està el paper del telèfon que permet a una persona trucar en qualsevol moment del dia de la nit i sap que no demanarem explicacions ni noms ni res especial. Vostè expliqui'm i jo l'escolto.
0: I per algú que també ens pugui estar escoltant, plantejant-se fer voluntari, Què li diries si jo, per exemple, m'estigués plantejant fer-me voluntària? Deies, necessites 10 hores al mes, repartits a mínim 2 dies, no?
1: Sí.
0: Què més? Com m'animaries a mi? Perquè
1: no, només amb la il·lusió de fer-ho, només amb la sensibilitat de fer-ho, el fet de poder donar l'espai a persones que necessiten combatre soledat i combatre patiment, només amb aquesta disposició i amb aquest ànim és suficient. Només això. Fer un formulari que està a la pàgina web de la Fundació i ells et truquen i et guien des del primer segon a entrevistar-te i a formar-te i a començar a formar part d'un grup.
0: Hem parlat amb Pepe Casas, que és voluntari del telèfon de l'Esperança. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta experiència i haver-nos apropat també aquest servei tan necessari.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui ens endinsem en una peça clau del funcionament d'un teatre, la programació. Parlarem de què implica la feina de programar una temporada, com es construeix una oferta cultural atractiva i quin paper hi juga la programació educativa, que també hi és. I per això avui ens acompanya la Maria Farriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, Maria.
1: Hola, molt bon dia.
0: I el Fran Laera, que és programador adjunt i responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Què tal,
2: hola,
0: Fran?
2: Hola, bon dia.
0: Molta feina, això de programar?
2: Molta, molta.
0: Sí?
2: I tant.
0: Això és com el tema de la moda que quan has enllestit una programació ja estàs pensant en la propera i vas empalmant i no s'acaba mai?
2: És que nosaltres al Teatre Auditori Emma Vilarasau treballem amb molta projecció de futur. Clar, nosaltres ara mateix estem treballant en el 27 i en el 28, o sigui, i estem en el 26. Llavors hi ha una projecció de futur i una feina de treball, de picar pedra, d'anar a mirar propostes, d'assistir a moltes fires i de trobar l'encaix també amb un calendari molt, molt contundent, no? amb molts actes, amb molts compromisos, i és una feina... interessant, però que s'ha de treballar molt, també, s'ha de treballar molt.
0: Això deu ser com una mena de trencaclosques, no? Que vas trobant les peces i ara dius, i ara com les encaixem, no? Fins que tens la gran imatge, el resultat final, que és la programació. Maria, expliquem com és el procés real de la selecció d'un espectacle.
1: A veure, com és el procés? És una mica el que et deia el Fran, eh? Nosaltres partim d'un timing, és a dir, nosaltres hem de saber quin dia hem de tenir tancada la programació. A partir d'aquest dia anem tirant enrere i llavors tenim tot un període on hem d'escollir quines propostes volem. És a dir, deixo el timing a part. Primer de tot, hem de saber quines propostes volem o quin tipus de propostes volem i llavors ens n'anem a fires. La majoria de vegades anem a fires, allà busquem coses que ens agraden o estem molt al dia de l'actualitat a nivell de propostes escèniques. Això què vol dir? Que si la Sala Beckett estrena un espectacle que ens sembla que és molt interessant, anem a veure aquell espectacle de la Sala Beckett. Si resulta que l'Orquestra Simfònica del Vallès ens ve a nosaltres i ens proposa una sèrie de concerts de cara a la propera temporada, doncs ens els mirem i ens els estudiem. I, o sigui, en coses concretes, i després anem a fires. Per què les fires? Perquè allà tenim, durant 4 dies, no sé si alguna vegada ho he explicat, durant 4 dies o 5 dies, tenim 20 espectacles cada dia per veure. Llavors, això és com qualsevol altra fira de qualsevol altra cosa, no? Ho tens tot allà i durant 4 dies et pots veure, doncs, 10 espectacles al dia i has vist tot una sèrie de propostes que després tu la incorporaràs a la teva programació. Un cop tu vas veient tot això, és el que deia el Fran, anem a quasi bé un any vista i llavors tenim un calendari i en aquest calendari anem posant les diferents propostes que ens sembla que ens quadren per la nostra línia de programació, una, per la nostra fitxa tècnica, és a dir, que ens hi càpiguen bé en el teatre, no podrem posar una cosa que sigui massa petit o que sigui massa gran o que necessiti d'una infraestructura o d'uns focus o d'un que nosaltres no tinguem, i en funció del catxet, del preu. Llavors, un cop tenim més o menys, sabem el preu, això és molt important, de la proposta, perquè, clar, ens basem en un pressupost. Un cop sabem el preu de la proposta, sabem la fitxa tècnica, per tant, si ens quadra en el nostre teatre, i després el temps, o sigui, quan es farà, la data, doncs a partir d'aquí l'anem col·locant en el nostre calendari i anem creant tot aquest calendari a 6 mesos/un any vista. De manera que ara ja estem tancant la primera part del 2027 i aviat ens posarem ja a fer la segona part del 2027. Llavors, cada dia has d'anar estant absolutament amatent a totes les propostes que hi han i combinar-ho amb fires. No sé si m'he explicat.
0: Sí, el que passa és que jo ara tinc un dubte, perquè jo interpreto que quan vosaltres teniu l'espectacle i teniu la data també quadra, els hi quadra a ells, els que han de venir.
1: Clar.
0: Els que han de venir.
1: Ells, la companyia et diu... Tinc aquestes dates, a tu et quadra, i llavors jo miro el calendari, i miro en el calendari, i en principi m'hauria de quadrar. Com ho combino perquè em quadri? Normalment en el calendari de dilluns, per dir-ho així, de dilluns a dijous solc tenir el teatre amb lloguer d'espai, en el qual poden companyies, entitats, escoles, conferències, que lloguen l'espai i fan allà el seu acte, i jo solc tenir divendres, dissabte i diumenge lliure per la programació estable. Uh-huh. De manera que jo sempre demanaré un divendres, un dissabte o un diumenge. I en principi els he de tenir lliure, sí? Perquè sí. Tot el que és lloguer d'actes i d'activitats que no formen part de la nostra programació, en principi és de dilluns a dijous. Això ho fem amb l'estable, però el Fran fa exactament el mateix amb la seva educativa. Ella diu, el Fran diu, doneu-me 2 setmanes a l'any per poder col·locar la meva programació educativa. I el Fran té una setmana al febrer i una altra setmana al novembre. O una al novembre i una al febrer perquè el Fran va per curs escolar.
3: Clar, sí,
1: vale?
3: Sí.
1: Llavors té les seves primeres propostes, les posarà al novembre i unes altres es posarà al febrer. Aquelles setmanes estan absolutament lliures per ell. Quan ell parli amb les companyies, li haurà de dir a les companyies d'espectacle familiar, et puc donar o una setmana, els dies de la setmana del novembre o els dies de la setmana, i tot és com un, diguéssim, trencaclosques, on els dos programadors, que és el programador que ens acaba d'arribar, el cap de programació Andreu Gomila i el Fran, han de parlar-se i treballar les dues programacions en un mateix calendari. Cada mes s'han de posar d'acord amb el cap tècnic, que és qui gestiona les sessions d'espai o lloguer d'espai. Sí?
3: Uh-huh. Sí, sí.
1: Llavors, complicat, comparteixen calendari.
3: Heu de ells tenir una bona quadrícula, eh?
1: Absolutament, i molt bona coordinació entre ells.
3: I tant. Per tant, entenem que el que podem veure al llarg d'una temporada en la programació del Teatre Auditori prové de fires, de propostes que poden fer els mateixos artistes.
1: Exacte. I managers, companyies,
3: exacte,
1: representants.
3: Correcte. I també allò que heu trobat en altres sales.
1: Exacte.
3: No? Exacte. Aquestes serien les tres fonts.
1: Sí, sí, les fires, el que veiem a altres sales o el que ens ve directament en el mail, que podem tenir cada dia, doncs no sé, 20 o 30 mails de,
2: o més,
1: de persones que ofereixen la seva proposta artística, ja sigui el mateix artista o ja sigui a través d'un representant. Això és constant.
3: Clar.
1: Llavors, el que ens agafa el telèfon sempre ens diu, bueno, et venen a vendre. És que et venen a vendre. Et venen a vendre el seu producte,
3: oh,
1: i en el seu cas el seu producte és una proposta artística que tu et pot quadrar o no et pot quadrar pel teu teatre.
3: I el Fran, parlem de la importància que té una programació com aquesta educativa que s'encarrega el Fran. Pel teatre, Maria, és una programació...
1: És importantíssima,
3: és
1: pel teatre.
3: És molt important, sí, no?
1: I ara deixarem parlar el Fran, que ell és el protagonista d'aquesta, però ho acabo de dir ara amb una presentació. Just venim ara de presentar la nova proposta de la programació educativa i ho acabo d'explicar. És a dir, pel nostre teatre passen uns entre 10 i 15.000 alumnes per cada programació educativa. Això són molts. Llavors, no es coneix massa. Per què no es coneix? Perquè nosaltres anem a informar i a difondre-la en el col·lectiu de mestres.
3: Aneu directes.
1: Anem directes als mestres. Llavors, la resta de la població potser no és conscient de que des del Teatre Auditori i a Vilassau es fan dues programacions molt importants. L'estable, però també l'educativa. I l'educativa és important per tots els objectius que tenim i tots els valors, però és important perquè passen 15.000 alumnes pel teatre aquí. Entre 10 i 15, eh? Un any 13, 14, 12, ens movem cap aquí. Per tant, per nosaltres és molt important, encara que sembli que no es conegui, però a més la fem des del mateix departament, és a dir, des del Fran i l'Andreu són els responsables de tota aquesta quantitat de programació. Vull dir que...
3: L'equip de programació són ells dos?
1: Són ells dos i la persona adjunta a producció que té una mica de part de programació en programes molt concrets.
3: Uh-huh.
1: O sigui, són 2.5. Per dir alguna cosa. I jo que intento ajudar amb tot el que puc.
3: I deuen faltar mans, segur.
1: Clar, sempre. Sempre.
2: Si vols venir, sempre. Estàs invitada, eh?
3: Jo, mira, per passar una estona, si vols.
1: I la direcció que m'hi poso tant com puc, el que passa que em poso a tot arreu. Però de fet, són ells.
3: La Maria ja té la mà trencada.
1: Són ells. Bueno, perquè...
3: La programació, perquè ja ho ha fet,
1: perquè ho he fet
3: temps enrere.
1: Trencada no ho sé, però n'he fet. Però són ells, eh? Són els dos nois, bàsicament.
3: Fran, si parlem de criteris, explica'ns una mica com es decideix la tria dels espectacles per presentar a aquests alumnes.
2: És el que comentàvem abans. Jo crec que un programador artístic ha de tenir un perfil molt analític, però també ha de tenir una sensibilitat artística molt potent, molt intensa, no? Jo que vinc del món de la interpretació, ho hem presentat ara fa unes hores al servei educatiu, la programació del programa Escoles Escena del curs 26-27. És una programació on no només volem buscar les propostes més multipremiades o que les propostes que tothom conegui, sinó hem buscat propostes que interpel·lin en el discurs amb l'alumnat, és a dir, que sigui una proposta que interessi a les aules, no? Tinc una filla de 5 anyets i el seu discurs és el que més m'importa, no? I llavors entendre com funciona la joventut, aquestes edats tan importants, no? per créixer en la vida, és el que m'interessa. I hem anat a buscar 17 propostes que es presenten aquest any, el 26-27, com diu la Maria, en el mes de novembre i de febrer. Obrim amb un espectacle inaugural el 18 de setembre, és un espectacle totalment gratuït per les escoles públiques i privades també de tot arreu, del territori, Sant Cugat i voltants. I després tenim una sèrie de propostes tant programades al teatre com a projectes participatius on totes les escoles poden participar de forma que completa el servei d'una forma extraordinària, perquè al final són propostes no només per a les escoles, sinó també poden participar les famílies de SAFAS. O sigui, tot l'entorn educatiu ha de poder estar involucrat en aquesta programació.
3: Després hi ha una cosa que és també molt important. És a dir, més enllà de l'espectacle, més enllà d'oferir el que oferiu als alumnes, hi ha un treball, no? Un treball que fan els docents abans, després, però vosaltres també hi col·laboreu?
2: Clar,
3: en aquesta...
2: Justament ho comentàvem abans, que nosaltres aquest any hem parlat molt amb les companyies perquè preparin també una feina prèvia i posterior, no?, amb aquests dossiers pedagògics, no?

0: objectiu?
1: Hi ha molts, eh?
0: Sí? Vinga, fem una llista, va.
1: Hi ha moltíssims, però sí que és veritat que és un doble objectiu, no? El trobar aquest discurs potent pels alumnes a les escoles, però també que facin arribar aquest discurs a les famílies i que tot allò plegat creem entre tots una comunitat, al final, i que puguin gaudir del Teatre Auditori amb tota la seva programació, no només l'educativa, sinó també l'estable.
0: Imaginem que una bona experiència assistint a aquestes activitats pot garantir un aficionat més, no?, a les arts escèniques...
1: De fet, hi ha 4 projectes participatius dintre del servei educatiu que donen aquesta via d'accés als alumnes que tinguin aquest neguit artístic, no?, i escènic, que els fan participar de la proposta, no només com a visionat, no?, visionat aquest, el fet de poder veure aquesta proposta, sinó també de participar. Mm. Hi ha 4 projectes, que són la cantata, l'escruix, la cantània i el torneig de dramatúrgia, que en totes les seves vessants artístiques ajuden els alumnes a descobrir si els agrada o no aquesta professió, si finalment en un futur voldran participar d'aquesta professió, no només a la part de davant, sinó també a la part de darrere.
0: Clar,
1: no?
0: Sí,
1: això,
0: sí.
1: Fem molt hincapié en això, en les visites guiades. Nosaltres també oferim visites guiades al Teatre Auditori de forma gratuïta per tot l'alumnat i expliquem totes les funcions de l'equip tècnic del teatre, no només de l'artístic, no? Sinó el dia a dia de tot l'equip que tenim al Teatre Auditori, que no és poc. Falten mans, quan vulguis pots venir a ajudar-nos, però sí que és veritat que treballen dia a dia, no només de divendres a diumenge, sinó també de dilluns a diumenge, o sigui, és casa nostra.
0: Què és el que més els enlluerna del teatre quan feu aquesta visita?
1: Jo crec que la capsa escènica, no? Quan entren a la platea i quan estan mirant l'escenari sense les cortines, no? El taló, tot el que és dintre, les barres, l'equip tècnic, com parla l'equip tècnic també. Jo moltes vegades em quedo mirant les cares dels alumnes com el nostre equip, que porta 30 anys d'història al teatre, encara s'emociona parlant, no? amb aquesta energia. No? És el que més m'agrada de treballar en aquest teatre, no? Que hi ha molts companys que treballen de forma valenta, exigent, i estan i parlant amb un discurs molt energètic, que a mi m'agrada, no? I d'aquesta professió. No? I aquests alumnes agafen aquest discurs d'una forma molt potent i els interessa, al final.
0: Fran, parlem de formats. No sé si... Clar, diuen, és que els nens, els infants, són un públic molt exigent. Jo no sé si allò d'algú que surt a escena a explicar un conte, això ja està caduc... Han canviat molt els temps?
1: Ha canviat molt, evidentment. Tots els formats han canviat, però hi ha públic per tot. És a dir, totes les companyies petites... Jo he treballat en altres teatres i hi havia companyies molt petites que encara continuen treballant en propostes molt tradicionals, diguem-ho així, que encara funcionen, hi ha públic per tot, no hi ha edats, també. Potser les edats més compromeses amb aquest tipus d'espectacles més tradicionals serien les de 0 a 3, però després quan arriben aquesta part de cicle de I3, I4, I5, sí. Ja comencen amb formats diferents. Nosaltres aquest any, per exemple, proposem 2 tipus d'escenari diferent, i això proposa un canvi, no? Proposem que vinguin a la platea a mirar l'espectacle de forma tradicional, però també tenim 2 espectacles que els farem a sobre de l'escenari, en contacte directe amb els artistes. Després també fem un format de podcast. Aquest any hem agafat un format de podcast per a alumnes de l'ESO. És una proposta que es diu 4 gats, que jo crec que funcionarà molt bé també per fer entendre que les arts escèniques no només són la típica obra de teatre funcional que entenem tots, sinó que hi han entrat altres formats que potser funcionen, no?, també, i un podcast potser és la idea que podria ajudar a treure aquests alumnes al teatre. I també fem activitats complementàries que ajuden també a entendre que la proposta no ha de ser del tot tradicional, sinó fem col·loquis postfunció amb aquesta gent i expliquem com funcionen aquestes propostes. O sigui, tot és complementari i tot està evolucionant, però hi ha lloc per tothom.
0: Déu-n'hi-do, eh? Com han canviat els temps?
2: Hi ha feina, clar. Hi ha molta feina perquè s'ha de posar molt en valor aquesta programació educativa i s'ha de posar en el mateix esforç que es fa amb l'estable. El que deies tu de que els nanos són exigents, ho són molt. I no s'hi val dir, bueno, com que són nens, això ja els hi agradarà. No, no, no, no. Perquè, a més, els nanos són molt sincers. És a dir, si tu veus els nanos embadalits, saps que allò funciona. És que és la prova. I si els veus fent xivarri o molestant-se els uns als altres, allò no els està agafant. Per tant, és molt important, per mi és importantíssim, i per l'equip, per descomptat, ser igual d'exigents a l'hora de programar una programació estable que una educativa, igual o més amb els nanos, perquè la frase aquesta de mama hem anat al teatre o papa hem anat al teatre i no

0: semblava teatre, vol dir que s'ho han passat bomba i que potser tenen una idea del teatre que no és el que ells han disfrutat aquell dia, no? I per tant, aquest, el que deia també el Ferran, aquests nanos els diran anem-la a veure un altre cop que la fan a no sé on, no? I no els importarà repetir-la perquè han disfrutat aquella experiència i això és el que hem d'aconseguir. Que no sigui per ells un pal, diguéssim, en el teatre, que puguin tornar entusiasmats.
1: Que no s'ho sentin com una obligació,
0: que no?
1: Que no
0: que ho disfrutin,
2: la cultura mai ha de ser
0: que els conmogui, que els conmogui, que és molt important.
1: I Frank, quants espectacles programeu cada temporada aproximadament?
3: Mira, aquest any som 17 i aquí tenim les quatre activitats participatives, o sigui, els quatre projectes participatius, però intentem sempre proposar entre 2 i 3 propostes per cicle educatiu. Tenim entre 2 i 3 propostes per això, per la primària, per l'ESO, batxillerats i cicles formatius. També tenim alguna proposta que està fora del servei educatiu perquè la tenim ja programada a l'estable per 0-3, que fem normalment en col·laboració amb el festival El Més Petit. O sigui, hi ha proposta per totes les edats i entre 2 i 3.
1: Què volies destacar, Maria?
0: Mira, volia destacar una cosa molt important, que és el segon any que ho farem, que és que nosaltres inaugurem, avui hem fet una roda de premsa explicant-ho, però inaugurem la temporada real al setembre i oferim un espectacle inaugural en el Teatre Auditori absolutament gratuït per tots els alumnes. Llavors, les mestres i els mestres ja ho saben, que es poden a partir del 15 de juny, ja poden inscriure's, i és un espectacle gratuït que fem, que se'ns omple el teatre i que és meravellós veure tot el teatre allà celebrant, diguéssim, una mica com l'inici d'aquestes propostes educatives. I era per dir-vos això, que el dia 18 de setembre, ho dic bé, Fran? Sí. El 18 de setembre es fa aquest espectacle inaugural i que segurament tornarem a omplir el teatre amb The Incredible Box, que es va ser el millor premi espectacle de carrer el 2018, però que també es fa sala i que és meravellós. És una manera també de premiar-los o ens agrada també poder donar aquest tret de sortida a tots els espectacles que
1: hi ha. És la segona vegada, dius, que es fa.
0: És la segona, ho vam fer l'any passat, per primera vegada la gent va estar molt contenta, els nanos van venir contents, va ser molt bonic, i aquest any el Fran ha tornat a programar un espectacle pel dia 18 que ens sembla que serà fantàstic com a tret de sortida.
3: De forma totalment gratuïta, sí. Això és el que volíem també remarcar, que l'inaugural és totalment gratuït per a les escoles, en ordre d'inscripcions, però és l'aposta, no? La gran aposta d'iniciar el curs amb aquest espectacle inaugural.
1: No ens hem deixat res important? Ho dic perquè no ens queda...
0: Segur que sí, però és igual, ja tornarem a venir.
3: Tornarem a venir, segur.
0: Unireu veient per xarxes, perquè unirem explicant per xarxes les nostres xarxes del Teatre Auditori. Emma Blesau, unirem explicant. Fins ara no ho explicàvem tant, lo d'educatiu, per això que et dic que anàvem més a un públic, però tothom ha de saber que hi ha un programa educatiu potent, interessant, i que per nosaltres
1: home,
0: és molt
1: els primers
0: important.
1: Els alumnes, i els alumnes sí. Hi aneu directament sí. A visitar-los, sí. O sigui que...
0: Sí. O sigui que ens anireu sentint a parlar cada vegada més.
1: Molt bé. Doncs a la Maria i al Fran els hi agraïm moltíssim la visita que ens han fet avui al programa. Que vagi molt bé, ja queda poc per acabar el curs.
0: Ja queda poc, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Tots.

0: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
1: Ràdio Sabadell, 94.6.
0: Terrassa.
1: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
0: Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
0: El Prat.
1: El Prat Ràdio, 91.6.
0: Castellà.
1: Ràdio Castellà, 90.1.
0: I Badalona.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
0: Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
2: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
0: Escolta-la els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Faves comptades.
5: I avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adeu-siau, fins demà.
6: En sèrie.
7: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
6: Les millors ficcions.
7: Els millors relats.
6: Les estrenes més espectaculars.
7: El retorn de les sèries més esperades.
6: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
7: En sèrie, amb l'Ali Giné.
8: Molt benvinguts a l'En sèrie, en una setmana més carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera. I ho fem des d'aquest dilluns a Disney Plus i arriba Alice i Steve.
9: I wish I was in love.
10: You deserve to be loved. Anybody would be lucky to have you.
8: Parlem d'una comèdia que segueix una dona destrossada quan el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. La protagonista farà el possible per acabar amb la relació, però per desgràcia d'ella, l'amic està més que preparat per l'atac.
11: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
12: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
8: Des d'aquest dimarts a Filmin hi trobem El juego del asesino.
13: Soy Patrick, me he mudado a la casa del grande. Es un desperdicio que estés jubilado. Necesitas un nuevo reto.
8: Atormentat pel cas que mai va resoldre, un detectiu retirat és arrossegat de nou a un joc mortal quan ressorgeixen els indicis d'un assetjador sàdic, difuminant la línia entre la culpa, la veritat i l'obsessió.
14: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie Sam?
8: Des d'aquest dimecres a Amazon s'hi estrena Todos nuestros años.
15: Charlie, ¿te invito?
16: Ella tenía que venir.
17: Tú fue como una madre para mí.
16: Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla.
8: És una adaptació de les novel·les romàntiques juvenils de Carly Fortune.
18: Te has perdido mucho. Quiero asegurarme de que has venido por las razones correctas.
8: La trama explica una història narrada durant 6 anys i una setmana del típic poble costaner on neix l'amor entre els dos protagonistes.
19: Escucha, si quieres ganar el caso, haz lo que te digo.
8: Dijous a Netflix hi trobem Les dos cares de la ley.
20: El hijo de un juez se ha cargado al de un policía.
21: Yo no he matado a nadie. ¿Quieres que te diga todas las que has hecho?
8: Inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
22: Si fuera el negocio, Rubén. No hago nada que no sea legal.
23: Un empresario, plan.
8: També des d'aquest dijous hi arriba a Movistar Plus la tercera i última temporada de L'Immortal.
24: ¿Quiere volver al negocio?
22: Quiero volver a mi puta casa tranquilo, rubia.
24: Entonces, déjame hacer las cosas a mi manera.
23: Lo importante es asegurar la cara.
8: Posa punt i final aquest thriller escrit per David Moreno, Diego Sotelo i Raúl López. Mascla en acció, drama familiar i thriller psicològic.
25: No quisiera tener que buscar en Madrid un socio que defienda mejor mis intereses.
8: En aquesta darrera entrega, l'acció es concentra en tan sols 5 dies i es desenvolupen diverses trames que s'entrellacen fins confluir en una única història. Encara aquest dijous a HBO Max hi trobem Tráfico Aéreo.
26: Time,
0: I'll meet you with 3 kilos of heroin.
8: El fill de la protagonista és empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. Una banda li fa xantatge perquè es dediqui al contraban. A la protagonista no li quedarà altre remei que entrar en un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill.
1: Esto podría ser lo azul que necesito para completar mi traje de boda.
2: Pero si todavía no tienes ni el vestido.
3: ¿Quién es el hombre? Todo lo demás son detalles.
8: Tornem a Netflix també aquest dijous i arriba la cinquena temporada de Magnolias.
3: Vuestro amor y apoyo me ayuda a compensar el dolor de estar lejos de todos mis seres queridos.
8: Torna aquest drama que segueix la vida d'un grup d'amigues mentre naveguen per la selva de les relacions, la família i les seves carreres laborals a Carolina del Sud.
4: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
8: La darrera proposta de dijous ens porta Sky Showtime amb Lawyer Ligas.
15: Hai passato tu l'audio alla stampa.
26: Ho tirato su un bel casino, eh?
8: La sèrie segueix a un advocat brillant i reconegut pel seu estil irònic i controvertit que s'enfronta a un sobtat declivi de la seva carrera per culpa d'un escàndol que l'obliga a abandonar el prestigiós bufet del que era soci.
3: Señor, ¿qué quiere que haga? ¿No ve el atasco? ¿Dónde quiere que me meta?
8: Divendres, Amazon Prime torna amb la temporada 4, Atasco.
27: A todos nos hubiese encantado haber ganado el Gran Prix.
28: ¿A qué temperatura se lava esto?
29: No sabes. ¿Cómo se fríe un huevo? No sabes.
30: Lo mío es el imán.
8: Entre les noves trames hi haurà matrimonis a punt del col·lapse, convidats de camí a una boda, concursants de televisió derrotats, emergències mèdiques, cites romàntiques que es torcen o fins i tot un papa mòbil enviat al Vaticà en una surrealista missió protagonitzada per Pepe Villuela i David Lorente. A HBO s'hi estrena també aquest divendres Orgullo. La sèrie explica la història d'un jove gay imprudent que viu amb l'il·lusió que el món està als seus peus i de que res pot pertorbar la seva llibertat. Quan una inesperada tragèdia familiar esmicola la seva realitat, el seu món comença a esfondrar-se.
31: Te debo todo lo que he logrado llegar a ser. Por mi amada esposa... y por mi hermosa familia.
8: A Netflix també divendres s'estrena El polígamo.
31: Me gusta mucho mimar a mis mujeres.
3: Me encanta.
32: Te lo diré una sola vez. Vas a dejar a esa... ahora mismo.
8: La protagonista és molt popular a les xarxes i sembla l'exemple ideal de felicitat matrimonial. Tot plegat fins que les infidelitats del seu marit desencadenen una gran crisi.
33: Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
8: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie, en aquesta ocasió fent una ullada crítica a la cinquena temporada d'una de les sèries insígnia d'Apple TV, Para toda la humanidad.
34: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
8: Estem davant d'una de les més grans apostes de ciència-ficció, junt amb Silo, de la plataforma. Fins ara ha tingut un desenvolupament satisfactori, malgrat les crítiques a la seva quarta entrega.
33: Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible.
35: Tenemos que tomar cartas en el asunto.
8: Ara, però, ens trobem davant d'una cinquena temporada que s'allunya dels orígens de la sèrie i ens transporta més cap un drama social que cap una trama de ciència-ficció espacial.
36: Perder vuestra humanidad.
37: Luchamos por nuestra humanidad.
8: Aquest canvi d'enfocament ha estat rebut de forma molt desigual per la crítica. L'emocionant carrera espacial de les primeres entregues ha donat pas a un tens drama sociopolític centrat en la vida dels colons i la lluita de classes a Marte, utilitzant el planeta vermell com un reflex dels problemes contemporanis.
38: La misión es encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
39: El mayor descubrimiento de la historia.
40: Tenemos que aprovecharlo.
8: D'aquesta cinquena temporada se'n critica l'excessiu ús del melodrama amb un ritme desigual i en format de colabrot. Abandonar l'exploració espacial, al marge que de la missió a Titan, és sens dubte un exercici arriscat i en especial aquí no ha complert les expectatives dels fans.
41: Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
34: No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana.
8: Tampoc ajuda el fet inevitable del relleu generacional dels personatges principals de la sèrie. Els nous protagonistes necessiten molt més per arribar a l'alçada dels seus predecessors.
33: Bueno, la cosa va en serio.
8: Seria injust qualificar una de les millors sèries de ciència-ficció en plataformes ara mateix per aquesta cinquena entrega, però no podem deixar de banda aquest regust amarg que ens deixa a l'espera que es recondueixi en una futura sisena temporada, si es confirma.
5: Sin aliados, sin ayuda, sin su planeta de origen, vamos a ver cuánto pueden sobrevivir.
8: En definitiva, hem passat d'una magnífica epopeia espacial a un drama de supervivència obrera, amb l'afegit de thriller policial, això sí, a l'espai. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment del primer capítol amb una de les trames que desencadenaran el fil argumental d'aquesta cinquena entrega.
6: El cuerpo muestra signos compatibles con una despresurización rápida y la exposición a la superficie. La epidermis presenta una deshidratación provocada por el vacío y una hinchazón severa causada por la presión interna.
5: A ver, ¿qué tenemos aquí?
7: Parece que otro polizón se ha suicidado, sheriff.
9: Yoon Tae-min pidió asilo desde Corea del Norte.
7: ¿Y esto?
9: Servicios sociales les hacen fotos y solicitan ayuda.
5: Gracias, Boyd. Mándame una copia de la autopsia cuando ya esté terminado.
9: Señor, estaba pensando en el lugar donde se ha encontrado el cuerpo y se me escapa un poco. En la Tierra, si alguien corre 12 segundos, puede llegar a unos 90 metros. Aquí lo multiplicamos por 3 por la gravedad. Pero el señor Yoon ha corrido casi 400 metros desde el rover. Hay algo que no cuadra.
7: Ah, ahora es matemática.
10: Le habéis mirado el tiempo, ¿no?
6: No, he realizado un examen post-mortem estándar.
10: Están intactos.
7: ¿Y?
10: Si la causa de la muerte es una rápida descompresión, tendría los tímpanos perforados, pero no lo están. Lo que significa que murió en un entorno presurizado.
7: ¿Puede explicarlo para que lo entendamos?
9: Que alguien lo sacó al exterior una vez muerto.
5: ¿Entonces se trata de un homicidio?
10: Eso parece.
7: Joder.
5: Bueno, doctor, necesitaremos una autopsia completa. Análisis de ADN, toma de muestras, lo pasaremos por el sistema. Hasta que no sepamos más, esto no sale de aquí. ¿Entendido?
7: Señor.
6: Claro.
11: Nos llega que el cuerpo de la víctima fue descubierto en la superficie de Marte sin el traje espacial.
12: La base, con 5.000 personas, ha tenido momentos puntuales de violencia desde que existe, incluido el anárquico motín ocurrido hace casi 10 años.
13: Pido a todos los residentes del Valle de la Felicidad que mantengan la calma, ya que el Cuerpo de Paz sigue investigando este crimen.
14: Era el gobernador de Marte, Lenya Bolivarov, instando a los residentes del Valle de la Felicidad a mantener la calma mientras los cuerpos de paz continúan investigando el crimen.
8: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
16: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
18: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
19: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
21: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
20: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit quatre metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia al programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP, Can Mates, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada, Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen en una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra, Margarida Cleris, assegura que durant anys s'han normalitzat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada, Assun Reyes, aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea: el sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per als pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'Alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat visibilitat de l'horitzó. Un dels punts suggerits és el del turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part de la programació de la Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a la prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dijous 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de cugat.cat. El Teatre Auditori Emma Viladasau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Viladasau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Aquest és un cap de setmana replet d'activitats per a tots els gustos. D'una banda, els amants de la música podran gaudir del Festival Sant Cublac, que enguany arriba a la seva 12a edició. Dissabte serà el torn dels ritmes llatinoamericans. El públic podrà participar en una trobada de salsa social organitzada amb l'entitat Pinya con Salsa i assistir als concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Jau del Monte. La jornada culminarà amb Latin Goes Ska. La Cluenda arribarà diumenge amb una jornada oberta a tots els públics. El programa inclou un taller de percussió amb Mamadou Boga, una proposta teatral del col·lectiu colombià Avia Yala, un vermut musical amb vinils, un combo obert de música tradicional africana i una roda de samba a càrrec del grup Sant Cugatenc per a Condé. També dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, a la plaça d'Octàvia i amb motiu dels 100 anys de l'edifici de la Casa Aymat, s'activa una proposta col·lectiva i col·laborativa per aprendre a teixir un tapís de llins. Amb un taler de llis es confeccionarà un tapís arxiu amb la participació dels ciutadans i visitants de Sant Cugat. Cadascú pot teixir un fragment escollint la llana del seu color preferit. Després, cada participant omplirà una fitxa amb les seves dades i una mostra del color que ha utilitzat, tal com es recollia les fitxes de llanes de colors emprades a la manufactura de la Casa Aymat. També dissabte a la plaça de l'Om, a partir de les 11 del matí, l'Escola de Dansa de l'Esbart Mediterrani celebra el final de curs amb una mostra de danses tradicionals catalanes. I per tancar la jornada arriba la 13a edició de la Nit en Blanc, organitzada per Sant Cugat Comerç, l'esdeveniment que tindrà lloc entre 6:15 de la tarda i la mitjanit a diferents emplaçaments de Sant Cugat, promou la cultura i el comerç de proximitat. Les activitats es concentraran a les places d'Octavià, de Sant Pere, Doctor Galtés, Quatre Cantons i 1 d'octubre. Dansa, hip-hop, country, rock, blues, jazz, fusió i molt més. La iniciativa El Comerç Pinta Molt, que es va estrenar a l'edició passada de la Nit en Blanc, es repetirà enguany. Els participants que hauran de pintar en directe a un aparador de la ciutat optaran a un premi de 300 euros en la categoria d'adults i una caixa de pintures per als menors de 18 anys. D'altra banda, s'organitzarà un sorteig adreçat a totes les persones que es facin una fotografia davant del fotocall i la publiquin a les xarxes socials. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93597100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Escolta-la els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit quatre metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia del programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP, Can Mates, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra, Margarida Cleris, assegura que durant anys s'han normalitzat provocat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada Sonreyes aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea. El sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per als pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat de l'horitzó. Un dels punts suggerits és el del turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència, intel·ligència o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part de la programació de la Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a la prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dijous 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de cugat.cat. El Teatre Auditori Emma Viladasau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Viladasau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
11: Infopodcast, Sant Cugat.
12: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Aquest és un cap de setmana replet d'activitats per a tots els gustos. D'una banda, els amants de la música podran gaudir del Festival Sant Cublac, que enguany arriba a la seva 12a edició. Dissabte serà el torn dels ritmes llatinoamericans. El públic podrà participar en una trobada de salsa social organitzada amb l'entitat Pinya con Salsa i assistir als concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Jau del Monte. La jornada culminarà amb Latin Goes Ska. La Cluenda arribarà diumenge amb una jornada oberta a tots els públics. El programa inclou un taller de percussió amb Mamadou Boga, una proposta teatral del col·lectiu colombià Avia Yala, un vermut musical amb vinils, un combo obert de música tradicional africana i una roda de samba a càrrec del grup Sant Cugatenc per a Condé. També dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, a la plaça d'Octàvia i amb motiu dels 100 anys de l'edifici de la Casa Aymat, s'activa una proposta col·lectiva i col·laborativa per aprendre a teixir un tapís de llins. Amb un taler de llis es confeccionarà un tapís arxiu amb la participació dels ciutadans i visitants de Sant Cugat. Cadascú pot teixir un fragment escollint la llana del seu color preferit. Després, cada participant omplirà una fitxa amb les seves dades i una mostra del color que ha utilitzat, tal com es recollia les fitxes de llanes de colors emprades a la manufactura de la Casa Aymat. També dissabte a la plaça de l'Om, a partir de les 11 del matí, l'Escola de Dansa de l'Esbart Mediterrània celebra el final de curs amb una mostra de danses tradicionals catalanes. I per tancar la jornada arriba la 13a edició de la Nit en Blanc, organitzada per Sant Cugat Comerç. L'esdeveniment, que tindrà lloc entre 6:15 de la tarda i la mitjanit a diferents emplaçaments de Sant Cugat, promou la cultura i el comerç de proximitat. Les activitats es concentraran a les places d'Octavià, de Sant Pere, Doctor Galtés, Quatre Cantons i 1 d'octubre. Dansa, hip-hop, country, rock, blues, jazz, fusió i molt més. La iniciativa El Comerç Pinta Molt, que es va estrenar a l'edició passada de la Nit en Blanc, es repetirà enguany. Els participants que hauran de pintar en directe un aparador de la ciutat optaran a un premi de 300 euros en la categoria d'adults i una caixa de pintures per als menors de 18 anys. D'altra banda, s'organitzarà un sorteig adreçat a totes les persones que es facin una fotografia davant del fotocall i la publiquin a les xarxes socials. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit 4 metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia al programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP, Can Matas, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada, Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra, Margarida Cleris, assegura que durant anys s'han normalitzat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada, Assun Reyes, aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea. El sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per als pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat Universitat de l'Horitzó. Un dels punts suggerits és el del turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar

0: El Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Aquest és un cap de setmana replet d'activitats per a tots els gustos. D'una banda, els amants de la música podran gaudir del Festival Sant Cublac, que enguany arriba a la seva 12a edició. Dissabte serà el torn dels ritmes llatinoamericans. El públic podrà participar en una trobada de salsa social organitzada amb l'entitat Pinya con Salsa i assistir als concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Jau del Monte. La jornada culminarà amb Latin Goes Ska. La Cluenda arribarà diumenge amb una jornada oberta a tots els públics. El programa inclou un taller de percussió amb Mamadou Boga, una proposta teatral del col·lectiu colombià Avia Yala, un vermut musical amb vinils, un combo obert de música tradicional africana i una roda de samba a càrrec del grup santcugatenc Paracundé. També dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, a la plaça d'Octàvia i amb motiu dels 100 anys de l'edifici de la Casa Aymat, s'activa una proposta col·lectiva i col·laborativa per aprendre a teixir un tapís de llins. Amb un taler de llis es confeccionarà un tapís arxiu amb la participació dels ciutadans i visitants de Sant Cugat. Cadascú pot teixir un fragment escollint la llana del seu color preferit. Després, cada participant omplirà una fitxa amb les seves dades i una mostra del color que ha utilitzat, tal com es recollia les fitxes de llanes de colors emprades a la manufactura de la Casa Aymat. També dissabte a la plaça de l'Home, a partir de les 11 del matí, l'Escola de Dansa de les Bar Mediterrània celebra el final de curs amb una mostra de danses tradicionals catalanes. I per tancar la jornada arriba la 13a edició de la Nit en Blanc organitzada per Sant Cugat Comerç. L'esdeveniment, que tindrà lloc entre 6:15 de la tarda i la mitjanit a diferents emplaçaments de Sant Cugat, promou la cultura i el comerç de proximitat. Les activitats es concentraran a les places d'Octavià, de Sant Pere, Doctor Galtés, Quatre Cantons i 1 d'octubre. Dansa, hip-hop, country, rock, blues, jazz, fusió i molt més. La iniciativa El Comerç Pinta Molt, que es va estrenar a l'edició passada de la Nit en Blanc, es repetirà enguany. Els participants que hauran de pintar en directe un aparador de la ciutat optaran a un premi de 300 euros en la categoria d'adults i una caixa de pintures per als menors de 18 anys. D'altra banda, s'organitzarà un sorteig adreçat a totes les persones que es facin una fotografia davant del fotocall i la publiquin a les xarxes socials. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
13: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit quatre metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia al programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP, Can Mates, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra Margarida Cleris assegura que durant anys s'han normalitzat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada Assun Reyes aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea: el sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per les pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'Alcaldia de Drets i Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat de l'horitzó. Un dels punts suggerits és el del turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part de la programació de la Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a la prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dijous 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de cugat.cat. El Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a la xarxa www.cugat.cat.
11: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: Infopodcast, Sant Cugat.
9: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Aquest és un cap de setmana replet d'activitats per a tots els gustos. D'una banda, els amants de la música podran gaudir del Festival Sant Cublac, que enguany arriba a la seva 12a edició. Dissabte serà el torn dels ritmes llatinoamericans. El públic podrà participar en una trobada de salsa social organitzada amb l'entitat Pinya con Salsa i assistir als concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Jau del Monte. La jornada culminarà amb Latin Goes Ska. La Cluenda arribarà diumenge amb una jornada oberta a tots els públics. El programa inclou un taller de percussió amb Mamadou Boga, una proposta teatral del col·lectiu colombià Avia Yala, un vermut musical amb vinils, un combo obert de música tradicional africana i una roda de samba a càrrec del grup Sant Cugatenc per a Condé. També dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, a la plaça d'Octàvia i amb motiu dels 100 anys de l'edifici de la Casa Aymat, s'activa una proposta col·lectiva i col·laborativa per aprendre a teixir un tapís del llins. Amb un taler del llis es confeccionarà un tapís arxiu amb la participació dels ciutadans i visitants de Sant Cugat. Cadascú pot teixir un fragment escollint la llana del seu color preferit. Després, cada participant omplirà una fitxa amb les seves dades i una mostra del color que ha utilitzat, tal com es recollia les fitxes de llanes de colors emprades a la manufactura de la Casa Aymat. També dissabte a la plaça de l'Om, a partir de les 11 del matí, l'Escola de Dansa de les Bar Mediterrània celebra el final de curs amb una mostra de danses tradicionals catalanes. I per tancar la jornada arriba la 13a edició de la Nit en Blanc organitzada per Sant Cugat Comerç, l'esdeveniment que tindrà lloc entre 6:15 de la tarda i la mitjanit a diferents emplaçaments de Sant Cugat, promou la cultura i el comerç de proximitat. Les activitats es concentraran a les places d'Octavià, de Sant Pere, Doctor Galtés, Quatre Cantons i 1 d'octubre. Dansa, hip-hop, country, rock, blues, jazz, fusió i molt més. La iniciativa El Comerç Pinta Molt, que es va estrenar a l'edició passada de la Nit en Blanc, es repetirà enguany. Els participants que hauran de pintar en directe un aparador de la ciutat optaran a un premi de 300 euros en la categoria d'adults i una caixa de pintures per als menors de 18 anys. D'altra banda, s'organitzarà un sorteig adreçat a totes les persones que es facin una fotografia davant del fotocall i la publiquin a les xarxes socials. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea, que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'Eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C12, on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluïdesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim un quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat també tenim una entrada amb força fluïdesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir, a molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus, i la tarda gairebé assolellada a tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu. De fet, cada tarda més calor i, a més, amb força sol. Sí que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
5: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
5: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
2: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
7: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
2: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el Pacte de la Unió Europea sobre Migració i Asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
8: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
9: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
8: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Esther Minguell.
10: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
11: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
10: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
2: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
12: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
13: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimològicament bona muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
15: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
16: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, ja hem recorregut.
15: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
17: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
15: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
2: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
18: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
19: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. Els números són completament fiables.
18: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
2: Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui, de BOTV.
20: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoscoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoscoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
21: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
20: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.
2: Falten només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pascual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
22: Per sumar el segon punt a l'eliminatòria, sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història, tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
2: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espar Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
23: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un auténtic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
2: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
0: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
1: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
3: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
1: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
4: Ràdio Sant Cugat.
24: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
25: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C-12, alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Gairebé passen 4 minuts de 8:15. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions, per presumptament haver agredit sexualment 3 treballadores de la seva empresa. L'arrest es va produir ahir, després que les 3 víctimes presentessin una denúncia davant la policia. La unitat d'investigació de les Corts s'ha fet càrrec del cas, que continua obert, i no es descarten més denúncies. La previsió és que Atance passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria. Us recordareu, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat

0: d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Iridia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia.
0: Ho dèiem, eh? Avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
1: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar. Aleshores, aquí ja veiem un enfocament molt clar de què tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques. Veiem que posen en risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de portar les persones.
0: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixa'm però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
1: Sí, totalment. Ens sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de reassentament o acollida, podrien expressar la seva solidaritat amb moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones, pagant vols de deportació, per exemple.
0: Clara, doncs ens queda pendent perquè avui no entra en vigor aquest gir més dur amb el reglament de retorn que tu d'alguna manera ja apuntaves i que permetrà, si s'aprova, si s'acaba aprovant, que confiem que serà així, malauradament, permetre la deportació de migrants o sol·licitants d'asil, com deies tu, a tercers països segurs, com entrecomillaves. En fi, tindrem oportunitat segurament de valorar en el moment en què això entri en vigor, si és que hi entra finalment, quins riscos reals comporta aquesta figura. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí, Clara, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs en aquest context també us expliquem que la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
2: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela.

0: Ella és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
1: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
0: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
3: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
4: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
3: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
2: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Conec Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de Turisme del Consistori Tarragoní.
5: Que Connect Tarragona per nosaltres realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs perquè ha de fer una ciutat doncs més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs sigui molt millor.
2: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
6: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pugui saltar entre massissos. Per això el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
7: Bàsicament aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
8: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
9: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí, tradicionalment, doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
6: En total, s'ha preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pròxims mesos.
2: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
10: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
2: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
11: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
2: La pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec i ens ho explica en Sergi Amat.
12: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu, l'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
13: I la reflexió d'ell és: papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí, estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que, independentment del resultat, l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada i totalment identificada amb l'equip.
12: Des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana: esforç.
2: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals, i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
14: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceu, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
15: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el quart i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé, sense anar més lluny. Les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a l'est del Pla i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
16: Hem arribat a la final, és important que hi arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga, que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores i veurem què passa, il·lusió en tenim molta.
15: En els tres play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en dues ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
2: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
17: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
18: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
17: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: Tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició s'hi esperen prop de 60.000 persones entre aquest divendres i diumenge, que gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags en Busto. També serà una de les últimes oportunitats per escoltar en directe el grup valencià La Fúmiga. I la companyia La Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit quatre metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia al programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP, Can Matas, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra, Margarida Cleris, assegura que durant anys s'han normalitzat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada Assun Reyes aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea: el sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per als pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'Alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat sostenibilitat de l'horitzó. Un dels punts suggerits és el del turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part de la programació de la Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a la prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dijous 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de cugat.cat. El Teatre Auditori Emma Viladasau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Viladasau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Aquest és un cap de setmana replet d'activitats per a tots els gustos. D'una banda, els amants de la música podran gaudir del Festival Sant Cublac, que enguany arriba a la seva 12a edició. Dissabte serà el torn dels ritmes llatinoamericans. El públic podrà participar en una trobada de salsa social organitzada amb l'entitat Pinya con Salsa i assistir als concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Jau del Monte. La jornada culminarà amb Latin Goes Ska. La Cluenda arribarà diumenge amb una jornada oberta a tots els públics. El programa inclou un taller de percussió amb Mamadou Boga, una proposta teatral del col·lectiu colombià Avia Yala, un vermut musical amb vinils, un combo obert de música tradicional africana i una roda de samba a càrrec del grup Sant Cugatenc per a Condé. També dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, a la plaça d'Octàvia i amb motiu dels 100 anys de l'edifici de la Casa Aymat, s'activa una proposta col·lectiva i col·laborativa per aprendre a teixir un tapís de llins. Amb un taler de llis es confeccionarà un tapís arxiu amb la participació dels ciutadans i visitants de Sant Cugat. Cadascú pot teixir un fragment escollint la llana del seu color preferit. Després, cada participant omplirà una fitxa amb les seves dades i una mostra del color que ha utilitzat, tal com es recollia les fitxes de llanes de colors emprades a la manufactura de la Casa Aymat. També dissabte a la plaça de l'Om, a partir de les 11 del matí, l'Escola de Dansa de les Bar Mediterrània celebra el final de curs amb una mostra de danses tradicionals catalanes. I per tancar la jornada arriba la 13a edició de la Nit en Blanc organitzada per Sant Cugat Comerç, l'esdeveniment que tindrà lloc entre 6:15 de la tarda i la mitjanit a diferents emplaçaments de Sant Cugat, promou la cultura i el comerç de proximitat. Les activitats es concentraran a les places d'Octavià, de Sant Pere, Doctor Galtés, Quatre Cantons i 1 d'octubre. Dansa, hip-hop, country, rock, blues, jazz, fusió i molt més. La iniciativa El Comerç Pinta Molt, que es va estrenar l'edició passada de la Nit en Blanc, es repetirà enguany. Els participants que hauran de pintar en directe un aparador de la ciutat optaran a un premi de 300 euros en la categoria d'adults i una caixa de pintures per als menors de 18 anys. D'altra banda, s'organitzarà un sorteig adreçat a totes les persones que es facin una fotografia davant del fotocall i la publiquin a les xarxes socials. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Nosaltres som feliços.
5: Nosaltres som així.
6: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
7: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
8: La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
9: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
10: Sí. Hombre.
7: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
9: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
10: Igual que jo.
9: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
6: Nosaltres. Cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Nosaltres som genials.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit quatre metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia al programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP, Can Mates, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada, Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra, Margarida Cleris, assegura que durant anys s'han normalitzat realitzat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada Sonreyes aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea: el sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per als pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'Alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat de l'horitzó. Un dels punts suggerits és el del turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part de la programació de la Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a la prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dijous 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de cugat.cat. El Teatre Auditori Emma Viladasau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Viladasau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
10: Infopodcast, Sant Cugat.
13: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Aquest és un cap de setmana replet d'activitats per a tots els gustos. D'una banda, els amants de la música podran gaudir del Festival Sant Cublac, que enguany arriba a la seva 12a edició. Dissabte serà el torn dels ritmes llatinoamericans. El públic podrà participar en una trobada de salsa social organitzada amb l'entitat Pinya con Salsa i assistir als concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Jau del Monte. La jornada culminarà amb Latin Goes Ska. La Cluenda arribarà diumenge amb una jornada oberta a tots els públics. El programa inclou un taller de percussió amb Mamadou Boga, una proposta teatral del col·lectiu colombià Avia Yala, un vermut musical amb vinils, un combo obert de música tradicional africana i una roda de samba a càrrec del grup Sant Cugatenc per a Condé. També dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, a la plaça d'Octàvia i amb motiu dels 100 anys de l'edifici de la Casa Aymat, s'activa una proposta col·lectiva i col·laborativa per aprendre a teixir un tapís de llins. Amb un taler de llis es confeccionarà un tapís arxiu amb la participació dels ciutadans i visitants de Sant Cugat. Cadascú pot teixir un fragment escollint la llana del seu color preferit. Després, cada participant omplirà una fitxa amb les seves dades i una mostra del color que ha utilitzat, tal com es recollia les fitxes de llanes de colors emprades a la manufactura de la Casa Aymat. També dissabte a la plaça de l'Om, a partir de les 11 del matí, l'Escola de Dansa de les Bar Mediterrània celebra el final de curs amb una mostra de danses tradicionals catalanes. I per tancar la jornada arriba la 13a edició de la Nit en Blanc organitzada per Sant Cugat Comerç. L'esdeveniment, que tindrà lloc entre 6:15 de la tarda i la mitjanit a diferents emplaçaments de Sant Cugat, promou la cultura i el comerç de proximitat. Les activitats es concentraran a les places d'Octavià, de Sant Pere, Doctor Galtés, Quatre Cantons i 1 d'octubre. Dansa, hip-hop, country, rock, blues, jazz, fusió i molt més. La iniciativa El Comerç Pinta Molt, que es va estrenar a l'edició passada de la Nit en Blanc, es repetirà enguany. Els participants que hauran de pintar en directe un aparador de la ciutat optaran a un premi de 300 euros en la categoria d'adults i una caixa de pintures per als menors de 18 anys. D'altra banda, s'organitzarà un sorteig adreçat a totes les persones que es facin una fotografia davant del fotocall i la publiquin a les xarxes socials. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida analitzem aquest canvi de paradigma que reclamen les institucions davant la nova realitat de la delinqüència al país. Ho farem en conversa amb Xavier Torrents. Ell és director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Abans, repassem altres titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. El responsable de migració de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en la nova regulació.
2: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
1: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. És divendres i toca fer una repassada a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El Día de la Revelación.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho amplia tot plegat en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar de fet dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars i de la qual n'estem molt pendents. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell, amb l'oposició, això sí, d'Espanya. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més, potser, seria la part d'externalització de la responsabilitat.

0: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
1: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
0: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: Doncs recuperem en aquest punt la notícia amb la que encapçalàvem aquest informatiu. Barcelona viu una escalada de violència vinculada al crim organitzat internacional. Execucions a plena llum del dia, tirotejos selectius i una guerra importada entre clans que es disputen el control del narcotràfic. Tot això en una ciutat que, fins i tot en moments de màxim control policial, com la visita del Papa, ha vist com els sicaris actuaven amb absoluta precisió. I per intentar frenar aquesta escalada de violència, la cúpula d'Interior s'ha reunit d'urgència aquí a Catalunya i ja planteja endurir les penes per armes de foc. Per entendre què està passant i què pot fer Catalunya davant d'aquesta nova realitat criminal, parlem amb Xavier Torrents, que és director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Xavier, i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, bon dia.
2: Els Mossos vinculen els últims tirotejos a guerres entre clans, sobretot de l'Europa de l'Est, diuen, i també al narcotràfic internacional. Per què Barcelona s'ha convertit en un escenari d'aquesta guerra criminal transnacional i què explica que aquests grups s'hi hagin assentat, s'hi hagin afincat amb tanta facilitat?
3: Doncs la raó principal, la causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquestes realitats no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma. Quin és el canvi de marc mental que hem de fer? Doncs molta gent, sobretot la gent més gran, pensa que la marihuana és la marihuana de fa 40 anys enrere, de fa 50 anys enrere, en la qual, diguem-ne, era una droga toga on com a molt havia un 5% d'adulteració d'aquesta marihuana. En aquests moments s'ha de considerar que això ha d'haver un tractament com si fos una droga dura. I si no es fa això, el que fa 5 anys era un risc, és a dir, aquests tirotejos era un risc fa 5 anys, ara ja és una amenaça per la seguretat de Catalunya.
2: Clar, l'assassinat de dimecres al carrer Balmes de Barcelona es produeix a 800 metres del recorregut del Papa i davant d'una comissaria. Què revela això, Xavier, sobre el nivell d'implantació, la capacitat operativa i la sensació, sembla, d'impunitat d'aquests grups, no?
3: Bueno, més que d'impunitat, perquè aquí la policia, especialment la Policia Integral de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra, però aquí podem afegir l'actuació d'altres, sigui la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i fins i tot la Guàrdia Urbana de Barcelona o altres policies locals que actuïn. El problema no és un problema d'entrada de que hi hagi mals operatius dissenyats de la policia, sinó que per molt que faci la policia i fins i tot el sistema judicial i fiscal, ha de canviar les lleis i ha d'haver un enduriment. Pensem que Espanya és el país de la Unió Europea potser amb un tractament més dèbil. I justament en el lloc, Catalunya, on més s'està produint marihuana. Hem de canviar la visió que tenim sobre la marihuana. És un greu problema que ha conduït cap aquí. I avanço una amenaça encara pitjor. De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells.

0: drets. I aquesta amenaça ara és un risc, però compte, fa 5 anys també era un risc que passessin aquests tirotejos i ja s'han convertit en una amenaça real per la nostra seguretat.
1: Clar, és que una mica, tot i que Interior està insistint de moment que aquests tirotejos, com tu ens explicaves, són execucions selectives entre clans, clar, la ciutadania veiem assassinats a plena llum del dia, en carrers cèntrics i en escenes que semblen de pel·lícula. Per més que ens diguin que no hi ha risc, entre la ciutadania creix aquesta sensació d'inseguretat. Això com s'ha de combatre?
0: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal. Aquesta és la primera situació. La segona és que els polítics, els 135 diputats del Parlament de Catalunya, els 350 diputats del Congrés de Diputats i el govern de la Generalitat, i agafi això com un problema d'estat. En aquests moments ja és un problema d'estat. Ens pot passar el mateix que ja ha passat, i allà ja han passat, ja han ultrapassat la frontera, el que ha passat a països com els Països Baixos o Suècia, on el narcotràfic ja fins i tot posa en qüestió l'Estat. Pensem que la família real dels Països Baixos, fins i tot, algun membre de la seva família ha hagut de marxar del país per amenaces del narcotràfic. Per tant, encara estem en aquesta frontera. No l'hem ultrapassat, però això dependrà de la rapidesa i l'agilitat en canvis legislatius per un cantó per agafar això com un problema molt seriós, com un dels principals problemes, per evitar que el risc que acabin tirant tirotejos que afectin a la ciutadania i no només als propis narcotraficants, per evitar que aquest risc acabi, ja sigui una amenaça. Encara som a temps? Sí. Però ens queda molt de temps? No.
1: Xavier Torrents, doncs gràcies per aquesta claredat en el teu diagnòstic, i és evident que, com a mínim, de moment, Interior, aquí a Catalunya, comença a bellugar alguna cosa perquè és conscient d'aquesta gravetat. Gràcies i bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Com resisteix el sector de la restauració al tancament del parc de Collserola? Recordem que la prohibició d'accedir al parc i la resta d'espai natural es mantindrà vigent durant tot l'estiu. I en aquest sentit, la crisi provocada pel brot de la pesta porcina africana supera ja el mig any. Hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz en un restaurant d'aquesta zona de Catalunya, d'aquest parc de Collserola, perquè ens expliquin com estan visquent el sector aquesta situació que suposo que els té entre les cordes. Anna Ruiz, bon dia.
3: Hola, Elena, bon dia. Sí, no es pot fer esport a la muntanya, no es pot caminar a l'entorn natural del parc de Collserola com a conseqüència, tal com explicaves, del brot de pesta porcina que ha provocat una crisi sanitària també mediambiental. I tot això està afectant i molt a les factures i l'activitat econòmica dels restaurants, bars, establiments de restauració que hi ha al voltant del perímetre del parc. Així que ens hem vingut aquí, ens hem plantat al restaurant Santa Creu d'Olorda i amb les seves propietàries, la Montse i la Eli. Montse,
4: bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia.
3: Volem conèixer quina és la vostra història. Com resistiu tots aquests mesos de crisi?
4: Bueno, pues, anem retallant per on sigui perquè es nota bastant, la veritat. I llavors ara inclús estem pensant de tancar els dilluns i que la gent faci festes dilluns i anar aguantant aviam què passa.
3: Perquè heu perdut un tipus de client molt determinat, que era aquell que venia a practicar esport a la muntanya. I espereu, els que són més fidels per això, són aquells que fan esport per carretera.
4: I és que venen per carretera, exacte. Però hi ha molta gent que ens puja de plops d'aquí propers i pugen a peu, esmorzen, tornen a marxar, tota aquesta gent ha desaparegut. I els que van en bicicleta, doncs clar, ni una quarta part, perquè alguns venen per carretera, els que venen, però els de muntanya, que hi havia molts, doncs no cap.
3: Eli, això significa que pels matins s'ha baixat molt la feina.
5: Sí, bastant. O sigui, ara només... Bueno, tenim feina el que és al migdia només. Pel matí ha baixat bé un 20% de lo que és la facturació i tot. Perquè pujava molta gent en bicicleta, caminant, gent amb els gossos, per les pistes forestals, i tot això ja no puja. O sigui, tot el que puja per la carretera. I ens ajuda molt el que és el treball del migdia, de la gent que ve el dia a dia a dinar. però ja està. O sigui, la veritat és que pel matí pues, ha caigut de cop.
6: Molt fluix.
3: I a més de tancar dilluns, heu pensat en altres mesures?
4: No, pues retallem en gent i, clar, és que al final per algun lloc tot és que anar retallant.
3: Vosaltres per això esteu resistint, perquè ja us ha arribat que alguns restaurants de la zona sí que han tancat.
4: Nosaltres tenim veïns, bueno, els mateixos clients ens ho diuen, que hi ha alguns que estan pensant en tancar, perquè, clar, no... no donen.
3: Doncs moltíssimes gràcies. Ah, per cert, que l'estiu s'apropa, és una etapa molt complicada per vosaltres.
4: Imagina't, si a l'estiu ja tenim menys gent perquè fa calor i la gent marxa a platja, doncs pues imagina't ara, entre que els pocs que queden ni pujaran a peu, o sigui que...
6: Sí, és complicat.
3: Així, Helena, que la recepta tant de l'Eli com de la Montse és la de resistir els mesos que venen i esperar que les coses canviïn, a l'espera també de poder obtenir algun tipus d'ajuda o contacte amb l'Ajuntament o altres administracions que els puguin ajudar a resistir aquests mesos que van començar fa més de mig any com a conseqüència de la brot de pesta porcina i que ha fet disminuir i molt el nombre de clients habituals en un restaurant com aquest.
1: És temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: El Barça que ha fet un pas més per ser a la final de la Lliga ACB.
7: Sí, ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la classificació per a la gran final. Segona victòria en aquestes semifinals davant el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi cap a la Laguna. No va ser un triomf tan còmode com el primer. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts. Ho van fer amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final demà al vespre. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
8: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
7: Avui la penya buscarà empatar l'altra semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga al primer partit, al primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar el Roig Arena abans de l'eliminatòria, viatgi cap a l'Olímpic. La pilota ja roda al Mundial 2026 de futbol. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Davant els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
9: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
7: I després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceu el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia amb guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Doncs un quart de nou aquest primer partit a la pista del Liceu. N'hauran de guanyar almenys un a la pista del Liceu perquè tenen el factor pista en contra. Tant de bo, a veure si ho podem explicar durant la propera setmana.
1: Doncs n'estarem pendents, a veure què passa.
7: Segur que sí. Vinga.
1: Gràcies, Cristina. Igualment per tu. Bé. Més coses, doncs ara mateix arriben les estrenes de cinema amb el nostre company David Navarro.
10: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
11: Trabajar por ahí de temporera.
10: Yo es que nunca me he ido de aquí.
11: Ya, es muy fuerte eso.
6: Iván Ijadum, biznaga de plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
12: Embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú no tienes que ayudar.
13: Disculpe.
14: Sí, señora.
13: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
15: ¿Qué dice?
14: Que si le arreglamos el váter.
15: Somos afinadores, arreglamos pianos.
13: 200.
15: 500 y hablamos.
6: A un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
16: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
17: ¿Qué has robado?
18: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
6: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen, doncs, les parets de la galeria, unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves. I tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició, l'organització es prepara per acollir prop de 60.000 persones que entre aquest divendres i diumenge gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags en Bustó. La companyia La Trepa, del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer. Durant gairebé 4 dècades, el Jove Teatre Regina ha programat més de 10.500 funcions i ha rebut més de 2 milions d'espectadors. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i fins dilluns. Adeu.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Nosaltres som feliços.
4: Nosaltres som així.
5: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
6: Avui som
7: la Maria José,
6: el Miguel,
7: l'Edu,
6: la Núria,
7: l'Irra,
6: el David,
7: l'Antonio,
6: l'Artur,
7: l'Emma,
6: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
8: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
9: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
10: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
11: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
12: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Lisso.
5: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Nosaltres.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit quatre metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia al programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP, Can Matas, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada, Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra, Margarida Cleris, assegura que durant anys s'han normalitzat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada, Assun Reyes, aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea. El sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per als pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat l'activitat de l'horitzó. Un dels punts suggerits és el del turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part de la programació de la Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a la prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dijous 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de cugat.cat. El Teatre Auditori Emma Viladasau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Viladasau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Aquest és un cap de setmana replet d'activitats per a tots els gustos. D'una banda, els amants de la música podran gaudir del Festival Sant Cublac, que enguany arriba a la seva 12a edició. Dissabte serà el torn dels ritmes llatinoamericans. El públic podrà participar en una trobada de salsa social organitzada amb l'entitat Pinya con Salsa i assistir als concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Jau del Monte. La jornada culminarà amb Latin Goes Ska. La Cluenda arribarà diumenge amb una jornada oberta a tots els públics. El programa inclou un taller de percussió amb Mamadou Boga, una proposta teatral del col·lectiu colombià Avia Yala, un vermut musical amb vinils, un combo obert de música tradicional africana i una roda de samba a càrrec del grup santcugatenc Paracundé. També dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, a la plaça d'Octàvia i amb motiu dels 100 anys de l'edifici de la Casa Aymat, s'activa una proposta col·lectiva i col·laborativa per aprendre a teixir un tapís de llins. Amb un taler de llis es confeccionarà un tapís arxiu amb la participació dels ciutadans i visitants de Sant Cugat. Cadascú pot teixir un fragment escollint la llana del seu color preferit. Després, cada participant omplirà una fitxa amb les seves dades i una mostra del color que ha utilitzat, tal com es recollia les fitxes de llanes de colors emprades a la manufactura de la Casa Aymat.
5: També dissabte a la plaça de l'Om, a partir de les 11 del matí, l'Escola de Dansa de l'Esbart Mediterrània celebra el final de curs amb una mostra de danses tradicionals catalanes. I per tancar la jornada arriba la 13a edició de la Nit en Blanc organitzada per Sant Cugat Comerç, l'esdeveniment que tindrà lloc entre 6:15 de la tarda i la mitjanit a diferents emplaçaments de Sant Cugat, promou la cultura i el comerç de proximitat. Les activitats es concentraran a les places d'Octavià, de Sant Pere, Doctor Galtés, Quatre Cantons i 1 d'octubre. Dansa, hip-hop, country, rock, blues, jazz, fusió i molt més. La iniciativa El Comerç Pinta Molt, que es va estrenar a l'edició passada de la Nit en Blanc, es repetirà enguany. Els participants que hauran de pintar en directe un aparador de la ciutat optaran a un premi de 300 euros en la categoria d'adults i una caixa de pintures per als menors de 18 anys. D'altra banda, s'organitzarà un sorteig adreçat a totes les persones que es facin una fotografia davant del fotocall i la publiquin a les xarxes socials. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat a Cugat Mèdia.
6: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc. Concretament, el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious Monk, el trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker. Però també va viure èpoques molt tèrboles de jove. D'una banda, va ser detingut per haver comès un atracament a mà armada, de l'altra, per la seva addicció a l'heroïna. De fet, quan tenia 25 anys, va estar ingressat en un centre sanitari i es va oferir per rebre tractament experimental amb metadona i poder alliberar-se de l'addicció a l'heroïna. Té molt de mèrit, això, perquè li feia molta por que sense l'heroïna la qualitat de la seva música fes una davallada. Era absurd, esclar. Escoltem-lo ara en un tema seu que pertany a la banda sonora del film Working Girl, de Mike Nichols, que es va estrenar entre nosaltres com Armes de dona i que van protagonitzar Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. El tema es diu Saint Thomas i és un calipso basat en una cançó que li cantava la seva mare.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot. Sonny Rollins era un humanista, feia ioga, meditació, s'interessava per les filosofies orientals, i l'any 2017 va fer donació de tot el seu arxiu personal al Centre Schomburg, que és un centre dedicat a la recerca de la cultura negra i que pertany a la Biblioteca Pública de Nova York. En el seu disc Freedom Suite, Sonny Rollins hi va escriure aquestes paraules. Quina ironia que el negre, que més que qualsevol altre poble pot reclamar la cultura de Nord-Amèrica com a pròpia, sigui tan perseguit i estigui tan reprimit. Quina ironia que els negres, que han exemplificat les humanitats a la seva pròpia existència, siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Poor butterfly, pobra papallona.

Poor Butterfly, pobra papallona, de Sonny Rollins. Un tema no només del film nord-americà El negociador, sinó també d'un de finlandès del 1996 titulat Salts laterals, sobre un director de teatre i una actriu que són amants i que procuren mantenir en secret la seva relació al marge de les seves parelles respectives. L'any 1959, quan tenia 29 anys, Sonny Rollins va deixar les actuacions i assajava cada dia, fes fred o calor, al pont de Williamsburg, que és un pont penjant sobre l'East River de Nova York i que connecta Manhattan amb Brooklyn. Ho feia perquè assajava durant moltes hores i no volia molestar els veïns. Altres films on apareixen temes seus són Família, de Fernando León de Aranoa, amb Luis Gallardo i Amparo Muñoz, El talent de Mr. Ripley, amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law i Cate Blanchett, Millor sola que mal acompanyada, amb Renée Zellweger i Kevin Bacon, també 50 anys de rebel·lia, un documental de Martin Scorsese del 2014 sobre l'evolució política dels Estats Units, Un cop amb estil, amb Michael Caine i Morgan Freeman, o La crònica francesa, amb Benicio del Toro, Francis McDormand i Tilda Swinton. En el terreny personal, Sonny Rollins es va casar dos cops. El primer matrimoni, però, només va durar uns mesos. El segon, en canvi, va ser amb Lucille Pearson, que es va convertir en la seva mànager i van estar junts fins a la mort d'ella, el 2004. Sonny Rollins estava considerat el millor improvisador viu i li encantava assumir riscos. De fet, quan Barack Obama li va lliurar la Medalla Nacional de les Arts, va dir que les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Com he dit, Sonny Rollins es va deixar el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys, i és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Li direm adeu amb el tema principal de la banda sonora de la magnífica pel·lícula Alfie, del 1966, protagonitzada per Michael Caine. Referint-se al risc de la improvisació, Sonny Rollins va dir: "La improvisació demana estar concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi." Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuem escoltant música de Fanny Mendelssohn. Estem escoltant en aquests moments una composició de l'any 1848, per cor a capella. És un tema que forma part de la col·lecció Inwald, el bosc, opus 3, de Fanny Mendelssohn. Aquesta obra va ser la primera obra que ella va decidir publicar amb el seu propi nom i de manera professional. I és una obra a la que ella li tenia una estima molt especial.

Aquesta obra la va escriure per les seves trobades musicals dels diumenges a la tarda. Aquest cicle porta el nom de Gartenlieder, cançons de jardí, i la va escriure perquè els seus convidats en aquestes trobades poguessin cantar tots junts a capella. Bé, ara passarem a una altra obra molt, molt interessant, també del 1846, una obra per piano sol. És la melodia número 2 del seu opus 4 i és una obra en la qual ella aquí hi aboca tot el seu bon fer com a compositora, però també sobretot, i no oblidem perquè ella també ho era, com a pianista virtuosa.

Com dèiem, aquesta melodia número 2 per piano sol, una petita delicatessen de Fanny Mendelssohn, amb aquestes harmonies, aquests tan bon fer a la que ens té, a la que ens té acostumats aquesta gran compositora. Estem fent aquest repàs de la música de Fanny Mendelssohn i intentem, d'alguna manera, mostrar tot el repertori, perquè va tocar tots els gèneres aguts i per haver en aquell moment. Aquesta obra que ara estem començant a sentir és el primer moviment del seu trio en piano amb re menor, a l'opus 11. Una obra també de 1846, una obra de maduresa. Recordem que Fanny Mendelssohn va morir, això, el 1847, o sigui que aquesta obra seria ja del final de la seva vida. És una obra que, de fet, aquesta és l'última obra que va composar abans de morir i va ser un regal a la seva germana petita, Rebeca, que tampoc era músic, però tocava el violí d'afició i li va composar aquesta gran obra com a regal d'aniversari.

d'aquest Triumph Piano en el més absolut estil del trio clàssic de l'època, dels grans trios de Haydn, Mozart i sobretot Beethoven. Bé, seguirem amb aquest repàs també amb la música de cambra i ara passarem a escoltar una obra bastant més anterior, del 1834. És el primer moviment del quartet de corda en mi bemoll major. Aquesta obra ja n'havíem parlat, però havíem escoltat el darrer moviment. I és una obra que té com a característica, és l'únic quartet que va composar Fanny Mendelssohn, i també alhora és un dels primers, per no dir el primer, quartet conegut escrit per una compositora. És una obra també escrita en el més pur estil del quartet clàssic, una obra que li va portar una petita disputa amb el seu germà, perquè el seu germà va considerar, els germans es parlaven molt de les obres que es feien i es feien autocrítiques els uns als altres, i va considerar que era una obra que tenia un estil molt lliure, però Fanny no va canviar ni una nota del que havia escrit, per sort, i ens ha arribat tal com el va escriure, que és com l'estem sentint ara.

Jo torno a animar els oients a que busqueu música de Fanny Mendelssohn i escolteu, perquè amb aquest, amb l'espai que tenim no podem posar tot el que voldríem posar i tot el que es mereix aquesta grandíssima compositora. Bé, amb això acabarem, acabarem una, amb una altra obra que ara us presentaré, que és l'obertura en do major, també de Fanny Mendelssohn. És l'única obra exclusivament per orquestra sinfònica que va escriure, i és una obra de joventut del 1832, una obra d'una frescor i d'un dinamisme extraordinaris. I amb això ens despedim, i despedim la temporada que hem dedicat íntegrament a les dones compositores, esperant que ho hagueu pogut gaudir i animant-vos, com us he dit, a que pugueu anar redescobrint tota aquesta música de totes aquestes grans compositores de les que hem parlat. Molt bones vacances a tothom i fins la temporada que ve.

0: De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
6: ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
7: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
8: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
9: Ya no hay nada más que decir.
10: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
11: Continguts en xarxa.
12: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
13: Hola, molt bé.
12: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
13: Perquè ens han fet així, perquè són màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
12: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
13: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre

0: que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
1: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
0: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
1: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
0: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors, al tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient. I després, pues, també el que deies, no? Que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any.
1: Déu-n'hi-do.
0: I clar, i potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i a explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
1: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
0: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que, mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer, què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats I clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
1: Això que sembla tan fàcil així dit, però que a l'hora de veritat a vegades
0: Sí.
1: no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè al llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme. Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
0: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos. Vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelin Kage que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El Zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. És deixa de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
1: Alexis, abans d'acabar, sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
0: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers, i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
1: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
0: De res, un plaer.
2: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.

0: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.
1: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i conduït per Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 12 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 estudiants de l'Institut Leonardo da Vinci. Tot seguit, coincidint amb la proximitat del Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, entrevistarem el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de protecció del càncer de pell. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de curiositats i anècdotes. Preguntarem al cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat quines són les situacions més surrealistes que s'ha trobat exercint la seva professió. I afegirem un pessic de llengua amb una nova entrega de l'Anell al Dit amb els alumnes del Servei Local de Català i per posar la cirereta al programa farem safareig amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández que ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, la tertúlia del Faves Comptades comença a fer xup-xup. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui fem allò que fem un cop cada 4 setmanes, que és canviar els rols i els nostres tertulians habituals per ser estudiants de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I avui han volgut parlar del Mundial de Futbol que es viurà aquest estiu. Molt bon dia, benvinguts. Tenim alguns... Acosteu-vos als micròfons sense por, que us sentim fluixet. Tenim algunes veus que potser ja coneixereu d'alguna de les altres tertúlies i alguns estudiants que debuten en aquest espai. Si us sembla, fem allò que fem habitualment i fem una primera ronda de presentacions. Comencem pel Lluc.
1: Vale. Hola, jo em dic Lluc i jugo a futbol i segueixo bastant al Mundial. I, bueno, per això, perquè m'agrada molt el futbol. Soc fanàtic.
2: Hola, jo em dic Milo i no segueixo molt al futbol, però al Mundial, doncs, crec que només la semifinal i la final seguiré.
3: Hola, em dic Maya i jo tampoc segueixo molt al Mundial, però bueno, sé una mica què és i respondré el que pugui.
0: Molt bé.
4: Bueno, doncs jo em dic Lisa i bueno, tampoc segueixo molt al Mundial, i, però bueno.
5: Hola, jo em dic Emma i jo sí que segueixo al Mundial.
0: I el Pedri.
6: Sí, jo vaig
7: amb Pedri. Hola, jo sóc la Júlia i sí que segueixo el Mundial, però no tant com la Emma.
0: Seguiràs més el de l'any que ve, que serà el femení?
7: Sí, bueno, el que jugui el Fermín, també.
0: També.
8: Hola, em dic Santi i sí, segueixo molt el Mundial i m'agrada molt el futbol.
0: Molt bé, si us sembla, comencem una mica per parlar del Mundial, no? Al final és futbol, el Lluc deia, jo soc fanàtic del futbol. No sé quines diferències veieu a l'hora de seguir una competició com és el Mundial d'una altra com pot ser la Lliga regular, no? En aquest cas la Lliga espanyola, la Champions, d'altres competicions. Què té d'especial o no un Mundial a diferència d'altres competicions més regulars i que es fan cada any?
1: Bueno, jo trobo que el Mundial és bastant especial, ja que es celebra cada 4 anys i no és com cada any. I a part, tu pots ser del Barça, del Madrid o de l'Atlètic de Madrid, però al final vas amb Espanya, ja que pues, jo sé, ets d'Espanya i segueixes la selecció. I és com que s'uneixen doncs, diferents equips per veure un sol. I està bé.
2: Sí, jo crec que al Mundial hi participen molts països de diferents llocs i això fa que molta gent s'uneixi per viure i participar i gaudir.
3: Jo crec que sí que és diferent perquè, bueno, tu pots, com ha dit el Lluc, pot tenir el teu equip preferit, però després crec que es cuien diferents jugadors dels equips i doncs potser tens la gent té diferents, els seus jugadors preferits al mateix equip, llavors la gent es junta per això.
4: Sí, bueno, jo penso una mica també el que ha dit la Maya.
7: Sí, jo també, com ha dit el Lluc, que més com és cada 4 anys és més especial i també t'uneix amb gent d'altres equips perquè aneu amb el mateix equip en aquest cas. Sí, jo penso igual que al final al ser de cada jugador de diferents equips pues sí que si tens algun amic que sigui del Madrid o de l'Atleti al final sí que pots fer com més pinya perquè veus els partits que juguen pues, de cada equip.
8: Jo crec que és molt, molt seguit perquè, i com que com ja ell en vaig cada 4 anys, jo això el fa més especial i a més s'ajunta tota la gent de tots els equips de cada país, tot i que siguin en temporada regular siguin molt enemics, per dir-ho d'alguna manera, però en el Mundial no, perquè van tots amb el mateix país. I, a més...
0: Parleu dels jugadors, no? Que el Mundial us dona l'oportunitat, a vegades, suposo, d'animar o seguir alguns jugadors que en la Lliga regular formen part d'altres equips i, possiblement, no sé si aquí tothom és del Barça.
4: Sí.
0: Milo, més o menys, o...
2: Bueno, sí.
0: Si n'has de triar un?
2: Sí, el Barça.
0: Clar, no sé si us passa quan es fa la convocatòria, no?, que ara per ara el Barça està en un bon moment, hi ha molts jugadors del Barça que van a la selecció, el Madrid no està en el mateix moment, tampoc té un plantell tant jugadors de l'estat espanyol. Us agrada seguir aquest moment de quins jugadors aniran convocats i més enllà dels convocats quins juguen els partits, o encara manteniu una mica la prioritat de que siguin els de, en el vostre cas que sou culers, no, de, els del Barça, o us és igual en el cas de la selecció?
7: A veure, jo prefereixo que siguin del Barça. Quan van treure els jugadors que van dir que anaven 8 del Barça i cap del Madrid, em vaig posar molt contenta.
9: Sí, jo igual que l'Emma.
10: Sí, o sigui, sí que estàvem bastant pendents de quants jugadors del Barça jugarien, i al final, com per, a la meva opinió, o sigui, que juguin més jugadors del Barça em dona com més ganes de veure el Mundial, perquè ja és com una pinya que hi ha, pues, sí.
8: I com que els jugadors són del nostre club, doncs fa més il·lusió veure-los jugar, veure'ls jugar, i també està bé que hi hagi d'altres clubs, perquè tots aporten per un títol.
0: La resta?
1: Bueno, sí, estic d'acord amb el Santi, ja que pues, si hi ha jugadors del Barça et donen més ganes de potser veure'l, però també està bé que vagin doncs, els jugadors que s'ho mereixen, ja sigui d'altres clubs, perquè al final doncs, la selecció pues, que guanyi, i llavors si vols agafar molts del Barça però potser no estan tan bé com, el, com d'altres clubs, doncs prefereixo que agafin, jo que sé, l'Atlètic Club, per exemple.
0: Quin és el primer record que teniu vosaltres de veure futbol, o potser de veure algun partit d'un Mundial de clubs? Us en recordeu?
2: A mi me'n recordo el Mundial de 2022. A la final érem com 25 persones a la meva casa, i em va agradar molt perquè vaig gaudir molt.
0: Com una festa.
2: Sí, va no? ser com una festa.
0: Suposo.
7: Jo no és el Mundial, però el 2024, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, estava amb els meus cosins i em vaig posar molt contenta i ho vaig celebrar amb ells.
0: Us connecta competicions com el Mundial, que a més es juguen a l'estiu i probablement doncs, ja no teniu classe, evidentment, i possiblement teniu més temps lliure, a espais de família, d'amics, de gaudir amb col·lectiu?
7: Sí. Sí, per exemple, amb els meus cosins són tots del Real Madrid, nosaltres som del Barça, però sempre que ve el Mundial tots anem al mateix equip i fem més família, més pinya.
0: Us dona l'oportunitat aquesta de trobar-vos amb sí. amics o familiars que són d'altres equips que normalment doncs no animeu al mateix equip, i quan arriba al Mundial o quan juga a la selecció doncs us trobeu al mateix bàndol? O també coneixeu gent, per exemple, que va amb altres seleccions que no sigui l'espanyola al vostre entorn?
2: Sí, al meu pare doncs li agrada anar amb la selecció o equip, qualsevol cosa amb la que guanyi o que tothom no va. Per exemple, si jo vaig amb el Barça, ell doncs anirà amb el Madrid, i viceversa també.
0: Li agrada portar la contrària.
2: Sí.
0: Per tenir així, no entenc que des de la diversió una mica,
2: sí.
0: allò que es diu un pique sano, per dir-ho
2: sí, sí.
0: d'alguna manera. Us hi trobeu vosaltres o no? Hi ha algú a casa vostra que prefereixi altres seleccions o vosaltres en un altre moment?
7: No.
8: Jo crec que no. Però a vegades jo crec que hi ha altres països que si fora d'Espanya, que si la selecció no ha classificat, doncs pues, per tenir algun... anar amb algú al Mundial o anar amb alguna altra selecció que els hi caigui bé l'equip o tinguin jugadors coneguts.
7: Com per exemple, nosaltres tenim una amiga, la Júlia, ja la coneixereu sí. d'altres tertúlies, que anava amb Itàlia, però no s'ha pogut classificar, llavors vam a Espanya.
9: Sí, sí.
0: Teniu un pla B,
7: sí, sí.
0: no? I vosaltres teniu un pla B si Espanya no prospera en les rondes?
7: Sí.
8: República Democràtica del Congo.
0: Perquè el porta el Barça a la samarreta o què? A la segona equipació?
8: No.
0: Ah, vale.
8: Perquè ha classificat.
0: Júlia, tu tens pla B?
10: No sé, Argentina o... Sí, és que no ho sé, la veritat. No ho he pensat gaire.
7: No, jo aniria amb Bosnia i Herzegovina perquè van eliminar Itàlia, van fer que eren 3-5.
8: Sí, jo a mi m'agrada anar, si no és amb Espanya, amb equips, bueno, seleccions petites, perquè tothom va amb les seleccions grans i no em sembla just, llavors a mi m'agrada anar amb les petites, que eliminen altres.
1: Sí, bueno, jo crec que si a Espanya no hi va molt bé, jo seguiré bastant a Equador, que jo crec que serà una revelació.
0: Sí?
1: Sí.
0: Fas pronòstics de... Ara, després, quan acabem, si us sembla, farem una porra a veure no. qui guanya no. qui guanya el Mundial, quedarà gravat i després ja entre vosaltres...
10: No, Itàlia no. Polònia tampoc.
0: Milo, tu tens alguna selecció preferida?
2: Bueno, jo de pla B en tinc dos perquè la meva mare és d'Argentina i el meu pare és de França i jo he nascut a Espanya, llavors suposo que tinc més possibilitats de guanyar aquest Mundial.
0: Així amb la que guanyi, no? D'aquestes sí. tres, la que vagi
2: la
0: millor
2: guanyi, sí,
0: i en el teu cas, Maia?
3: Jo diria Nova Zelanda perquè he viscut allà i li tinc molt amor, així que...
0: I els vincles, no? Més sí. enllà d'allà on viviu ara. I si la selecció catalana jugués en un futur?
10: Jo aquí tindria un problema perquè...
0: Què passaria?
10: Perquè jo vaig molt amb Espanya, però és que Pedri és de Canàries, llavors no sé amb qui aniria. Perquè soc de Catalunya, llavors aniria amb Catalunya, però Pedri no jugaria llavors. Jo crec que amb les dues.
0: Tu ets del Pedri, no?
10: Exacte, jo del Pedri. Sí, però també dels equips. Tipus, si Pedri hagués estat del Madrid, no m'hauria agradat Pedri, per exemple.
0: La resta suposaria algun debat?
11: No, gens ni mica. No, ni m'ho pensaria.
0: Sí? Amb qui?
11: Amb Catalunya.
10: Sí, jo igual.
3: Sí.
10: Fermín és d'Andalusia, eh? Bueno.
0: L'Emma té un debat intern aquí amb els jugadors. I què passaria si en la convocatòria d'enguany no tinguessin, la selecció no tingués jugadors del Barça? Creieu que això us condicionaria d'alguna manera en potser donar suport a altres seleccions o igualment vosaltres escolliríeu l'Espanyola?
11: No passarà.
10: Ja, no passarà.
0: És un hipotètic cas.
10: Jo crec que no? potser seguirien anant amb Espanya, però potser, jo què sé, si a Brasil juguessin pues, un munt del Barça, diria, pues, vaig amb Brasil també.
0: Per tant, el Barça mana.
10: Sí, una mica sí.
0: És una mica primer del Barça i després...
3: Sí,
0: si haguéssiu de triar Barça-selecció...
3: Barça sempre.
0: El club el porteu al cor, més enllà de la selecció. Què creieu que té el Mundial que no tenen altres competicions? Ho preguntava una mica al principi. Què creieu que el fa especial?
8: Jo crec que, com ja hem dit abans tots, és cada 4 anys i, a més, com que és una competició a nivell mundial... s'ajunta més gent que no pas si fos a nivell europeu o de continent o el que sigui. Llavors, per exemple, la selecció a la Lliga Espanyola no el veu tanta gent, només la veu normalment gent d'Espanya, però el Mundial el veu un munt de gent. A la final de l'any passat el vam veure un milió...
0: De fa 4 anys.
8: Eso, perdó. Milions de persones. Ja no sé ni quin número és.
0: Moltíssima gent.
8: Sí,
0: moltíssima gent. La resta ja esteu d'acord que és això el que la fa especial o potser també aquests vincles personals que canvien a l'hora de seguir?
10: No, jo crec que, com ha dit el meu company Santi, ho fa especial això, que és cada 4 anys i tot això. A més, com que és algo com arreu de tot el món, molta gent parla d'això i clar, jo per exemple tinc una amiga alemanya, doncs ella, no sé de quin equip és, em sembla que del Bayern de Múnich, però, per exemple, pues, les dues parlem del Mundial perquè ens agrada molt i és com una competició que fem totes juntes.
0: Us agrada més animar la selecció o el vostre equip?
10: A l'equip.
0: Sempre, eh?
10: Sí.
0: No teniu dubtes.
10: No. A més, el Barça és cada any, llavors.
1: Sí.
10: I a més, com que som d'aquí a Barcelona, anem a veure la rua i coses així, llavors és com que connectem més.
0: Queda més a prop, no?
1: Sí. Més, sí.
0: I no us fa patir, per exemple, que el seleccionador de la selecció espanyola, per exemple, vulgui fer jugar jugadors del Barça que potser no estan en estat òptim físic i que això repercuteixi a la temporada que ve?
8: Sí.
0: No sé si, no? En aquesta etapa, que seria de descans, de preparació física... Jugar una competició tan exigent com és un Mundial també passa factura als jugadors i això ho veurem possiblement quan comenci a finals d'agost la Lliga. No sé com valoreu aquest equilibri, no? Al final són els clubs qui paga els jugadors però després els convoquen les seleccions i això passa factura en els clubs que són qui paga les seves nòmines.
8: I ha passat molt, ha passat diversos cops. Lamine li va passar no fa molt i d'altres jugadors ha passat molt sovint
10: jo
8: perquè
10: crec...
8: la sobrecàrrega de jugar amb el club i a més jugar amb la selecció és molt alta.
10: Jo crec que el que hauria de fer l'entrenador és jugadors que s'estiguin recuperant d'alguna lesió o coses així, que els deixi els primers partits jugar altres que estan perfectament sense cap lesió i després hi ha els partits més decisius que els posi.
1: Sí, bueno, ara no estic de 100% segur, però diria que Espanya paga als jugadors, paga als clubs d'on provenen els jugadors, per si es fan mal o algo, doncs per poder-los endur al Mundial, per exemple. I bueno, sí, ja ha passat
0: bastant. No els hi paga la fitxa sencera.
1: No, bueno, no sé. Molt això, sí.
0: Hi ha una petita gratificació, sí, no? Però, sí, clar, sí, dèiem, estàveu contents, no?, que hi havia 8 jugadors del Barça convocats, sí. Sí. Però què passa si d'aquests, quan acaba el Mundial, 4 estan lesionats? Quin impacte tindrà això després en la Lliga?
1: Bé, al final, el Barça, ja que és un club molt gran i té també bastanta gent de la Masia, que són bastant bons, té molt fons d'armari, tipus que té molts jugadors de la plantilla, llavors, si es lesionen i poden sortir més, doncs bé, però sí que si són jugadors bastant importants, sí que pues, potser enfada una mica, però bueno.
0: Sou optimistes com el Lluc, o si tornen Pedri, Lamin, Fermín i Cubarsí lesionats, tindrem un problema.
10: Si tornés Pedri lesionat, jo crec que m'enfadaria bastant.
11: Fermín ja ho està,
10: no? Fora Fermín.
0: Per què creieu que la gent s'identifica tant amb la selecció de futbol, no? O una part de la població?
10: Jo crec que potser perquè has nascut a un país i si t'agrada molt el futbol i has nascut a algun país, t'agrada com que el país d'on provens o a qualsevol altre país, doncs, com que el representin un esport tan considerat tan important o alguna cosa així. Bueno, o també depèn de l'equip que tinguis, com el Barça, per exemple, que molta gent del Barça juga amb Espanya, doncs també els fans del Barça, doncs, pues, jo vaig amb Espanya perquè pues, van els del Barça, també, això.
1: Sí, oh, perdó.
2: Sí, jo també crec que quan neixes a un país t'identifiques més amb aquella selecció perquè des de petit que animes a la selecció.
8: Jo crec que al final hi ha països alguns més que altres que són molt patriotes, per dir-ho d'alguna manera, que són com molt del país. Llavors, altres països potser no animen tant a la selecció com aquí a Espanya o a Estats Units o altres països semblants.
0: Creieu que és una eina d'unir una part de la població amb aquests tipus d'esdeveniments esportius on són les seleccions que hi representen els països? Podríem parlar també dels Jocs Olímpics, per exemple.
10: Sí.
1: Bueno, jo crec que sí, ja que doncs al final, per exemple, en el cas del futbol, hi ha molta gent que fa futbol a Espanya i al final doncs aquestes persones que van al Mundial et representen d'alguna manera, llavors doncs està bé que les segueixis i les miris perquè és com que et representa.
0: Sí. Fa sentir part d'una comunitat aquest tipus de competició?
10: Sí, perquè tu veus que no ets l'única persona que va amb aquest equip, que hi ha molta gent que et recolza i va amb tu.
8: I per això se li diu que van a representar Espanya, perquè representen a tota la nació, a tot l'estat.
0: I creieu que a vegades també pot haver emocions negatives o conflictes relacionats amb aquests esdeveniments esportius?
10: Sí.
0: Per exemple?
10: Per exemple, quan hi ha rivals entre equips, com si jo vaig amb Espanya i un altre va amb França i hi ha una final, per exemple, doncs potser la gent hi ha baralles al carrer o rivalitzacions. Com una amiga em va explicar que a la Copa Àfrica, em sembla, hi ha dos equips que es van barallar a la final o alguna cosa així, que pels carrers em va ensenyar un vídeo i es barallaven un munt.
8: Com lo va passar a la final del Champions amb el PSG i l'Arsenal.
10: Sí, que es va liar.
0: Com... No és la primera vegada que passa quan el PSG arriba a una final.
9: Jo voldria afegir també que, a part d'això, a part del que ha dit l'Emma, també és possible que hi ha gent que no segueixi el futbol i que a causa d'això hi hagi com dos bandes, d'una que no segueix gens el futbol i l'altra que sí, que està super a sobre.
0: De fet, és una època on si sortim a passejar molts bars amb terrassa, no? A 24-7, no? Però cada cop que hi ha partit de la selecció espanyola i fins i tot d'altres seleccions, ja que estem en un país que hi ha molt turisme, el futbol és continu, i aquells que no els agrada el futbol potser deuen pensar, bueno, no? Sí. Fins aquí. Podria haver una invasió en el sentit d'una ocupació molt àmplia de l'espai públic durant aquests mesos per part dels seguidors del futbol, no? Com s'hauria de trobar l'equilibri també?
8: Sí.
0: Perquè a vegades també això va associat en un consum d'alcohol, en uns comportaments, no? Un desfermament. No sé si ho heu viscut.
10: Sí, a vegades quan un equip guanya la gent es torna una mica boja.
8: Massa.
10: Sí.
0: Digues, Emma.
10: No, sí, que a vegades la gent es reboja i doncs celebren passant-se. Per exemple, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, jo estava a Barcelona i vaig veure gent amb una bandera d'Espanya, no sé com és en català, bueno, toreando a Conxas.
0: A la celebració.
10: Sí, hi ha gent que, per exemple, a la ruada del Barça l'any passat, que vaig anar amb la Emma, que hi havia un tio que anava bastant...
0: S'havia pres alguna copa de més.
10: Sí, i estava bastant loquito, però bueno, passant.
0: El Mundial, vosaltres seguiu tots els partits, els seguiu a través de la televisió convencional o no. Ho feu també a través de xarxes socials?
8: No, és que s'ha de pagar i val molt, és molt car, llavors.
2: Jo, com no tinc xarxes socials i que tampoc miro molt el futbol, sovint miro el Mundial, però només la meva selecció i amb els amics, perquè si no, no ho miro, perquè és amb qui gaudeixo més.
10: Sí, normalment ho miro a la tele, o si no, a vegades vaig a algun bar a mirar-ho, o si no, no sé com és en català, perdona, m'assumo al meu balcó i...
0: Ja, surts, no?
10: Sí, això, gràcies. I veig, pues, hi ha un bar de futbol i vaig veure els partits.
8: I com que els partits espanyols han obert a la 1... però altres no. Llavors, a mi com m'agraden molt les seleccions petites que he dit abans i bueno, en general totes, m'agradaria veure tots els partits, bueno, quasi tots perquè són 100 i pico del Mundial.
0: Són moltes hores de sentir?
8: Sí, bueno, no passa.
0: 100 partits per 90 minuts, si fem les mates, són 9.000 minuts. Són molts minuts. Seguiu també la informació relacionada amb el Mundial a través dels mitjans de comunicació, aquests partits previs, aquestes polèmiques que hi ha hagut, no? Per exemple, les persones, a part de la selecció de l'Iran, persones nascudes a l'Iran, com que els Estats Units tenen una política molt restrictiva de concessió de visats, doncs hi ha moltes persones que no podran anar als Estats Units, que és un dels tres països, juntament amb Mèxic i el Canadà, on es disputa el Mundial. També hi ha un àrbitre d'un país d'Àfrica, que és dels considerats que són els millors àrbitres, que tampoc hi podran anar, doncs, perquè les lleis de l'administració americana no li permeten el pas. No sé què us sembla també tot el que es deriva més enllà, que no és estrictament futbol, no? d'aquests grans esdeveniments.
10: A mi això em sembla malament. És un mundial, tothom hauria de tenir dret a participar-hi.
8: Però, malauradament, passa molt i és que el Mundial és molt futbol, però també és molta política.
10: Sí.
8: Intervé molt la política, sobretot els països anfitrions, però de tot arreu. No pot, per exemple, no, em sembla que no sé si es pot legalment posar el mateix equip Iran i Estats Units, o sigui, el mateix grup, o Ucraïna i Rússia.
10: Però jo crec que el tema de guerres i tot això no hauria d'afectar tant a competicions esportives, sigui el Mundial de Futbol, sigui en altres esports, els Jocs Olímpics, jo crec que no hauria d'afectar.
0: Mm-hmm. Algun de vosaltres s'ha plantejat anar a veure el Mundial? No sé si sereu per casualitat per Mèxic, Canadà o els Estats Units aquest estiu.
8: No. Però potser el Mundial de l'Inter a 4 anys, el 2030, que celebra aquí a Marroc, sí que es podrà veure molts partits.
2: Sí, però els preus... Suposo que
10: sí, els preus
2: pujaran
8: bastant. Bueno, però l'hauràs de descomptar els vols, bueno, si és aquí prop els vols i l'allotjament.
0: Clar, les entrades més barates tenen un preu d'uns 1.000 euros.
10: Sí, no? Bueno, estalvia fins al...
0: Heu fet Guardiola o no?
8: Sí. Tocarà treballar a l'estiu.
0: Tocarà treballar a l'estiu i teniu 4 anys per fer Guardiola. No sabem si aquests preus també seran iguals en el Mundial del 2030. El cas és que per al Mundial d'enguany els preus són altíssims, rondant les entrades més barates aquests 1.000 euros, possiblement perquè es convertirà allò més enllà d'un partit, no? Els Estats Units són molt especialistes, no sé si heu estat alguna vegada o segurament, en tot cas, que ho heu vist a través dels mitjans o de les xarxes socials, que les proves més enllà de l'esport. La Super Bowl és un exemple, no? Amb l'espectacle del Midtime.
10: Sí.
0: Possiblement aquest Mundial tindrà una mica d'aquesta americanització, creieu?
10: Sí, segurament. Hi haurà artistes
1: a la final, per exemple. Sí,
10: a la final.
0: I Shakira torna a ser l'artista del Mundial.
10: Sí.
0: Vosaltres no hi éreu a la de Sud-àfrica, no. Us recordeu?
10: No, però
8: sí, sabem. No, sí.
0: Coneixeu la cançó o no?
10: Sí.
0: I la d'enguany?
8: També.
10: També.
0: També. Quina importància, quin impacte creieu que té més enllà del futbol al Mundial? Creieu que té transcendència més enllà de l'esport? Sí. Té transcendència sí. en qüestió política, en qüestió social, sí. en qüestió cultural, en posar sobre la taula temes de debat també, o és exclusivament futbolístic?
8: No, jo crec que té molta política i molt econòmic. El país anfitrió gasta molts diners en fer els estadis i després probablement en rebim bastants més, si no, no ho faríem. I, per exemple, al Mundial de Qatar, molts estadis que van fer els van fer els obrers, que després, malauradament, ja no estan. I ara estan abandonats, pràcticament. Sembla que no juga ningú.
0: Si val tot?
8: Sí.
0: Si val tot per fer un Mundial?
8: No hauria, però...
1: No hauria de ser així.
8: No hauria, però malauradament sí.
10: Hauríem d'assegurar-se del benestar de la gent que ho fa i tot això.
0: El futbol mou masses diners.
8: Sí, sí.
0: Parlem ara del Mundial, però podríem parlar també dels clubs. Se li dona massa importància i es passa per sobre de coses possiblement més importants a canvi d'aquesta visibilitat, aquest espectacle que és el Mundial, que tenim, ho dèieu vosaltres, a bona part del món connectat a la televisió, la majoria per seguir aquest esdeveniment. Què creieu?
8: Jo crec que no trobo bé que cobrin molt més, però moltíssim més, que gent, per exemple, metges que salven vides, o professors que eduquen els infants i els adults també, o policies que de certa manera també salven vides, o que més altres professions així, i cobrin molt, molt més els futbolistes que simplement xutar una pilota.
10: Sí, jo entenc que és un esport que al ser tan conegut costa molt arribar, però em sembla que cobren massa en comparació a altres treballs.
2: Sí. Jo Maia, crec que des d'un punt de vista econòmic és bastant normal, perquè els jugadors cobren moltíssim però generen moltíssims més diners, i des d'un altre punt de vista més ètic, com el dit el Santi, doncs quan veus que hi ha gent que no pot ni menjar ni comprar, doncs no és molt normal.
0: Maia, que no t'hem sentit gaire.
3: Sí, jo crec que els jugadors els idealitzen molt, i especialment pels nens petits, molts volen ser futbolistes i pues, fan com de... com model això, però al final pues, els que de veritat ens ajuden i això, com han dit ells, doncs haurien de donar-li més mèrit als metges i als policies i als que salven vides si ens ajuden.
0: Ara la Maia deia, no? Els futbolistes són el model per a moltes persones, sobretot per a adolescents i infants. Ara tindran un focus posat en ells, i més enllà del futbol hi ha l'actitud en la que es juga al futbol, hi ha la manera de jugar, hi ha el fair play, hi ha les declaracions abans i després dels partits, no? Creieu que els futbolistes han de tenir en compte que, tot i que ells no vulguin ser un exemple o no es prenguin aquest paper d'alguna manera de ser un líder, les seves actituds influencien i ho fan molt sobre una part molt important de la població, i a més que s'està formant com són els joves?
10: Sí, sí, jo crec que quan algú vol ser futbolista ha de tenir en compte que no és només sortir a un camp i jugar a futbol, també és influenciar, entrevistes, pressió. Jo crec que abans de qualsevol cosa has de saber totes les cares, no només la que t'ensenyen.
9: Clar, perquè al cap i a la fi estan donant una imatge sobre, bueno, gent més petita o de la seva edat, i estan donant com un exemple que aquesta gent que mira el futbol vol seguir.
12: Clar, a sobre també, si tu no segueixes el futbol, sempre et sortirà igualment a les xarxes, així que tu ho veuràs i t'influència també.
8: Jo crec que hi ha molts jugadors que haurien de pensar més en l'exemple que donen i no tant en ells mateixos, i que hi ha molts jugadors que amb la fama i tal se'ls puja molt al cap, llavors has de tenir la ment molt freda, com es diu col·loquialment, per que no se't pugi el cap i no liar-la.
0: Mm-hmm. Moltes vegades parlem, no, dels valors de l'esport en positiu, del companyerisme, de jugar en equip. Creieu que potser els hi caldria que des del club, igual que es fa un preparament físic, un preparament tàctic, es preparés els jugadors també per parlar en públic?
8: Sí.
0: Ja que representen moltes vegades, en aquest cas, la selecció, no? Són d'alguna manera els representants d'un país, en el cas dels clubs, doncs també d'una entitat. Estaria bé també tenir-ho en compte, perquè també és veritat que són gent molt jove, moltes vegades. Estem parlant a la plantilla del Barça, en parlàvem l'altre dia, doncs són majors d'edat, però gairebé rossant el límit, no?
8: Jo crec que és que diuen coses que és que no tenen ni cap ni peus a les entrevistes. I llavors això al final surt molt a mitjos de comunicació i hi ha vegades que es treu de context, però hi ha molts cops que et diuen coses que després què dius.
10: Sí, jo crec que t'haurien d'ensenyar a sota pressió contestar bé, no dibuixaries ni res d'això. I també, com vam dir a l'anterior a la ràdio del Barça, jo crec que també hauríem d'ensenyar l'idioma que es parla allà per poder contestar bé les entrevistes.
13: Perquè a vegades no, quan no ens sabem expressar amb un idioma podem caure en errors. El Mundial de Futbol és un dels esdeveniments esportius amb més impacte econòmic al planeta. Evidentment, als Estats Units, Canadà i Mèxic hi haurà un impacte molt directe en pernoctacions, en vols, en l'hostaleria. Creieu que és positiu o no aquest impacte que tenen aquests grans esdeveniments o també ajuden a saturar ciutats i a desplaçar persones que hi viuen?
10: També això depèn de a qui li afecti. Per exemple, si ets alguna persona que li agrada molt el futbol i tens un negoci de samarretes, doncs tu dius, pues mira, faré una col·laboració amb el Mundial i trauré samarretes d'aquests equips i així anirà millor per mi econòmicament i tindré més gent que em compri. Però clar, potser gent que té negocis petits i que no són gaire fans d'això, els hi va malament perquè hi ha molta mobilització i no els va bé.
13: Esteu d'acord la resta?
10: Sí, i jo penso que la gent que no segueix el futbol i que, per exemple, viu a un lloc que aquest any es juga al Mundial, per exemple, sí que moltes coses pugen els preus, als restaurants, als supermercats, perquè va molta gent i s'aprofiten i al final, pues, clar, tu has de viure allà i has estat l'estiu que et puja tot de preu i pues, no és molt... no està molt bé, però...
8: Jo crec que per la gent d'allà, dels països anfitrions i al voltant, és molt dolent perquè els hi puja molt els preus, hi ha moltíssima gent i bueno, hi ha moltes coses, i però per la gent que ve de fora probablement ja vinguin preparats per veure això, tot i que els preus són excessius i és que és inaccessible.
13: Parlem de futbol femení, de la selecció femenina. Júlia, creieu que té el mateix impacte dia d'avui el Mundial de futbol femení que el masculí?
10: No, encara no, però sí que l'últim Mundial de noies que va guanyar la selecció espanyola va aconseguir un impacte molt gran i esperem que el Mundial que ve ara de noies també tingui més impacte i a veure si guanyen.
8: Amb l'últim Mundial jo crec que va tenir més impacte el petó, el famós petó,
10: sí,
8: que no pas el fet de que les noies guanyessin el Mundial, que és molt més important.
10: Sí.
13: Us queda aquest record també de com va enterbolir el petó no consentit a...
8: Hi ha moltes jugadors que van sortir en roda de premsa dient que queixaven de que no es donava importància al Mundial i s'ha donat moltíssima més importància a això.
10: Sí, i les condicions del Mundial...
13: No ha estat lliure de polèmica tampoc la selecció espanyola femenina de futbol amb els entrenadors, oi?
10: Sí, va ser bastant liu. I, de fet, van fer un documental sobre això, que van parlar que l'Alexia i la Mapi van haver de fer elles totes les posicions i de tot, i van haver d'organitzar-ho elles perquè... els entrenadors no
13: ocupaven. De fet, Mapi León no anava a les convocatòries.
10: No,
13: Mapi León i altres jugadores, com Irene Paredes i moltes altres, no anaven a la selecció quan se les convocava perquè no estaven d'acord
10: en
13: la manera de treballar i en les condicions en què eren. Teniu ganes del Mundial de l'any que ve?
10: Sí.
13: Creieu que a poc el futbol femení tindrà també més seguidors i seguidores, i no sé si igual que el masculí, però a poc va creixent?
10: Sí, cada cop va creixent més i hi ha més gent que va veure les noies.
14: A més, cada cop inverteixen més en el futbol femení, donen més oportunitats, i avui en dia jo crec que encara falta bastant per arribar a igualar-los, però amb el temps s'acabaran igualant.
13: Sí? Sou optimistes en aquest sentit?
10: Sí,
13: el repte és en majúscul perquè les diferències són abismals en salaris i no només en salaris.

0: ni es plantegi que és el masclisme, jo crec que quan algun així li porti el lideratge serà molt més igualat.
1: Jo crec que sí, que s'igualarà en algun moment, com ja hem dit la tàrtula passada, si algú no l'ha escoltat. Bàsicament van dir que el Camp Nou, per exemple, un clàssic o un Champions, que van jugar les noies a diverses dates, van gairebé omplir, si no omplir, i això és molt positiu perquè al final això vol dir que s'han fet avenços, que abans no podien jugar al Camp Nou o bueno, altres estadis grans del masculí, i ara sí, i la gent que diu que no l'omplen, que miren futbol, sisplau.
0: Sí.
2: Estem arribant ja al punt final de la tertúlia i us deia al principi, ens acomiadarem amb una porra, no?
0: Sí,
2: us atreviu a fer els tres primers, no? El guanyador del Mundial i els... no sé si es diu semifinalistes?
1: Sí.
3: Bueno, subcampions
2: i el tercer,
3: no seria?
2: I tercer i quart lloc. Vinga, fem els quatre?
3: Va,
2: Lluc, que toca començar.
3: Jo crec que el campió, desitjo i espero que sigui Espanya, i jo crec que la final, bueno, el subcampió serà Portugal, i el tercer i quart lloc jo crec que el jugaran França i Brasil, i el tercer i quart lloc guanyarà França.
2: Milo.
4: Jo crec que al primer lloc Espanya guanyarà, jo crec que sí, després França al segon lloc té possibilitats, i Argentina també, i Portugal.
2: Vinga, has fet contenta la família, eh?
4: Sí.
2: Maia.
5: Jo crec que Espanya primer, segur, i després igual Argentina, Portugal, i després França.
6: Sí, jo penso que, bueno, Espanya, després Anglaterra, o, bueno, i França.
2: Sí,
6: en Regne Unit. En França, i, bueno, Argentina o... Sí.
2: Algú pot dir que Espanya no guanya, eh? Vull dir, una cosa són els desitjos i l'altra... Teniu l'oportunitat per aquí per guanyar la porra si no guanyés, vaja, digues, Emma.
0: No, jo opino també com la Lisa, que el favorit és Espanya. Jo crec que guanyarà Espanya. Segon, jo diria el Regne Unit.
2: Anglaterra, que em corregia ara l'Oriol, que jo també ho havia pensat, perquè ells sí que tenen les seleccions de Gales, Anglaterra, classes separades.
0: Jo diria que subcampions... O sigui, jo diria campió Espanya, després Anglaterra, després França i després Argentina.
2: Júlia, com ho tens, això?
7: Jo penso igual que la Emma, però crec que potser Espanya no ho ha. És que no estic segura. Potser hi ha altres seleccions que també estan bastant pel nivell que poguessin guanyar. Però bueno, ja ho veurem.
2: Fes una porra, fes un, dos, tres, quatre, vinga.
7: És que no sé, a veure... no sé... A veure, Espanya primer o segon, jo crec que sí, però no sé, després Brasil també penso, Argentina també, França també hi ha bastantes oportunitats.
2: Santi.
1: Jo crec que primer Espanya, segon Argentina, tercer Portugal i quart França, però jo crec que també hi haurà un equip revelació que per mi és o Nova Zelanda, el Team Paine, o
0: Bosnia-Herzegovina,
1: o alguna ciutat, país africà.
2: Croàcia, que fa poc va fer molt bons resultats, no teniu entre les vostres opcions.
0: No,
2: veurem si hi ha una sorpresa o no n'hi ha. Si no guanya Espanya, ho perdut tots. Recuperarem la porra i veurem qui s'hi ha acostat més. Escolteu, moltes gràcies per venir a la tertúlia, en aquest cas de joves, d'Alfabes Comptades, que gaudiu molt del Mundial, que us ho passeu molt bé i que tingueu molt bones vacances d'estiu.
1: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.

Coincidint amb el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, avui al Faves Contades posem el focus en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possible lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Per parlar-ne, ens acompanya el doctor Alejandro Lobato. Ell és dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de

0: La prevenció. Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
1: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
0: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
1: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
0: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
1: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
0: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
1: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
0: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
1: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
0: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
1: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable, perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
0: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
1: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients, moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
0: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
1: Doncs sobretot de cara a l'estiu és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4 aproximadament. Després també coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
0: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
1: Doncs sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
0: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
1: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale? I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
0: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines mira, són? Que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
1: Sí,
0: perquè no en som conscients.
1: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
0: Clara, deia les mans i les ungles. M'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament, que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
1: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, són persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en l'evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
0: No estan avalades.
1: Exacte.
0: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
1: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
0: Perquè no sempre potser és necessari, no, suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
1: Exacte,
0: entenc.
1: Això mateix.
0: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
1: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
0: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
1: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys. Sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
0: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
1: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no?, que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
0: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
1: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda, la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
0: ¿Ens les expliques?
1: Sí, la regla del ABCD és un acrònim, no?, en el que la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
0: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
1: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu les teves pigues, diguéssim, que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
0: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
1: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
0: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
1: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
0: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
1: Mm-hmm. Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però depenent del càncer també hi ha altres tècniques com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica... Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
0: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
1: Sí, dependent del tipus... Clar, això s'ha d'individualitzar, mm-hmm. s'ha de veure el tipus, la persona... Però jo, sobretot, el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
0: Mm-hmm. I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
1: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no? amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
0: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells que prendrem a bona nota. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
6: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
7: Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlid o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè, primer, perquè jo porto 42 anys de bombers...
0: No acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber, no? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu, a qualsevol altra feina, saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, es diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no saps si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que, de fet, moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents. No? Llavors, és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació... No li agradaria gens, segons esquemes mentals. Hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns. Hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs un altre dia a una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no? El tema de l'avís en si, no? Que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda, doncs, per què t'has fet bomber, no? Que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que, en part, els bombers ens fem bombers per posar-nos a prova. Al final, jo crec, jo he intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això, a més d'òbviament per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una.
1: Doncs va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobrevist de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per lo que sigui, es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè a més aquí no tenim serps verinoses, aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo aquí a zona metropolitana, podia haver-ne alguna, però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí.
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, de que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, que un senyor, eren una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito, i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, aquesta va forta, aquesta serp. Bueno, vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer a primer molta gràcia, i després vaig pensar, cuideu que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente, amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta. Arribem i mirem, i collons, això és una serp de corall. És una serp de corall de gent que té serps verinoses i bueno, perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar, algú se li va escapar, una serp de corall. I llavors, caram, diem, bueno, això va molt en sèrio. La serp estava allà adormida, perquè estava païnt l'ocellet, i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això, el tanto no és que això no és el que sembla. I llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia, un por ahí, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altre el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres animals es pensin que és una serp de corall de veritat i doncs no l'ataquin perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui, és
0: camaleònica,
1: una mica camaleònica. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I a més la camaleònica té molta mala idea, o sigui, va a mossegar. I, de fet, a la que vam tocar la gàbia, va començar a saltar i allò va ser una mena de circ de Camarote de los Hermanos Marx, amb dos o tres bombers fotent bots intentant ficar la gàbia amb el periquito i la serp tota dintre d'un sac. I al final la vam aconseguir ficar i quan la vam aconseguir ficar vam dir, bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al zoo de Barcelona i la vam portar al zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar del zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral. Que havia anat un expert amb ofidis i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, no, això no...
0: I sabeu si al final es va resoldre la propietat?
1: No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al zoo de Barcelona, exposada en el terrari del zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí si no la reclama ningú.
0: Home, tu diràs.
1: I van dir, bueno, pues estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivia en una casa d'aquestes de cos, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata perquè la pobra noia sortís de casa. Va dir, ja sé que no és cosa vostra. Dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
0: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
1: També, no sempre són gatets. No sempre són gatets.
0: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
1: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
0: sí,
1: les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un crio abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més de lo que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser, en un moment determinat, heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n una, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat, això. Eh? O sigui, hem anat a serveis en els quals, doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a... aquí a la Rambla... aquí la, on era la Riera abans, a la Rambla del Celler?
0: Sí.
1: Doncs que va haver-hi un foc de llibre fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment sí, la solidaritat de la gent és espectacular. Però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar. I sobretot ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, nosaltres mai abronquem a ningú, només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar... lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
0: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
1: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra a bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies. Encara és pitjor que la nostra, jo sempre he dit el mateix. Eh? Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres els bombers anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera o un metge o una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final a lo millor se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat i ja ens està bé que la gent ens consideri així, però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres. Això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. Aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i, de fet, encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares estan a casa i que ara d'aquí a dues hores els hi canviarà la vida per sempre i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis per aquells nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família està present o t'arriba al lloc, i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus. Jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe, i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això, dissortadament, n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu, senyor, això no hi ha entrenament per això.
0: És dur.
1: Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò, que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
0: A la pròrroga.
1: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo no, això no vull canviar-ho, això ha de seguir sent així.
0: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
1: I tant, sí, me'n recordo. Sí, tant, sí, me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera en la frent. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola va agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, era una situació bastant això. I jo recordo impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
0: Va ser un bon servei?
1: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
0: El mateix dia?
1: No. Va durar una mica, i de fet el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic, la qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment, totalment rehabilitat ja.
0: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut de les seves cendres per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
1: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
0: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
1: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort.
0: Gràcies.
1: Vinga.

0: a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Bona tarda, són les 7.
4: Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
5: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
6: Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
7: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb l'Eli, la Xínzia, la Stephanie i l'Alan.

0: Bon dia, som quatre alumnes del curs de català del nivell elemental 3 i avui hem vingut aquí a la ràdio a practicar una mica el nostre català.
1: Sabies que...
0: Començaré jo i us parlaré de les diferències entre el català de Catalunya i el català del País Valencià. Com sabeu, el català de la Catalunya i el català del País Valencià comparteixen la mateixa base gramatical i ortogràfica, però presenten diferències fonètiques. Aquí us posaré alguns exemples. El primer de tot, i és el més llampant, diguem, és el vocalisme àton. A Catalunya tenim vocals com la A i la E, que són, que poden ser vocals àtones. Això, a Catalunya, es pronuncien igual com una vocal neutra. I les vocals O, I, U, àtona, es pronuncien com una U. Llavors, això què vol dir? Per exemple, si volem parlar en català a Catalunya, al pare direm al pare, encara que s'escriu a el pare. En canvi, al País Valencià pronunciarem el pare, exactament com s'escriu. Això és el primer exemple, però tenim més. Per exemple, el verb tornar. Jo ho acabo de pronunciar exactament en català. Però per què? Perquè vaig canviar la O i la vaig transformar, entre cometes, en una U. I no vaig pronunciar la R. En canvi, al País Valencià, què fan? La O es pronuncia tal qual i també pronuncien la R. Així que el verb tornar es converteix en tornar a València. I per últim, tenim unes lletres que sí que són una mica complicades, que són la B alta i la B baixa, que molts catalans, al moment d'escriure, s'equivoquen. Per què? Encara que s'escriuen amb lletres diferents, B alta i B baixa, la pronúncia és exactament la mateixa. Un exemple molt, molt llampant són els verbs veure i beure. En català, veure i beure es pronuncien exactament de la mateixa manera. Llavors, si no coneixes el context, és difícil que puguis escriure-les de la manera correcta. En canvi, al País Valencià, la B baixa sí que es pronuncia veure, marcant com la B baixa amb els llavis. Així que ja ho sabeu, si veniu a Catalunya, la pronúncia va ser una mica diferent.
1: Sentim-la.

Hola, bon dia. Soc la Cinzia. Soc australiana i italiana i porto 15 anys practicant català. Jo vaig triar el cançó que es diu El teu moment i el grup es diu Moments. Vaig conèixer la dona que va crear el grup, va escriure la cançó i també va escriure, va cantar i va formar el grup que, de músics. Es diu la Míriam Aguado Melet i és una dona molt maca i jo la vaig conèixer. És per això que volia triar aquesta cançó. I és una dona que està ara mateix escrivent un llibre que és molt important perquè és un llibre que es tracta de com el cervell processa emocions i situacions difícils en la vida i a través de les seves cançons i el llibre es pot apoyar a la gent que necessita aquest suport. I bueno, és per això. És una cançó que dà molta confiança, dà ànima a la gent i és una cançó que m'agrada molt i volia compartir-lo amb vosaltres.

0: Posa't a prova.
1: Bon dia, sóc l'Alan. Tornem a les frases fetes que ens encanten a tots els alumnes. Però abans de fer la prova, poso dos exemples dels que més ens ha agradat aquesta setmana. Una frase que surt moltes vegades a casa nostra, gràcies al meu gendre, és que m'he quedat de pasta de moniato. Vol dir que m'he quedat molt sorprès d'alguna cosa. Tenir la mà foradada vol dir ser una persona que gasta els diners molt fàcilment i no sap estalviar. I per últim, la prova. Què vol dir bufar i fer ampolles?
2: Opció A.
1: És bufar les espelmes del pastís?
2: Opció B.
1: Ser molt fàcil de fer?
2: Opció C.
1: Complicar les coses. I la resposta correcta és la B. Ser molt fàcil de fer.
0: L'hora del lector.

0: Hola a tothom, aquí la Stephanie. Avui els vull recomanar un llibre que no he llegit, però tinc a la llista de pendents. S'anomena Manual de Defensa del Català, de l'autor Òscar Andreu. Aquest llibre, de només 80 pàgines, és una adaptació del seu monòleg. Es diu Crida als ocells de colors lampants. I aquest llibre és una reflexió sobre situacions quotidianes en què difícilment troba persones que parlin el idioma i convida a pensar que Catalunya és una barreja de migrants, tant d'Espanya com d'estranger, i de persones nascudes pròpiament a Catalunya. I, per tant, la llengua no s'hauria de quedar oblidada. Recordem que Òscar és el codirector, copresentador i guionista de la competència de RAC1 i un dels presentadors de L'Esté Passant a TV3. I vosaltres, quin llibre estan llegint ara?
1: No t'equivoquis.
2: I per últim, parlarem de les frases que sempre ens posen les coses més difícils en català. Quan aneu a... quan voleu convidar un company, un amic, una persona a aprendre alguna cosa, a què sempre dieu anem a aprendre alguna cosa? Perquè feu aquí un castellanisme. Sempre heu de dir anem a aprendre alguna cosa. Així que em compta amb això.
3: Els anglòfons tenim molts problemes amb el dinar i el sopar. El dinar és al migdia, no és dinner, que es fa a la tarda-nit en altres països. I el sopar és a la tarda-nit, i no és supper, que es fa abans d'anar a dormir.
0: Per últim, esmorzar no és almuerzo. Aquest és un castellanisme. L'esmorzar es fa a primera hora. L'esmorzar de mig matí o almorzar es fa abans de dinar.

Fins aquí aquest nou capítol de l'Anell al Dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, avui corresponent al nivell elemental 3.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93591700 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues... la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
13: Quina és la millor cançó de la història?
14: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
15: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
14: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
16: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández.

0: a health-in.club.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
5: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
6: Preparat, Eneco?
7: Sí.
6: Temps. Sentit.
7: S-E-N-A-T-I-T.
5: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
6: Quina seria la paraula intrusa?
8: Casoplón.
6: Correcte. En català, per fer
5: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
7: D-E-S-C-A-P-A-N.
5: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
9: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
10: Les dones i les tenien pitjor.
11: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
12: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
13: Españoles. Franco ha muerto.
14: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Faves comptades.

0: Del cap de setmana dediquem, com sempre, els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor, de la crònica social. Amb qui ho fem? Amb la Coca Fernández i l'Eva Garrido, o Eva Garrido i Coca Fernández, tanto monta, monta, tanto Isabel como Fernando, que es deia abans i sona com molt antic, molt, molt queco. Què tal, com esteu?
1: Doncs a mi m'encanta. A mi quan també. Quan dius això, tanto monta, tanto monta, tanto, la Coca i l'Eva, l'Eva i la Coca.
0: Tanto super. Monta, monta, tanto. Bueno.
2: Em recorda la classe de literatura.
0: Noies, sí, també. Habemos Papa?
1: Habemos Papa a quasi totes les portades de les revistes, tant a Hola com a Semana, com a Lectures. L'única que se surt, no, d'aquesta corrent papal és 10 minuts, que tenim a Tana Rivera i Roca Rey. Tana Rivera, que és la filla de Francisco... Fran Rivera.
0: Uh-huh. I l'Eugenia no Martínez... Francisco, que s'emprenya, no?
1: I Eugenia Martínez de Irujo, que està amb Roca Rey, que és torero. Dic que també és torero, com el seu pare, que la
2: bueno,
1: seva mare...
2: Aquestes relacions del típic torero amb l'aristòcrata sí. o amb la coplera, no?
1: I que també deien això, que la duquesa de Alba s'havia enamorat molt i molt d'un torero. Que deien, si estigués viva la duquesa d'Alba, li agradaria o no aquesta relació? Ella, cada jove, va estar molt enamorada d'un torero, que ara no me'n recordo. Però dit això, només volia dir, el Roca Rey, que va tenir una lesió ara fa unes setmanes molt... A la plaça el van vestir un brau i li va fer bastant mal. El veig bastant bé.
2: Sí,
1: està
2: i
1: bé.
2: La van veure
1: sí,
2: ella sortint, entrant i sortint de l'hospital. Però a mi m'ha sobtat molt, Eva, jo... que la revista Hola i la revista Semana hagin agafat la mateixa foto.
1: La mateixa, ho comentava amb la Carme, just ahir.
0: Però amb una està més moreno i amb l'altra està més blanquet. No
2: això,
0: sé, a veure.
2: El Photoshop.
1: Clar, en un han decidit pujar-li més el color i a l'altra no. Que,
0: mira,
1: no
0: de les tres portades...
1: I l'altra lectura és un muntatge, perquè
0: sí.
1: Està clar que aquest
0: però...
1: angle no exist, no és...
0: Però té més gràcia el muntatge de lectures que la portada de l'Hola i el Semana,
1: no? Els oients,
0: no?
1: Si no tenen

0: La revista al davant, el muntatge és el Papa i darrere la Sagrada Família de Barcelona, ja està.
1: Com toca. Sí.
0: Ma, doncs a veure, que la visita al Papa, per molt institucional
2: donat,
0: que sigui...
2: Ens ha donat tela,
0: Ha donat de sí. El primer, els looks de Leonor, Sofia i Letizia, com sempre, donen per parlar. Com sabeu, Letizia, per ser una reina catòlica, té el privilegi de poder vestir de blanc al costat del Papa, però la resta de persones no. És a dir, les infantes no poden anar de blanc. I tant Leonor com Sofia anaven amb uns vestidets negres que...
2: S'ha comentat molt,
1: molt negre, no?
2: A la premsa que realment no acaben de definir-s'hi a l'estil, que es van
1: però
2: una mica
1: arcaiques. Si havien d'anar de negre o podien anar d'un altre color?
0: No, s'ha d'anar de negre.
1: S'ha d'anar de negre.
2: Perquè la Isabel Díaz Ayuso va anar de blau marí.
0: De blau marí.
2: Que crec que anava de Birkin Martín Berrocal. Però més que el color, jo crec que aquestes nenes encara no els han agafat... Jo no sé si és perquè no tinguin més protagonisme que la mare, o realment és que han de ser tan discretes que no li acaben de trobar el perfil. No ho
0: I
2: sé.
0: tan discretes que una cosa que també sempre es comenta és que, com que Leonor és més baixeta que Sofia, a Leonor sempre li posen uns taconets i a Sofia la fan anar tan plana, que sembla que porti un full de paper en lloc d'una sola de sabata. Una cosa tan fina que no em sembla, a mi personalment, no em sembla ni d'arreglar. Semblen unes sandàlies de platja al final de tan fines que són aquestes soles. Pobra noia.
2: Jo crec que els hi anirem veient evolució, El que no sé fins a quin punt cada una pot donar el seu... Perquè al final a tots ens agrada i tots tenim el nostre estil.
0: Sí.
2: No sé fins a quin punt els hi deixaran que vagin encaixant la seva... Va ser molt bo en un programa d'aquests de la premsa al cor que fins i tot van donar una idea de dir, escolta'm, que truquin al Jaime de Marichalar perquè assessorin a les infantes.
0: Sí.
2: Va ser molt bo perquè, clar, com sabeu, perquè és l'ex de la...
1: Sí.
2: Com es diu, de l'Helena, de la germana del rei.
1: I per què?
2: Perquè ell va ajudar molt a l'Helena en el seu estilisme.
0: Sí. Sempre s'ha dit que va ser com el precursor d'aquest canvi de look de la infanta Helena.
2: Ell treballa a París, és un tio que en sap de moda, en sap bastant. Llavors va ser molt bo perquè vam fer aquesta... Va, deixa'm aquesta perleta, donem una idea. Aviam què passa.
0: I si les veiem de negre a la rebuda del Papa, després a la missa de Corpus, en canvi, es va demanar expressament, O sigui, se les va deixar que vestissin de colors, això sí, molt suaus.
1: Pastís, a Leonor, clar, i per què no?
0: Sí, amb un vestit així blau cel, quasi lila, molt fluixet, i Sofia amb un dos peces verd menta. Així.
1: Sí.
2: Que no són... No van malament,
0: No.
2: Però a mi és que m'acaba de faltar aquest aire, que són jovenetes.
0: Clar. Jo el que una vegada vaig escoltar d'un expert així en Casa Reial, potser una mica, diguem, una mica més carca, deia que Sofia, ella és infanta i ella no és l'hereva al tron, a no ser que li passés alguna cosa a la seva germana. Però Leonor és la futura reina d'Espanya i ha de vestir com una futura reina d'Espanya, no com una joveneta de 20 anys. I per això se li creen aquests looks tan...
1: Però les reines també tenen edats.
2: Clar, però escolta'm, la reina Letizia va molt moderna.
0: Perquè ella és reina consorte, no reina heredera, deia aquest expert en moda. Per això pot anar una mica com ella vulgui.
2: No ho sé.
1: Els protocols aquests, escolta...
2: És un debat. Perquè la roba, o sigui, els estilismes, fan que t'apropis o no t'apropis. Clar, jo també això li donaria una volta,
0: Sí.
1: És el llenguatge no verbal, que també parla.
0: Sí, la roba també parla, perquè Letizia, per exemple, a vegades, quan ha anat a un acte de refugiats ucraïnesos, s'ha posat una brusa feta per persones o típica, no?, amb uns brodats típics d'Ucraïna, no sé, ella a vegades...
2: Clar, fa referència al territori.
0: Fa referència a l'acte que ella va o alguna cosa d'aquestes. Més coses que han donat de sí, això s'ha viralitzat moltíssim, i és que la infanta Cristina i la seva passió pels rosaris, i és que el Papa va mantenir una trobada al que es coneixeria com l'ambaixada del Vaticà a Madrid.
1: Un privat, diríem.
0: Sí.
1: Una casita.
0: I van anar, sí, i van anar l'Helena...
2: Bona aquesta.
0: La casita del Papa.
1: La casita del Papa.
0: Hi van anar l'Helena, la Cristina, Helena va anar amb Victoria Federica, és a dir, no hi va anar el Froilán, i Cristina va anar amb dos dels fills. Vull dir, no va anar ni Irene ni un altre dels fills.
2: Estan por ahí, no?
0: Por ahí. O sigui, van fer, i va anar la reina Sofia. I el cas és que en aquesta trobada el papa, llavors, per acabar, els hi va regalar a cadascú d'ells, a cadascun, uns rosaris beneïts per ell, i la infanta Cristina li va fer un gest com... Dóna'm uns quants més que per regalar.
2: Per les amigues.
0: Més, o per les amigues, o no sé si pels fills que no havien vingut, però li va fer un gest com un altre. I això s'ha viralitzat perquè és com... Ja sabem que la infanta Cristina la va esquitxar una mica el cas Sonós per, presumptament, emportar-se més del que s'hauria d'haver emportat, no? Com es nota, no? Que és borbona, no? Ai, vinga.
2: L'avarícia, no?
0: L'avarícia. I després també han donat de si les actuacions i els mestres de cerimònia. A Madrid teníem actuacions de David Bustamante, de Diana Navarro, del Daniel Díez, que és el de Algo Pequeñito d'Eurovisión, Carme, aquest noi.
2: Sí. Sara Varas, actuació espectacular de Sara Varas.
0: I a mi em va agradar molt l'actuació de la Niña Pastori quan el papa va anar a Càritas Madrid. Em va agradar molt, sí, sí. Vull dir, artistes, grans artistes a l'escenari. I qui conduïa l'acte de Madrid? Doncs la parella formada per Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
2: Que últimament han donat fe, valga la redundància, de la seva fe.
0: De la seva fe, ara banda que són ultracatòlics. En fi.
1: Banda feos.
0: Sí. I després, en l'acte de Madrid, una de les coses més estrambòtiques que va passar és que es va muntar com un partit de futbol comentat per Manolo Lama i Paco González,
1: sí,
0: i els comentaristes també feien com una espècie de comparativa amb l'Església Catòlica. Jo no sé si el papa li va fer gràcia o no, perquè va fer una cara que no... No ho sé, com un somriure de Mona Lisa que no...
2: Com que no sabia on estava, no?
0: No sabria dir-te.
1: Diuen que sí.
0: Que li va fer gràcia.
1: Que li va fer gràcia.
2: Home, és del Madrid, el papa.
1: Sí, bueno, sí. Es veu que va dir... Hi ha hagut una mena com de manipulació d'aquestes declaracions del papa, perquè va dir que soc del Madrid i de l'Atlético.
0: Ah. Però llavors
1: la part de l'Atlético ha quedat
0: tallada.
1: Sí.
0: Doncs això, no ho sé, bastant graciós.
1: L'han fet, L'han fet soci d'honor, em sembla, al Real Madrid, sí.
0: Home, ja va de blanc, com els madridistes.
1: Home, clar.
2: També va cridar l'atenció l'espectacle de l'Antoni Banderas, que també ha donat una mica de sí, però, bueno, ha quedat una mica...
1: Què va fer?
2: Ha fet un espectacle, doncs una mica... Es va tapar el paraigües, que sortia el paraigües, que es veu que el paraigües a l'obra és amb la bandera LGTBI, el van treure en blau... Bueno, van haver-hi moltes coses que, com moltes crítiques, dient que era un espectacle que no era per... Però jo crec que al final va ser un espectacle que està donant una mica la visió de que aquest papa vol obrir l'església, vol demanar perdó, vol que els hi queda molt per demanar perdó, perquè s'ha de demanar perdó a molta gent, però com que a mi em va donar la sensació com que volen fer una mica un primer pas com per que l'església estigui una mica més oberta, no, de ment. No sé, és la sensació que em vaig tenir jo,
0: Sí, i... A veure...
1: Home, un primer pas estaria bé que paguessis impostos, per exemple, no?
2: Pues sí, també.
1: Com tot cristià.
0: Sí.
2: El que sí que hem de dir que Barcelona,
0: sí,
2: la posada en escena de Barcelona ha sigut buah.
0: Preciós, va ser preciós l'espectacle de...
2: I a part de fer coincidir la inauguració de la Torre de Jesús, i ha sigut una meravella.
0: Sí, que va ser maco.
1: Sí, l'espectacle de Sagrada Família, jo no l'he vist, I vist res, pinzellades, però no...
0: Va ser maco.
1: Però sí que he sentit a parlar molt de les comparacions entre el que es va fer a Madrid, el que es va fer a Barcelona...
0: Mira, parlant de les comparacions...
1: El tarannà d'uns i
2: però
1: altres...
2: Són diferents.
0: A diferència, per exemple, a Madrid, que van posar una parella, el Cristian Gálvez i la Patricia Pardo, aquí presentava el Xavier Pérez Esquerdo, i ho feia sol. Després aquí va actuar el Sant Cugatenc Álvaro Soler, però també va actuar Alfred García, Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat.
2: Que maco lo de l'Escolania de Montserrat.
0: Diferent,
2: Dalma,
0: però
2: també
0: molt bonic.
2: A mi em va impactar.
1: I que lleig lo de les corals que no van poder cantar perquè no les van deixar.
0: Perquè no les van deixar cantar els segadors, no? Escolteu, i el papa que ha anat a les Canàries, i una de les coses que ha parlat a les Canàries, que és un punt on hi van... és com un punt on apareixen moltes pasteres, molta gent que fa la ruta per escapar dels seus països de l'Àfrica, i va fer molta referència en que Europa no hauria de ser un conglomerat de països que es repartissin les persones més pobres com, com números, no? Cuca, i tu, doncs, just ahir vas anar a veure una història de superació.
2: Sí, abans d'ahir.
0: Abans d'ahir.
2: Vaig estar a la presentació de la pel·lícula El viatge al País dels Blancs, de l'Osman Umar, del nostre company de poble, no? Com jo sempre dic, el poble, i que va presentar la pel·lícula aquí a Sant Cugat, organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat, i van fer després com una trobada, com un cinefòrum, on van poder preguntar, i estava la seva mare, la Montserrat, i estava el director de la pel·lícula, el Dani Sancho, que és la seva primera pel·lícula, que dic, ojo, que per ser la seva primera pel·lícula, jo no sé quina serà la segona, perquè una pel·lícula molt ben feta, molt ben detallada, es veu molt els moments allò estel·lars de la vida de l'Osman, i després també va estar molt bé perquè la pel·lícula et porta, o sigui, no t'ho diu tot d'entrada, et va com arrelant, i hi ha un fil conductor tota l'estona. Bueno, em va agradar molt, moltíssim. Vaig tenir l'oportunitat de preguntar-li a l'Osman si aquesta pel·lícula era un altre punt de partida, perquè per el que no conegui la seva història, té una història de superació, de patiment. Jo crec que és impossible posar-se en la pell d'aquesta persona per el que ha viscut. I li vaig preguntar si aquesta pel·lícula era un punt de partida més dintre de la seva vida perquè aquest viatge realment tingui el sentit que ell sempre diu, que diu, he vingut perquè això tingui un sentit. I em va explicar que la primera nit que va passar a casa de la Montserrat i li va donar un petó i li va dir bona nit, que va ser una de les pitjors nits que va passar, que és una contradicció, no? Sembla una contradicció, però que va ser una de les pitjors nits perquè no trobava el sentit de per què tenia que haver patit tant per arribar en aquell moment. Sí, una cosa, és una història que de veritat la recomano.
0: De superació, sí, sí.
2: I és increïble. I és molt, en relació per entendre, també explica molt les màfies, com sí. Es trafiquen persones, com ell des de Brussel·les ha intentat fer, a través de la seva fundació, està fent molt bona feina, té 45 escoles a Ghana, està fent una feina, perquè diu que el problema d'allà és la formació, és l'educació, perquè als nens no se'ls explica el que hi ha aquí, ni el que han de viure per arribar aquí.
1: I queden enlluernats veient, diríem, que l'aparador,
0: sí,
1: no, d'Europa, pensant que aquí tot és fantàstic i meravellós, i sí, després la realitat és una altra.
0: Fa temps li van fer una entrevista aquí a Cugat Media, i una de les coses que més em vaig quedar del que deia és que ell el que volia era formar els nens del seu poble perquè tinguessin oportunitats allà, que no tinguessin la necessitat de passar, de venir aquí i passar pel que ell va passar i el que esteu dient, no? De passar pel tràfic.
1: Aquesta és la clau.
0: Et pots morir pel camí, també. És com, no vull que hagin de... Ell deia, no vull que hagin de marxar. Jo vull que es puguin quedar al poble i puguin ser electricistes, o metges, o mestres...
2: Hi ha una part de la pel·lícula, no l'explicaré perquè no explicaré
1: perquè
2: tota la pel·lícula.
1: Perquè tampoc no tenim temps, vinga.
2: Però hi ha un tros de la pel·lícula que és el desert, que és on s'entén com les màfies guanyen diners a través d'aquest tràfic de persones. I s'explica, és molt explicatiu. I molt dur, eh? O sigui, molt dur. Però jo la recomano, que la veieu, i que és una pel·lícula preciosa.
0: Carme, tenim temps per quantes coses més? Per la fava,
1: bueno,
0: ja, directament?
1: Un minutet.
2: Home, pues, parlem de l'estrena de la Shakira, no?
0: Doncs vinga, sí, perquè ja...
2: Avui mateix, estrena de Dai Dai.
0: Clar, Shakira, actuació estel·lar del Mundial 2026 a Mèxic.
1: Ahir.
2: Mira, escolta,
0: actuant. I amb la cançó d'aquest any del Mundial.
1: Malux. I un, i dos, i tres. L'altre. Això va ser una...
2: Molt guaca-guaca, eh?
1: Que, home, sí, s'assemblen molt
0: però és
1: totes.
0: Però és que, a més, a veure, sembla un acudit que quants mundials porta ja la Shakira fent la cançó del Mundial?
1: Quants?
0: És com, a veure... Bueno, ja es farà l'especialista, l'especialista en...
1: Ha trobat el filó.
2: Sí, a mi m'agrada molt perquè surt, mira, ara que parlàvem d'Àfrica, surt ballant amb aquests nanos que ballen també, aquests nens que són africans.
0: Que se viralitzen a internet,
2: ara no em surt el nom, perquè tenen
0: tampoc
2: un nom, eh?
0: Són ballarins, sí.
2: Sí, són ballarins, i és molt... Fa una barreja de sons afrobeats. I ha fet... El videoclip és xulo, eh? A mi m'ha agradat.
0: La fava? Ràpidament?
1: Vinga.
0: La fava és... Aquesta setmana considerem que és Per aquells periodistes que encara pregunten sobre exparelles a les famoses, i últimament hem vist dos casos, l'altre dia al Modena Cid li van preguntar per Cristian Gálvez, que seria presentador d'aquest acte del Papa, i ella va dir, ja n'hi ha prou, i jo considero que ja n'hi ha prou, ja fa 5 anys que estan separats.
2: I que per què no li pregunten a ell?
0: I per què no li pregunten a ell? Home, ja n'hi ha prou, ja fa 5 anys que estan separats, prou.
1: O sigui, la fava pels periodistes.
0: Pels periodistes bé, pesats ja, que et pregunten...
2: Els que pregunten malament, eh?
0: I els que et pregunten per l'exmarit 5 anys després.
1: Clar. Ho deixem aquí, gràcies, senyores. Bon cap de setmana també a vostès. Tornem dilluns.
3: Programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
1: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
2: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan, de sobte, va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però, per desgràcia, ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament, el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i, de cop, moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè van a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard van a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pidenchandre. Sabia perfectament on estava el Pidenchandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al peu d'enxandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creuria en l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
1: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
3: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 9:15 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia a cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert», va dir en Jaume. «Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què». En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències, i de molt diferents. Però tot això ho haurem de fer afeblits. I va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajuda. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat i ho sabien. De manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eixairetiquilisi. Però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol, que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Crear un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Chiaretiki Lisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final, ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar, però en el fons estaven contents. I podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
1: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
4: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent. On es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent neguitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, en paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així, doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge, I si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A? Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un té i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un compte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora, i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment a la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canviem el guió.
1: Sisè curs, primer premi. Ximena Clavell de la Guàrdia, de l'Escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
5: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, el Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure. Com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser, practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure, crec que hauria d'haver dit ho sento. Però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlant. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir «Ei, perdona per ahir, no va passar res», va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matràs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. «Eres tu?», va preguntar en Mateu. «Sí», va dir ella. «Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes». I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. «Gràcies», va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
1: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
6: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
0: El centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.

0: Hola, bon dia, sóc l'Antonio, presentant els meus companys i companyes del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Avui estem aquí alumnes de IES U, que ja han vingut altres vegades, i alumnes d'Instrumental. Us presento l'equip, Txerno.
1: Hola, company i companyes.
0: Absalom.
2: Hola, bon dia.
0: Karen.
3: Hola, com va?
0: Pablo.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Salva.
5: Com va?
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencem les notícies.
1: Un diada molt especial al CFA Sant Cugat. Durant Sant Jordi a escola va gaudir de diferent activitat. Va decorant tot el passadís del centre. Va fotos los racos de lectura del tot alumne del centre. Ta a la matí con la tarda va compartir una lectura de buenas. Després dia una va fer una teatro a la Residencia Rosa y ya dos un curs de pastitos. Després tus junts va fer una volta el poble.
6: Instrumental 3-4 s'anima amb l'anglès. Aquest tercer trimestre introduint l'anglès a l'aula instrumental 3-4. Hem fet un bingo amb les lletres de l'abecedari i els números. Aquest alumne està molt preparat a l'aula 3-4. Hem començat amb l'obertura d'informació en el català. Hem tingut l'oportunitat de presentar diferents països mitjançant la digitalització i el català.
1: Voluntària del Palatareres. El alumne instrumental a 1-2 han vingut a la visita dels alumnes del batxillerat del cicle Plan Fareres i hi ha hagut una activitat transfacial de la jornada amb el supermercat, com són els noms de cadascun dels hamburguers, compres en hamburguers, botigues, llaunes, paquetes, ampolles. Va ser una gran abertura d'aprenents.
6: Experiment de química, IES-U. Els companys de IES-U al mòdul de física i química han realitzat un experiment de diferents densitats líquides, creant capes de diferents per veure clarament com funciona, una manera pràctica d'entre què passa i per què passa.
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Acomiadem els nostres companys i companyes que ens han presentat la secció de notícies. Gràcies, nois i noies, i donem la benvinguda a Salva, Karen i Pablo a la seva secció de coneixement.
3: Soc la Karen, benvingut i benvingudes. Avui a l'associació de coneixement us volem explicar algunes curiositats sobre els nostres països d'origen, que han estat treballant a la classe de català. El primer país que us explicaré és Colòmbia, un país d'origen d'una de les nostres companyes.
4: Ei, sabies que Colòmbia és el segon país més biodivers del món? Només darrere de Brasil.
3: No en tenia ni idea. De debò, té tanta varietat.
5: Sí, de fet, ocupa el primer lloc en espècies d'orquídies i d'aus.
3: Quin impressionant. A més, crec que també té molta gent que parla castellà, oi?
4: Exacte. És el segon país amb més hispanoparlants del món després de Mèxic, amb més de 52 milions d'habitants.
5: Uau! He sent que el seu cafè és dels millors.
4: Així és. Colòmbia és famós per produir cafè arbitjà d'altíssima qualitat.
3: També em sembla increïble que tingui costes en dos oceans.
4: Sí, és l'únic país d'Amèrica del Sud amb més costes tant al Pacífic com al Carib.
5: Quin país tan complet! I això no és tot. La moneda oficial és el peso Colòmbia.
3: Que bé!
4: Doncs et recomano que viatgis a la capital, que és Bogotà, que és un lloc preciós.
5: El segon país del que parlarem és el Magoc. Tenim molt companyes a la classe que venen d'allà.
4: Sabies que la capital del Marroc, que és Rabat, i que la seva moneda oficial és el dirham marroquí?
5: Sí, és un estat situat al nord d'Àfrica, limitat amb l'oceà Atlàntic a l'oest, amb l'estret de Gibraltar i la mar Mediterrània al nord, i també amb Espanya a través de Ceuta i Melilla.
3: I encara més, limita amb Algèria a l'est i amb Mauritània al sud. A més, va ser l'únic estat d'Àfrica que no va formar part de la Unió Africana durant molt de temps.
4: Uau, això és impressionant! Segons la seva Constitució, el Marroc és una monarquia constitucional parlamentària. El rei actual és Mohamed VI.
5: Pel que fa a la gastronomia, tenen plats molt aromàtics, com el tagine, el couscous amb espècies com el safra i el comí.
3: I una figura molt destacada és Ibu Batuta, un explorador que va viatjar més de 120 milions de quilòmetres durant gairebé 30 anys. És considerat un dels viatgers més grans de tot el temps.
4: Impressionant! El Marroc té molta més història i cultura del que pensava. Hola, jo en representació de l'Antonio, el nostre presentador d'avui us explicarà unes curiositats sobre el seu país d'origen, Hondures. Hondures compta amb dues costes principals, una extensa franja al nord, al Mar Carib, coneguda per les seves platges blanques, esculls de coral i cultura garifuna, i una costa més petita al sud del Golf de Fonseca, a l'oceà Pacífic.
5: Que interessant! I què és el plat típic d'Hondures?
3: La balejada és un platet molt senzill però molt bo, preparat amb truita de farina de blat, montesa fregida amb crema.
5: Hosti, que bo! Si vol comprar-me una balejada, amb què pago?
4: La moneda d'Hondures és l'Imperians, en l'honor de l'heroi l'imperià que amb la valentia va defensar el seu poble de la invasió espanyola.
5: També m'ha parlat de les cuevas de Taulabi.
3: Són impressionants. Estan a Comayagua i es va descobrir en 1969. Estan reconegudes com el monument natural i ofereixen recorreguts subterranis, normalment obert de 8 a 4 de la tarda.
5: Per cert, coneixes Luis Palma?
4: Sí, és un futbolista hondureny amb una carrera internacional a Europa. Actualment juga al Celtic Football Club. Per últim, us parlarem sobre el Perú. Un dels nostres companys és d'allà i és un país molt interessant. Al Perú trobem una de les 7 meravelles del món modern, el Machu Picchu, situada a 2.430 metres d'altitud.
3: El gos viringo, o gos sense pèl del Perú, és una raça mil·lenària que fa més de 3.000 anys, considerada patrimoni cultural peruà. Quin és el plat típic de Perú?
4: El ceviche peruà és un plat emblemàtic reconegut com el patrimoni cultural de la nació, preparat amb peix cru marinat en suc de llimona, ají, ceba i sal. Tradicionalment serveix en fresc amb camote, xoclo i pasta, reflectint una herència mil·lenària des de la cultura mochicha.
5: Per últim, en cacola és una beguda gasosa peruana. Té un sabor dolç i un color groc daurant. El principal ingredient és la planta herba lluïsa. Encara que la seva fórmula es guarda en absoluta reserva industrial.
0: Moltes gràcies, companys, per totes aquestes curiositats. Dono pas a Absalom, l'encarregat de la sessió de música. Us deixo en bones mans.

0: hace falta personas que...
1: Obriu les portes, charango. Us hem preparat un repertori genial. Per empezar, la cançó Obriu les portes de charango, aquesta cançó és un himne a l'esperança, la solidaritat i l'acollida. Parla sobretot de la necessitat d'obrir-se als altres i de construir un món més just i humà. El missatge central és que ningú hauria de quedar fora i que entre tots podem fer una societat millor. Sí, deixem enrere la por i l'egoisme.

La tierra del olvido, Carlos Vives. La següent cançó que hem escollit és La tierra del olvido, de Carlos Vives. La cançó tracta, sobretot, de la nostàlgia per la terra d'origen i de la connexió amb les arrels. Els cantants parlen de Colòmbia, descrivint els paisatges i transmeten com enyoren aquest lloc quan es juny la terra de l'olvid. No vol dir que s'hagi oblidat, sinó al contrari. És un lloc que sempre queda dins seu, encara que el temps passi o la distància sigui gran.

Take My Home, John Denver. La cançó Take My Home, Country Roads de John Denver, tracta sobretot de la nostàlgia per la llar i del desig de tornar a un lloc que sents com a casa. El narrador pensa en els paisatges de West Virginia, muntanyes, rius i camins rurals, i sent una connexió molt forta en aquell lloc, en aquell entorn. A mesura que avança la cançó, expressa com enyora aquell lloc i com voldria tornar-hi, perquè és on

0: Luciana i els camps de cotó, amics de les arts. Per acabar, us presentem aquesta cançó mítica dels amics de les arts. Parla sobre l'altra cara d'un procés migratori, cercant la llibertat. En aquesta carta d'un fill als seus pares, parlant-li d'un germà que va marxar i amb el que manté contacte, malgrat que ell no els hi explica les novetats i com sent una manera d'evidenciar que les coses no sempre surten com un creu, però l'esperança és que tot acabi trobant el seu lloc.
1: Això és TEM Instrumental 3-4, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Absaló, així com els altres col·laboradors, tornem al llum amb més històries. Fins la propera.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: El lleó i el ratolí. El lleó és un animal molt fort. Té el cor valent i espanta tots els altres animals quan rugeix com un volcà. Té els ulls ferotges, la boca gran i els ullals punxents. Les seves potes són fermes i pot esgarrapar amb les urpes esmolades. Per tot això, es diu que el lleó és el rei de la selva. Les altres bèsties el respecten i el temen. Ell es pensa que és el més poderós i el més astut. Està molt orgullós de la seva crinera i es passeja tot tibat i presumit. Un dia, un lleó feia la migdiada a l'ombra d'una acàcia, per les branques de l'arbre, i caminava un ratolí juganer. També volia fer la migdiada i buscava un lloc per estirar-se. En veure el lleó, va pensar:
3: el llom del rei lleó? Estaré bé, segur que és flor.

0: monjo i suau i va saltar-hi al damunt. Va arraulir-se a la vora de la cua perquè li servís de coixí. El lleó, llavors, va notar que li feien pessigolles a la cua i va obrir un ull. Quan es va adonar que tenia un ratolí ajegut sobre seu, va fer un bot i va enxampar el pobre ratolinet. Va rugir.
1: Com coses pujar sobre meu, bestió esquifida.
0: El lleó tenia el ratolí atrapat amb les urpes i ja se'l volien passar d'una sola mossegada.
2: Si us plau, senyor de la selva, atureu-vos. Només sóc un ratolí petit. No us atipareu gaire amb mi. Perdoneu-me.
1: Per què t'hauria de perdonar, mosquit empipador?
0: Va preguntar el lleó.
2: Encara que sóc petit, potser un dia us salvaré la vida. Deixeu-me anar, si us plau.
0: Va respondre el ratolí.
1: Tu, puça peluda, em vols salvar a mi la vida? Que sóc el rei de la selva.
0: El lleó li va fer tanta gràcia que el ratolí tan petit es pensés que li podia salvar la vida a ell, el més valent dels animals, que es va fer un tip de riure. Finalment, va deixar anar el ratolinet.
1: Ves, menut! Et perdono perquè m'has fet riure molt.
0: Al cap de 3 o 4 dies, mentre el lleó passejava remenant la cua, va caure en un parany dels caçadors. Va quedar atrapat en una xarxa feta de cordes molt gruixudes. Per més que es grapés, no aconseguia estripar-les. Cansat, ja es pensava que mai més no sortiria d'aquella trampa. Va rugir tan fort com va poder. El ratolí, que no era gaire lluny, va sentir els rugits del lleó i va córrer a veure què passava.
2: Senyor, esteu atrapat?
0: Va preguntar.
2: No patiu, que jo us salvaré.
1: I com t'ho faràs, ratolí, per salvar-me?
0: Va dir el lleó. El ratolí es va posar a arrossegar les cordes de la xarxa amb les seves dentetes i de seguida va haver fet un forat prou gran perquè el lleó es pogués escapar.
1: Ara sí que veig que tenies raó, ratolí. Encara que ets petit, m'has salvat la vida.
0: Digué el rei de la selva. A partir d'aquell dia, el ratolí i el lleó es van fer molt amics. Sempre anaven junts i cada dia, havent dinat, el ratolí feia la migdiada sota l'acàcia, amb la cua del lleó per coixí.
3: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i 11.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
2: Als catalans ens agrada molt celebrar, reunir-nos al voltant d'una taula a la fresca, escoltar el so dels timbals, veure com pugem fins a tocar el cel i també ballar sota el foc. Sense la nostra cultura seria molt difícil explicar qui som. Per aquest motiu, avui volem dedicar el like al llibre del folclorista Bienve Moya, que es titula 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana. És un llibre editat per Cossetània i que ens serveix per aprendre una mica com funcionen les festes al nostre voltant, però sobretot per donar més sentit a allò que coneixem. Bienve Moya, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Hola, de moment bé, aquest matí.
2: Doncs esperem que així continuï, com a mínim els propers minuts, perquè ens venia molt de gust compartir una estona amb vostè per parlar d'aquest llibre. Escolti, per què és tan important que coneixem la cultura popular de casa nostra?
3: Bé, perquè és explicar-nos com som nosaltres. La cultura popular l'hem creat la gent popular de Catalunya, de la cultura catalana, i per tant saber què fem és important per saber què hem fet i què som.
2: Ens explica moltes coses de nosaltres. De fet, vostè comença parlant de les estacions de l'any. Com ens modula el cicle natural pel que fa a les nostres festes i celebracions?
3: Bé, en principi, arreu del món, les festes estan relacionades amb el que passa a la natura, on teòricament venim, no? Dic teòricament perquè a vegades n'hi ha per dubtar-ho. Però bé, en fi, som els fills de la natura i, per tant, que faci fred, que faci calor, més o menys té que veure amb el nostre, amb què fem i com ho fem, no? Per tant, les quatre estacions són les dates principals, les lligades principals per qualsevol celebració, eh? A l'hivern, doncs, les celebracions són més tancades, més familiars, i a l'estiu, evidentment, són més extrovertides i se celebren al carrer.
2: I tant. Segur que tots estem ja pensant en algunes d'aquestes festes i, de fet, hem de dir que podem fardar de tenir un calendari gastronòmic festiu envejable a Catalunya.
3: Sí, bé, com tot el Mediterrani, el català és un dels calendaris mediterranis i, per tant, és important, sobretot per nosaltres, però massa diferents de la resta del món mediterrani tampoc ho som. Vull dir, ho som en tot cas en qüestions concretes, però el mateix que fem nosaltres, el mateix. No exactament igual, però ben bé la celebració sí que és la mateixa d'Andalusia o a Grècia i per entremig nosaltres.
2: Si ens posem una mica històrics, aquí a Catalunya es va notar molt, per exemple, la fi de la dictadura a nivell del calendari festiu. Es van recuperar moltes festes en aquell moment?
3: Bé, si jo n'hi dic restaurar i no recuperar, perquè no, de fet, quan una cosa es perd, és difícil recuperar-les. Però les vam reinventar, evidentment, vam tornar-les a fer a partir del record que en teníem i a partir de la voluntat que teníem de restaurar el nostre calendari, el nostre fer de cada dia, del dia a dia. Això és un calendari, no?, que és cada dia i cada temporada. I sí, va ser els anys 70 que amb la recuperació de la democràcia doncs vam recuperar les llibertats culturals i entre aquestes les festives.
2: Vostè ha escollit 100 elements per incloure en aquest llibre. No sé fins a quin punt li ha estat difícil triar-los, perquè imagino que també n'ha hagut de deixar alguns a fora.
3: Sí, clar. Jo en el llibre he parts hi ha aquests 100 elements que jo he recollit, que jo he recollit i que penso que donen una imatge del que es fa, perquè el llibre el que pretén és explicar quins són i com són els elements, no pas què són o què representen. Això seria antropologia i el meu interès és més sociològic. Mm-hmm. O sigui, és més del que fem i com ho fem, que no pas què venim i què fem i què feien els nostres pares. O sigui, és un llibre més que realça els elements de relació amb la comunitat on viuen.
2: Exacte, una mica explicar què tenim, no? O què és el que celebrem i què ens uneix, també, com ara bé deia, no? Perquè al final són elements que ens sentim molt nostres, són universos compartits.
3: Sí, són universos compartits, evidentment. La festa parteix de relligar la societat. La festa té una voluntat de interrelacionar la comunitat que la celebra i per tant han de ser elements que teòricament els coneix tots aquells, o els coneixem tots aquells que la celebrem, i per tant des d'aquest aspecte la festa és comunitària i té aquesta voluntat de interrelacionar la comunitat que la celebra, com ja he dit.
2: De fet, sempre hi ha hagut aquest debat de quina és, per exemple, la millor festa major, no? Aquestes petites disputes, a vegades, entre municipis. En aquest llibre, potser ens adonem que a vegades ens assemblem més del que ens pensàvem els nostres veïns, no?
3: Sí. La voluntat d'aquest llibre explica a tothom que tothom té alguna cosa que té alguna cosa més... que creiem que ens agrada més explicar-la perquè creiem que és més original o més divertida o més espectacular que les dels altres. Però en realitat tots funcionem d'una manera molt semblant. El que hi ha són models, models festius. El model festiu del Camp de Tarragona i el Penedès no és el model festiu de la Catalunya Vella, vull dir, el model festiu de Lot no és el model festiu de Tortosa, però cada una la seva manera de ser sí que són partint de principis molt semblants.
2: Quins valors creu que ens aporta aquesta cultura festiva popular?
3: El principal és la possibilitat d'un dia a l'any retrobar-nos, relacionar-nos, i un dia o 22 dies, els que siguin, de l'any, interrelacionar-nos i adonar-nos en que continuem sent una comunitat concreta. Que els mataronins continuen sent mataronins, que els se n'hagin integrat més o menys, els ballencs que continuen sent ballencs, i així aquest és un dels valors de la festa, precisament, adonar-se que continuem sent el que som i que continuem vivint, i per ells n'hi ha així.
2: I això és preciós. Ja sap que aquí a Mataró som molt de les santes i les defensem sempre que podem, però si li pregunto a vostè pel seu element o per la seva festa preferida, amb quina es quedaria dels que ha inclòs en el llibre?
3: Home, jo soc un enoví, per tant, que
2: bon
3: carnaval.
2: Home, ara venim de celebrar-lo, eh?
3: Sí.
2: Doncs ens quedem amb les santes i amb el carnaval. Bienve Moya, autor de 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana, un llibre editat per Cossetània. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que per molts anys puguem celebrar.
3: Molt bé, vosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla, Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Diversos veïns han localitzat el cos a la sorra cap a les 8 del matí i han avisat els serveis d'emergència. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia científica i també de la Divisió d'Investigació Criminal, que han obert diligències per esclarir les causes de la mort, que de moment no presentaria signes evidents de violència. A l'espera de l'aixecament del cadàver, la investigació continua oberta. I almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut 5 persones relacionades amb aquest succés, que ha tingut lloc prop de les 11 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal, també dels Mossos, s'ha fet càrrec d'aquest cas. I els equips d'emergència continuen també la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha traslladat a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. I també en successos, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'hagi produït una fuita de gas ja controlada i s'hagi produït també un petit incendi que ha afectat a la zona. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. Ens ho explica Albert Ferrer, que és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
2: Aquesta contenció en el nivell agregat de preus s'explica fonamentalment per les mesures antiinflacionistes desplegades pel govern central, que, tot i no ser segurament aquelles mesures més eficients per a aquest tipus d'inflació, el cert és que han aconseguit controlar el nivell de preus.
1: A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carrer tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C12 a Flix continua deixant pas alternatiu i finalment una avaria a l'AP2 a Albi i una altra a la C25 a Estaràs també deixen un carrer tallat en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa.
3: Divendres 12 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 12 de juny, avui ja parlarem del Mundial, que va arrencar ahir a l'Amèrica del Nord, amb un Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i un Corea del Sud 2, República Txeca 1, disputat aquesta matinada. Com dèiem, repassarem els partits que també hi ha avui i escoltarem a Pedro Porro, un dels protagonistes de la selecció espanyola, on hi ha 9 catalans, recordem, l'exjugador del Girona, ara el Tottenham, que ha parlat en roda de premsa prèvia al debut de la selecció espanyola dilluns a les 6 de la tarda, com dèiem, contra Cap Verd, en aquest cas també hora catalana. Avui molt futbol també, amb, per exemple, l'últim fitxatge del Girona, un ucraïnès, en aquest cas Oleksandr Pishur, que arriba procedent de la Lliga hongaresa, de 21 anys i 2,04 d'alçada. Atenció a aquesta alçada per jugar l'any vinent, recordem, el Girona a la segona divisió. També parlem dels play-offs de bàsquet de la Lliga ACB. El Barça va posar ahir el 2-0 contra el Tenerife i avui juga la penya volent empatar l'eliminatòria contra el València. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triadó. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martín.
0: En futbol ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits del grup A.
1: Victòries d'una de les anfitriones, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, remuntant el gol de l'ex del Girona, Creixi. Avui s'estrenen les dues altres anfitriones, Canadà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 de la nit, hora catalana, i els Estats Units contra Paraguai a les 3 de la matinada.
0: Demà, de fet, la mitjanit de dissabte a diumenge, poden debutar ja dos dels 11 catalans que jugaran aquest Mundial.
1: La gran Ismael Saibari i el biguetà Ayoub Aimamouni, tots dos a la llista del Marroc, seran en el que segurament és a priori el primer gran partit d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. La selecció espanyola, amb els altres 9 catalans, s'estrenarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur, que signa per 5 temporades fins al 2031. Pishur arriba procedent de la primera divisió hongaresa, on ha jugat en diversos clubs del país, a més de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció d'Ucraïna.
0: Amb qui s'ha trobat amb el porter encara del Girona, Krapiustov, recordem. I en bàsquet, la penya afronta aquest vespre el segon partit de semifinals de l'ACB, el Roig Arena de València.
1: Després de la dura desfeta de dimecres, d'un punt i a la pròrroga, i tot i fer un gran partit, els verinegres volen aprofitar la segona oportunitat per capgirar el factor pista i empatar la sèrie contra el València. Passi el que passi avui, diumenge es disputarà el tercer enfrontament de l'eliminatòria, el millor de 5 a l'Olímpic de Badalona.
0: Esperem que no sigui l'últim, perquè voldrà dir que la penya com a mínim ha guanyat un dels dos partits de... per portar per l'eliminatòria al quart. El Barça ja té el 2-0 a l'altra semifinal contra el Tenerife.
1: Els blaugranes van tornar a superar ahir al Palau a l'equip canari en un partit molt més igualat en el primer de dimarts. De fet, l'australià Patty Mills, una de les grans estrelles del Tenerife, va fer 36 punts que van fer insuficients per imposar-se a un Barça molt més sòlid que va acabar tancant el triomf per 97-89. Demà, ja a Terres Canàries, es disputarà el tercer assalt, el primer match point per a l'equip de Xavi Pasqual.
0: I en categoria femenina, també en bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat avui la tercera incorporació d'aquest estiu.
1: El de la turca Tilbe Şenyürek, de 31 anys i d'1 metre 92 centímetres d'alçada, que arriba procedent del Fenerbahçe, amb qui ha jugat dues Eurolligues en les tres últimes temporades. La pivot és el tercer fitxatge de l'Uni per ara, després dels ja anunciats de l'asturiana Iana Martín i de la balear d'origen argentí Juana Camilion.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar la partida de demà, els dos partits més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina.
1: Les blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva 8a Final Four consecutiva. Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Aleborg danès a la segona semifinal. Abans, a les 3, s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Fuchsia de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg.
0: En hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceo i Igualada.
1: El conjunt de la noia, que va eliminar el Barça a semifinal, s'enfronta a una final després de 22 anys sense ser-hi. El primer assalt, el millor de 5, avui a un quart de nou a la Corunya, mentre que diumenge jugarà el segon, també en terres gallegues, abans de l'eliminatòria vingui cap a Catalunya.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana.
1: Les del Pla de l'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se el que seria el primer títol d'hoquei lliga.
0: I en un waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions masculina.
1: El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. El Barceloneta s'enfrontarà demà a la final al Pro Recco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Serà demà a les 9 del vespre de nou a Malta.
0: Avui a les 7, Mataró i Sant Andreu jugaran el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina.
1: Els dos equips catalans venen de perdre dimecres a semifinals. A les 9, també avui, la final que enfrontarà Ferencváros i Olympiacos.
0: En motor, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, el circuit de Montmeló.
1: Serà el primer amb el nom de Gran Premi Barcelona-Catalunya després de l'acord perquè el Gran Premi d'Espanya passi a ser el que es disputi a Madrid. Avui tenen lloc els primers entrenaments, demà a les 4 de la tarda la qualificació i diumenge a les 3 de la tarda serà el torn de la cursa.
0: I un últim punt en tenis taula, Josep Madurell s'ha proclamat aquest matí subcampió del món en la categoria més 85.
1: Madurell ha caigut per 1-3 a la final contra el xinès Li després de fer un gran campionat disputat a Corea del Sud. De fet, no ha estat l'única medalla que s'ha penjat, guanyant el bronze en la prova dobles més 75 amb el seu company de l'agrupació Congrés, Toni Alemany.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: Sí, serà a partir de les 4 de la tarda a l'Enjoc TV, on es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina, que enfrontarà el club hoquei Caldes Recamp Laser contra el club hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi, a les 6, la tornada de la final per pujar a segona divisió masculina de futbol sala, que enfrontarà el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar per 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda a la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això demà dissabte, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins. A les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de Sant Manat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona, serà a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Divendres 12 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè ja ha començat el Mundial masculí, amb els dos primers partits amb victòries de l'anfitriona, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, amb gol, per cert, de txec, marcat per l'ex del Girona Krejci, que van remuntar els coreans. Mèxic i Corea, per tant, encapçalen el grup A amb 6 punts cadascun. Demà, de fet, la mitjanit de dissabte a diumenge, poden debutar dos dels catalans d'aquest Mundial, l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Ayoub Maimouni, tots dos amb la selecció del Marroc i segurament en el primer gran partit a priori d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. Recordem que Marroc va ser semifinalista de fa 4 anys i va ser finalista i de fet va guanyar la Copa d'Àfrica, l'última Copa d'Àfrica contra Senegal. I dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, estarà el torn de la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files. Ahir va compareixer en roda de premsa el lateral extremeny, ex del Girona, també Pedro Porro, al qual li van preguntar pel fet de compartir banda amb el Laurent Lamine Yamal, que tot i tenir només 18 anys, ja ha de ser un dels jugadors més importants d'aquesta selecció.
1: No, adaptarme más bien a él. Simplemente es eso, ¿no? Cuando tú tienes un jugador como Lamine delante de ti es un privilegio para no para mí, sino para todo el equipo, ¿no? Sabemos que es nuestro jugador más importante, diría yo, ¿no? Y simplemente es adaptarse al juego también que tiene él y estar concentrado en el partido y eso.
0: Un Pedro Porro que també va haver d'analitzar el nou fitxatge del Barça, l'anglès Anthony Gordon, el qual Porro ha hagut de marcar directament aquesta temporada a la Premier en els partits que ha jugat ell amb el Tottenham contra el Newcastle.
1: Bueno, no soy analista ni nada, pero me he enfrentado con él en la Premier. La verdad que es un jugador muy rápido, muy versátil, también tiene mucho gol. Recuerdo que a nosotros nos ha marcado un par de goles o tres. La verdad que es un jugador muy... Para mí es muy, muy competitivo y es muy buen jugador y nada, le deseo lo mejor y que marque muchos goles también en el Barça, ¿no?
0: Com dèiem, dilluns a les 6 de la tarda en seguirem parlant. Aquest debut de la selecció espanyola al Mundial contra Cap Verd. Avui juga una altra de les seleccions anfitriones, Canadà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 del vespre i aquesta matinada propera a les 3 serà el torn de l'altra anfitriona, la que queda, Estats Units, que s'estrena contra Paraguai.

0: I en competició de clubs, més futbol, el Girona ha fet oficial avui el primer fitxatge de cara a l'any vinent del nou projecte a segona divisió, que encara no té entrenador, recordem. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur. Girona FM, Pau Villafañe.
1: El davanter, de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, arriba procedent de l'Eto Futbol Club hongarès, un jugador format inicialment al seu país natal i consolidat com a referència ofensiva en diverses temporades de la primera divisió d'Hongria. Arriba a Montilivi fins al juny de 2031, després d'una destacada actuació al Mundial Sub-20 de Xile, on va cridar l'atenció tant pel seu físic imponent com per la seva capacitat rematadora.
0: Gràcies, Pau. El Girona, que encara no ha confirmat, com dèiem, qui serà l'entrenador del primer equip masculí després de la sortida de Mitchell, n'estarem pendents, i que l'any vinent vol jugar també a segona divisió del Sabadell, que aquest cap de setmana afronta la final del play-off d'ascens per tornar al futbol professional. L'anada serà demà a les 9 del vespre a Zamora, en aquest cas a la localitat castellano-lleonesa, la tornada divendres de la setmana vinent d'aquí a 7 dies a la Nova Creu Alta. I parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, amb el Badalona com a representant català enfrontant-se al campió del play-off del grup gallec, la Societat Deportiva Compostela, l'anada a Galícia, aquest diumenge a les 6 de la tarda, en directe a l'Enjoc TV, i la tornada la setmana següent, també a l'Enjoc TV, a Badalona. I demà mateix, també en directe a la xarxa Més, en aquest cas, podrem viure la tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb avantatge d'un gol per al conjunt local, el conjunt tarragoní. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: La Pobla de Mafumet es juga tota la temporada aquest dissabte. El filial del Nàstic rep el Sant Mauro a casa en la tornada de la final del play-off d'ascens a tercera federació i ho fa amb el resultat favorable de l'anada, que va guanyar per 1-2. L'ascens és a les mans dels pobletans, però això no vol dir ni molt menys que estigui fet. La Pobla ja va guanyar 1-2 en Lliga com a visitant, però també va veure com el Sant Mauro guanyava 0-1 a la Pobla. A més, els de la Noia van eliminar el Prat en semifinals guanyant fora de casa i la Pobla va veure com el Rubí es posava 0-2 fa només dues setmanes, obligant-los a la remuntada. El tècnic pobletà Xavi Vilagut assegura que són conscients de la dificultat del partit i que queda molt camí per poder celebrar un ascens.
3: Tenim una petita avantatge que ens dona, doncs, que la valorem, però evidentment queda molt per fer. El Sant Mauro és un equip molt competitiu, el partit anava a ser molt igualat i esperem un partit amb les mateixes característiques, no? L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria.
2: El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al municipal de la Pobla de Mafumet. Els socis de la Pobla i del Nàstic podran accedir a l'estadi de manera gratuïta.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, la penya torna a jugar avui al Roig Arena en el segon partit de semifinals de la CB contra el València. Després de la dura derrota de fa dos dies, d'un punt a la pròrroga i després de fer un partidàs, els verdinegres tenen avui la segona oportunitat per sumar un punt, que els donaria el factor pista i els permetria guanyar l'eliminatòria a casa a l'Olímpic, on s'hi traslladarà a partir de diumenge aquesta sèrie. Mentrestant, el Barça té el 2-0. Per tant, demà mateix a Tenerife el tindrà el primer match point per obtenir una plaça a la final. Els blaugranes van tornar a fer un partit molt sòlid ahir al Palau, tot i que va costar molt més igualat, va costar molt més que el primer, i van acabar guanyant 97-89. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
4: Anem millorant amb totes les coses del joc. Durant la temporada tornem a estar tots, llavors tenim més registres, més possibilitats. El que també ens passa és que el físic encara no ens dona del tot en alguns casos i això fa que tinguem que modular molt les coses i per això fem algun error de més, alguna pèrdua de més, algun 1 contra 1 que aguantem una miqueta pitjor. Però sí, anem creixent a poc amb la competició, que és una competició extremadament exigent.
0: Això deia en aquest cas Xavi Pascual. En la mateixa línia s'expressava en zona mixta el blaugrana Joel Parra.
5: Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife i et dic, contents per sumar un punt més d'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
0: Demà a les 8 del vespre ja a Terres Canàries aquest tercer partit de la sèrie, la primera oportunitat per al Barça, que en tindrà 3 per sumar la tercera victòria i classificar-se, per tant, per a la final de la CB. En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits que més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina. Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta, arribaran tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva 8a Final Four consecutiva, ho explicava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
6: Bé, jo crec que arribem bé, arribem amb molt bona dinàmica, l'equip està bé, jo crec que quasi tots els jugadors estan en forma, animats, i jo crec que tothom vol jugar i és el somni que tenim cada temporada, no? Mantenir els títols domèstics, que l'hem fet, i tratar de guanyar la Champions, no? Pot ser que la gent no dona massa valor al que fem, però el que fem és absolutament extraordinari. I hem arribat una vegada més a la Final Four a veure què passa.
0: Un Carlos Ortega que posava en valor el fet de ser un cop més en aquesta Final Four i destacava també la fam del seu equip.
6: Jo vaig dir després de la Copa del Rei que aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube, no?
0: Això deia Carlos Ortega. Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Olbroc danès a la segona semifinal. Abans de les 3 s'haurà disputat ja la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta el Liceo i l'Igualada, que torna a disputar una final 22 anys després. L'última va ser el 2004. Aquesta setmana en parlàvem aquí a l'enjoc amb el president de l'Igualada, Manel Burón, just després d'eliminar el Barça en l'últim partit de semifinals. Burón va destacar el paper de l'afició, que es va desplaçar en massa a Blanes per aquest partit.
7: Per sort estem tornant a reviure aquests últims anys, aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts a no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada Igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim. Tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posaven més de 300 persones al pavelló.
0: Veurem quanta gent de l'Igualada viatja a Galícia aquest cap de setmana. Avui el primer assalt, a 8:45 a Riazor. Diumenge, 8:45, en el mateix escenari, jugarà el segon enfrontament. A l'hoquei lliga femenina, diumenge podríem tenir ja campió. Amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana, les del Pla d'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar a la franja per endur-se el que seria el primer títol de l'hoquei lliga. I també demà es pot decidir el campió, per tant, l'equip que puja a aquesta hoquei lliga femenina amb el segon partit del duel entre Alcaldes i el Mataró, que es disputarà a seguir a l'Enjoc TV. Les mataronines es van endur el primer assalt. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
8: A una victòria per l'equip de l'hoquei lliga femenina. El Club Hoquei Mataró disputa aquest dissabte a les 4 i 5 minuts de la tarda el segon partit de l'eliminatòria per l'ascens. Visita la pista d'Alcaldes després d'imposar-se per un contundent 8-1 la setmana passada al Jaume Parera. Després d'endur-se el primer enfrontament, demà passat afronta el primer matchball per pujar de categoria.
9: Estem molt contentes. És cert que Alcaldes és un equip superlluitador i que no ens ha posat les coses gens fàcils, i sobretot que encara ens queda un partit allà i no està refet. Tot i això, com dic, supercontenta, portem tot l'any treballant per aquest moment i crec que estic molt orgullosa de tot l'equip. Crec que totes hem fet una feina espectacular avui.
10: Acabar 8-1, acabar 2-1, val el mateix. Així que nosaltres, centrades en fer una bona setmana d'entrenaments, en visualitzar aquest partit, veure què més podem fer perquè Alcaldes ens creï menys perill i veure què més podem fer per crear una mica més de perill davant de la porteria contrària. Ara tenim un punt, ens en falta un, anirem a la seva pista, és una pista complicada, però intentarem no haver de tornar a jugar aquí.
8: A les fires d'Alcaldes hi milita una mataronina, com Aina Lleonard. Tot i la derrota, s'aferra a la possibilitat de poder forçar el tercer partit.
11: 8-1 fa mal, evidentment, però l'eliminatòria no va pas per gols, per tant, encara tenim moltes opcions d'arribar al tercer partit i de poder plantar cara.
8: En el cas que Alcaldes s'emporti el duel de dissabte, el tercer i definitiu enfrontament tornaria a disputar-se a Mataró. En canvi, si les jugadores dirigides per Albert Larrea fa la feina, recuperaria la plaça de l'Hockey Lliga que van perdre temporada passada. El partit de demà es podrà seguir en directe per TV Mataró i TVMataró.cat a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda.
0: Gràcies, Guillem. I en waterpolo, el Barcelona serà la final de la Champions femenina. El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. Escoltem el porter del Barcelona, gran protagonista, evidentment, de tot el partit, però també en especial a la tanda de penals, Unai Aguirre.
12: L'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa, a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte ha ficat un gol d'home a més que ens estava costant una barbaritat i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils, al final una vaselina a l'últim llançament i tal, i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells, perquè al final ells tenen el millor porter del món als penals, que hem perdut totes les tandes de penal contra ell, i bueno, avui la moneda ha caigut al nostre costat, ja està.
0: El Barceloneta que s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Estarà demà a les 9 del vespre, de nou, com dèiem, a Malta. Avui a les 7, també a Malta, Mataró i Sant Andreu jugaran el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina, després que els dos equips catalans perdessin, recordem, dimecres a les semifinals. A les 9 també avui jugarà la final d'aquesta Champions femenina que enfrontarà el Ferencváros i també l'Olympiacos.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
7: Red flag. Oi que sí?
8: Sí. Sí.
9: Ja disponible a cugat.cat.
7: Mare meva.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

Divendres 12 de juny, més enllà del Mundial Masculí de Futbol, que ja ha començat i evidentment en parlarem, hi ha més vida a l'esport català, començant pels play-offs de l'ACB de bàsquet. Avui la penya afronta el segon partit de la semifinal al Roig Arena de València, després de perdre d'un punt i a la pròrroga el primer de dimecres, i el Barça ja té el 2-0 a la semi contra el Tenerife. També us explicarem que avui arrenca la final de l'Hockey Lliga Masculina entre Liceo i Igualada, que el Barceloneta jugarà demà a la final de la Champions Masculina de Waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits del grup A.
1: A victòries d'una de les anfitriones, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, remuntant el gol de l'ex del Girona, Creixi. Avui s'estrenen les dues altres anfitriones. Canadà ho farà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 de la nit hora catalana i els Estats Units contra el Paraguai a les 3 de la matinada.
0: Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte a diumenge, a les 12, poden debutar dos dels 11 catalans que jugaran aquest Mundial.
1: Sí, són l'agrenc Ismael Saibari i el biguetà Yupa Imamuni, tots dos a la llista del Marroc. Seran els que seran el que segurament és a priori el primer gran partit d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. La selecció espanyola, amb els altres nous catalans, s'estrenarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Oleksiy Pishur, que signa per 5 temporades fins al 2031. Pishur arriba procedent de la primera divisió hongaresa, on ha jugat diversos clubs del país, a més de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció ucraïnesa.
0: On ha, en aquest cas, ha coincidit amb el porter, també del Girona, el jove porter Krapi Ustov. En bàsquet, la penya afronta aquest vespre el segon partit de semifinals de l'ACB, el Roig Arena de València.
1: Després de la dura desfeta de dimecres, d'un punt i a la pròrroga, tot i fer un gran partit, els verd i negres volen aprofitar la segona oportunitat per capgirar el factor pista i empatar la sèrie contra el València. Passi el que passi avui, diumenge es disputarà el tercer enfrontament de l'eliminatòria, el millor de 5 a l'Olímpic de Badalona.
0: I el Barça ja té el 2-0 a l'altra semifinal contra el Tenerife.
1: Els blaugranes van tornar a superar ahir al Palau a l'equip canari en un partit molt més igualat que el primer de dimarts. De fet, l'australià Patty Mills, una de les grans estrelles del Tenerife, va fer 36 punts que van ser insuficients per imposar-se a un Barça molt sòlid que va acabar tancant el triomf per 97-89. Demà, ja a Terres Canàries, es disputarà el tercer assalt, el primer match point per a l'equip de Xavi Pasqual.
0: Que en tindrà 3 com a màxim. En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui la tercera incorporació d'aquest estiu.
1: És a la de la turca Tilbe Senyu Jurek, de 31 anys i d'1 metre 92 centímetres d'alçada, que arriba procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues en les tres últimes temporades. La pivot és el tercer fitxatge de l'Uni per ara, després dels ja anunciats de l'asturiana Aiana Martín i de la balear d'origen argentí Juana Camilion.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar, a partir de demà, els dos partits més esperats de la temporada, amb la Final Four de la Champions masculina.
1: Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva vuitena Final Four consecutiva. Demà a les 6 de la tarda, el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans, a les 3, s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Fuxe de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg.
0: En hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceo i Igualada.
1: El conjunt de la noia, que va eliminar el Barça a semifinals, afronta una final després de 22 anys sense ser-hi. En el primer assalt, el millor de 5, avui a 8:15 a la Corunya, mentre que diumenge jugarà el segon torn, també en Terres Gallegues, abans que l'eliminatòria vingui cap a Catalunya.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre el Fraga i el Vilassana.
1: Les del Pla de l'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se el que seria el primer títol de l'hoquei lliga.
0: I en waterpolo, el Barceloneta serà a la final de la Champions masculina.
1: El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. El Barceloneta s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Serà demà a les 9 del vespre i serà de nou a Malta.
0: En el mateix escenari, avui a les 7 de la tarda, Mataró i Sant Andreu jugaran el primer partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina.
1: Els dos equips catalans venen de perdre dimecres a semifinals. A les 9 també avui, la final que enfrontarà el Ferencváros i l'Olympiacos.
0: En motor, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, el circuit de Montmeló.
1: Serà el primer amb el nom de Gran Premi Barcelona-Catalunya, després de l'acord perquè el Gran Premi d'Espanya passi a ser el que es disputi a Madrid. Avui tenen lloc els primers entrenaments, demà a les 4 de la tarda la qualificació i diumenge a les 3 serà el torn de la cursa.
0: I un últim punt en tenis taula. Josep Madurell s'ha proclamat aquest matí subcampió del món de la categoria més 85.
1: Madurell ha caigut per 1-3 a la final contra el xinès Liang, després de fer un gran campionat disputat a Corea del Sud. De fet, no ha estat l'única medalla que s'ha penjat, guanyant el bronze en la prova de dobles més 75 amb el seu company d'agrupació Congrés, Toni Alemany.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. No podreu veure el Mundial, però sí molta teca. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol sala i hoquei patins.
1: Agafa l'agenda, Martí, perquè a partir de les 4 de la tarda l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final de l'ascens de l'hoquei Lliga Femenina. És el que enfronta el Club Hoquei Caldarrac amb l'Àsser contra el Club Hoquei Mataró, que es van dur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyant 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins en l'anada.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda la primera. La podreu veure a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming. Totes dues des de Sentmenat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Sociedad Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona, serà a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Divendres 12 de juny, 8 minuts gairebé passant de 2:15, comencem parlant de futbol perquè ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits amb victòries de l'anfitriona Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca amb el gol txec marcat per l'ex del Girona Krejci. De fet, es va avançar la República Txeca al marcador. Mèxic i Corea, per tant, encapçalen el grup A amb 6 punts cadascun. Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte diumenge a les 12 poden debutar dos dels catalans dels 11 que disputen aquest Mundial, l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Ayupa Maimouni, tots dos amb la selecció del Marroc i segurament en el primer gran partit a priori d'aquest Mundial, aquest Marroc-Brasil de Rafinha. I dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, serà el torn de la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files. Ahir va compareixer en roda de premsa el lateral extremeny ex del Girona, també Pedro Porro, al qual li van preguntar un cop més per l'estat dels lesionats Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que en principi han d'estar tots tres disponibles per dilluns.
1: Bueno, ellos también están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol. Están recuperándose, están felices, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
0: A un Pedro Porro que també va haver de respondre preguntes sobre el seu futur. El lateral té contracte amb el Tottenham, però sona per reforçar el Manchester City, del nou Manchester City d'Enzo Maresca, després de la sortida de Pep Guardiola. Ell, per ara, no en vol saber res del mercat.
1: Se gestiona después del Mundial. Yo no quiero escuchar nada. Hasta ahora yo estoy centrado 100% en mi equipo, que mi equipo ahora mismo es la selección. No estoy pendiente de posibles transferencias. Tengo contrato con mi club, estoy tranquilo. Y básicamente, si, como tú dices, si viene mi agente y me dice cualquier cosa, directamente o no le cojo el teléfono o le digo que después del Mundial hablamos.
0: Com dèiem, dilluns a les 6 de la tarda en seguirem parlant, evidentment, aquest debut de la selecció espanyola al Mundial contra Cap Verd. Avui juga una altra de les seleccions anfitriones, Canadà contra Bòsnia i Herzegovina a les 9 del vespre i aquesta matinada a les 3 del torn de l'altra anfitriona, que també debuta als Estats Units contra Paraguai. Més futbol en competició de clubs. El Girona ha fet oficial avui el primer fitxatge de cara a l'any vinent del nou projecte de segona divisió. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur. El Girona, que encara no ha confirmat qui serà l'entrenador del primer equip masculí després de la sortida de Mitchell l'any vinent a segona. I qui l'any vinent vol ser a segona divisió és el Sabadell, que aquest cap de setmana afronta la final del play-off d'ascens per tornar al futbol professional. L'anada serà demà a les 9 del vespre a Zamora, contra el Zamora. La tornada divendres de la setmana vinent, d'aquí a 7 dies, a la nova Creu Alta.

0: por encima del equipo no sería lo correcto y yo, como siempre he dicho, lo primero es el equipo y al final pues voy a estar dándolo todo hasta el último minuto.
1: Dos partits per decidir si pugen els Amorans o bé el Centre d'Esport Sabadell. A partit d'anada, l'àrbitre, el murcià Alejandro Clemente Ortuño. El xiulet inicial al Ruta de la Plata demà a les 9 de la nit.
2: Gràcies, Sergi. Parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, amb el Badalona com a representant català enfrontant-se al campió del play-off del grup gallec, a la Sociedad Deportiva Compostela, l'anada a Galícia aquest diumenge a les 6 de la tarda en directe a l'Enjoc TV i la tornada la setmana següent a Badalona. Demà mateix també en directe a la xarxa Més. En aquest cas podrem viure la tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina entre la Pobla de Fumet i el Sant Mauro, amb avantatge d'un gol per al conjunt local, el conjunt tarragoní, que va guanyar 1-2 a l'anada. L'equip que no aconsegueixi l'ascens tornarà a jugar a la Lliga Elite, on s'hi tornarà a trobar el Valls, que ha renovat el seu tècnic, Àlex González. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: El club referma la confiança en el seu projecte esportiu i aposta per mantenir una línia de treball estable. La planificació del nou curs ja està en marxa i González té clar el doble objectiu: construir un equip competitiu i fer un nou pas endavant.
4: La idea era aquesta, era precisament poder renovar l'equip per tenir més eines i competir millor durant tota la temporada, no només durant uns mesos, i l'objectiu meu és aquest, és i de Pallarès, no? És poder consolidar aquests 12, 13, 14 jugadors de l'any passat i poder incorporar 8 cares noves, 9, per poder fer una plantilla més llarga, més competitiva, amb més opcions, amb més eines.
3: En aquests moments, 11 jugadors han confirmat la seva continuïtat. Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca, Antonio Santiago, Eric Barroso, Sergi Palau i Dani Fernández. Pel que fa baixes, es coneixen les Dugo Gómez, Òscar Morell i Adrià Suárez.
2: Gràcies, David. En bàsquet, la penya torna a jugar avui al Roig Arena en el segon partit de semifinals de la CB contra el València, després de la dura derrota de fa dos dies, d'un punt a la pròrroga, 118-117, i després de fer un partidàs, els verdiners tenen avui la segona oportunitat de sumar un punt que els donaria el factor pista i els permetria guanyar l'eliminatòria a casa, a l'Olímpic, on s'hi jugaran els dos propers partits, esperem, com a mínim el tercer. Avui, mentrestant, el Barça ja té el 2-0 i, per tant, demà mateix a Tenerife tindrà el primer match point per obtenir una plaça a la final. Els Blanes van tornar a fer un partit molt sòlid ahir al Palau, tot i que va estar molt més igualat que el primer, i van acabar guanyant 97-89. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
5: És una competició extremadament exigent, de les poques que en play-off, en el canvi de ciutat, no hi ha un dia més. Aquí tot és cada dos dies i això fa que tot sigui molt, molt complicat, no? El partit 3, els dos equips, no dic per nosaltres, dic per tothom, per ells i per nosaltres, no? Que és molt exigent físicament. El partit 3, els dos equips vindrem de viatge, per tant, és un partit difícil de jugar. Tot és cada 48 hores i ho fa molt difícil. I el físic és molt, molt important per aguantar totes les situacions del joc en atac i en defensa.
2: I també va parlar ahir en zona mixta Joel Parra, en aquest cas sobre el factor Palau.
6: Al final són unes semifinals d'un play-off d'ACB. El Palau sempre ha estat de 10. Sí, és veritat que les dues últimes, el del València i el del Múrcia, doncs no vam poder donar la victòria, però sí, és veritat que el dimarts i avui doncs hem vist un Palau ple, un Palau que s'ha passat bé, no?, amb l'equip, que s'ha identificat amb el joc que hem fet. Així que et dic, molt agraïts del suport que ens han donat. Però bueno, com dic, al final són dos punts a l'eliminatòria, falta un mes, així que esperem tancar-lo el abans possible.
2: Demà a les 8 del vespre, ja Terres Canàries, aquest tercer partit de la sèrie, la primera oportunitat per al Barça, que en tindrà 3 per sumar la tercera victòria i classificar-se per a la final. I encara en bàsquet, en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el de la pivot turca Tilbesen Yurek, d'1,92 m, procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues a les tres temporades que hi ha estat, en les últimes tres temporades. Girona FM, Pau Villafañe.
7: El club gironí va anunciar ahir el primer fitxatge de la temporada 26-27, l'eslové Aljas Kunk. L'ala pivot eslové de 2,07 metres d'alçada va jugar a Eslovènia entre els anys 2014 i 2017 abans de marxar l'any 2018 als Estats Units, on ha desenvolupat la seva trajectòria. Mentrestant, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Senyorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe. El club gironí reforça així el seu joc interior amb la incorporació de la pivot d'1,92 m i 30 anys d'edat. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
8: Amb l'arribada de Tilbe incorporem una jugadora d'un perfil que cercàvem, capaç d'obrir el camp, bona rebotejadora, forta a l'interior, dins la pintura. Buscàvem una jugadora que s'adaptés al ritme que desitja jugar Roberto, amb experiència i capaç doncs de ser un

0: preferent en el nostre equip.
1: Senyorec, que s'incorporarà a l'equip un cop acabi el Mundial d'aquest estiu, és la tercera incorporació de l'Espart Girona per la propera temporada.
2: En handbol, el Barça ja era colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina. Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta, ho han guanyat tot, evidentment, a nivell estatal, i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel gran títol europeu en la seva vuitena Final Four consecutiva, ho explicava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
3: Totes són difícils, totes. És clar que potser ara mateix s'han classificat els equips més regulars, però si mires quin equip s'han anat fora, París, Vespre, Plo, que ha fet un equipàs per tratar d'arribar, totes a Final Four són molt, molt forts. Cada partit és una història nova. Jo crec que arribem bé i l'equip està plenament capacitat per competir.
2: A un Carlos Ortega que posava en valor el fet de ser un cop més a la Final Four, tenint en compte el pressupost de la resta d'equips i el fet d'haver-se de reinventar cada any.
3: Se normaliza que este equipo haya llegado 8 veces consecutivas a la Final Four y el trabajo que está haciendo este equipo esta sesión es absolutamente extraordinario. No somos ni mucho menos el equipo con más presupuesto, no estamos ni entre los 10 mayores de Europa, estamos perdiendo los últimos años por desgracia jugadores importantes y el equipo se reinventa y sigue compitiendo, ¿no? Esperemos que siga, tiene un gen competitivo esto que es de verdad extraordinario.
2: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans de les 3 s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, avui comença la final de l'Hoquei Lliga masculina que enfronta Liceu Igualada, que torna a disputar una final 22 anys després. L'última va ser el 2004. Aquesta setmana en parlàvem aquí a l'Enjoc amb el president de l'Igualada, Manel Burón, just després d'eliminar el Barça a l'últim partit de semifinals.
4: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
2: Avui el primer assalt a un quart de nou a Riazor d'aquest Liceu Igualada, diumenge a 2:15, en el mateix escenari jugarà el segon enfrontament. A l'Hoquei Lliga femenina, per cert, de diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana. Les del Pla d'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se la que seria la seva primera Hoquei Lliga. Ho veu Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
5: Aquest cap de setmana es pot viure un fet històric per l'esport lleidatà. Vilassana té a 50 minuts aixecar per primera vegada l'Hockey Lliga femenina després de guanyar el primer partit de l'eliminatòria final a casa el passat cap de setmana. Amb aquesta primera passa feta, el conjunt del Palugell sap que si guanya Fraga és campió i si perd tindrà una nova oportunitat el cap de setmana vinent. Lluís Rodero, el tècnic del Vilassana, ens explicava a Ulla i de Ràdio com està l'equip de cara a la cita de diumenge.
6: Bueno, estem bé. Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
5: A l'altre costat de la moneda hi ha el Fraga. L'equip de Jordi Capdevila ha de guanyar sí o sí per forçar el tercer partit. Si perd, la temporada se li acaba. Si guanya, tindrà una nova oportunitat. Amb el tècnic lleidatà parlàvem de l'aspecte mental i de la seva importància.
7: Jo penso que tots aquests partits, sigui la competició que sigui, el control emocional és molt important. I a banda del control emocional de com vagi anar el partit, que evidentment doncs, depenent del resultat, depenent una miqueta de les sensacions o les situacions, però has de saber-lo controlar bé, també hi ha una part de, per mi hi ha una part de convicció que és molt important, no? El saber que ho podem fer, el saber que podem guanyar aquest partit.
5: El partit dona el tret de sortida diumenge a les 12 del migdia a Fraga.
2: Gràcies, Sergi. En waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions masculina. El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. Escoltem el porter del Barceloneta, Unai Aguirre, gran protagonista, evidentment, de tot el partit, però també en especial a la tanda de penals.
8: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu. I en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però però hem estat molt sols en defensa i al final doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
2: El Barceloneta que s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal 19-13. Serà demà a les 9 del vespre, també a Malta. I també en el mateix escenari, avui mateix, a les 7, Mataró i Sant Andreu jugaran el primer partit, el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, després que els dos equips, recordem, catalans, perdessin dimecres les semifinals. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
9: Partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, un d'aquells partits que cap esportista vol jugar en una fase final europea. Amb tot, l'Assolim Centre Natació Mataró li vol donar mèrit a la temporada feta amb el campionat de Lliga i amb un molt bon paper en competició internacional i ara volen segellar aquesta tarda amb un bronze a la Champions League aquesta temporada. De fet, un any més, dos equips catalans s'han plantat entre els quatre millors equips de waterpolo femení. Clara Cambrai és la capitana de l'Assolim Centre Natació Mataró.
10: Sobretot pensar ja de cara a divendres, volem acabar amb una victòria i amb una medalla de bronze europea.
9: A la piscina nacional de Malta, les mataronines van claudicar davant d'un Olympiacos molt ben treballat, tot i mantenir la igualtat fins a mitjan tercer quart. Per la seva part, l'actual campió d'Europa, el Club Natació Sant Andreu, va perdre davant del Ferencváros hongarès d'una manera cruel. Després de tenir avantatge durant bona part del maig, van acabar perdent els penals.
2: Gràcies, Oriol. De fet, Ferencváros i Olympiacos s'enfrontaran també avui a les 9 a la final. I abans d'acabar en futbol sala, el Barça coneixerà demà el seu rival per a la final del play-off de Lliga, la primera masculina, amb la disputa del tercer definitiu duel de l'altra semifinal, entre el Pozo de Múrcia i el Palma, eliminatòria que torna a Múrcia empatada a 1. També que acaba setmana, en aquest cas demà a la tarda, el Mataró buscarà remuntar contra el filial del Palma per aconseguir l'ascens a la segona divisió masculina, un partit que es podrà veure, recordem, a la xarxa Més i a l'Enjoc TV. Tornem a Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
11: Aquest cap de setmana, el futsal Mataró afronta una cita amb la història. Els mataronins buscaran culminar una temporada excel·lent aconseguint l'ascens a segona divisió en el partit de tornada de la final de play-off davant l'Illes Balears Palma Futsal B. L'eliminatòria arriba completament oberta després del duel disputat a Son Moix. Tot i la derrota per un ajustat 2-1, l'equip de Niki de Déu va demostrar que té arguments suficients per creure en la remuntada davant la seva afició. L'equip sortirà a guanyar jugant com a local, tot i que una victòria no seria l'únic resultat que els hi conduiria a la categoria de plata. Si al finalitzar els 40 minuts reglamentaris hi hagués un empat global de l'eliminatòria, es disputarien dues pròrrogues de 3 minuts. En cas de que no hi hagués canvis al marcador, seria el futsal l'equip que s'acabaria emportant l'ascens gràcies a haver quedat campions a la Lliga regular. Un dels factors claus d'aquest enfrontament serà el paper que hi jugui l'afició mataronina. Una afició que haurà de convertir el pavelló en una autèntica olla a pressió. El partit es podrà viure en directe dissabte a partir de les 6 de la tarda a TV Mataró i tvmataró.cat.
2: Gràcies, Guillem. I en categoria femenina, també aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge al migdia, arrenca la final per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala amb el Linyola afrontant-se a l'Estrella Gallega amb el partit anada a casa. Ràdio Punyent Mollerussa, Julen Andrés.
12: L'equip sap que és un repte molt gran el que tenen davant per acabar una temporada que ja de per si, passi el que passi, és històrica. Sent conscients de la dificultat, volen aprofitar el fet de jugar el primer partit a casa per treure un bon resultat, ja que aquest poble de 2.000 habitants converteix el pavelló en un autèntic fortí. Escoltem a la capitana de Linyola, la Montse Carles.
13: Jo crec que a casa és la il·lusió, la il·lusió. El poble té ganes de tornar a viure un partit com el de la setmana passada. Nosaltres a casa som molt fortes, no hem perdut cap partit durant la temporada i es nota, els rivals ens tenen en consideració amb el pavelló i a veure el que sí que és veritat que elles, pues, allà el viatge de la tornada és difícil, però ho lluitarem fins al final.
12: Es troben a tan sols dos partits de primera divisió i tenen molta il·lusió a l'eliminatòria i sobretot amb els objectius de la temporada ja assolits, aquest play-off ja serà positiu. La tornada a Terres Gallegues serà el pròxim cap de setmana. It's Friday, then.

I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i gaudiu de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93591700 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit quatre metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia al programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP Can Mates, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen en una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra, Margarida Cleris, assegura que durant anys s'han normalitzat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada Assun Reyes aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea. El sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per als pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat Universitat de l'Horitzó. Un dels punts suggerits és el del turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part de la programació de la Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a la prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dijous 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de cugat.cat. El Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarassau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
7: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
8: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
9: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit quatre metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia al programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP, Can Mates, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada, Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen en una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra, Margarida Cleris, assegura que durant anys s'han normalitzat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada, Assun Reyes, aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea: el sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per als pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'Alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat de l'horitzó. Un dels punts suggerits és el del turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència, intel·ligència o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part de la programació de la Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a la prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dijous 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de cugat.cat. El Teatre Auditori Emma Viladasau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Viladasau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit quatre metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia al programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP, Can Mates, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra Margarida Cleris assegura que durant anys s'han normalitzat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada Son Reyes aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea: el sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per als pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets i Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat de l'horitzó. Un dels punts suggerits és el al turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part de la programació de la Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a la prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dijous 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de cugat.cat. El Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarassau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit crisi 5 detinguts. Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
0: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
0: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Muntaner somia amb guanyar la seva 6a Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
0: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, faregan els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF, i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
7: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. El sindicat CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Canyo, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
1: Notícies en xarxa.
0: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
0: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
0: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
11: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra a la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
0: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
13: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
12: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
14: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
12: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar

0: de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: De fet, l'últim mes els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
3: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
6: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant en la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
5: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
3: Són 3:15 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraband per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
1: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
1: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
3: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
7: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres proves del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
8: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
7: Paral·lelament, Bonpreu

0: Començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
1: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
2: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
3: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
2: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
1: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
5: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
4: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
6: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisoròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
7: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
6: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
8: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
1: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
10: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
9: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia. Sexy like you,
1: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tiet, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
11: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana es reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Cosa Sorda, L'Axe Embustó, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
12: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
11: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
1: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
13: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre a la pista del Liceo, en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Borón.
14: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
13: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
15: Doncs mira, jo... Bé, si has de que et dic, si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la feina l'hem fet, això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i tenia clar que el Fequete llançaria que... intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
13: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costa, el tècnic del conjunt arlequinat.
16: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
13: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 85, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
17: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, però això ja, doncs bé, content per haver quedat, per haver arribat a la final.
13: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
4: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El malestar del col·lectiu mèdic fa mesos que omple carrers, consultes i hospitals. Des de l'octubre passat, els facultatius han protagonitzat 11 jornades de vaga i el sindicat Metges de Catalunya ja n'ha convocat una dotzena per al 17 de juny. Darrere les mobilitzacions hi ha una sensació compartida. El sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç dels professionals i aquest model ha arribat al límit. Aquesta és una de les conclusions que han compartit quatre metgesses vinculades a Sant Cugat en una tertúlia al programa Faves Comptades de Cugat Mèdia. La pediatra del CAP, Can Mates, Jessica Ortiz, la ginecòloga Rocío Luna, la psiquiatra Margarida Cleris i la metgessa de família jubilada Assun Reyes, tot i discrepar en alguns aspectes de les reivindicacions sindicals, totes quatre han coincidit, assenyala la sobrecàrrega assistencial, la falta de temps i el deteriorament progressiu de les condicions de treball com algunes de les causes principals del malestar actual. La pediatra Jessica Ortiz considera que la situació actual no és nova, però que els professionals han arribat al seu límit. Segons la pediatra, les dimensions actuals del sistema sanitari no responen a les necessitats de la població i fa anys que els facultatius assumeixen en una càrrega de treball que hauria requerit canvis estructurals. Una visió compartida per la ginecòloga Rocío Luna, que assegura que moltes de les necessitats assistencials es cobreixen gràcies a l'esforç dels professionals. Una de les principals preocupacions de les metgesses és l'impacte que aquesta situació té sobre la qualitat assistencial. Ortiz explica que moltes visites a l'atenció primària continuen programant-se en franges de 10 minuts, un temps que considera insuficient per abordar determinades problemàtiques. La pediatra recorda que aquest temps sovint són encara menors a causa de les urgències sobrevingudes o les consultes professionals. Des de l'àmbit hospitalari, Rocío Luna descriu una situació similar. La ginecòloga explica que, a més de les visites, ha de gestionar proves diagnòstiques, programar intervencions quirúrgiques, revisar resultats i fer seguiments. La sobrecàrrega també té conseqüències sobre el benestar emocional dels professionals. La psiquiatra, Margarida Cleris, assegura que durant anys s'han normalitzat situacions que no haurien de ser habituals, com allargar jornades, fer feina administrativa fora d'horari o assumir responsabilitats més enllà de la jornada laboral. Per això reivindica que els professionals sanitaris també tenen dret a disposar del temps personal. La metgessa de família jubilada Assun Reyes aporta la perspectiva de qui ha evolucionat, de qui ha vist evolucionar, volíem dir, el sistema sanitari durant dècades. Segons explica, molts professionals que s'han incorporat recentment al sistema no han conegut una altra manera de treballar. Més enllà del debat sobre l'estatut o el marc o la negociació, les condicions laborals, les quatre participants coincideixen en una idea: el sistema sanitari necessita canvis estructurals per garantir una atenció de qualitat tant per als professionals com per als pacients. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar la ciutadania a l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'Alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. En aquest sentit, ha recordat que només s'ha d'utilitzar ulleres homologades i ha alertat dels riscos que comporta mirar directament al sol o fer servir mètodes casolans com radiografies, vidres fumats o ulleres de sol convencionals. L'Ajuntament també farà una campanya conjunta amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local. Picornell ha defensat que aquesta és la millor manera de garantir que el material compleix els requisits de seguretat necessaris per observar l'eclipsi sense riscos per la vista. A més, els organitzadors han recordat que les càmeres i altres dispositius de gravació també requereixen filtres específics per observar o captar el fenomen amb seguretat. L'eclipsi arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat el pròxim 12 d'agost. Serà visible entre les 19:34 i les 20:55, amb el punt màxim previst a les 20:29 del vespre. Per observar-lo, el consistori recomana buscar espais oberts amb bona visibilitat visibilitat de l'horitzó. Un dels punts suggerits és el del turó de Can Mates, tot i que també hi ha altres indrets elevats del municipi que poden oferir bones condicions d'observació. Segons ha explicat Picornell, la singularitat de l'esdeveniment ha estat un dels motius que han impulsat la creació d'aquest programa. El programa Eclipsi 99 inclou conferències, activitats familiars, exposicions i propostes divulgatives adreçades a tots els públics. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. La primera activitat programada és una xerrada a càrrec de l'advocat i president d'EIMA, Jordi Muñoz, que porta per títol Som conscients del maltractament a la gent gran, que vol oferir eines per identificar situacions de maltractament físic, emocional, per negligència, o explotació econòmica i per promoure una mirada més crítica i atenta per part de la ciutadania. D'altra banda, el pròxim 15 de juny es farà l'acte central de la commemoració amb una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractament a la gent gran. El punt final de la marxa serà la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest institucional que també s'elevarà al ple municipal del mes de juny. Estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part de la programació de la Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a la prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest dijous 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de cugat.cat. El Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat ha presentat aquest dijous la programació del seu servei educatiu i social per al curs 26-27, que inclou 17 propostes escèniques adreçades a infants i joves de totes les etapes educatives, així com 4 projectes participatius. L'objectiu és acostar les arts escèniques a la comunitat educativa a través d'experiències culturals amb valor pedagògic i social. La programació s'inaugurarà el 18 de setembre amb un espectacle gratuït obert a totes les escoles de la ciutat fins a completar l'aforament. El responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarassau, Fran Laera, ha explicat que la selecció de les propostes no s'ha fet buscant espectacles més comercials o premiats, sinó aquells que connectin amb les inquietuds del món educatiu i que permetin continuar treballant els continguts a les aules. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, la tertúlia del Faves Comptades comença a fer xup-xup. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui fem allò que fem un cop cada 4 setmanes, que és canviar els rols i els nostres tertulians habituals per ser estudiants del tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I avui han volgut parlar del Mundial de Futbol que es viurà aquest estiu. Molt bon dia, benvinguts. Tenim alguns... Acosteu-vos als micròfons sense por, que us sentim fluixet. Tenim algunes veus que potser ja coneixereu d'alguna de les altres tertúlies i alguns estudiants que debuten en aquest espai. Si us sembla, fem allò que fem habitualment i fem una primera ronda de presentacions. Comencem pel Lluc.
1: Vale. Hola, jo em dic Lluc i jugo a futbol i segueixo bastant al Mundial. I, bueno, per això, perquè m'agrada molt el futbol. Soc fanàtic.
2: Hola, jo em dic Milo i no segueixo molt al futbol, però al Mundial, doncs, crec que només la semifinal i la final seguiré.
3: Hola, em dic Maya i jo tampoc segueixo molt al Mundial, però bueno, sé una mica què és i respondré el que pugui.
0: Molt bé.
4: Bueno, doncs jo em dic Lisa i bueno, tampoc segueixo molt al Mundial, però bueno.
5: Hola, jo em dic Emma i jo sí que segueixo al Mundial.
0: I el Pedri.
6: Sí, jo vaig a veure com vagi Pedri.
7: Hola, jo sóc la Júlia i sí que segueixo el Mundial, però no tant com la Emma.
0: Seguiràs més el de l'any que ve, que serà el femení?
7: Sí, bueno, el que jugui el Fermín, també.
0: També.
8: Hola, em dic Santi i sí, segueixo molt el Mundial i m'agrada molt el futbol.
0: Molt bé, si us sembla, comencem una mica per parlar del Mundial, no? Al final és futbol, el Lluc deia, jo soc fanàtic del futbol. No sé quines diferències veieu a l'hora de seguir una competició com és el Mundial d'una altra com pot ser la Lliga regular, no? En aquest cas la Lliga espanyola, la Champions, d'altres competicions. Què té d'especial o no un Mundial a diferència d'altres competicions més regulars i que es fan cada any?
1: Bueno, jo trobo que el Mundial és bastant especial, ja que es celebra cada 4 anys i no és com cada any. I a part, tu pots ser del Barça, del Madrid o de l'Atlètic de Madrid, però al final vas amb Espanya, ja que pues, jo sé, ets d'Espanya i segueixes la selecció. I és com que s'uneixen doncs, diferents equips per veure un sol i està bé.
2: Sí, jo crec que al Mundial hi participen molts països de diferents llocs i això fa que molta gent s'uneixi per veure i participar i gaudir.
3: Jo crec que sí que és diferent perquè bueno, tu pots, com ha dit el Lluc, pot tenir el teu equip preferit, però després crec que es cullen diferents jugadors dels equips i doncs potser tens la gent té diferents els seus jugadors preferits al mateix equip, llavors la gent es junta per això.
4: Sí, bueno, jo penso una mica també el que ha dit la Maya.
5: Sí, jo també, com ha dit el Lluc, que més com és cada 4 anys és més especial i també t'uneix amb gent d'altres equips perquè aneu amb el mateix equip en aquest cas. Sí, jo penso igual que al final al ser de cada jugador de diferents equips pues sí que si tens algun amic que sigui del Madrid o de l'Atleti al final sí que pots fer com més pinya perquè veus els partits que juguen pues, de cada equip, saps?
8: Jo crec que és molt seguit perquè, i com ja ell em vaig cada 4 anys, llavors això el fa més especial i a més s'ajunta tota la gent de tots els equips de cada país, tot i que siguin en temporada regular siguin molt enemics, per dir-ho d'alguna manera, però en el Mundial no, perquè van tots amb el mateix país. I, a més...
0: Parleu dels jugadors, no? Que el Mundial us dona l'oportunitat, a vegades, suposo, d'animar o seguir alguns jugadors que en la Lliga regular formen part d'altres equips i, possiblement, no sé si aquí tothom és del Barça.
4: Sí.
0: Milo, més o menys, o...
2: Bueno, sí.
0: Si n'has de triar un?
2: Sí, el Barça.
0: Clar, no sé si us passa quan es fa la convocatòria, no?, que ara per ara el Barça està en un bon moment, hi ha molts jugadors del Barça que van a la selecció, el Madrid no està en el mateix moment, tampoc té un plantell tant jugadors de l'estat espanyol. Us agrada seguir aquest moment de quins jugadors aniran convocats i més enllà dels convocats quins juguen els partits, o encara manteniu una mica la prioritat de que siguin els de, en el vostre cas que sou culers, no, de, els del Barça, o us és igual en el cas de la selecció?
7: Ah, a veure, jo prefereixo que siguin del Barça. Quan van treure els jugadors que van dir que anaven 8 del Barça i cap del Madrid, em vaig posar molt contenta.
4: Sí, jo igual que l'Emma.
7: Sí, o sigui, sí que estàvem bastant pendents de quants jugadors del Barça jugarien, i al final, com per, a la meva opinió, o sigui, que juguin més jugadors del Barça em dona com més ganes de veure el Mundial, perquè ja és com una pinya que hi ha, pues, sí.
8: I com que els jugadors són del nostre club, doncs fa més il·lusió veure'ls jugar, i també està bé que hi hagi d'altres clubs, perquè tots aporten per un títol.
0: La resta?
1: Bueno, sí, estic d'acord amb el Santi, ja que si hi ha jugadors del Barça donen més ganes de potser veure'l, però també està bé que vagin doncs, els jugadors que s'ho mereixen, ja sigui d'altres clubs, perquè al final doncs, la selecció vols que guanyi, i llavors si vols agafar molts del Barça però potser no estan tan bé com, el, com d'altres clubs, doncs prefereixo que agafin, jo que sé, l'Atlètic Club, per exemple.
0: Quin és el primer record que teniu vosaltres de veure futbol o potser de veure algun partit d'un Mundial de clubs? Us en recordeu?
2: A mi me'n recordo el Mundial de 2022. A la final érem com 25 persones a la meva casa i em va agradar molt perquè vaig gaudir molt.
0: Com una festa.
2: Sí, va ser com una festa.
0: Suposo.
7: Jo no és el Mundial, però el 2024, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, estava amb els meus cosins i em vaig posar molt contenta. I ho vaig celebrar amb ells.
0: Us connecta competicions com el Mundial, que a més es juguen a l'estiu i probablement doncs, ja no teniu classe, evidentment, i possiblement teniu més temps lliure, a espais de família, d'amics, de gaudir amb col·lectiu?
7: Sí. Sí, per exemple, amb els meus cosins, són tots del Real Madrid, nosaltres som del Barça, però sempre que ve el Mundial tots anem al mateix equip i fem més família, més pinya.
0: Us dona l'oportunitat aquesta de trobar-vos amb sí. amics o familiars que són d'altres equips que normalment doncs no animeu al mateix equip i quan arriba al Mundial o quan juga a la selecció doncs us trobeu al mateix bàndol? O també coneixeu gent, per exemple, que va amb altres seleccions que no sigui l'espanyola al vostre entorn?
2: Sí, al meu pare doncs li agrada anar amb la selecció o equip, qualsevol cosa amb la que guanyi o que tothom no va. Per exemple, si jo vaig amb el Barça, ell doncs anirà amb el Madrid i viceversa també.
0: Li agrada portar la contrària.
2: Sí.
0: Per tenir així un... No, entenc que des de la diversió una mica,
2: sí.
0: allò que es diu un pique sano, per dir-ho
2: sí, sí.
0: d'alguna manera. Us hi trobeu vosaltres o no? Hi ha algú a casa vostra que prefereixi altres seleccions o vosaltres en un altre moment?
7: No.
8: Jo crec que no. Però a vegades jo crec que hi ha altres països que si fora d'Espanya, que si la selecció no ha classificat, doncs pues, per tenir algun... anar amb algú al Mundial o anar amb alguna altra selecció que els hi caigui bé l'equip o tinguin jugadors coneguts.
7: Com per exemple, nosaltres tenim una amiga, la Júlia, ja la coneixereu sí. d'altres tertúlies, que anava amb Itàlia, però no s'ha pogut classificar, llavors vam a Espanya.
4: Sí, sí.
0: Teniu un pla B,
7: sí, sí.
0: no? I vosaltres teniu un pla B si Espanya no prospera en les rondes?
7: Sí.
8: República Democràtica del Congo.
0: Perquè el porta el Barça a la samarreta o què? A la segona equipació?
8: No.
0: Ah, vale.
8: Perquè ha classificat.
0: Júlia, tu tens pla B?
7: No, no sé, Argentina o... Sí, és que no ho sé, la veritat. No ho he pensat gaire. No, jo aniria amb Bosnia i Herzegovina perquè van eliminar Itàlia, van treure en 3-5.
8: Sí, jo a mi m'agrada anar, si no és amb Espanya, amb equips, bueno, seleccions petites, perquè tothom va amb les seleccions grans i no em sembla just, llavors a mi m'agrada anar amb les petites, que eliminen altres.
1: Sí, bueno, jo crec que si a Espanya no hi va molt bé, jo seguiré bastant a Equador, que jo crec que serà una revelació.
0: Sí?
1: Sí.
0: Fas pronòstics de... Ara, després, quan acabem, si us sembla, farem una porra a veure qui guanya, qui guanya el Mundial. Quedarà gravat i després ja entre vosaltres...
7: No, Itàlia no. Polònia tampoc.
0: Milo, tu tens alguna selecció preferida?
2: Bueno, jo de pla B en tinc dos perquè la meva mare és d'Argentina i el meu pare és de França. Jo he nascut a Espanya, llavors suposo que tinc més possibilitats de guanyar aquest Mundial.
0: Així amb la que guanyi, no? D'aquestes tres, la que vagi
2: la que
0: millor
2: guanyi, sí,
0: i millor. En el teu cas, Maia?
3: Jo diria Nova Zelanda perquè he viscut allà i li tinc molt amor, així que...
0: I els vincles, no? Més enllà d'allà on viviu ara. I si la selecció catalana jugués en un futur?
7: Jo aquí tindria un problema perquè...
0: Què passaria?
7: Perquè jo vaig molt amb Espanya, però és que Pedri és de Canàries, llavors no sé amb qui aniria. Perquè soc de Catalunya, llavors aniria amb Catalunya, però Pedri no jugaria, llavors... Jo crec que amb les dues.
0: Tu ets del Pedri, no?
7: Exacte, és el Pedri. Sí, però també dels equips. Tipus, si Pedri hagués estat del Madrid, no m'hauria agradat Pedri, per exemple.
0: La resta suposaria algun debat?
8: No, ni mica. No, ni m'ho pensaria.
0: Sí? Amb qui?
8: Amb Catalunya.
7: Sí, jo igual.
3: Sí.
7: Fermín és d'Andalusia, Bueno.
0: L'Emma té un debat intern aquí amb els jugadors. I què passaria si en la convocatòria d'enguany no tinguessin, la selecció no tingués jugadors del Barça? Creieu que això us condicionaria d'alguna manera en potser donar suport a altres seleccions o igualment vosaltres escolliríeu l'Espanyola?
8: No passarà.
7: Ja, no passarà.
0: És un hipotètic cas.
7: Jo crec que potser seguirien anant amb Espanya, però potser, jo què sé, si a Brasil juguessin pues, un munt del Barça, diria, pues, vaig amb Brasil també.
0: Per tant, el Barça mana.
7: Sí, una mica sí.
0: És una mica primer del Barça i després...
7: Sí,
0: si haguéssiu de triar Barça-selecció...
7: Barça
3: sempre.
0: El club el porteu al cor, més enllà de la selecció. Què creieu que té el Mundial que no tenen altres competicions? Ho preguntava una mica al principi. Què creieu que el fa especial?
8: Jo crec que, com ja hem dit abans tots, és cada 4 anys i, a més, com que és una competició a nivell mundial... s'ajunta més gent que no pas si fos a nivell europeu o de continent o el que sigui. Llavors, per exemple, la selecció a la Lliga Espanyola no el veu tanta gent, només la veu normalment gent d'Espanya, però el Mundial el veu un munt de gent. La final d'any passat a l'OM era un milió...
0: De fa 4 anys.
8: Perdó. 1.5 milions de... milions de persones. Ja no sé ni quin número és.
0: Moltíssima gent.
8: Sí,
0: moltíssima gent. La resta ja esteu d'acord que és això el que la fa especial? O potser també aquests vincles personals que canvien a l'hora de seguir...
7: No, jo crec que, com ha dit el meu company Santi, ho fa especial això, que és cada 4 anys i tot això. A més, com que és algo com arreu de tot el món, molta gent parla d'això i, clar, jo, per exemple, tinc una amiga a Alemanya, doncs ella, no sé de quin equip és, em sembla que del Bayern de Múnich, però, per exemple, pues, les dues parlem del Mundial perquè ens agrada molt i és com una competició que fem totes juntes.
0: Us agrada més animar la selecció o el vostre equip?
7: A l'equip.
0: Sempre, eh?
7: Sí.
0: No teniu dubtes.
7: A més, el Barça és cada any, llavors...
1: Sí.
7: I a més, com que som d'aquí a Barcelona, anem a veure la rua i coses així, llavors és com que connectem més.
0: Queda més a prop, no?
7: Sí.
0: I no us fa patir, per exemple, que el seleccionador de la selecció espanyola, per exemple, vulgui fer jugar jugadors del Barça que potser no estan en estat òptim físic i que això repercuteixi a la temporada que ve?
8: Sí.
0: No sé si, no? En aquesta etapa, que seria de descans, de preparació física, jugar una competició tan exigent com és un Mundial també passa factura als jugadors, i això ho veurem possiblement quan comenci a finals d'agost la Lliga. No sé com valoreu aquest equilibri, no? Al final són els clubs qui paga els jugadors, però després els convoquen les seleccions, i això passa factura en els clubs, que són qui paga les seves nòmines.
8: Ja ha passat molt, ha passat diversos cops. A mi li va passar no fa molt, i d'altres jugadors ha passat molt sovint, perquè la sobrecàrrega de jugar amb el club i a més jugar amb la selecció és molt alta.
7: Jo crec que el que hauria de fer l'entrenador és jugadors que s'estiguin recuperant d'alguna lesió o coses així, que els deixi el primer partit jugar altres que estan perfectament sense cap lesió i després hi ha els partits més decisius que els posi.
1: Sí, bueno, ara no sé, no estic de 100% segur, però diria que Espanya paga als jugadors, paga als clubs d'on provenen els jugadors, per si es fan mal o algo, doncs per poder-los endur al Mundial, per exemple. I bueno, sí, ja ha passat
0: però bastant. No els paga la fitxa sencera.
1: No, bueno, no sé. Bueno, això, sí.
0: Hi ha una petita gratificació, sí, no? Però, sí, clar, sí, però... estàveu contents, no?, que hi havia 8 jugadors del Barça convocats, sí. Però què passa si d'aquests, quan acaba el Mundial, 4 estan lesionats? Quin impacte tindrà això després en la Lliga?
1: Bé, al final, el Barça, ja que és un club molt gran i treu també bastanta gent de la Masia, que són bastant bons, té molt fons d'armari, tipus que té molts jugadors de la plantilla, llavors, si es lesionen i poden sortir més, doncs bé, però sí que si són jugadors bastant importants, sí que pues, potser enfada una mica, però bueno...
0: Sou optimistes com el Lluc o si tornen Pedri, Lamin, Fermín i Cubarsí lesionats tindrem
7: si
0: un problema?
7: Si tornés Pedri lesionat jo crec que m'enfadaria bastant.
8: Fermín
7: ja ho està, no? Mira, por a Fermín.
0: Per què creieu que la gent s'identifica tant amb la selecció de futbol, no? O una part de la població?
7: Jo crec que potser perquè has nascut a un país i si t'agrada molt el futbol i has nascut a algun país t'agrada com que el país d'on provens o a qualsevol altre país, doncs, com que el representin un esport tan considerat tan important o alguna cosa així. Bueno, o també depèn de l'equip que tinguis, com el Barça, per exemple, que molta gent del Barça juga amb Espanya, doncs també els fans del Barça, doncs, pues, jo vaig amb Espanya perquè doncs, van els del Barça, també, això.
1: Sí, oh.
2: Sí, jo també crec que quan neixes a un país t'identifiques més amb aquella selecció perquè des de petit que animes a la selecció.
8: Jo crec que al final hi ha països alguns més que altres que són molt patriotes, per dir-ho d'alguna manera, que són com molt del país. Llavors, altres països potser no animen tant a la selecció com aquí a Espanya o als Estats Units o altres països semblants.
0: Creieu que és una eina d'unir una part de la població amb aquests tipus d'esdeveniments esportius on són les seleccions que representen els països? Podríem parlar també dels Jocs Olímpics, per exemple?
7: Sí.
1: Sí, bueno, jo crec que sí, ja que doncs al final, per exemple, en el cas del futbol, hi ha molta gent que fa futbol a Espanya i al final doncs aquestes persones que van al Mundial et representen d'alguna manera, llavors doncs està bé que les segueixis i les miris perquè són que et representen.
0: Sí. Fa sentir part d'una comunitat aquest tipus de competició?
7: Sí, perquè tu veus que no ets l'única persona que va amb aquest equip, que hi ha molta gent que et recolza i va amb tu.
8: I per això se li diu que van a representar Espanya, perquè representen a tota la nació, bé, tot l'estat.
0: Uh-huh. I creieu que a vegades també pot haver emocions negatives o conflictes relacionats amb aquests esdeveniments esportius?
7: Sí.
0: Per exemple?
7: Per exemple, quan hi ha rivals entre equips, com si jo vaig amb Espanya i un altre va amb França i hi ha una final, per exemple, doncs potser la gent hi ha baralles al carrer o rivalitzacions. Com una amiga em va explicar que a la Copa Àfrica, em sembla, hi ha dos equips que es van barallar a la final o alguna cosa així, que pels carrers em va ensenyar un vídeo i es barallaven un muntó.
8: Com lo va passar a la final del Champions amb el PSG i l'Arsenal.
7: Uh-huh. Sí, que es va liar.
0: Com... No és la primera vegada que passa quan el PSG arriba a una final.
4: Jo volia afegir també que, a part d'això, a part del que ha dit l'Emma, també és possible que hi ha gent que no segueixi el futbol i que a causa d'això hi hagi com dos bandes, d'una que no segueix gens el futbol i l'altra que sí, que està super a sobre.
0: De fet, és una època on si sortim a passejar molts bars amb terrassa, no? A 24/7, no? Però cada cop que hi ha partit de la selecció espanyola i fins i tot d'altres seleccions, ja que estem en un país que hi ha molt turisme, el futbol és continu, i aquells que no els agrada el futbol potser van pensar, bueno, no? Sí. Fins aquí. Podia una invasió en el sentit d'una ocupació molt àmplia de l'espai públic durant aquests mesos per part dels seguidors del futbol, no? Com s'hauria de trobar l'equilibri també?
8: Sí.
0: Perquè a vegades també això va associat en un consum d'alcohol, en uns comportaments, sí, no? Un desfermament.
1: Sí.
0: No sé si ho heu viscut.
7: Sí, a vegades quan un equip guanya la gent es torna una mica boja.
8: Massa.
7: Sí.
0: Digues, Emma.
5: No, no, sí, que a vegades la gent es reboja i doncs celebren passant-se. Per exemple, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, jo estava a Barcelona i vaig veure gent amb una bandera d'Espanya, no sé com és en català, bueno, toreando a conxes.
0: A la celebració.
7: Sí, hi ha gent que, per exemple, a la ruada del Barça l'any passat, que vaig anar amb la Emma, que hi havia un tio que anava bastant...
0: S'havia pres alguna copa de
7: sí,
0: més.
7: Sí, i estava bastant loquito, però bueno, passant.
0: El Mundial, vosaltres seguiu tots els partits, els seguiu a través de la televisió convencional o no. Ho feu també a través de xarxes socials?
8: No, és que s'ha de pagar i val molt, és molt car, llavors.
2: Jo, com no tinc xarxes socials i que tampoc miro molt el futbol, sovint miro el Mundial, però només la meva selecció i amb els amics, perquè si no, no ho miro, perquè és amb qui gaudeixo més.
5: Sí, normalment ho miro a la tele, o si no, a vegades vaig a algun bar a mirar-ho, o si no, no sé com és en català, perdona, m'assumo al meu balcó i...
0: Ja, surts, no?
5: Surs això, gràcies. I veig, pues, hi ha un bar de futbol i es veuen els partits.
8: I com que els partits espanyols donen obert a la 1, però altres no. Llavors, a mi com m'agraden molt les seleccions petites que he dit abans, i bueno, en general totes, m'agradaria veure tots els partits, bueno, quasi tots, perquè són 100 i pico, del Mundial.
0: Són moltes hores de sentir.
8: Sí, bueno, no passa.
0: 100 partits per 90 minuts. Si fem les mates, són 9.000 minuts. Són molts minuts. Seguiu també la informació relacionada amb el Mundial a través dels mitjans de comunicació, aquests partits previs, aquestes polèmiques que hi ha hagut, no? Per exemple, les persones, a part de la selecció de l'Iran, persones nascudes a l'Iran, com que els Estats Units tenen una política molt restrictiva de concessió de visats, doncs hi ha moltes persones que no podran anar als Estats Units, que és un dels tres països, juntament amb Mèxic i el Canadà, on es disputa el Mundial. També hi ha un àrbitre d'un país d'Àfrica, que és dels considerats que són els millors àrbitres, que tampoc hi podrà anar, doncs, perquè les lleis de l'administració americana no li permeten el pas. No sé què us sembla també tot el que es deriva més enllà, que no és estrictament futbol, no? d'aquests grans esdeveniments.
5: A mi això em sembla malament. És un Mundial, tothom hauria de tenir dret a participar-hi.
8: Però, malauradament, passa molt, i és que el Mundial és molt futbol, però també és molta política.
5: Sí, sí.
8: Intervé molt la política, sobretot els països anfitrions, però de tot arreu. No pot, per exemple, no, em sembla que no sé si es pot legalment posar el mateix equip Iran i Estats Units, o sigui, el mateix grup, o Ucraïna i Rússia.
5: Però jo crec que el tema de guerres i tot això no hauria d'afectar tant a competicions esportives, sigui el Mundial de Futbol, sigui en altres esports, els Jocs Olímpics, jo crec que no hauria d'afectar.
0: Algun de vosaltres s'ha plantejat anar a veure el Mundial? No sé si sereu per casualitat per Mèxic, Canadà o els Estats Units aquest estiu.
8: No. Però potser el Mundial de l'Inter a 4 anys, el 2030, que celebra aquí Marroc, sí que es podrà veure molts partits.
2: Sí, però els preus... Suposo que
7: sí, els preus
2: pujaran
8: bastant. Bueno, però l'hauràs de descomptar els vols, bueno, si és aquí prop els vols i l'allotjament.
0: Clar, les entrades més barates tenen un preu d'uns 1.000 euros.
7: Sí, no. Bueno, estalvia fins al...
0: Heu fet Guardiola o no?
8: Sí. Tocarà treballar l'estiu.
0: Tocarà treballar l'estiu i teniu 4 anys per fer Guardiola. No sé si aquests preus també seran iguals en el Mundial del 2030. El cas és que per al Mundial d'enguany els preus són altíssims, rondant les entrades més barates aquests 1.000 euros, possiblement perquè es convertirà allò més enllà d'un partit, no? Els Estats Units són molt especialistes, no sé si heu estat alguna vegada o segurament sí. En tot cas que ho heu vist a través dels mitjans o de les xarxes socials, que les proves més enllà de l'esport. La Super Bowl és un exemple, no? Amb aquell,
9: sí,
0: amb l'espectacle del Midtime.
8: Sí.
0: Possiblement aquest Mundial tindrà una mica d'aquesta americanització, creieu?
8: Sí,
7: s'ha confirmat que hi haurà artistes
9: a la final, per exemple. Sí,
7: a la final.
0: I Shakira torna a ser l'artista del Mundial.
7: Sí.
0: Vosaltres no hi éreu a la de Sud-àfrica, no, recordeu?
7: No, però
8: sí, però sí.
0: Coneixeu la cançó o no?
8: Sí.
0: I la d'enguany?
8: També.
7: També.
0: També. Quina importància, quin impacte creieu que té més enllà del futbol al Mundial? Creieu que té transcendència més enllà de l'esport? Sí, té transcendència sí. En qüestió política, en qüestió social, sí. En qüestió cultural, en posar sobre la taula temes de debat també, o és exclusivament futbolístic?
8: No, jo crec que té molta política i molt econòmic. El país anfitrió gasta molts diners en fer els estadis i després probablement en rebim bastants més, si no, no ho faríem. Jo, per exemple, al Mundial de Qatar, molts estadis que van fer els van fer els obrers, que després, malauradament, ja no estan. I ara estan abandonats, pràcticament. Sembla que no juga ningú.
0: Si val tot?
8: Sí.
0: Si val tot per fer un Mundial?
8: No hauria, o... però...
1: No hauria de ser així.
8: No hauria, però malauradament sí.
7: Hauríem d'assegurar-se del benestar de la gent que ho fa i tot això.
0: El futbol mou masses diners.
8: Sí,
0: parlem ara del Mundial, però podríem parlar també dels clubs. Se li dona massa importància i es passa per sobre de coses possiblement més importants a canvi d'aquesta visibilitat, aquest espectacle que és el Mundial, que tenim, ho dèieu vosaltres, a bona part del món connectat a la televisió, la majoria, per seguir aquest esdeveniment. Què creieu?
8: Jo crec que no trobo bé que cobrin molt més, però moltíssim més, que gent, per exemple, metges que salven vides, o professors que eduquen els infants i els adults també, o policies que de certa manera també salven vides, o que més altres professions així, i cobrin molt, molt més els futbolistes que simplement xuten una pilota.
7: Sí, jo entenc que és un esport que al ser tan conegut costa molt arribar, però em sembla que cobren massa en comparació a altres treballs.
2: Jo crec que des d'un punt de vista econòmic és bastant normal, perquè els jugadors cobren moltíssim, però generen moltíssims més diners. I des d'un altre punt de vista més ètic, com el dic al Santi, doncs quan veus que hi ha gent que no pot ni menjar ni comprar, doncs no és molt normal.
0: Maia, que no t'hem sentit gaire.
3: Sí, jo crec que els jugadors els idealitzen molt, i especialment pels nens petits, molts volen ser futbolistes i pues, fan com de... com model això, però al final pues, els que de veritat ens ajuden i això, com han dit ells, doncs haurien de donar-li més mèrit als metges i als policies i als que salven vides si ens ajuden.
0: Ara la Maia deia, no? Els futbolistes són el model per a moltes persones, sobretot per a adolescents i infants. Ara tindran un focus posat en ells, i més enllà del futbol hi ha l'actitud en la que es juga al futbol, hi ha la manera de jugar, hi ha el fair play, hi ha les declaracions abans i després dels partits, no? Creieu que els futbolistes han de tenir en compte que, tot i que ells no vulguin ser un exemple o no es prenguin aquest paper d'alguna manera de ser un líder, les seves actituds influencien i ho fan molt sobre una part molt important de la població, i a més que s'està formant com són els joves?
7: Sí, sí. Jo crec que quan algú vol ser futbolista ha de tenir en compte que no és només sortir a un camp i jugar a futbol, també és influenciar, entrevistes, pressió. Jo crec que abans de qualsevol cosa has de saber totes les cares, no només la que t'ensenyen.
4: Clar, perquè al cap i a la fi estan donant una imatge sobre, bueno, gent més petita o de la seva edat, i estan donant com un exemple que aquesta gent que mira el futbol vol seguir.
3: Clar, a sobre també, si tu no segueixes el futbol, sempre et sortirà igualment a les xarxes, així que tu ho veuràs i t'influència també.
8: Jo crec que hi ha molts jugadors que haurien de pensar més en l'exemple que donen i no tant en ells mateixos, i que hi ha molts jugadors que amb la fama i tal se'ls puja molt al cap, llavors has de tenir la ment molt freda, com es diu col·loquialment, per que no se't pugi el cap i no liar-la.
0: Mm-hmm. Moltes vegades parlem, no, dels valors de l'esport en positiu, del companyerisme, de jugar en equip. Creieu que potser els hi caldria que des del club, igual que es fa un preparament físic, un preparament tàctic, es preparés els jugadors també per parlar en públic?
8: Sí.
0: Ja que representen moltes vegades, en aquest cas, la selecció, no? Són d'alguna manera els representants d'un país, en el cas dels clubs, doncs també d'una entitat. Estaria bé també tenir-ho en compte, perquè també és veritat que són gent molt jove moltes vegades. Estem parlant a la plantilla del Barça, en parlàvem l'altre dia, doncs són majors d'edat, però gairebé rossant el límit, no?
8: Jo crec que és que diuen coses que és que no tenen ni cap ni peus a les entrevistes. I llavors això al final surt molt a mitjos de comunicació i hi ha vegades que es treu de context, però hi ha molts cops que, és que et diuen coses que però què dius?
7: Sí, jo crec que t'haurien d'ensenyar a sota pressió contestar bé, no dibuixaries ni res d'això. I també, com vam dir a l'anterior a la ràdio del Barça, jo crec que també hauríem d'ensenyar l'idioma que es parla allà per poder contestar bé les entrevistes.
10: Perquè a vegades no, quan no ens sabem expressar amb un idioma podem caure en errors. El Mundial de Futbol és un dels esdeveniments esportius amb més impacte econòmic al planeta. Evidentment, als Estats Units, Canadà i Mèxic hi haurà un impacte molt directe en pernoctacions, en vols, en l'hostaleria. Creieu que és positiu o no aquest impacte que tenen aquests grans esdeveniments o també ajuden a saturar ciutats i a desplaçar persones que hi viuen?
7: També això depèn de a qui li afecti. Per exemple, si ets d'alguna persona que li agrada molt el futbol i tens un negoci de samarretes, doncs tu dius, pues mira, faré una col·laboració amb el Mundial i trauré samarretes d'aquests equips i així anirà millor per mi econòmicament i tindré més gent que em compri. Però clar, potser gent que té negocis petits i que no són gaire fans d'això, els hi va malament perquè hi ha molta mobilització i no els va bé.
10: Mm-hmm. Esteu d'acord la resta?
7: Sí, i jo penso que la gent que no segueix el futbol i que, per exemple, viu a un lloc que aquest any es juga al Mundial, per exemple,

0: Parlem de futbol femení, de la selecció femenina. Júlia, creieu que té el mateix impacte dia d'avui el Mundial de futbol femení que el masculí?
1: No, encara. Encara no, però sí que l'últim Mundial de noies que va guanyar la selecció espanyola va aconseguir un impacte molt gran i esperem que el Mundial que ve ara, de noies, també tingui més impacte i a veure si guanyen.
2: En l'últim Mundial jo crec que va tenir més impacte el petó, el famós petó, sí, que no pas el fet de que les noies guanyessin el Mundial, que és molt més important.
0: Sí. Us queda aquest record també de com va enterbolir el petó en el consentit a...
2: Hi ha moltes joves que van sortir en roda de premsa dient que es queixaven de que no es donava importància al Mundial i s'ha donat moltíssima més importància a això.
1: Sí, i les condicions al Mundial...
0: Ha estat lliure de polèmica, tampoc, la selecció espanyola femenina de futbol amb els entrenadors, oi?
1: Sí, va ser bastant liu. I, de fet, van fer un documental sobre això, que van parlar que l'Alexia i la Mapi van haver de fer elles totes les posicions i de tot, i van haver d'organitzar-ho elles perquè... els entrenadors no
0: cooperaven. De fet, Mapi León no anava a les convocatòries. No, Mapi León i altres jugadores, com Irene Paredes i moltes altres, no anaven a la selecció quan se les convocava perquè no estaven d'acord en la manera de treballar i en les condicions en què eren. Teniu ganes del Mundial de l'any que ve?
3: Sí.
0: Creieu que a poc el futbol femení tindrà també més seguidors i seguidores, i no sé si igual que el masculí, però a poc va creixent?
1: Sí, cada cop va creixent més i hi ha més gent que va veure les noies.
3: A més, cada cop inverteixen més en el futbol femení i donen més oportunitats, i avui en dia jo crec que encara falta bastant per arribar a igualar-los, però amb el temps s'acabaran igualant.
0: Sí? Sou optimistes en aquest sentit? Sí, el repte és en majúscul perquè les diferències són abismals en salaris, i no només en salaris, sinó també en condicions, no? En com viatja un equip, com es prepara un equip, on s'allotja un equip, diferent entre la selecció masculina i la femenina, però creieu que a poc s'anirà igualant?
3: Sí. A més, també influeix les generacions. Per exemple, els nostres avis són tots la majoria en... els han ensenyat que s'ha de ser masclista i tot això, i cada generació, per exemple, a nosaltres sempre ens han ensenyat que hem de respectar tots entre nosaltres, que hem de ser tots iguals amb els mateixos drets. Jo crec que això també influeix, perquè quan alguna generació que ja ni es plantegi que és masclisme, jo crec que quan algun així porti el lideratge serà molt més igualat.
2: Jo crec que sí, que s'igualarà en algun moment, com ja vam dir la tàrtula passada, si algú no l'ha escoltat. Bàsicament vam dir que el Camp Nou, per exemple, un clàssic o un Champions, que van jugar les noies, a diverses dates van gairebé omplir, si no omplir, i això és molt positiu perquè al final això vol dir que s'han fet avenços, que abans no podien jugar al Camp Nou o altres estadis grans del masculí, i ara sí, i la gent que diu que no l'omplen, que miren futbol, sisplau.
1: Sí.
0: Estem arribant ja al punt final de la tertúlia i us deia al principi, ens acomiadarem amb una porra, no? Us atreviu a fer els tres primers, no? El guanyador del Mundial i els... no sé si es diu semifinalistes.
2: Sí?
4: Subcampions
0: i el tercer. I tercer i quart lloc. Vinga, fem els quatre?
4: Va,
0: Lluc, que toca començar.
4: Jo crec que el campió, desitjo i espero que sigui Espanya, i jo crec que la final, el subcampió serà Portugal, i el tercer i quart lloc jo crec que el jugaran França i Brasil, i del tercer i quart lloc guanyarà França.
0: Milo.
5: Jo crec que al primer lloc Espanya guanyarà, jo crec que sí, després França al segon lloc, té possibilitats, i Argentina també, i Portugal.
0: Vinga, has fet contenta la família, eh?
5: Sí.
0: Maia.
6: Jo crec que Espanya primer, segur, i després igual Argentina, Portugal, i després França.
7: Sí, jo penso que, Espanya, després Anglaterra, o, i
0: Regne
7: França.
0: Unit,
7: sí, en Regne Unit. França, i, Argentina o... Sí.
0: Algú pot dir que Espanya no guanya, eh? Vull dir, una cosa són els desitjos i l'altra... Teniu l'oportunitat per aquí per guanyar la porra si no guanyés, vaja, digues, Emma.
3: No, jo opino també com la Lisa, que el favorit és Espanya, jo crec que guanyarà Espanya. Segon, jo diria el Regne Unit.
0: Anglaterra, que em corregia ara l'Oriol, que jo també ho havia pensat, perquè ells sí que tenen les seleccions de Gales, Anglaterra, Escòcia separades.

0: Jo diria que subcampions... O sigui, jo diria campió Espanya, després Anglaterra, després França i després Argentina.
1: Júlia, com ho tens, això?
2: Jo penso igual que la Emma, però crec que potser Espanya no ho ha. És que no estic segura. Potser hi ha altres seleccions que també estan bastant pel nivell que poguessin guanyar. Però bueno, ja ho veurem.
1: Fes una porra, fes un, dos, tres, quatre, vinga.
2: És que no sé, a veure... no sé... A veure, Espanya primer o segon, jo crec que sí, però no sé, després Brasil també penso, Argentina també, França també hi ha bastantes oportunitats.
1: Santi.
3: Jo crec que primer Espanya, segon Argentina, tercer Portugal i quart França, i però jo crec que també hi haurà un equip revelació que per mi és o Nova Zelanda, Team Paine, o
0: Bosnia-Herzegovina,
3: o alguna ciutat, país africà.
1: Croàcia, que fa poc va fer molt bons resultats, no teniu entre les vostres opcions.
0: No.
1: Veurem si hi ha una sorpresa o no n'hi ha. Si no guanya Espanya, ho perdut tots.
3: Bueno,
1: recuperarem la porra i veurem qui s'hi ha acostat més. Escolteu, moltes gràcies per venir a la tertúlia, en aquest cas de joves, d'Alfabes Comptades, que gaudiu molt del Mundial, que us ho passeu molt bé i que tingueu molt bones vacances d'estiu.
3: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.

0: Benvinguda al cap de setmana. Dediquem, com sempre, els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor, de la crònica social. Amb qui ho fem? Amb la Cuca Fernández i l'Eva Garrido. O Eva Garrido i Cuca Fernández. Tanto monta, monta, tanto Isabel como Fernando, que es deia abans i sona com molt antic, molt, molt queco. Què tal? Com esteu?
1: Doncs a mi m'encanta.
2: A mi
1: quan
2: també.
1: Dius això, tanto monta, tanto monta, tanto. La Cuca i l'Eva, l'Eva i la Cuca.
0: Tanto super. Monta, monta, tanto. Bueno.
2: Em recorda la classe de literatura.
0: Noies, sí, també. Habemos Papa?
1: Habemos Papa a quasi totes les portades de les revistes, tant a Hola com a Semana, com a Lectures. L'única que se surt, no, d'aquesta corrent papal és 10 minuts que tenim a Tana Rivera i Roca Rey. Tana Rivera, que és la filla de Francisco, Fran Rivera,
0: uh-huh. I l'Eugenia no Martínez, que s'emprenya, sí. No?
1: I Eugenia Martínez de Irujo, que està amb Roca Rey, que és torero. Dic que també és torero com el seu pare, que la
2: bueno,
1: seva mare és una
2: aquesta aquestes relacions del típic torero amb l'aristòcrata, sí. o amb la coplera, no?
1: I que també deien això, que la duquesa de Alba s'havia enamorat molt i molt d'un torero. Que deien, si estigués viva la duquesa de Alba, li agradaria o no aquesta relació? Ella, cada jove, va estar molt enamorada d'un torero, que ara no me'n recordo. Però dit això, només volia dir, el Roca Rey, que va tenir una lesió ara fa unes setmanes molt... A la plaça el van vestir un brau i li va fer bastant mal. El veig bastant bé.
2: Sí,
1: està bé.
2: La van veure, sí, ella sortint, entrant i sortint de l'hospital. Però a mi m'ha sobtat molt, Eva, jo... que la revista Hola i la revista Semana hagin agafat la mateixa foto.
1: La mateixa, ho comentàvem amb la Carme, just ahir.
0: Però un està més moreno i l'altre està més blanquet.
2: No sé, a veure. És el Photoshop.
1: Clar, en un han decidit pujar-li més el color i a l'altre no. Que,
0: mira,
1: no sé.
0: De les tres portades...
1: I l'altra lectura és un muntatge, perquè
2: sí.
1: Està clar que aquest
2: però...
1: angle no existeix... No és...
0: Però té més gràcia el muntatge de lectures que la portada de l'Hola i el Semana, no?
1: Els oients,
0: no?
1: Si no tenen la revista al davant, el muntatge és el Papa i darrere la Sagrada Família de Barcelona, i ja està.
0: Com toca.
1: Va, doncs a veure, que la visita al Papa, per molt institucional que sigui...
2: Ens ha donat tela, eh?
1: Ha donat de sí. El primer, els looks de Leonor, Sofia i Letizia, com sempre, donen per parlar. Com sabeu, Letizia, per ser una reina catòlica, té el privilegi de poder vestir de blanc al costat del Papa, però la resta de persones no. És a dir, les infantes no poden anar de blanc. I tant Leonor com Sofia anaven amb uns vestidets negres que...
2: S'ha comentat molt,
0: no?
2: A la premsa que realment no acaben de definir-s'hi a l'estil, que es van
0: però
2: una mica
0: pregunto, arcaiques. Si havien d'anar de negre o podien anar d'un altre
1: no,
0: color?
1: No, s'ha d'anar de negre.
0: S'ha d'anar de negre.
2: Per protocol. Crec, perquè la Isabel Díaz Ayuso va anar de blau marí.
1: De blau marí.
2: Que crec que anava de Birkin Martín Berrocal. Però més que el color, jo crec que aquestes nenes encara no els han agafat... Jo no sé si és perquè no tinguin més protagonisme que la mare, o realment és que han de ser tan discretes que no li acaben de trobar el perfil. No ho
1: I
2: sé.
1: tan discretes que una cosa que també sempre es comenta és que, com que Leonor és més baixeta que Sofia, a Leonor sempre li posen uns taconets i a Sofia la fan anar tan plana, que sembla que porti un full de paper en lloc d'una sola de sabata. Una cosa tan fina que no em sembla, a mi personalment, no em sembla ni de arreglar. Semblen unes sandàlies de platja al final de tan fines que són aquestes soles. Pobra noia.
2: Jo crec que els hi anirem veient evolució, eh? El que no sé fins a quin punt cada una pot donar el seu, perquè al final a tots ens agrada i tots tenim el nostre estil.
1: Sí.
2: No sé fins a quin punt els hi deixaran que vagin encaixant la seva... Va ser molt bo en un programa d'aquests de la premsa del cor que fins i tot van donar una idea de dir, escolta'm, que truquin al Jaime de Marichalar perquè assessorin a les infantes.
1: Sí.
2: Va ser molt bo perquè, clar, com sabeu, perquè és l'ex de la...
0: Sí.
2: De la, com es diu, de l'Helena, de la germana del rei.
0: I per què?
2: Perquè ell va ajudar molt a l'Helena en el seu estilisme.
1: Sí. Sempre s'ha dit que va ser com el precursor d'aquest canvi de look de la infanta Helena. Ell viu, treballa ara en
2: a
1: moda,
2: París,
1: a París.
2: Sí. Ell treballa a París, apareix un tio que en sap de moda, sap bastant. Llavors va ser molt bo perquè van fer aquesta... Va, deixem aquesta perleta, donem una idea. Aviam què passa.
1: I si les veiem de negre a la rebuda del Papa, després a la missa de Corpus, en canvi, es va demanar expressament, eh? O sigui, se les va deixar que vestissin de colors, això sí, molt suaus.
0: Vestir, Leonor, esclar, i per què no?
1: Sí, amb un vestit així blau cel, quasi lila, molt fluixet, i Sofia amb un dos peces verd menta. Així.
0: Sí.
2: Que no són... No van malament, eh?
1: No.
2: però a mi és que m'acaba de faltar aquest aire, que som jovenetes.
1: Clar. Jo el que una vegada vaig escoltar d'un expert així en Casa Reial, potser una mica, diguem, una mica més carca, deia que Sofia, ella és infanta i ella no és l'hereva al tron, a no ser que li passés alguna cosa a la seva germana. Però Eleonor és la futura reina d'Espanya i ha de vestir com una futura reina d'Espanya, no com una joveneta de 20 anys. I per això se li creen aquests looks tan...
0: Ja, però les reines també tenen edats.
2: Clar, però escolta'm, ja. La reina Letizia va molt moderna.
1: Perquè ella és reina consorte, no reina heredera, deia aquest expert en moda. Per això pot anar una mica com ella vulgui.
2: No ho sé.
0: Els protocols aquests, escolta...
2: És un debat. Perquè la roba, o sigui, els estilismes, fan que t'apropis o no t'apropis. Clar, jo també això li donaria una volta, eh?
1: Sí.
0: És el llenguatge no verbal, que també parla.
1: Sí, i la roba també parla, perquè Letizia, per exemple, a vegades, quan ha anat a un acte de refugiats ucraïnesos, s'ha posat una brusa feta per persones o típica, no?, amb uns brodats típics d'Ucraïna, no sé, ella a vegades...
2: Clar, fa referència al territori.
1: Fa referència a l'acte que ella va o alguna cosa d'aquestes. Més coses que han donat de sí, això s'ha viralitzat moltíssim, i és que la infanta Cristina i la seva passió pels rosaris, i és que el papa va mantenir una trobada al que es coneixeria com l'ambaixada del Vaticà a Madrid.
0: Mm. Un privat, diríem.
1: Sí.
0: Una casita.
1: Hi van anar l'Helena... La casita del papa.
0: La casita del papa.
1: Hi van anar l'Helena, la Cristina, Helena va anar amb Victoria Federica, és a dir, no hi va anar el Froilán, i Cristina va anar amb dos dels fills. Vull dir, no va anar ni Irene ni un altre dels fills.
2: Clar, estan por ahí, no?
1: Por ahí. O sigui, hi va anar la reina Sofia. I el cas és que en aquesta trobada el papa, llavors, per acabar, els hi va regalar a cadascun uns rosaris beneïts per ell, i la infanta Cristina li va fer un gest com... Dóna'm uns quants més que per regalar.
2: Per les amigues.
1: Més, o per les amigues, o no sé si pels fills que no havien vingut, però li va fer un gest com un altre. I això s'ha viralitzat perquè és com... Ja sabem que la infanta Cristina la va esquitxar una mica, el cas o no, per presumptament emportar-se més del que s'hauria d'haver emportat, no? Com es nota, no? Que és borbona, no? Ai, vinga.
2: L'avarícia, no?
1: L'avarícia. I després també han donat de sí les actuacions i els mestres de cerimònia. A Madrid teníem actuacions de David Bustamante, de Diana Navarro, del Daniel Díez, que és el de Algo Pequeñito d'Eurovisión, Carme, aquest noi.
2: Sara Varas, actuació espectacular de Sara Varas.
1: I a mi em va agradar molt l'actuació de la Niña Pastori quan el papa va anar a Càritas Madrid. Em va agradar molt, sí, sí. Vull dir, artistes, grans artistes a l'escenari. I qui conduïa l'acte de Madrid? Doncs la parella formada per Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
2: Que últimament han donat fe, valga la redundància, de la seva fe.
1: De la seva fe, ara a banda que són ultracatòlics. En fi.
0: Van de feos.
1: Sí. I després, en l'acte de Madrid, una de les coses més estrambòtiques que va passar és que es va muntar com un partit de futbol comentat per Manolo Lama i Paco González,
0: sí,
1: i els comentaristes
0: també
1: feien com una espècie de comparativa amb l'Església Catòlica. Jo no sé si el papa li va fer gràcia o no, perquè va fer una cara que no... No ho sé, com un somriure de Mona Lisa que no...
2: Que no sabia on t'estava.
1: No sabria dir-te.
0: Diuen que sí.
1: Que li va fer gràcia.
0: Que li va fer gràcia.
2: Home, és del Madrid, el papa.
0: Sí, bueno, sí. Es veu que va dir... Hi ha hagut una mena com de manipulació d'aquestes declaracions del papa, perquè va dir que sóc del Madrid i de l'Atlético.
1: Ah. Però llavors,
0: la part de l'Atlético ha quedat
1: tallada.
0: Sí.
1: Doncs això, no sé, bastant graciós.
0: L'han fet, L'han fet soci d'honor, em sembla, al Real Madrid. Sí.
1: Home, ja va de blanc, com els madridistes.
0: Home, clar.
2: També va cridar l'atenció l'espectacle de l'Antoni Banderas, que també ha donat una mica de sí, però bueno, ha quedat una mica...
0: Què va fer?
2: Ha fet un espectacle, doncs una mica... Es va tapar el paraigües, que sortia el paraigües, que es veu que el paraigües a l'obra és amb la bandera LGTBI, el van treure en blau... Bueno, van haver-hi moltes coses que, com moltes crítiques,
1: dient
2: que era un espectacle que no era per... Però jo crec que al final va ser un espectacle que està donant una mica la visió de que aquest papa...
3: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, a la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CRR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: I no deixem la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contrabanda de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'€1.300.000, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa 2 temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de l'Herència.
5: Notícies en xarxa.
0: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, condit a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 12 de juny, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent. Fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats us oferirem una petita guia introductòria del Mundial de Futbol que va començar ahir a Mèxic. Ens il·lustrarà el periodista del diari Esport, Sergi Vélez. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar un concert històric i com han canviat els temps des de llavors, després de 50 anys de la celebració del concert dels Rolling a la Monumental. Però també parlarem d'una nova app per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. A partir de les 5 coneixerem la soprano santcugatenca Beatriz Llamas. Farem un nou viatge al centre de Ràdio Sabadell, repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Les 4 i 6 minuts, ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Cinema Catalunya va acollir aquest dijous l'acte de lliurament de premis del TRS Fem Cinema, sisena mostra de cinema fet a les aules, una iniciativa de Terrassa UNESCO City of Film que fomenta la creació audiovisual entre l'alumnat dels centres educatius de la ciutat. L'edició d'enguany ha registrat una participació rècord amb 55 curtmetratges, 11 centres educatius i més de 400 alumnes participants. Els curtmetratges poden entrar dins de les categories de ficció, documental, animació, videoclip, amb el requisit de no superar els 10 minuts de durada. Durant la jornada es van projectar les produccions de la categoria de ficció abans de l'entrega de guardons. En categoria de primària, els premis van ser per La venjança de l'Escola Bet com a millor producció i Diversos universos de l'Escola Ramon i Cajal al millor guió. En secundària, No luches sola, Alma, de l'Institut Vacarisses, va guanyar el premi a la millor producció, mentre que Nice to Eat You, de l'Escola Creixent, va ser reconeguda com el millor guió. També es van lliurar 3 mencions als valors UNESCO als films Daniela, de l'Escola Ramon i Cajal, Qui vol pot, de l'Escola Goya, i Dona'm la mà, de l'Institut de Matadepera.
0: Gràcies, Sergi. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Badalona retira de la circulació viària 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal el passat novembre. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que la conducció temerària, la manipulació del motor o la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte dels vehicles. La Guàrdia Urbana de Badalona ha requisat aquests 250 patinets elèctrics en els darrers 6 mesos i ha tramitat prop de 350 denúncies per no respectar la normativa. Albiol ha assenyalat que amb l'aplicació de la nova ordenança, el govern actua amb contundència contra qui utilitza els patinets, posant en risc la seguretat de la resta de veïns.
3: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat. I vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança. I avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
2: L'alcalde ha detallat que els patinets requisats es consideren ja un residu i que es destruiran en les pròximes setmanes. Recordem que el nou reglament inclou sancions per conduir amb auriculars, mirar el mòbil o anar sense casc homologat. Les més greus s'interposen davant infraccions com no disposar d'una assegurança, haver modificat el motor o circular de forma temerària. A més, per les vies on la vorera i la calçada estan al mateix nivell, no es poden superar els 10 km per hora. En el cas que estiguin separades, la velocitat màxima és de 25 km per hora. Des del gener, a més, la norma estatal obliga els propietaris a inscriure els patinets en un registre i disposar de l'assegurança obligatòria per poder circular.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
4: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha posat en marxa un pla de xoc de rentat de carrers i contenidors de residus que durarà tot l'estiu. Cada carrer i plaça es netejarà amb aigua a pressió cada 10 dies, quan habitualment es fa cada 18. A més, l'interior dels contenidors es netejarà cada 15 dies i l'exterior es farà cada 30. També s'aplicarà un esprai desodorant als contenidors amb més ús. L'increment de les temperatures i de l'activitat dels espais públics han motivat aquest pla municipal, que s'afegeix al que ja fa setmanes s'està desplegant sota el nom d'un Prat Millor i que consisteix en la neteja a fons d'una zona en concret cada setmana. Les tasques es fan principalment a la tarda, vespre i nit, per reduir les molèsties als vianants. A banda dels contenidors, una de les principals fonts de pudor al Prat són els orins dels gossos, quelcom que s'agreuja amb la calor i l'escassetat de pluja, que n'intensifiquen la seva evaporació.
0: Gràcies, Ivan. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Hoquei Club Castellà continua lluitant per aconseguir ascensos de categoria i en aquesta ocasió el torn ha estat pel segon equip, que vol una plaça a Primera Catalana. Els de Josep Antoni Pérez van empatar a 3 enfront del Sant Cugat en el partit d'anada i tot es decidirà en el definitiu partit de Sant Cugat. Després d'acabar en cinquena posició del grup A de Segona Catalana, el filial Grana s'ha trobat amb el segon classificat del grup B, un rival que sempre és temible i que vol ascendir per tenir equips a les 4 primeres categories de l'hoquei, ja que compten conjunts a Hoquei Lliga, Hoquei Plata i Nacional Catalana. Els castellarencs volen tenir un equip de garanties també a primera, que sigui capaç de donar suport al de Nacional en moments puntuals i per això han conjuntat una esquadra amb jugadors experimentats del club. Davant dels santcugatencs, l'equip va arrencar un empat a 3 en l'anada i ara queda tot per decidir en la tornada que es disputarà demà dissabte al vespre. En cas d'aconseguir-ho, aquesta serà una nova fita històrica pel club, que tindrà equips en les dues categories més altes de l'hoquei català.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Sara Vella.
6: Òmnium Cultural Sant Cugat ha donat el tret de sortida a la campanya Juga en Català, una iniciativa que busca reforçar l'ús social del català en l'àmbit esportiu. L'acte de la presentació s'ha celebrat al Casal Torreblanca amb la presència de la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, i altres representants del govern. Durant la trobada s'han presentat els cartells commemoratius elaborats per alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat que reconeixen el compromís dels clubs esportius amb la promoció de la llengua catalana. Segons ha explicat Òmnium Cultural, aquests treballs han estat desenvolupats al llarg de tot el curs acadèmic i representen tant els valors esportius de cada club com la seva implicació en la defensa i promoció del català. La regidora Fernández ha destacat la qualitat de les propostes presentades i agraït la implicació de l'Escola d'Art i Disseny. La campanya tindrà continuïtat el pròxim setembre amb un acte de lliurament dels cartells als 10 clubs esportius amb què Òmnium treballa des de fa més de 2 anys per fomentar l'ús del català entre esportistes, famílies i entorns socials vinculats a l'activitat esportiva. La vicepresidenta d'Òmnium Sant Cugat, Quima Moret, ha agraït el compromís dels clubs participants i els ha animat a continuar impulsant l'ús de la llengua en l'àmbit esportiu. En aquest sentit, l'entitat ha reiterat la seva disposició a oferir assessorament, formacions, tallers i materials de suport per ajudar les entitats a reforçar la presència del català. Moret també ha recordat que la promoció de la llengua en l'esport és una de les línies de treball prioritàries d'Òmnium, que en els darrers anys ha impulsat iniciatives d'àmbit nacional com la campanya L'esport treu la llengua.
7: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Aquesta passada nit ha començat el Mundial de Futbol que organitza la FIFA i que enguany es fa al Canadà, Mèxic i als Estats Units. Una competició que s'allargarà fins al diumenge 19 de juliol i que durarà 39 dies, l'edició més llarga de tota la història. En parlem amb en Sergi Vélez, periodista del diari Esport. El tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb el Sergi Vélez, periodista del diari Esport. Què tal, Sergi? Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí. Què tal? Com estem?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Sergi, primer de tot, quant de temps portes esperant aquest moment? Perquè els qui ens agrada el futbol estem a punt de ser molt i molt feliços durant uns quants dies, no?
2: Sí, bueno, anava a tirar una mica d'humor, anava a dir que estic esperant doncs 4 anys com tothom.
1: Exacte,
2: però,
1: sí.
2: Sí, evidentment doncs, hi ha una gran expectació perquè és un dels mundials més grans dels últims anys i evidentment doncs, per tot amant del futbol ens agrada seguir una cita com aquesta.
1: Quin és el primer record que tens d'un mundial?
2: Clar, jo crec que el que va ser més així especial i pel que va suposar en aquell moment va ser el del 2010. Perquè el del 2006 ara mateix no el recordo molt. Tinc evidentment molt clar que va guanyar Itàlia, però així com a primer mundial jo diria que el que recordo millor és el del 2010, sí.
1: Una competició en què precisament aquell any, doncs com deies, tots almenys aquí a l'estat espanyol la tenim molt present. I a més és una competició que, sens dubte, és l'esdeveniment esportiu més seguit arreu del món. Què destacaries tu de l'edició d'enguany?
2: Home, doncs, més enllà del que representa a nivell futbolístic, que s'ajunten els millors jugadors de tot el món, també tenim doncs, tot el tema polític que hi ha al darrere, no? El tema de les deportacions, el problema a nivell de jugadors que també està havent-hi ara, que hi ha molta polèmica per tot el que està suposant també amb les polítiques de Trump, d'immigració. Bé, és un mundial que està portant bastantes discrepàncies pel lloc on se celebra, per la manera de pensar que hi ha. I a part del component futbolístic, com t'estava dient, jo crec que també s'ha de fer una reflexió de tot el que suposa el Mundial i també d'on venim, no? Perquè si recordem, l'últim Mundial es va celebrar a Qatar, que ja va ser bastant controvertit per tot el que va suposar en nivell de persones que hi participaven en les obres, les condicions lamentables que hi havia, la vulneració de drets humans que també hi va haver. I aquest Mundial tampoc és que sigui precisament la panacea, no? Per dir-ho així d'una manera. El de Rússia tampoc ho va ser en el seu moment. I bé, jo crec que estaria bé de cara a un futur doncs, intentar millorar i canviar el paradigma que hi ha amb aquests últims Mundials.
1: Era un tema que, sens dubte, volia tocar més endavant, però ara que l'has tret, doncs, aprofitem i en parlem una mica també. Justament, com deies, portem 3 Mundials seguits, des de Rússia, Qatar i el d'enguany, el d'Estats Units, Mèxic i Canadà, en què, a vegades, la competició queda en un segon pla i s'està parlant més doncs, de temes extraesportius, com, per exemple, àrbitres que no han pogut entrar al país americà perquè no els deixen entrar per culpa del visat, seleccions que s'han estat hores tancades mentre la registraven. Llavors, tu com valores tots aquests fets i que cada 4 anys doncs, això estigui passant últimament?
2: Bé, doncs com et deia, no? Que arriba un moment que això, entre cometes, s'ha normalitzat o que sembla que hagi de ser doncs, la dinàmica dels últims mundials, de que s'estiguin vulnerant drets que haurien de ser superrespectats i no sembla ser així, no? Almenys per la FIFA no sembla ser una prioritat i més enllà de que també hi hagi una competència més important en aquest sentit des del país on s'està celebrant tot això, no? Perquè Infantino, si no ho recordo malament, com que s'estava netejant una mica les mans i dient, bueno, no, és que clar, aquí hi ha un país que hi ha una sèrie de normes, una sèrie de lleis, i clar, tot això doncs, a vegades és complicat compaginar-ho a l'hora de respectar segons quines coses. Bé, jo crec que aquest discurs em queda molt curt per tu després designar una seu d'un mundial com és en aquest cas, als Estats Units, no? Que encara que potser no sigui el país que més respecti aquestes coses, tu no pots agafar i dir, no, és que això és cosa del país com a tal. Tu, com a institució també important, que és la FIFA, doncs has d'intentar que això canviï d'alguna manera. I jo crec que si això de cara als propers mundials no canvia, doncs ens estem encaminant a una competició que cada cop doncs, és més... No sé com catalogar-la ja, perquè n'hi ha tants adjectius que es podrien posar que sí. Bueno, quedaria en curs.
1: Sí, sí, ara ho deies, que ens hem acostumat a viure aquestes situacions. Una de les coses que sí que depèn estrictament de la FIFA són els nous canvis i les novetats que hi ha en aquest Mundial. Per exemple, és la primera vegada a la història que participen 48 seleccions. Tu creus que això és alguna cosa positiva o negativa per la competició? Perquè d'una banda es produeixen força enfrontaments potser entre seleccions menors i que tenen poc interès o poca emoció, però d'altra banda és una oportunitat per a aquests països que mai han tingut pràcticament opcions de colar-se a un Mundial.
2: Això és com tu deies, no? Es pot mirar des de diferents punts de vista i per uns semblarà més egoista si ho definim d'una manera i per altres, doncs, que hauríem de ser més crítics. Jo, en aquest sentit, el que sí que no m'acaba de convèncer del Mundial és que hi ha unes setmanes en què el futbol doncs, ens deixa una sèrie de partits que són bastant intranscendents per l'espectador del futbol i per mi, doncs, evidentment, m'agrada veure ja quan hi ha partits molt més interessants. Potser s'hauria de plantejar d'una altra manera. Sí que hem vist, per exemple, un canvi de paradigma a la Champions, que jo crec que ha favorit en aquest sentit l'emoció de la competició, i en aquest sentit doncs el Mundial jo crec que no sé ara mateix dir-te de quina manera, però hauríem de reflexionar una mica per poder fer-ho una mica més interessant, perquè cada cop hi ha més partits, els jugadors acaben més cansats i cada cop, en comptes de veure un espectacle futbolístic, el que acabem veient és més jugadors lesionats i això després doncs, porta un rendiment molt més baix tant al futbol de seleccions com al futbol de clubs, que tampoc falta tant perquè comenci una nova temporada.
1: Sí, sembla que aquest Mundial va en contra del que tu deies, les demandes dels jugadors de reduir partits, i ara, en canvi, en aquest Mundial doncs, els han afegit encara més partits i encara més seleccions. També cal destacar que en aquest Mundial la FIFA ha implantat noves regles de joc relacionades sobretot amb les pèrdues de temps i l'actuació del VAR que s'estrenaran doncs, això a partir d'aquest Mundial. Creus que és una decisió encertada el fet d'estrenar aquestes noves normes en una competició tan important?
2: Home, és una bona prova de foc, més que res perquè un Mundial doncs, també serveix com a camp de proves per veure després si és realment efectiu després traslladar això al futbol de clubs, no? També és una mica arriscat perquè si després les coses no surten bé o no surten com esperaves, doncs, clar, un Mundial és l'escenari més gran del món, tothom està veient allò. En cas que surti malament, doncs, pot ser un perjudici per l'espectador i també pels propis futbolistes, no?
1: Ara, Sergi, et demanaré una mica de prediccions. Quines creus que són les seleccions que arriben en millor estat de forma al Mundial, que són clares candidates, vaja?
2: Home, jo, per exemple, he de dir que Espanya és un grup molt sòlid i jo crec que té les línies molt ben equilibrades, des de la defensa al mig camp, a la part de dalt, no?, a l'atac. I després, evidentment, una de les seleccions que més et crida l'atenció és França, perquè hi ha una sèrie de jugadors a dalt que a nivell de clubs ho han patat i doncs, tinc moltes ganes de veure com ho fan també amb les seves seleccions. Sí que t'he de dir, Martí, que per exemple la selecció de França el que trobo a faltar és un mig camp que sigui molt més potent perquè té jugadors molt interessants a la part de dalt. Clar. I en canvi al mig camp en queda molt curt. No?
1: És potser la part que tenen més coixa.
2: Sí, jo crec que és una de les parts més importants del camp, que té més desgast físic i jo crec que això pot passar factura conforme vagin avançant les eliminatòries. Hi ha una altra selecció que, per exemple, també crec que està molt ben compensada, com és el cas de Portugal, que té molt bons jugadors, que hem de veure quin paper fa, perquè bueno, està en el grup de Colòmbia, veurem a veure com ho fa, i després doncs, sempre es parla d'Anglaterra, que ha sigut una convocatòria bastant controvertida perquè s'han quedat fora jugadors importants de la talla de Phil Foden, Cole Palmer... Vull dir que amb Tuchel veurem com gestiona aquest grup de jugadors que sempre, sí que és veritat que per la seva qualitat destaquen, però que no acaben de consolidar-se com a grup després col·lectiu, no? Del joc col·lectiu que demostren també de cara a la galeria. I després, per últim, deixa'm destacar-te també la selecció del Marroc, que a l'últim Mundial va quedar semifinalista, si no recordo malament, que hi ha jugadors amb molta qualitat i que estan també exhibint un molt bon nivell últimament, i tinc moltes ganes de veure el Marroc perquè crec que pot donar continuïtat al que ja va fer en aquell Mundial de Qatar del 2022.
1: Just ara m'ho deixes perfecte perquè et anava a recordar l'actuació del Marroc al 2022, que tots considerem que va ser una de les grans sorpreses d'aquella competició, i t'anava a preguntar quins combinats nacionals creus que enguany poden donar la sorpresa. Es parla molt de l'Equador, del Japó, de Colòmbia també, la deies.
2: Clar, mira, mencionaves, per exemple, l'Equador, que, per exemple, està, si no m'equivoco, segona en quant a classificació de la Conmebol per només darrere d'Argentina, perquè posem una mica en context. Vull dir, és una selecció que pot donar la sorpresa perquè té jugadors molt, molt interessants i que jo crec que en aquest sentit pot ser una de les seleccions a tenir en compte, digue-li una de les seleccions tapades que poden donar la sorpresa, com vulguis. Després, em falta per veure Països Baixos, perquè en aquest sentit sempre s'ha dit que hauria de tenir algun Mundial perquè ha arribat ja a diverses finals i de més, però com que no acaba de consolidar-se com a potència i com a favorita en aquest cas, llavors tinc bastanta curiositat per veure com ho fa Països Baixos en aquest sentit. Frenkie de Jong, que pot estar davant el seu gran Mundial, no?, per l'edat, també sí, pel moment de forma potser que arriba ara, que ja està recuperat d'una lesió important que ha patit el Barça. I després, per exemple, Alemanya, que també té una sèrie de jugadors que acaben cicle, com segurament serà Manuel Neuer, Kimmich, que també té ja una edat considerable. I, per últim, deixem destacar-te a Brasil, perquè segurament s'ha parlat molt de Neymar, d'aquesta convocatòria d'Ancelotti. Tinc molta curiositat per veure si aquest lideratge el poden també assumir Rafinha i Vinícius, per exemple, que són dos jugadors que ara mateix són els dos millors jugadors segurament de la selecció del Brasil. No?
1: M'ha sorprès que de totes les seleccions candidates que tu creus que hi ha ara mateix, i també de les que poden ser revelació, no has comentat el cas d'Argentina, que Argentina, al cap i a la fi, no ho oblidem, és la vigent campiona, però sí que és veritat que molts diuen que pot ser la gran decepció d'aquest Mundial. Tu quines seleccions creus que poden decebre en aquesta competició?
2: Clar, o sigui, no t'he mencionat, per exemple, l'Argentina, perquè quan vens de guanyar un Mundial és molt difícil, jo crec, revalidar el títol. Jo crec que poden fer un bon Mundial, però la pressió aquesta que tenien al Mundial de Qatar ara ja no la tenen. I mantenir també aquestes ganes de guanyar, aquesta competitivitat, jo crec que és molt difícil per un grup de jugadors que ja han guanyat allò que tant volien, no?, i que tant desitjava la generació dels Messi, Di Maria, Higuaín, etcètera, no?
1: Clar.
2: Llavors, ara et responc al que m'has preguntat darrerament, que era la decepció d'aquest Mundial. La paraula decepció és molt gran, perquè jo crec que engloba moltes coses en aquest sentit, i em costaria, doncs, trobar-ne una així ben clara. La gent va com molt a saco amb Anglaterra, perquè és el que et dic. És una selecció que històricament, doncs, no ha fet grans coses i els últims anys, doncs, ha decebut bastant. Llavors, em sumo una mica al vaixell aquest d'Anglaterra com a decepció, que sé que estic sent bastant benèvol en aquest sentit. No és una predicció molt difícil. I després, així, de les grans, no sé, Brasil és difícil que faci alguna cosa interessant, pel que et deia, perquè no té un grup sòlid.
1: I a banda de tot el que hem comentat, abans ho deies, que és segurament l'última gran competició amb les seves seleccions de jugadors com Neuer, Kimmich, Neymar, però sobretot et volia preguntar pels dos millors jugadors de la història, o els que són considerats dos dels grans jugadors de futbol de tots els temps. En el meu cas, crec que estem davant del millor jugador del món i de la història, que és Lionel Andrés Messi, que serà el seu últim Mundial, com també ho serà, segurament, de Cristiano Ronaldo. Tu ja t'has fet la idea d'això o què?
2: Home, doncs, com a persona que ha crescut admirant, veient el futbol d'aquests dos grans jugadors, com és el cas de Leo Messi i Cristiano Ronaldo, em costa molt veure futbol sense aquests dos jugadors. O sigui, porto molts anys dient, arribarà el moment, perquè ens hem de mentalitzar que no són eterns i que arribarà un moment que tu posaràs la tele i no estarà cap dels dos jugant amb les seves seleccions ni tampoc amb cap club, perquè això cada vegada està més a prop. Cristiano Ronaldo, si no recordo malament, té 41 anys, Leo Messi diria que està a prop dels 39, vull dir, això està al caure i ens hem d'anar fent la idea. Però costa, sí, costa molt, perquè són dos jugadors que t'han donat moltes alegries i que has gaudit molt, llavors costa molt fer-se la idea que està acabant aquest cicle tan, tan bonic i meravellós que ens han donat aquests dos grans jugadors. Sí. També, evidentment, serà l'últim Mundial de Luka Modric, que no l'havies mencionat, Martí, però també és un altre gran jugador.
1: Sí, i que sobretot fa molts bons tornejos amb la seva selecció.
2: Sí, evidentment. Bueno, només fa falta recordar aquell Mundial del 2018, la final de Croàcia contra França, que després Luka Modric va guanyar aquella pilota d'or. Costa fer-se la idea que acaba una generació, sí, també sí. Comença una altra nova, perquè tenim jugadors il·lusionants, com és el cas de Lamin, com és el cas d'Olise, Doué, bé, i una generació bastant interessant de jugadors, i que jo crec que ara serà cada vegada més recurrent que la pilota d'or doncs, no sigui potser una hegemonia d'un jugador sol, sinó que tindrem bastants competidors, perquè ara arriben nous lideratges i no acabo de veure a jugadors com Mbappé o Haaland marcant aquesta hegemonia que van marcar Leo Messi o Cristiano Ronaldo.
1: Doncs seguirem de prop tot el que facin en aquest Mundial aquesta nova generació i també els últims partits de l'alt nivell d'aquestes estrelles, que segurament serà l'últim Mundial que disputin. Sergi Vélez, periodista del diari Sport, moltíssimes gràcies per aquest repàs i aquesta introducció al Mundial 2026. I merci per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies, Martí. Gràcies a vosaltres. I res, a gaudir del Mundial i d'aquestes grans estrelles.

0: programa dels Rollings. Avui obrim l'última tertúlia de la setmana. Per què ho fem d'aquesta manera? Doncs perquè parlarem del Rolling, parlarem de concerts, parlarem de música i d'allò que vagi sorgint sobre la marxa en aquesta tertúlia d'avui, que compartirem amb l'Emili Miquel, que és exdirector de l'Oficina de Correus del Prat i, a més, escriptor. Emili, molt bona tarda. Emili, bona tarda. Doncs no, saludem el Josep Amorós, que és publicista i escriptor i ens acompanya, a més de... musicalment també ens està a l'estudi de Sant Cugat. Josep, com estàs?
1: Saps que el món es divideix entre els que diuen Rolling i els que diuen Stones. Els Stones.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo sóc dels Stones.
0: Ah, mira, jo m'estava afegint a aquest grup. Hem coincidit, doncs, no?
1: Has començat amb Rolling i per això he pensat, mira, veus? Direm això, però sí, els que diuen Rolling i els que diuen els Stones.
0: Doncs parlarem dels Rollings, a veure si tenim a la resta de components de la tertúlia. L'Emili Miquel, el tenim al Prat o no? No? No el tenim? I a l'Alistair tampoc el tenim? Escolta, que hem de fer una tertúlia amb el Josep i jo.
1: Bé, tenim el menjar.
0: A veure, no? Jo no puc parlar-te amb coneixement de causa del que va passar ara fa 50 anys a la Monumental amb aquest concert històric dels Rolling Stones, que amb ells arribava la modernitat, no? Perquè, clar, era una època en què feia uns mesos acabava de morir Francisco Franco, no?
1: Ja eren bastant modernets, eh?
0: Vols dir? Però potser no es podia mostrar.
1: Era una mica una barreja de modernets i una mica convallàs, també, perquè veníem dels concerts al Palau d'Esports del carrer Lleida, dels concerts del Lluís Llach. I poc abans que els Stones van obrir foc Santana. Jo és el primer concert que recordo a Barcelona, va ser Santana. I va ser aquell mateix any, just abans que els Stones. Pels Stones no vaig aconseguir entrades, va ser impossible. A més, valia una fortuna, no me'n recordo, però per aquella època era una barbaritat.
0: Doncs mira, segons aquesta informació, 900 pessetes.
1: Exacte, imagina't. 900 peles d'aquella època.
0: En aquella època, ara mateix pot semblar una ridiculesa, perquè estem parlant de 5 euros i escaig. Però en aquell moment,
1: doncs jo crec que
0: gairebé 1.000 pessetes sí. era pasta.
1: 1.000 peles era no un cap de setmana, no? Tiraves tota la setmana amb 1.000 peles, eh?
0: Sí, mil sí. Peles.
1: Bueno, jo penso que aquell any que vaig... el curs 75-76, jo feia primera carrera, és el que em deuria costar la matrícula. L'entrada dels Stones.
0: Pues escolta,
1: no hi vaig anar.
0: I no vas aconseguir entrada, per què? Perquè sí que hi havia localitats.
1: Sí, no, i no es van vendre totes, però no sé, va haver un merder, no sé, no el recordo exactament, eh? Va haver un lio. Em sembla que en aquella època tots els concerts estaven organitzats, promoguts per una promotora que es deia Guy & Company, del Guy Mercader, i no sé quina mena de dalt a baix amb les entrades, en fi, o no en quedaven de les més barates, no ho sé, i eren les que podien pagar, no ho recordo exactament, però no vaig poder anar. I em vaig haver d'esperar 4 anys per veure els Stones, i a Madrid, i vam anar a Madrid, vam muntar un autobús des d'aquí Sant Cugat, amb la ràdio, amb l'altra ràdio, amb Ràdio Vallès, que encara, que en aquella època encara existia, amb el David Acedo i jo, que érem els que portàvem els temes musicals, i vam muntar un autobús i vam anar a Madrid, a veure els Stones, al Manzanares.
0: Manzanares,
1: que no existeix ja tampoc. I no van començar amb aquesta cançó, que de fet no la van tocar ni aquí a Barcelona ni a Madrid. No la van tocar.
0: Sí.
1: A Madrid van començar amb Start Me Up. Va ser un concert espectacular, eh? Pell de gallina, de veritat.
0: No, gallina de piel, que diria el Johan. A veure si podem saludar l'Emili Miquel. Emili, bona tarda.
2: Hola.
0: Hola.
2: Bona tarda.
0: Sentiu? Sí, sí, una mica fluixet. Estàs a l'estudi,
2: sí,
0: oi?
2: Més.
0: Estàs a l'estudi.
2: Sí, estic a l'estudi.
0: Val.
2: Jo ho sentia perfectament, eh?
0: Sí? Doncs no sé què ha pogut passar.
2: Em saludàveu, jo contestava, però no, es veu que no arribava.
0: No ens arribava res. Coses de la tècnica. Sí, el rolling, mira, van fer el que van poder, no? Que estaven aquí, que sembla que venien i no sabien si es desmuntava la banda o no. No ho sabem. Tu hi vas anar, o per cert?
2: Jo tenia 19 anys, era jovenet, no hi vaig anar, no.
1: Som de la mateixa quinta, doncs.
0: Sí. Sí,
2: sí. Sí, jo sóc del 56, sí, va, la quinta de Miguel Bosé.
0: Quina referència!
2: Sí, sí, però sempre em fixo a veure com està perquè dic si ell
0: per comparar-te, no?
2: Sí, sí.
1: No, sí, sí. Jo guanyo una mica, jo sóc del 58, vull dir que veus, però vaja.
0: I què recordes, sí, tu? Recordes, no sé, l'expectació que va crear aquell concert, una mica l'ambient, encara que ho visquessis no com a espectador, si no vas anar al concert?
2: La veritat és que no recordo gran cosa, perquè jo estava, em sembla, més per la política, aleshores, que va ser el setembre de... No, va ser el juny, ara fa...
0: Sí, ahir va fer 50 anys. Sí,
2: sí, va ser el dia 11 de juny, no? Si no recordo malament,
0: sí,
2: del 76. Mm. I després em sembla que el setembre del 76 va ser la primera diada que es va celebrar a Sant Boi de Llobregat. És possible, no?
1: És més que possible.
2: I era en plena... Era quan començava la transició, els anhels de llibertat, que van esclatar llavors, no? Després de la mort de Franco. Aquí ja feia 7 mesos que Franco havia mort. I estava, en aquella època, estava més per la política que no pas per la música, perquè, bueno, quan som joves, doncs, volem canviar les coses i volem fer la revolució, i després se'ns passa...
0: Ja, mica, el que passa és que qualsevol excusa és bona, i aprofitant que venien els Rollings, sí, i que la gent es volia manifestar, sí, lliurement, perquè tinc entès que també en aquell moment, doncs, hi va haver corredisses, els grisos
1: sempre
0: també...
1: Sempre acabaven corredisses, no? Sempre, tot acabava amb corredisses. Sí, sí, els
0: concerts... Parlaven dels grisos.
1: Els concerts del Llac, que et deia, del gener del 76, que es van convertir en un disc que el Llac l'ha vengut moltíssim. També acabaven perquè, esclar, bueno, però clar, allò era més obvi, no? Perquè, esclar, sorties cantant la gallineta
0: i
1: cantant l'estaca, sí, i, òbviament, doncs, clar, sorties al carrer Lleida i muntaves un rau, un bori, un juic impressionant fins que veien els grisos, esclar.
0: Anem a preguntar-li a l'Alistair. L'Alistair Spering és viquipedista i traductor científic i el tenim a Sabadell. Alistair, bona tarda.
3: Hola, com esteu?
0: Què feies tu fa 50 anys quan tocaven els Rollings aquí a Barcelona, a la Monumental?
3: Jo fa 50 anys encara estava esperant que em toqués, que em quedaven uns anys per néixer, així que encara em quedava una mica, però...
0: És el més jove de tots.
3: Però la longevitat d'aquest grup és increïble. Jo recordo que el 2009, amb la parella que tenia llavors, vam considerar molt seriosament d'anar a un concert de Rolling Stones, que no, malauradament no era aquí, sinó a l'estranger, així que al final no hi vam poder anar. Però és que avui en dia, el 2026, encara continuen units, a diferència d'altres grups d'aquella època. La majoria encara són els mateixos integrants que al principi, i continuen traient música que val molt la pena ser escoltada, no han perdut el talent. O sigui, tenen longevitat personal, biològica, però també musical, brutal.
1: Sí, de fet, dels primers només queden el Mick Jagger i en Keith Richards. Jo recordo el concert d'aquí a Barcelona i el de Madrid del 82, que és el que vaig anar jo, el segon guitarra era el Mick Taylor encara, no era el Ron Wood, que hi és ara. I clar, òbviament estava tant Charlie Watts, que malauradament aquest sí que va morir, i ja estava Bill Wyman, el baixista, que va deixar el grup, senzillament, el va deixar.
0: Considereu, com alguns ho han fet, que aquest concert va servir com a tret de sortida per incorporar Catalunya en el circuit europeu de les gires internacionals?
1: Va ser dels primers,
2: sí, no?
1: Tampoc sí, el primer, eh? Jo estic convençut, estic segur, el primer va ser Santana a Barcelona, perquè va ser anterior en els Stones, i va ser el Palau dels Esports del carrer Lleida, que sonava espantós, però una cosa horrorosa. I Santana en aquella època era, hòstia, un grup
0: era
1: molt
0: potent,
1: molt potent,
0: sí,
1: però molt potent.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, doncs, els Stones, i sí, va ser com una miqueta obrir la porta. Tot era Gay and Company, eh? Era el Gay Mercader va suportar tots. I van començar a venir Queen, van començar a venir Canet Head, que encara existien en aquella època, els Canet Head, jo els vaig veure, també el Palau d'Esports. En fi, sí, i és cert, vam entrar al circuit després, contigo empiezo todo, no?
0: Emili.
2: De totes maneres, s'ha de recordar que la Monumental no es va omplir,
0: sí,
2: no es van vendre totes les entrades, perquè em sembla que es van posar a la venda 18.000 entrades i se'n van vendre 12.000. Mm-hmm. Que ara és fàcil mitificar-ho, no? Des d'aquí, des de la distància, dius que va ser, tothom esperava els Stones, perquè en aquella època els

0: molts aspectes. O sigui, avui anar a un concert és fer una marató, pràcticament, eh?
1: Per començar, és aconseguir les entrades, ja, vull dir, perquè els 30 segons estan bloquejades les webs per aconseguir-les, vull dir que, esclar, no... no sé, no, jo no sabria com fer-ho ara mateix, eh? O sigui, em costa molt anar a concerts. Clar, vaig a un altre format de concerts, òbviament.
0: Petit format?
1: Sí, sí. Aleshores no hi ha tanta...
2: Ens fem grans.
1: No hi ha tanta ansietat, sí, ens fem grans.
2: petit format.
0: Sí. Però, Alistair, tu que m'imagino que sí que aprofites encara per anar a concerts, el tema de les entrades, que ha canviat, sí, en la manera que... Però el preu? Abans eren cares unes entrades a 900 pessetes, però és que ara hi ha entrades que són caríssimes. A més, és que hi ha una cosa que es diu preus dinàmics, que va en funció de la demanda, no? Oferta i demanda, i per anar al concert d'un mateix grup, un dia pagues un preu i potser al cap de dos dies estàs pagant un altre.
3: Sí, no sé com va ser el 1996, però tinc la sensació que avui en dia hi ha molta més gent que ha de menjar, per dir-ho així, de la mateixa entrada que no pas llavors, perquè ara hi ha tots aquests monopolis de les entrades, llavors també hi ha gent que fa coses estranyes connectant-se amb bots per acaparar totes les entrades i després revendre-les, hi ha les productores, hi ha una pila de coses que algunes d'elles ja existien al 1976, però algunes altres també són un fenomen més recent. De fet, en molts països, els Estats Units, el Regne Unit, s'ha començat a mirar si tot aquest tema dels distribuïdors d'entrades no hi ha conductes fraudulentes o, si més no, monopolis. Però sí, els preus són una autèntica borrada. Jo fa un temps que no vaig a cap concert, però l'altre dia estava al tren i sentia dues noies que parlaven i que tenien previst anar en el concert del Bad Bunny, i que una d'elles volia regalar-li al seu germà pel seu aniversari una entrada, però que li estava rient, dient que li havia dit al seu germà que això comptava com el regal d'aniversari dels propers 18 anys.
0: Ai, veus? Sí, és que la veritat...
1: I per veure el Bad Bunny, no t'ho perdis.
0: Sí, perquè, sí.
1: Bé, és igual, no entrarem ara en crítica musical. Però no és només els concerts, és a dir, és tot. Intenta mirar, jo què sé, si algú té un PC davant ara, intenta agafar una entrada per al Madison Square Garden per a la final de la NBA. Intenta-ho. O sigui, ens anem a $12,000 per un partit de bàsquet. Que és que...
0: Bueno, i si decideixes anar tu, espera que et deixin entrar, eh? Que et donin el visat i que tinguis el vistiplau de la guàrdia de Trump perquè et quedis amb les ganes, eh? Després d'haver fet la despesa.
2: Però són en general tots els espectacles en directe, eh? Sí. Perquè jo que sóc aficionat al tennis, intenta tu aconseguir una entrada per les semifinals o la final de Roland Garros o de Wimbledon, que ho has de fer un any abans, has d'entrar a una determinada hora i ja no vegis el que et demanen. I això fa uns anys, doncs, era molt més accessible. Els espectacles en directe s'han disparat moltíssim.
0: O si vols anar a un restaurant també... d'estrella Michelin, també has de fer una cua virtual d'un any aproximadament. De tot això se'n diu globalitat, no?
1: Segurament.
2: Sí.
0: Sí?
1: Sí. No sé què passaria ara. Si s'anunciés un concert dels Stones a l'Estadi Olímpic per aquest estiu. Jo crec que és allò que omplen un, dos, tres, totes les vegades, tots els cops que calgui, perquè és que, a més, no va només gent de Barcelona, va gent...
0: De tot arreu.
1: De 500 o 800 o 1.000 quilòmetres a la rodona, no?
0: Home, ara, de fet, és una manera també de fer turisme, o no? Perquè quants concerts no hem vist gent estrangera a la cua? Gent que ve expressament per aquell concert, que poden venir de França, que poden venir d'Itàlia, d'Alemanya, d'allà on sigui.
1: Mira, jo tinc un conegut que és un estoniano absolut i ha estat a concerts dels Stones, òbviament a Barcelona, òbviament a Madrid, però ha estat a París, ha estat a Londres, ha estat a Berlín, no sé, allà on hi ha un concert el tio hi ha anat.
0: És una altra manera de fer turisme.
1: Sí, sí.
3: Però això no és una cosa tan nova. Jo abans us comentava que quan hi va haver aquest concert dels Rolling Stones, que ja faltaven 11 anys perquè nascés, i jo per curiositat vaig mirar quins concerts

0: hagut el dia que jo vaig néixer, a l'agost 87, i vaig trobar que aquell dia la Madonna havia fet un concert a Rotterdam, als Països Baixos, i per curiositat vaig mirar a veure si trobava reportatges o vídeos d'aquella època, i hi havia reportatges d'això, l'emoció que tenien els adolescents dels Països Baixos que estaven esperant per entrar, però també hi havia molts estrangeres allà. Hi havia el periodista que entrevistava una parella d'italians, uns irlandesos, em sembla que també hi havia un parell de turcs, o sigui que ja fa 40 anys que com a mínim aquest turisme musical ja existeix.
1: Sí, o sigui que
2: sí, però hem d'estar d'acord que ha anat a més, eh? Ha anat a més.
1: Sí, ha anat a més. I a més que
2: em fa gràcia quan parla dels anys 80 i diu d'aquella època.
1: De la nostra, pretèrita. És de la nostra època.
2: Sí. Clar, d'aquella època, hi havia vídeos d'aquella època i la gent ja en aquella època, in illo tempore, no?
1: Sí. Doncs, sí. Vídeos que no també... xarxes,
2: Sí, sí, no, llavors xarxes no.
3: En absolut.
2: No, com estar.
3: Sí, vivim vídeos, però que es rodaven per televisió, no per cap altre mitjà, òbviament, perquè no hi havia altre mitjà.
1: Sí, sí.
3: Baby boomers, som uns privilegiats, hem viscut uns canvis culturals interessants. Interessants. Mm.
2: No, anava a dir que no sé si l'escenari de la Monumental va ser el millor escenari,
3: no.
2: Perquè Espanya venia aquesta imatge que es posa sui generis, no?
1: Una plaça de toros.
2: Taurina, no?
1: Clar.
2: Una plaça de toros, i clar, no era precisament per promocionar, diguem, la jove democràcia espanyola, diguem-ho així, perquè llavors encara no estava funcionant, no?
3: Curiosament, molts anys abans, a la Monumental també havien vingut els Beatles, que també en un concert...
2: 11 anys abans, 11
3: sí,
2: anys.
3: Molts, 11, eh? Que també 11, va ser un concert amb polèmica, que no es va vendre a tot, que encara va haver més corredisses amb els grisos a la sortida, en fi, totes aquestes històries que passaven en aquella època. Aquest sí que no el recordo, el dels Beatles.
1: I jo tampoc.
3: No, és clar, perquè clar, 11 anys abans vol dir que jo en tenia... Doncs,
2: hi havia
3: 9 o 10 anys d'hauria de tenir. No.
1: Digues? Sí.
2: No estàvem esperant a néixer, ja havíem nascut, sí, però encara no participàvem d'aquests... diguem, d'aquests espectacles. Encara ja. Érem
1: bueno, jo el dels Beatles encara estava per venir. O sigui, imagina't, ja. Sí.
2: Sí.
1: Ara que hem parlat de turisme, us he passat també una informació sobre una nova app que és una iniciativa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Ja sabeu que aquest any Barcelona ostenta la capitalitat mundial de l'arquitectura i hi ha iniciatives com aquesta. Amb aquesta aplicació que l'he estat remenant mentre esperava començar el programa i la veritat és que és bastant pràctica, és curiosa, està bé i que fins i tot et pot ajudar a descobrir... podríem dir que treballs que tenim al nostre voltant i que potser no ens hem adonat. Jo us preguntaria si iniciatives com aquesta, aplicacions com aquesta, que ja us dic, és bastant completeta perquè té molta informació, si penseu que això pot ajudar al coneixement del patrimoni, sobretot del que tenim més a prop, que sovint és el més desconegut, no? Potser perquè el tenim tan davant dels nassos que no ens hi fixem.
3: Ens han de veure les piràmides d'Egipte i no hem entrat mai en un estudi a Sant Cugat.
1: Clar.
3: Sí.
2: Això va així. Clar. Jo no he estat mai a la Pedrera. Us ho he de confessar aquí, a la ràdio, en públic, no he entrat mai a la Pedrera.
1: Home, jo, mira, la Sagrada Família, que està tan de moda, tampoc, què vols?
2: Doncs imagina't. Sí, la Pedrera, sí. La meva dona mestra tota la vida, doncs se n'ha fet un tip d'anar a la Pedrera, les meves filles han anat a la Pedrera, tothom ha anat a la Pedrera, i jo a la Pedrera no hi he entrat. I dic, no pot passar d'enguany, no? Hi he d'anar. I en canvi, això que deia el company, no? En les piràmides, doncs, quan viatges, ho visites tot, ho vols veure tot, vas posant tics, no? Perquè no vols quedar-te sense res per veure, i allò que és proper, allò que hauries de veure, perquè és que, a veure, és la nostra cultura, la nostra història, el nostre art, allò dius, ja ho veuré, no?
3: Ho tens tan a la mà que possiblement ho vas aplaçant, no? I acabes no anant.
2: Sí.
1: Però és molt curiós perquè tens l'opció de fer-te una ruta a la carta i si li deixes obtenir la ubicació t'indica què pots trobar al teu voltant. Al teu voltant estem parlant de metres, eh? I pots fer aquesta ruta a peu, si la vols fer en bicicleta o la vols fer en cotxe, et dona altres opcions. Jo no sé si en realitat és veritat que desconeixem molt del patrimoni arquitectònic que tenim a les nostres ciutats. Alistair, tu a Sabadell també tens coses interessants que... Tu creus que la ciutadania les coneix de primera mà o falta molt encara?
0: A Sabadell tenim un patrimoni modernista de l'època que érem, com es deia, la Manchester catalana, que és extremament potent, i que el coneixem i el coneixem alhora, perquè qui més qui menys en té una idea, però és que és un patrimoni tan extens que fins i tot els que es pensen que els coneixen, en realitat no el coneixem tan bé, perquè hi ha moltes fàbriques, hi ha molts llocs que abans era un niu de talers, i a totes les infraestructures que hi havia al voltant, les xemeneies, etc. En aquest sentit, a mi em sembla que és una iniciativa molt interessant, aquesta nova app que ha sortit. El que pregunto és fins a quin punt hi ha hagut integració i coordinació amb molts projectes semblants que existeixen a nivell local. Aquí a Sabadell, sense anar més lluny, en l'últim parell d'anys s'ha desenvolupat una ruta modernista, i una de les peces claus d'aquesta ruta modernista és justament una aplicació. De fet, no és una aplicació pròpia desenvolupada aquí, sinó que es fa a través d'una aplicació privada que serveix per això, però clar, hi ha hagut molta feina que s'ha posat en això, que s'ha invertit en aquest projecte, i clar, seria interessant que tots aquests projectes que puguin existir tant a nivell nacional català com en tots els municipis de Catalunya, que vagin coordinats, que no siguin compartiments estancs,
1: i que es poguessin compartir,
0: sí. Podria tot arreu, clar. I espero que hagi estat així, i si no és així, que aviat les persones que ho han desenvolupat tot es posin d'acord i comencin a veure. Potser serà molt difícil fer una app única, però com a mínim que hi hagi interconnectivitat o maneres d'això de compartir-ho, perquè aquí a Sabadell, per exemple, tenim moltíssimes coses. Molts altres municipis de Catalunya també tenen un patrimoni arquitectònic envejable, que tenen molt pocs altres llocs del món, i val la pena valoritzar-los.
1: És que a Catalunya no l'acabaríem pas, el patrimoni arquitectònic que hi ha. Mira, al costat de Sabadell, Terrassa, ara que parlava la lista de fàbriques de...
3: Arqueologia industrial, sí, sí, és absolutament
1: espectacular. Hi ha unes naus a Terrassa que són fantàstiques, eh? Mira, sí. Tens la Seu de Minyons, per exemple, que és una nau d'aquestes del tèxtil. És fantàstic, tot allò que tenen, és xulíssim. A veure, algun afegit més, Emili? El Prat, que jo m'imagino que també teniu molta cosa.
2: Sí, tenim molta cosa. I ara jo m'estic recordant que tenim la Casa Gomis, que al final hi va haver polèmica, se la va quedar al Ministeri de Cultura, que és una casa que jo la vaig visitar, que n'havia sentit a parlar, que la tenim allí a la Ricarda, però que ningú la coneixia, i a motiu del Manifest 15 que es va celebrar fa 2 anys, el 2024, doncs tothom la va visitar i tothom va fer fotografies i va sortir, tothom va sortir entusiasmat, no? I era una cosa que la teníem, que forma part del nostre patrimoni i que no coneixia ningú, no? I això doncs és el que dèiem fa un moment, que iniciatives com aquesta que estem comentant
1: a veure si la gent s'anima i aprofita per descobrir el que tenim al voltant. Senyors, no ens queda més temps. Us agraeixo moltíssim l'excursió que hem fet avui.
3: I estons.
1: Que tingueu
3: I estons.
1: Molt... Bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Adéu.
4: Sant Cugat. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
9: Escolta l'alt dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
12: I ara sóc aquí comptant les trepitjades que no he fet, buscant les mil mirades que he perdut. I ara sóc aquí

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractaments a la gent gran. I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: A la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs comencem de 70 accidents a l'entorn de Montmeló, amb detencions a la C35 i a la C17 d'accés al circuit de Barcelona-Catalunya i també amb detencions a l'autopista P7 en sentit nord, en sentit Girona, entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. També de l'autopista AP7 destaquem un tram de retencions en sentit sud, en sentit Tarragona, entre l'altura de Martorell fins a arribar a Gelida, retencions, com dèiem, en sentit sud, també aturades a la B24 entre Cervelló i Vallirana en sentit Tarragona. També destacarem dels principals accessos a la capital catalana, aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei en sentit sortida, i també complicacions de l'autovia 2 a la zona d'Abrera, amb detencions també a la C55 en aquesta zona fins a arribar a Esparreguera en sentit nord. De moment, això és tot. Una bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Sant Cugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Cantant formada als millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
1: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
1: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
0: Les teves arrels.
1: Exacte.
0: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
1: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'Esbar i llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
0: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
1: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
0: Vinils?
1: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi a totes aquestes peces tan meravelloses.
0: Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè deuria ser molt sacrificat i molt disciplinat també, no?
1: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina. Tenia que posar-me al dia de les classes que no podia estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe fins i tot particular per poder gestionar-ho tot.
0: Mare meva.
1: Sí.
0: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer Història de l'Art?
1: La veritat és que vaig gaudir tant d'estudiar Història de l'Art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
0: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
1: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'aprenentatge vital tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... costa, de vegades, resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per a aquest fita.
0: Per tant, per tu no deixen de ser també unes referents.
1: Sí.
0: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
1: Bueno, en aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. Apropar-me a altres cultures, la ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també, estar molt lluny de casa, molt estricte, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició, i aquí...
0: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
1: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Però està molt bé, perquè veus les dues bandes, no?, de la...
0: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica, que de fet s'ha convertit en la teva nova vocació, no?, també?
1: Sí, la gran mestra Lorraine Nubar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al
0: Us anava observant, no?
1: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir: has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. Del Friedelkreis. Yeah, sí, també, però de ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica a el que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga i descobriràs un món. Vale, es va quedar, efectivament.
0: Sí?
1: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. Em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant sis dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
0: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga, i també ets professora de música i història. Al final, has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els altres. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
1: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant, quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per algú més, que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de... M'agrada, intento baixar, que l'ego no pugi en aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica
0: amb més feliç.
1: Calma i més feliç.
0: Mhm. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
1: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja... és com que funciona i es donen compte de que han creat alguna cosa. I ho aconsegueixo, sent molt honesta. Són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan és... Jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i... també donar-los el valor. La gent de vegades pensem que quan cantem o fem algú en grup, si no dones tot el millor de tu, pues, bueno, no passa res perquè està el del costat.
0: Clar, queda tapat.
1: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. Mm-hmm. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
0: Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
1: Vitalitat, pau, em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però uh-huh. Sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
0: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc. La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques, també.
1: Sí.
0: Falten recursos?
1: Molts.
0: Sí?
1: Jo crec que sí. No vull ser no vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig amb pensaments molt... o xerrades que van molt cap a la negativitat, hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia, ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes i si falten recursos, la paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, el mestre, els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt si han d'estar fent mil coses alhora. I llavors la màgia es perd. I ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
0: Clar. Estem acabant. I jo sé que tu tens un somni, que és, podríem dir, que molt singular, perquè en la teva idea hi ha la possibilitat d'unir el que són el cant dels mantres amb l'orquestra simfònica, amb una orquestra simfònica. Tu això ja, en el cap, ja saps com sona?
1: Bueno, més o menys sí.
0: Sí?
1: Sí, hi ha referències. Des del Bhakti Yoga, el Kirtan, s'han anat occidentalitzant i hi ha orquestres que ja comencen a col·laborar i hi ha projectes en l'ambient i jo ja sento coses. De vegades, quan sento algun mantra que dura 10-15 minuts, m'imagino aquí alguns violins, aquí com... És molt màgic, seria ideal la combinació.
0: T'agradaria participar fent una fusió
1: d'aquestes? Sí.
0: De quina manera?
1: Buah, m'encantaria cantar-hi. M'encantaria poder cantar mantres i fusionar tot l'aprenentatge musical que tinc amb l'aprenentatge des de fa 20 anys d'una filosofia de vida. El ioga és una filosofia de vida.
0: Uh-huh.
1: Està fora de dogmes. Sí que utilitzant mantres, però és per interpretar valors fonamentals com l'admiració, la superació, l'amor, l'alegria, i llavors fusionar-ho. Uh-huh. Sí, seria un projecte, acompanyar músics que ja ho estan intentant, tirar endavant. Sí, he tingut la sort de fer algun concert amb un mestre meu d'harmònium, que Srivas, que va ser benèfic, i ja sonava, no?, al meu cap de, bueno, això és molt, molt bonic. Sí.
0: Doncs, Beatriz, només ens queda que agrair-te que ens hagis acompanyat per aquest passeig que hem fet per la teva vida. Un passeig que hem pogut gaudir, però que l'hem hagut de concentrar tant, perquè amb tantes coses que has arribat a fer i tantes que podries explicar, doncs no acabaríem mai.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Però ens ha agradat molt conèixer la Beatriz Llamas, que hi ha darrere d'aquesta docent, d'aquesta soprano, i aquesta santcugatenca.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, molt agraïda.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.

0: Ja en el centre de la ràdio, avui tornem a Ràdio Sabadell perquè ens han dit que el Departament d'Informatius de Ràdio Sabadell hi ha cares noves, així que som-hi, anem cap allà a posar l'orella.
1: Hola, bona tarda, Carme. Doncs mira, avui tinc una sorpresa i és que aquí a la redacció de Ràdio Sabadell tenim a una persona que segurament et sonarà. A veure si la coneixes per la veu.
2: Hola, Carme, a veure si saps qui sóc.
1: És l'Anna Clara, que l'hem agafat de Badalona, ens hi hem robat a Badalona i ara la tenim aquí a Ràdio Sabadell des de fa una setmaneta.
2: Sí, ja, mira, ja portem 3 setmanes aquí i la veritat s'han passat molt ràpides, puc dir, m'heu acollit superbé i se'm fa raro tornar a parlar aquí al Connectats perquè vaig marxar de Badalona, de Badalona al mes de gener i és com, hòstia, un altre cop parlant aquí, doncs pues em fa il·lusió.
1: Clar, home, sí, i a nosaltres. Doncs, això. Simplement t'avanço que segurament la sentiràs més sovint pel Connectats.
0: Que bé.
1: Però bé, que estem aquí totes dues, treballant, a sobre estem l'una al cantó de l'altra, superbé, vull dir, i tenim molt present a les tardes, Carme.
0: Que bé.
2: Sí, la veritat que sí, cada cop que som connectats aquí a l'emissora és com em traslladen molt bons moments que he viscut aquí i res, doncs... Pues...
1: L'Anna està substituint a l'Helena, que segurament també te'n recordaràs amb ella i de tots els bons moments que ens ha deixat durant el programa, perquè està d'excedència, ella ens l'està substituint, però també tenim una altra incorporació recentment, que justament s'ha incorporat amb l'Anna. Treballàveu junts, oi, Anna?
2: Sí, de fet, estàvem junts el Pol i jo, el Pol Peiró, que el tenim allà, fent tasques.
1: Està a l'altra banda de la taula, ara hi anirem.
2: I això, doncs sí, treballàvem junts a Badalona i el Pol va acabar al desembre, jo vaig acabar al gener, ens hem trobat aquí en situació d'atur els dos i casualment, no?, l'univers ho ha volgut de que ens retrobéssim de nou aquí a Sabadell, en aquest cas.
1: Va, que te'l vaig a presentar, et presento al Pol. Mira, per ella és la Carme, que és la presentadora del Connectats, el magazín de la tarda.
3: Hola, Carme, hola, què tal? Pol. Encantadíssim
1: igualment,
3: de poder parlar amb tu.
1: Igualment. Què tal? Tu també fa un parell de setmanes ben bones que voltes per aquí. Què et sembla, Ràdio Sabadell?
3: Doncs de moment molt bé. La veritat és que tant l'Anna com jo estem molt contents d'estar aquí, la gent ens tracta superbé. Encara ens estem adaptant a algunes coses, al ritme, sobretot a conèixer la ciutat. Jo ja he tingut algun percal amb el tema dels busos i algun lío de m'equivoco aquest carrer i l'altre, però molt satisfets.
1: Explica-li l'última aventura, Pol, que ens l'has explicat avui a dinar i hem rigut molt, així que vinga, va, la Carme també ho ha de saber i tota la comunitat del Connectats, eh?
0: Vinga, som-hi.
3: Bé, l'última aventura va ser ahir per la tarda, que em va tocar anar a cobrir la cloenda del Corro contra el Càncer a la Sala Maloa. La Sala Maloa, per qui no coneixi on està situada, està a la zona hermètica de Sabadell, que és la zona on hi ha totes les discoteques i sales, i a l'anar tot perfecte, jo controlava el bus, tot bé, vaig mirar on era, l'agafava aquí al costat de la ràdio, tot perfecte. Bueno, amb una mica de retard, però bé, sense cap incidència. A l'acabar l'acte, què passa? Que les prises són males consejeres. Jo vaig sortir corrents amb els meus bàrtolos, agafo la gravadora, això, l'altre, consulto l'horari del bus al Maps i em diu, mira, passa un L11 a pocs metres d'aquí en pocs minuts. Corrents cap allà, faig l'esprint de la vida i veig que ve un bus a la parada on m'havia indicat. I entre que m'estava donant el sol i tot i vaig veure un 11 per allà, dic, pues l'agafo sense cap problema. Què va passar? Que no vaig agafar l'L11, sinó que vaig agafar el 11S o S11, ja ni ho sé. Em va ballar una lletra, i aquesta lletra que va ballar va ser fatal, perquè vaig acabar, ja em perdonareu, no sé a quin poble del Vallès me'ls he d'acabar d'aprendre tots, i el pas que vaig me'ls aprendré tots. I bé, va començar a tirar el bus, jo vaig intentar picar per ràpidament baixar-me a la primera parada que pogués, però va començar a tirar, va marxar de Sabadell, jo no sé on vaig acabar. Total, em vaig trobar en no sé quin poble era, en una rotonda, que no hi havia vida humana per allà, ni busos, ni res per tornar.
1: Jo crec que era Sant Quirze.
3: Potser era Sant Quirze, no ho sé, però estava molt lluny. Jo vaig començar a veure que el bus tirava i dic, mare de Déu, no sé ni on acabarem. I bé, vaig haver d'agafar doncs una marca de, anem a dir, per no dir el nom.
0: Sí,
3: bueno,
0: ja.
3: Vaig haver d'agafar un altre vehicle per tornar a la ràdio, que no fos el bus. I res, l'aventura del novato, esperem ja aprendre d'això.
1: Has vist que ens ho passem, doncs?
0: Sí.
1: Així estem, perquè no és la primera aventura que et marques, Pol?
3: No, és que això és el més greu de tot, que ja en porto dues. No sé si hi haurà una tercera, imagino que sí. No hi ha dos, sin tres, que diuen, o sigui...
1: Doncs ja t'ho anirem explicant, però aquestes són les dues noves incorporacions al Departament d'Informatius.
0: Que bé.
1: Però, evidentment, com ja sabeu, a la redacció també tenim el Departament d'Esports, que està molt emocionat en els últims dies perquè...
0: Ah, sí?
1: Estan a punt de viure un moment històric. Jo crec que qui està més nerviós és el Pau Vitorí. Pau Vitorí, què? Com van els ànims?
4: Sí, nerviós. Nerviosa.
1: Oh.
4: És la paraula. És la paraula. De fet, tenim tants nervis que Sergi Parc no ha volgut ni parlar.
1: No pot parlar. Bueno, també està molt enfeinat, perquè ara mateix esteu traient fum amb tot el tema que teniu, perquè evidentment ara la gran novetat és el Sabadell, que està preparant-se per jugar el partit d'anada a les finals del play-off.
4: Sí, la final del play-off, descens a segona divisió, que és demà dissabte a les 9, i estem acabant d'última tot, perquè demà farem una prèvia més llarga de l'habitual, a 7:45, ens hi posarem al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, i res, estem acabant aquí de fer la prèvia també per la web de la ràdio, hem de preparar el tribunal preferent del dilluns, moltes coses sobre la taula ara mateix.
1: Molta feina. El Pau és qui dirigeix el programa Sabadell en Joc, que és aquestes retransmissions de futbol dels partits del Sabadell, però també del tribunal preferent el dilluns al vespre. Per tant, se t'acumula molta feina i la pots enfocar amb molta alegria o amb molta frustració, eh?
4: És que no hi ha terme mig. I a més, si t'hi pares a pensar... Hombre, Meritxell Lambrinc acaba d'entrar. Aquesta també té una entrevista, eh? Ara...
1: Ui, també la coneixen.
4: Home. Però és que d'aquí una setmana clavada, divendres de la setmana que ve, es juga la tornada. Per tant, d'aquí a una setmana sabrem si el Sabadell ha pujat o el Sabadell continuarà un any més a Primera Federació.
0: Estarem pendents.
4: No hi ha terme mig. Uh-huh. O és alegria o és decepció.
1: Veurem. Ho seguirem, com sempre, aquí a Ràdio Sabadell i també al Connectats us ho anirem explicant. La Meritxell acaba d'arribar fa no res del camp. Tu ja estaves al camp, eh? Preparant cosetes?
5: Sí, els jugadors han marxat bastant tard, la veritat, i m'he hagut de quedar fent vídeos perquè pugueu veure-ho a les xarxes. I han tirat fum blau, tenia por d'atacar-me, però al final no m'ha caigut res sobre, per sort.
1: A sobre vas molt clareta avui, Meritxell?
5: Sí, la veritat és que anava molt mudada i tenia por d'atacar-me perquè pues, és roba bonica i no volia que s'embrotés, però bueno, i després el bus ha trigat a venir i bueno, encara no heu dinat tots i hauré de dinar sola i això em posa una mica trista, però no passa res.
1: Que si ve que pots berenar, si vols t'acompanyo a berenar, jo.
5: Bueno, no, de moment em vull menjar la pasta amb tomàquet, que em ve molt de gust, la veritat. I ja està. No sé si vols alguna coseta més.
1: No, vés a dinar, va. Vés a dinar, que és molt tard. Doncs ja ho veus, Carme, aquí estem a Ràdio Sabadell un divendres a la tarda amb totes aquestes novetats.
0: I tant, que bé. Doncs molt contenta de rebre aquestes bones notícies i de retrobar antics companys com l'Anna Clarà. Fins aquí aquest viatge al centre de Ràdio Sabadell.
6: Cada tarda de 4 a 6...
7: Connectats.
6: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Arriba el moment a aquesta hora de la tarda de la gran pantalla. Repassem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tornem amb el cinema aquí a la Connectats, com sempre, amb aquesta companyia, aquesta informació que ens aporta el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil conegut i reconegut Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs, com sempre, parlarem de 5 pel·lícules destacades de moltes, no, Jordi? Aquesta setmana n'hi ha moltes de...
1: N'hi havia 16 en total.
0: Doncs imagina't. I parlarem després de, bueno, del retorn del senyor... El senyor Spielberg, eh?
1: 4 anys després.
0: Steven Spielberg torna, després dels Fabelman, doncs torna a escena. Començarem, precisament, parlant d'aquesta pel·lícula que tothom espera amb candeletes, El dia de la revelació, en aquesta pel·lícula de ciència-ficció, d'extraterrestres, etc., dels Estats Units.
1: Estem parlant probablement, indiscutiblement, de la millor pel·lícula de la setmana, de la més esperada, també de la més esperada d'aquest mes, El dia de la revelació.
0: De l'any, quasi.
1: De l'any, una de les més esperades de l'any, sí. Spielberg no és un senyor que es prodigui en els darrers anys i que produeix i fa tota mena d'històries, però en la direcció feia 4 anys des de Los Fabelman que no el vèiem, i ara ens arriba aquesta història sobre extraterrestres, que és un tema que ja ha tractat abastament la seva filmografia, Encuentros en la tercera fase, ET, etc. I ara ens Disclosure Day ens parla d'un agent que descobreixen que no estan sols a l'univers i finalment algú els hi ha obert els ulls, els ensenya què passa i necessiten respostes.
0: Però això ja passava a Star Wars, no? Ja ho sabíeu, no?
1: Sí, però primer... Home, clar, però Star Wars era ficció. Home, sí, això en teoria es fa passar per real, no? Primer s'espanten i llavors doncs veuen com la veritat, diu, serà revelada a 7.000 milions de persones. És una pel·li de la qual no s'han explicat masses coses, sí que hi ha diversos tràilers. La protagonitzen Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, F. Henson i Colman Domingo, entre d'altres. Ja et dic, els que han vist la pel·lícula, alguns crítics parlen de que és una de les pel·lis de Spielberg que es permet disfrutar més, que això, són 145 minuts, per tant, 2 hores i mitja, gairebé, t'has d'entregar la pantalla blanca i esperar que aquest geni del cinema et vagi explicant la història. Aviam què tal.
0: Molt bé, doncs escoltem una mica d'aquest del dia de la revelació.
2: Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
3: No tienes por qué. Tienes a alguien más.
2: Daniel Kellner.
4: ¿Quién es?
2: No vuelvas a la casa. Te han encontrado. No sé quién eres, pero te van a matar.
3: La humanidad no podría aceptar lo que sabemos. Tenemos que detenerlo como sea.
4: ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
0: Doncs aquest dia, el dia de la revelació, després farem recordarem una mica la història d'aquest senyor Steven Alan Spielberg, considerat doncs un dels directors potser que va donar com un canvi, no?, d'aquest nou cinema des que va fer El Diablo sobre ruedas. No només és director, sinó que també ha fet altres cosetes.
1: Menys actuar, ha fet de tot.
0: Exacte. Ens anem a Nova Zelanda amb un drama d'aquests biogràfics que es diu Joica.
1: Sí, és la història real d'una ballarina que es deia Joy Womack, que va ser la primera nord-americana que va aconseguir graduar-se a la prestigiosa Acadèmia de Ballet Bolshoi de Moscou. Com sabeu, és l'escola més competitiva i exigent del món, encara existeix. Doncs la nostra protagonista, incentivada per la passió del seu primer amor i pel magnetisme de Volkova, la seva tutora al Bolshoi, posarà a prova els límits de la seva dedicació, de la determinació, del sacrifici i del virtuosisme. És una mica allò de fama, eh? La fama cuesta i aquí és donde vais a empezar a pagar. S'entregarà absolutament, però veurem quin preu ha de pagar per arribar a l'èxit a ser una de les millors ballarines del món. Com dèiem, és una pel·li biogràfica que va passar de veritat i que està protagonitzada per dues actrius que estan estupendes, sembla ser. La que interpreta la ballarina és Tala Ryder i la que interpreta la seva tutora, la seva professora, és Diane Kruger. És una pel·li dirigida per James Napier Robertson, que ens arriba d'una cinematografia poc habitual, com és la neozelandesa.
0: Molt bé, doncs, escolta, marxem de Nova Zelanda, venim cap aquí, i ara que hi ha aquesta, bueno, que fa uns anys que hi ha l'auge del futbol femení, apareix aquesta pel·lícula, Pioneres solo querían jugar.
1: I que aprofitem per dir que ahir va començar el Mundial de Futbol, per tant, si a banda de veure els partits voleu masculí, saber més coses, no, i en aquest cas...
0: Futbol de la categoria masculí.
1: Masculí, correcte. Aquesta pel·li està dirigida per Marta Díaz de Lope Díaz, un nom compost, que signa el guió juntament amb Cebina Guerra i ens parla de la història del futbol espanyol als anys 70 el futbol era masculí i no hi havia futbol femení, encara sota el franquisme hi ha una sèrie de noies molt joves.
0: Deixa'm fer-te la correcció, sempre futbol femení no existeix, és futbol és a dir, doncs, la primera divisió femenina de futbol.
1: No hi havia futbol de categoria femenina. No sé si seria una categoria, ben
0: bé. No, una categoria no, sinó hi ha futbol, o sigui, no hi hauria...
1: Futbol jugat per dones.
0: Exacte.
1: Sí, vale.
0: Jo crec que hauria d'anar per aquí, perquè, clar, futbol femení, què vol dir? Que n'hi ha un masculí i un femení, no?
1: No recordarem el que va dir Javi Clemente, no?
0: No, no recordem, però és que a mi em fa molta gràcia. Futbol femení, no? I és futbol, i primera divisió femenina...
1: Sí, home, però per entendre'ns...
0: És el mateix esport, les normes són les mateixes.
1: Això sí.
0: Bé, és igual, és la meva lluita.
1: Futbol jugat per dones, doncs això. Una sèrie de noies molt joves que volen jugar a futbol en un país, en un estat, Espanya, que no contempla que elles tinguin un lloc en aquest esport.
0: Bueno, més que bé contemplava que estiguin a casa,
1: exacte,
0: fregant i cuinant.
1: Però sí que podien participar en altres esports, però en aquest, el futbol encara no. Pel camí, aquestes noies trobaran un aliat inesperat, un promotor esportiu, un senyor visionari, i junts i contra tot pronòstic disposaran a desafiar el sistema i posaran la primera pedra d'una lluita que molts anys després ha canviat per sempre la història del futbol jugat per dones a Espanya. Està protagonitzada, deixa'm dir, per Sofía de Iznájar, Bruna Lucadamo, Aixa Villagrán, Daniel Ibáñez i José Troncoso. És una coproducció entre Espanya i Portugal.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Pioneras.
5: La femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
6: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
5: ¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
7: ¡Nati!
5: Ser esposa y madre.
7: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
5: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
0: Doncs aquesta imatge que heu escoltat, doncs és això, la mujer en la casa i con la pata quebrada...
1: El ángel del hogar,
0: la sartén en la cocina estén, etcètera, aquestes coses que es deien.
1: No, tu ets més gran, jo no ho he sentit tant.
0: Jo les he sentit, de gent que... Bueno, i allò del reposo del guerrero, no? Anuncis de cunyac, que arribava l'home a casa, es posava les pantufles i la bata, i la dona anava allà i li servia un

0: complicat del que havia previst, i ella té por constantment de no, de no ser bona mare, és a dir, de no ser suficientment bona pel seu fill. Quan, de sobte, aquí dona un gir la pel·li, es revela la identitat del donant, ella decideix buscar-lo amb el pretext de fer-li una entrevista, i tant a ell com a la seva empresa tecnològica, i a partir d'aquí doncs començarà un trasbals de la seva vida i les seves emocions. És una pel·li dirigida per Jannik Askewold i protagonitzada per actors noruecs, que aquí en sonen més aviat poc, Lisa Loven-Kongsel i Herbert Nordrum. La pel·li es va veure al festival del BCN Film Fest de Barcelona d'aquest any, i l'actriu, la Lisa Loven-Kongsel, va ser guardonada amb el Premi a millor actriu. També va passar la pel·li per Locarno.
1: Molt bé, doncs aquesta pel·lícula noruega ens dona pas a l'última que comenta el Jordi, que és un drama fet aquí, que es diu Ivan i Ant, no?
0: Aquell símbol, sí, el símbol nòrdic.
1: De Ivan and Hadoum.
0: Sí, és, aquesta sí que tracta de la transexualitat. És la...
1: Ai, perdó, doncs m'havia...
0: Sí, era aquesta. És una pel·li dirigida per Ian de la Rosa i que està protagonitzada per Herminia Lo, Silver, Úrsula Díaz Manzano i Esperanza Guardado. És la història de dos nois que s'enamoren. L'Ivan s'enamora de Hadoum, que és una nova companya que arriba a l'hivernacle d'Almeria on treballa, i a partir d'aquí doncs el seu anhelat ascens laboral interferirà en la seva relació de parella, i la noia, el personatge que interpreta Herminia Lo, haurà de decidir quina mena de persona vol ser. És una pel·li que va passar pel Festival de Berlín d'aquest any, la seva premiere va ser allà, es va veure dins de la secció Panorama. Ha tingut força bones crítiques.
1: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Ivan and Hadoum.
2: Mira, esos invernaderos de allí serán de mi familia. Tuve mucha suerte, ¿eh? Porque soy quien soy gracias a él.
3: ¿Y quién eres?
2: ¡El hombre de la casa!
4: ¿Tú crees que te van a hacer jefe de almacén si vas con ella? Que está con las locas esas de las sindicalistas. Te ha salido barba y te ha puesto gilipollas.
5: No necesitas a nadie.
6: Es la primera tía que no le da vergüenza que le vean conmigo.
7: Iván, coño, que es por ti, que te tienes para ti.
1: Doncs aquest Ivan and Hadoum, que tanca aquestes cinc pel·lícules destacades de la setmana. Anem una mica tard, anem per feina. La resta són Un talento único, que s'estrenen, eh? Un talento único, un thriller fet a Canadà, Todos los colores, una comèdia feta a Espanya, Eleonora Duse, La divina, un drama fet a Itàlia, El guardián de l'árbol de l'Alcanfor, una animació feta a Japó, Este oeste, una comèdia feta a Alemanya, com també la de cinema fantàstic que es diu El colegio de los animales mágicos 4, imagina't les tres anteriors, Los Pérez Osos, una animació feta a Austràlia, Un hombre de verdad, un drama fet a Espanya, The Furious, una d'acció de Hong Kong, La memòria de les mariposes, un drama fet a Espanya, Una pistola, una bala i un oso panda, una comèdia feta a Espanya, i un thriller fet també aquí, que es diu Dria and Cole, en Chloe.
0: Teniu per triar i remenar.
1: Sí, imagina't, però bueno, no, jo, a part del dia de la revelació i pioneres pel que significa, doncs la resta no m'atrauen gens. Va, parlem d'aquest senyor, com dèiem, Steven Alan Spielberg, que va néixer a Cincinnati, Ohio, el 18 de desembre de 1946, que s'ha de reconèixer, guionista, director, productor, que hi ha un abans i un després de Hollywood gràcies a les seves aportacions, no?
0: Sí, sí, està a punt de fer 79 anys i, com dèiem, fa 4 anys que no rodava després de Los Fabelman i ara ha tornat. Podríem dividir la seva filmografia en 4 grans grups, per bé que els temes són una mica transversals i van amunt i avall. Primer seria el naixement del blockbuster modern. En aquesta època, és la dècada dels 70, tenim El diable sobre ruedes, Duel, aquesta obra minimalista sobre la persecució a la carretera.
1: És la que li diríem el dona a conèixer.
0: Sí, és, de fet, això és, no és una pel·li, és una pel·lícula que es va veure per televisió i era un projecte de la universitat. Exacte. És a dir, és com aquí els alumnes de l'ESCAC, no? Quan acaben fan un projecte, doncs seria aquest, i no es va estrenar comercialment després. Dins d'aquesta temàtica del naixement del blockbuster, com tu bé deies, que és el que va revolucionar una mica el cinema com a espectacle en aquesta època, als anys 70, tenim Tiburón, sens dubte una de les seves pel·lis icòniques de l'any 76, i Encuentros en la tercera fase.
1: Aquestes dues potser de les més impactants.
0: Sí, sí, sí, sens dubte. I també Encuentros en la tercera fase del 77, que és una pel·li que se'n parla poc habitualment, però bé, és una pel·li interessant sobre el món alienígena.
1: Molt interessant.
0: Després anem als anys 80. Els anys 80 la qualifiquen com l'era de la imaginació i l'aventura, que hi ha pel·lis més per tots els públics, per exemple, En busca de l'arca perdida, el 81, on ressuscita el cinema clàssic d'aventures dels anys 30.
1: Molt bona pel·lícula.
0: Molt bona pel·lícula, que ha tingut les seves seqüeles. E.T. l'extraterrestre, per mi la seva millor pel·lícula, l'any 1982.
1: Sí?
0: Sí, sí, per mi sí, jo em mullo.
1: Jo per mi és Tiburón.
0: L'altre dia me la vaig posar per veure un trosset, allò, i vaig a veure m'interessava veure el començament i me la vaig empassar
1: sense. Jo em quedaria amb Tiburón.
0: I després Indiana Jones.

0: i l'última cruzada l'any 89. A la tercera etapa, que és la d'una certa maduresa històrica i una revolució digital, són els anys 90, destaca Jurassic Park, l'any 93, que explica d'una manera amb animatrònics i tal la història dels... Sí, però és una pel·li rellevant a la història del cinema. I una de les seves millors pel·lícules, el 93 també, La Lista de Schindler.
1: La segona, per mi, millor.
0: Sí, jo t'estic d'acord. La seva consagració acadèmica, filmada amb aquell estil documental en blanc i negre, més de 3 hores, per parlant de l'Holocaust, que ell com a jueu és un dels temes que més li van afectar i volia parlar-ne. I seguint amb el tema bel·licista, l'any 98, Salvar el soldado Ryan, la seqüència inicial del desembarcament a Normandia és una obra mestra, va redefinir el cinema bèl·lic i la pel·li és francament bona. Acabem amb els anys 2000, on ja té un... el seu cinema agafa una visió més futurista, és una etapa de maduresa política. Aquí tenim AI, un tema del qual es parla molt ara, ell en va parlar fa 25 anys, Intel·ligència Artificial, heredada de Stanley Kubrick, que no la va arribar a rodar, Minority Report, un thriller de ciència-ficció, Cyberpunk, que també tracta el tema de la intel·ligència artificial d'alguna manera, Atrápame si puedes,
1: també una... la tercera.
0: Sí, una bona pel·lícula.
1: Que no és una gran pel·lícula, però m'encanta.
0: És una pel·li lleugera del 2002, és una comèdia dramàtica, recordem amb aquell estafador, protagonitzat per Leo DiCaprio i també Tom Hanks.
1: Molts, eh?
0: Sí, però aquest era especialment. També Múnich.
1: Acabant.
0: Acabem. Tema polític, l'any 2005 va fer aquest thriller sobre els aconteixements del joc Olímpics del 1972, també. I, per últim, doncs, la seva obra més personal, semi-autobiogràfica o gairebé del tot, que parla de la seva infantesa, de com roda les seves pel·lícules i tal, Los Fabelman, el 22. N'ha fet 35. L'última s'estrena avui.
1: Doncs la banda sonora de Los Fabelman serà la que tancarà avui aquest programa del cinema del Connectats. I saps qui la va fer?
0: Sí, home, el seu amic i col·laborador habitual, John Williams.
1: John Williams. Us deixem amb aquesta banda sonora original de Los Fabelman. Se'ns ha acabat el temps, ens agradaria seguir parlant de Steven Spielberg. Vosaltres haureu fet la vostra llista. Jordi, gràcies per tot. Ens escoltem
0: a tu, ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé, bon cinema.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'Anda de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...
8: It's Friday then.

0: Efectivament, divendres, últim dia de la setmana per al Connectats, i anem a repassar l'agenda del programa. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa, dissabte, a partir de 9:45, i sota la direcció d'Enric Alegre, concert de la Freddy's Hard Bop Project a la Nova Jascava. I diumenge, a les 5:00 PM, Txema Muñoz interpretarà Gota, un espectacle de clown, màgia i fantasia, a la plaça Dido.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Juli Ramon.
2: Cap de setmana carregat de propostes i molt variades, per tant, hi ha activitats per a tots els gustos i edats. Mentre que aquesta tarda comença la 5a edició de la Fira Sakura Matsuri, un festival de la cultura japonesa al centre de Sabadell, tant a la plaça del Gas com als jardinets de l'Espai Cultura, a l'Eix Macià hi haurà la tradicional festa gallega del Centro Galego Nos durant tot el cap de setmana, sobretot amb productes gastronòmics tradicionals. Mentrestant, al barri de Can Puigxaner hi haurà una romeria, la de la Virgen de Gràcia, la més important de la zona sud de Sabadell, mentre que al nord, a Can Oriac, hi haurà la festa major del barri.
0: Gràcies, Júlia. Badalona, Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, nou, Carme. Demà dissabte a les 11 del matí comença el Festival Reafina amb un taller de creació musical i improvisació a càrrec de Maria Pasqual. A la tarda a les 7, concert del quartet de corda de Bràquio Quartet al Badiu de l'Hostal Solimar. I de cara a diumenge destaquem el partit de la Penya al Pavelló Olímpic, on disputarà el tercer enfrontament de les semifinals del play-off de l'ACB. Recordem que el segon partit de l'eliminatòria és aquest vespre a València a partir de les 8.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, quines propostes hi trobarem? Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Associació Espigoladors s'organitza demà al matí una nova espigolada popular al Parc Agrari del Baix Llobregat. Les persones que hi assisteixin recuperaran aliments descartats del circuit comercial que s'entregaran a entitats socials de la zona. Una jornada amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre l'impacte de les pèrdues alimentàries. També demà a partir de les 7 de la tarda el Gospel Prat i el Cor de Sant Manat oferiran un concert gratuït al Cèntric Espai Cultural. Cada coral, amb el seu estil, farà una mostra del seu repertori amb aquesta proposta que ja té les entrades exaurides.
0: Gràcies, Rocío. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu música, participar del festival Sant Cugat Black, que ja porta alguns dies en marxa i que es prolongarà durant tot aquest cap de setmana. A partir de les 8, inauguració del nou escenari de nit de música Freedom Town. A partir de les 9, en aquest mateix escenari, concert de Tina Masawi, de Zimbabwe. I a 10:45 de la nit, Estranyo Ways Orchestra. Tot això al Parc de Can Vernet, i entrada gratuïta. Demà dissabte, a les 10 del matí, jornada de portes obertes a l'Arxiu Nacional de Catalunya, amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. Cal inscripció prèvia, ho podeu fer a anc.cultura@gencat.cat. I també demà a 6:15 de la tarda comença una nova edició de la Nit en Blanc, 13a, organitzada per Sant Cugat Comerç als diferents espais de la ciutat amb actuacions musicals, degustacions i portes obertes al comerç. És tot el que us havíem d'oferir en aquesta edició de divendres del Connectats. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Tanquem la paradeta, però tornem dilluns, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau a tots.

0: 5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
7: Ràdio Sabadell, 94.6.
6: Terrassa.
7: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
6: Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
6: El Prat.
7: El Prat Ràdio, 91.6.
6: Castellà.
7: Ràdio Castellà, 90.1.
6: I Badalona.
7: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
6: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de Perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
1: És una mica un cop de realitat, no podríem dir. Suposo que la iniciativa està en certa part relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
2: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
1: En altres paraules, estudiar temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
2: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
1: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
2: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
1: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
2: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant, sobretot, a l'octubre. I l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin, amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs perquè el deixin.
1: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
2: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
1: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas, i Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser una atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit de Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia com el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
1: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.
4: Lo tomé entre mis garras y lo dejé morir. Y cuando lo hizo aún yo vi aquí.

0: extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre. És un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana. És capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment. I el llibre Rostres de perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs, donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
0: Que se hace para amar lo que...
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo soc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu, pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, pues, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquests dos... aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia sí. Juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
4: Crec que és molt difícil, és molt difícil. O sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu butxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del butxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels butxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se, o és realment així?
4: Hi ha de tot. Vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquestes, aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del butxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys, menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia... afortunadament no ens hem fet perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
4: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més... potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar, al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i, tot i així, dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
4: Jo crec que és... jo almenys és de les moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, pues, realment una vegada es pensa: bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo, francament, en la meva limitesa, vull dir, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar. Però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Wicks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys doncs, va matar-ne un altre, no? Mm. I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Doncs aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
4: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí. per perdonar. Crec que també totes aquestes històries van anar ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el pròtllat?
3: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
6: Hola, pues sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
6: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers i també les coses més mundanes, no podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
6: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no?, i de veure pel·lícules amb VHS inclús, no?, i de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no?, de generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no?, que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14-15 anys i uns 29-30, més o menys, serien els que estan en això, no?, entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és una generació, doncs, Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no?, que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho han deixat enrere.
6: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no?, i hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no?, de que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que això, no? Els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes, moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de repent les discogràfiques han tornat a reeditar discos i les i els CDs, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que com que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I, pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, val? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A vegades a tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per les algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda, tots els cinèfils segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenit, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent pues, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota el fet que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat sent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creus, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
6: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i potser ara hi ha un repunt més alt perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte. Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi, doncs, tindrà uns criteris que et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran, doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia, doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo sigui així. Judit Vives, moltíssimes gràcies. Ens el trobem ben aviat.
6: Gràcies a vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre allà, entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de ACAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que, on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària. Cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això una mica. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament a això que comentava ara. Si ens podia explicar per què aquesta pregària és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats. Pels torturadors és que deixin, que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
0: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
1: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants, i últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
0: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
1: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé perquè s'ha eliminat i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una

0: procedir.
1: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
0: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu. I bé, als Estats Units la cosa també va positiva en el sentit de que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, el Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensa.
1: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de l'ACAT durant tot l'any? Perquè ens estem centrant, o ens hem començat a centrar en el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
0: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent ho pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquell trimestre, etcètera, etcètera. És un butlletí de drets humans, eh? Que això també, aquests butlletins, estan publicats a la nostra web, del qual us he donat la referència fa un moment.
1: Exacte, recordem, acat.pangea.org, allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
0: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres segons el que desitgi i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de l'ACAT, des de la Junta de l'ACAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, al president del país o al ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també a l'ambaixador a Madrid d'aquest país. I li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant, tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etcètera, no? El nom està en negreta i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem una, dues o tres vegades, cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
1: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Anem parlant amb un dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
0: Moltes, moltes gràcies a tu.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitzar

0: analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
0: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
1: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he convidat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissària Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
0: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no? Sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
1: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
0: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi, si no ens donen una mica la mà.
1: Sí, que és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
0: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
1: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no?, i és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest viatge burgès, blanc i masculí, no? Això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
0: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
1: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no? Aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no? I unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
0: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
1: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental, el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres, l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no? Aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi han passats, hi han formes, hi han cultures, hi han territoris, hi han cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
0: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
1: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em aniràs dient a veure com veieu l'exposició.
0: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada,
1: I
0: Júlia,
1: tant, i
0: fins
1: tant.
0: aviat.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Només he conegut un traïdor consumat i autèntic. Així definia Napoleó a Josep Fuxé, el protagonista d'una de les biografies més brillants que va escriure Stefan Zweig, Fuxé, retrat d'un home polític. Nascut el 1759, Fuxé va començar la seva trajectòria al seminari, però aviat es va deixar endur per l'entusiasme revolucionari de 1789. Al llarg de 15 anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en totes les etapes d'aquest període convuls: el directori, el consolat, l'imperi napoleònic i la restauració monàrquica de Lluís XVIII. Amb un estil viu i captivador, Suait ofereix un retrat psicològic meticulós i al mateix temps un reportatge apassionat de les sacsejades polítiques i socials de la Revolució Francesa. L'autor defuig l'èpica i mostra, en canvi, el vessant més sagnant i menys heroic dels fets. El Fuxé que descriu Suait és un home fred i calculador, un intrigant nat, traïdor per instint i absolutament amoral. un ésser avesat a moure tots els fils des de l'ombra, sense assumir mai responsabilitats directes, però exercint sempre una influència decisiva. Va ser clau en l'ascens de Napoleó. L'ajudà el 18 de Brumari i fou recompensat amb el Ministeri de Policia, un càrrec que exercí amb una eficàcia implacable, i instaurà un sistema de vigilància que esdevindria model de molts règims posteriors, basat en prefectures, comissaries i una extensa xarxa de confidents.
3: Bona tarda, són les 7.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
5: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
3: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
5: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
3: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
5: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
3: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
5: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
7: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
5: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
8: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
3: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
9: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou el primer partit de la final a la pista del Liceo, a la Corunya. En waterpolo, Mataró i Sant Andreu comencen tot just ara a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6a Joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de la CB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet, el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets, i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. Atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí, o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27-31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogó, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Lali, doncs la situació viària avui és complicada. S'espera una sortida de 600.000 vehicles entre avui i demà, i a més se celebra la Fórmula 1. Això en aquests moments està provocant molts problemes a la P7, l'eix principal, i si fem una relació de retencions el més ràpid possible, hem de dir, per exemple, que hi ha aturades entre Granollers i Santa Perpètua, 9 quilòmetres, cap a Girona, entre Cerdanyola i Santa Perpètua, també a Barberà, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, cap a Tarragona, i aturades a Gelida. Les rondes presenten molta mobilitat, també, i també el que són les vies d'accés i sortida del circuit, com també vies com la C32 o la C33. Per tant, sobretot i molt important, si heu de sortir aquests dies, preveieu el viatge, principalment si us dirigiu al circuit transport públic, i si no, informeu-vos, com per exemple amb els companys de Ràdio 4. Que tingueu bon cap de setmana.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital de les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Poló.
5: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana, i a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: I no deixem l'àmbit educatiu. Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
7: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
8: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament l'abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
9: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
7: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta dels líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
0: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i delicte fiscal per les joies confiscades.
4: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
4: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
10: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
4: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
0: Una petició que els experts també consideren imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
4: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat a la xarxa el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells.
4: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en el productor més important de marihuana a tot Europa.
0: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
4: La defensa havia demanat, en un recurs davant l'Audiència de Barcelona, el retorn del milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
4: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El papa és ja camí de Roma, finalment amb el Falcon de la Casa Reial, després que l'Airbus d'Iberia, amb què havia de viatjar, ha patit una incidència tècnica. L'aparell havia de sortir a 3:15 de la tarda, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre aparell. Tot i això, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el Papa Lleu XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
4: Lleu XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: Mont Carvajal.
12: El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
13: La política migratòria del govern d'Espanya se sostiene sobre tres principis inseparables: humanitat, regularitat i convivència.
12: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
14: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
12: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Doncs tot plegat en el dia que ha entrat en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
4: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
15: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
4: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
16: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
4: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: Més coses. Salvador Illa posarà en marxa en les pròximes setmanes un equip de treball per 5 infraestructures ferroviàries clau, en concret l'R1, el desdoblament de l'R3, el túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
4: En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'R1 perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran el desdoblament de l'R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
0: Per fer tot això, Illa confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per Catalunya en un context global incert. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
17: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa ha assenyalat quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
18: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea, per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere d'aquesta decisió, tenim presents els nostres valors, hi han quatre requisits. No puc fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
17: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
19: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
20: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
19: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: I encara a la capital catalana, els quatre aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% d'avals necessaris.
4: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
0: En cultura, el Teatre Lliure celebra els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portacelli o Lluís Omar. David Navarro.
21: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un Teatre Lliure, al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
22: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
21: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans a Lliure de Gràcia.
0: I en marxa des d'aquesta tarda el Cabró Rock, que engega la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà o The Tallets són només alguns dels noms destacats.
4: Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. A més, moltes de les actuacions tindran un caràcter únic, com l'últim concert d'Oques Grasses a Osona, abans del seu comiat definitiu. De moment, aquest vespre obren oficialment el festival The Tallets i més tard els Amics de les Arts. A aquesta hora, però, qui està a punt de començar el seu concert és la cantautora Maria Jaume.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la final al millor de 5 a la pista del Liceu, a La Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit, i ara somia amb guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Burón.
3: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
2: I encara en hoquei patins, el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'hoquei lliga femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la seva història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputa demà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals a Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història, tot just 12 anys després de conquerir el primer títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: En canvi, a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant la final de consolació, per tant, el partit pel bronze europeu. Ara mateix, Mataró 4, Sant Andreu 5. En bàsquet, la sisa joventut juga a les 8, el segon partit de les semifinals de l'ACB, a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota per només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
5: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon, i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
2: I el Barça està només una victòria de classificar-se per a la final de la CB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. La sèrie continua demà ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
6: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història.
2: També demà el Barça d'handbol juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions, que un any més es disputa a Colònia. El rival, per ser a la gran final, serà l'Alborg danès. En futbol, a la segona divisió, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
8: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
8: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ets triomfi petita, de poc més de 10 mesos.
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
1: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
3: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
4: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida poden ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
3: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
1: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
3: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
1: L'índex de preus del consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
3: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
5: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
6: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
1: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
7: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou al primer partit de la final, a la pista del Liceo, a la Corunya. En waterpolo tenim en joc a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. A punt d'arribar al descans, Mataró 4, Sant Andreu 6. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6a Joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara i, de fet, el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. Atenció perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27 a 31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogor, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació continua complicada a la peça, tot i que van minvant alguns punts i se n'afegeixen de nou. És el cas de la AP7 a la zona de Freginals. S'ha produït un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Castelló i 5 quilòmetres de circulació lenta. Encara segueixen les aturades en sentit Girona entre Santa Perpètua i Granollers i també en sentit Tarragona a Santa Perpètua entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes i a Gèlida. Les rondes també encara molta mobilitat i els accessos a Barcelona cada cop són una mica menys saturats, però hem de parlar de C33 i C58, per exemple, amb problemes per arribar al 2 de la Trinitat i també la zona de la C35 a Granollers. Una vegada més, demanar-vos a que circuleu amb prudència i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
3: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
1: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Poló.
11: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
4: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
11: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
1: No deixem l'àmbit educatiu, crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
12: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria de la CGT.
13: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
14: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
12: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
3: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
1: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i delicte fiscal per les joies confiscades.
3: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
1: L'alcalde de Barcelona celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
15: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
1: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
3: La defensa havia demanat en un recurs davant l'Audiència de Barcelona el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell, que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
1: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos a l'empresa que va organitzar l'excursió.
1: I a Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. El cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
16: La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí i, segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, al lloc dels fets, hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El papa ja és camí de Roma amb el Falcon de la Casa Reial després que l'Airbus d'Iberia amb què havia de viatjar ha patit una incidència tècnica.
3: La parella havia de sortir a 3:45 de la tarda, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre parell.
1: Abans, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el papa Lleó XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
3: Lleó XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions a l'atenció de refugiats.
1: Mont Carvajal.
17: El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
18: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
17: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
19: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres,

0: I aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
1: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
0: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
2: En clau econòmica, l'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
3: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
0: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
2: I la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya. Ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir, de retruc, diuen, incrementar els salaris. Carina Bellbé.
4: Notícies
5: segons
4: en xarxa.
5: Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
6: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant en la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
5: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
2: I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
7: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
8: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
7: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben

0: de Ràdio Solsona i Premià Mèdia.
1: A Solsona, els Consells d'Infants i Adolescents impulsen conjuntament una xarxa d'establiments i espais públics on acudir en casos d'urgència. La iniciativa porta per títol Aquí pots, i en formen part 43 punts per poder acudir si necessiten tenir accés a un telèfon o al lavabo de forma puntual, tant petits com grans. Els llocs adherits s'identifiquen amb un adhesiu taronja amb el nom de la campanya i la intenció és que la xarxa es vagi ampliant. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer de Solsona una ciutat més amable, segura i acollidora per tothom.
2: L'Institut de Premià de Mar i l'Ajuntament han iniciat una nova col·laboració en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting que ha tingut la Festa Major com a primer projecte. Fa unes setmanes, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat es van reunir amb responsables de les àrees de comunicació i cultura i festes per presentar-los diverses propostes creatives i campanyes promocionals dissenyades específicament per a la celebració. La voluntat, però, és que la col·laboració tingui continuïtat més enllà de la Festa Major. De fet, segons explica el centre, l'Ajuntament ha plantejat la possibilitat que, a partir del curs vinent, l'alumnat pugui participar activament en l'elaboració de propostes de comunicació per a campanyes municipals reals.
0: En cultura, el Teatre Lliure celebrarà els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portaceli o Lluís Omar, David Navarro.
3: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
4: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
3: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed, a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
5: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
6: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou el primer partit de la final, el millor de 5 a la pista del Liceo, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar semifinals al Barça, el vigent campió, i ara assumia amb guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del club de la noia, Manel Burón.
7: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
6: L'Atlètic Barceloneta disputarà demà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història 12 anys després de conquerir el títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
8: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
6: En canvi, en la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant el partit pel bronze europeu. Ara mateix, partit a 4 minuts al final, empatat Mataró 9, Sant Andreu 9. En bàsquet, la sisa joventut juga ara a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota de només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
9: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon mentalitats per donar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
6: I el Barça és a només una victòria de classificar-se per a la final de l'ACB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. Demà, la sèrie, tercer partit, en aquest cas ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
10: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife. I et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que a Tenerife serà una altra història.
6: En handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la Champions masculina a Colònia contra l'Aalborg danès. En futbol, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs per intentar el retorn a la primera divisió. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishur. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. I el Badalona afronta diumenge l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela, un partit que es podrà seguir a les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, també, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
11: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Fa el tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
5: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
6: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
7: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractaments a la gent gran. I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
2: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
3: Joder, qué tropa.
2: L'hora dels joves.
4: Bon dia, bona tarda, bon matí. No pot ser, no pot ser. Pedro està aquí.
5: No, un moment. Història, eh? El Pedro està presentant un programa.
6: Sí, sí, crec que ja feia dues temporades que no passava això.
4: No, ara no et passis. Bueno, avui estem, he vingut perquè tenim un programa molt especial. No només
7: ens podem presentar, primer de tot.
6: Bueno, qui som?
4: Som el Joan, el Genís, el Martí i jo mateix, el Pedro, i a continuació us presentaré una altra persona, perquè avui és un programa molt especial, perquè hem portat un convidat molt especial per nosaltres.
6: Il·lustre.
4: Il·lustre heroi de Catalunya.
6: Exacte.
5: Que va salvar... Va salvar... Gent,
4: és part de l'infància. Va marcar una generació.
5: Va salvar gent de caure al pou, gairebé ja.
4: A veure.
6: Va educar milers de catalans.
5: I tant.
4: Això sí. Es tracta del Joan Valentí, o Nan Valentí. Què tal, Joan, com estàs?
8: Home, impressionat amb aquesta presentació i com heu engegat i més conèixeu-vos i bueno, tot el que esteu fotent, que està molt bé, tios. A més, us ho passeu molt bé. Home, aquí molt hi ha molt bé, bon rotllo, que no és allò en directe, no? Vull dir, quan hi ha els micros, no? Abans sí. Jo també ho he pogut constatar, eh?
4: Gràcies,
8: molt bé,
4: gràcies.
8: Felicitats.
5: Abans de començar el programa, necessitem que et presentis en tres paraules.
8: Nan Valentí Cortés.
5: Perfecte. Sí, ens ha fet la mateixa que el Peyo.
8: És que som molt originals, oi?
6: Sí, molt originals.
8: Bueno, jo he dit Nan, que és com em diuen a casa, perquè sí, els he fet oficialment... Dia. Mira, com que hi ha el Joan, eh? A més, ell veig que porta si no, el control aquí de tot el... doncs Nan hi m'està molt bé.
6: Per si no el coneixeu, i és que, bueno, per si la veu no us sona ja directament, tenim, òbviament... una persona que ha fet un paper durant 15
5: mentit,
6: anys.
8: Un paperot.
5: Ha mentit a la meitat de catalans.
6: Ha mentit a molts nens.
8: Ah, sí?
5: Home, clar.
8: Això? Per què?
5: Perquè al teatre menteixes.
8: Sí, és una ficció, no? Estem fent ficció, sí.
4: És mentit a tot Cristo, eh? A tota la infància catalana.
8: Però ho fèiem amb molta il·lusió, eh? La il·lusió que ens donàveu vosaltres.
6: Tenim el Pau del Super 3. Mare meva.
4: Bueno... Mai vaig pensar que l'hora dels joves podria arribar fins aquí. La veritat és que no...
6: És que no, crec que no saps.
5: És que...
6: Crec que no saps l'important que és això per
5: nosaltres. Setmana passada, Peyu, i aquesta, Pau del Super 3.
6: No, és que estem
4: en ratxa.
6: De fet, un aplaudiment.
4: Bueno, el programa d'avui constarà amb les mateixes parts que absolutament sempre. Primer, el Joan, amb les seves notícies, que avui ens parlarà sobre el conillet dolent, crec.
7: Bueno, i diverses coses.
4: I diverses coses, sí.
7: Hi ha l'antivirus i aquestes coses.
4: Ah, sí. Antivirus. Antivirus.
5: Ah, vale, perfecte.
4: Bueno, després continuarem amb les històries absurdes.
6: El que no vol saber.
4: El que no vol saber, quan no vol saber. La secció que us podeu saltar, absolutament tothom. I després continuarem amb el plat fort del programa, que és l'entrevista al Nan. El Genís, ens portaràs...
6: Les merdes del Genís, com cada dia.
4: I, per acabar, el Martí, per tot l'alt...
5: Avui faré un repasso de la família del Super 3.
4: Opa!
5: Increïble.
4: Programa intens. Doncs comencem amb les notícies.
6: Clar, ni jo ni el Nan portem auriculars. Llavors, com...
5: Bueno, és igual.
6: No escolta les sintonies.
7: Bon dia, bona hora, pel matí, per la nit, per la matinada, pel vespre... sigui on sigui, però començarem les notícies.
6: Les notícies fresques.
7: Perquè heu d'estar fresques de la nevera, just tretes de Radio Televisió Espanyola, perquè les de Cugat Mèdia ja les hem fet servir. Llavors, tenim tres titulars avui, de fet, tenim quatre titulars.
5: Perdona.
7: Avui parlem... un altre cop de l'antivirus, aquí li diem antivirus, vale, ens agrada fer el monyes. Llavors, bàsicament, doncs es va procedir a bàsicament treure tothom del creuer, de l'Ondius, i al final, doncs, bàsicament, els espanyols que hi havien a dins han tornat
5: molt bé,
7: a Espanya, llavors Sanitat permetrà abandonar l'hospital a qui no hagi desenvolupat símptomes, després d'unes 4 setmanes més o menys, i ja podran fer la quarantena, diguem, a casa seva. Cadascú a casa seva.
6: Anem millorant.
7: Esperem que l'antivirus aquest no es porti...
4: Però realment penseu que serà com una nova pandèmia?
6: Què va?
7: No, què va.
6: És que, això dèiem.
4: Des de que va sortir el Fernando Simón a la tele, jo ja m'ho crec tot.
7: Bueno, esto, bim! Ai, una almendra aquí!
4: Una almendra!
7: No, però estan ficant por perquè mira, els agrada ficar por, però bàsicament el virus aquest no crec... Home, és veritat que és un virus que es pot carregar la gent, però de moment no ha sigut tan dramàtic com pensàvem. Llavors, bàsicament, l'OMS ha confirmat un nou cas, però que s'eleva només fins a 12 el número de contagis.
5: Bueno, això comença a poc a poc i acaba com a la peste porcina.
7: També, que tenim Collserola tancat, valga la redundància, a veure quan obre.
4: Molts de mesos tancat.
6: Joan, què en penses de l'antivirus?
8: Ara he flipat perquè això ja em semblava com una notícia com molt antiga, ja.
7: Sí, és de fa...
8: Perquè avui em sembla que he sentit, aquests dies ara parlen d'una variant, no sé si de la grip aviar o no sé
5: quina història. Sí, bueno, també.
8: I llavors, cada dia hi ha una notícia sobre el tema de salut, o la OMS i no sé què, cada dia ens acollona, i realment acollona, sí, molt.
7: No, acollona, però... Al final, jo crec que estan ficant també una miqueta més de... com més la puteta dins d'una miqueta de la por.
5: No, clar, això, lògicament.
7: Per tenir una mica
5: això,
7: la
5: gent controlada. De fet, també passava... no me'n recordo amb què passava.
6: És Donald Trump.
5: No, però...
7: El senyor Tronja. Ha arribat.
5: Però que també passava amb un cas que era... Ah, no, això, sí. Després de la Dana de València, cada Dana que hi ha, dius, hòstia, ara començarà a morir molta pell. No. Ja, Al final, és una Dana que pot... passar molta cosa o pot passar res. Però sempre hi ha com... Ara estem
4: que jo
5: com
4: crec que molt... Encara... Estem més en estat d'alerta.
7: Jo crec que encara hi ha gent que es creien que la Dana és el nom, en plan, com si fos l'huracan Katrina, doncs igual.
5: Efectivament.
7: La tormenta Dana. Dana és el nom del fenomen, que és la gota freda. Continuem. Terremoto de 4,8 a Canàries.
4: Terremoto, eh?
7: Per la
4: punyeta. Terremoto.
7: Terratrèmol.
6: Terremoto.
7: Ostres. Terratrèmol de 4,8 a Canàries. S'han notat, els tremolors s'han notat a Gran Canària, a Tenerife i a Fuerteventura.
4: Les illes estan tremoloses, eh?
7: Estan... Sí, sí.
6: Tremolant de por.
7: Ta Quevedo que tiembla. Bàsicament, ha passat, diguem, a l'epicentre, ha sigut enmig del mar, o sigui que tampoc. Realment no ha passat res. Però ha tocat, sí que ha tocat a les illes així de refilón, i bàsicament ha sigut més o menys de la magnitud de quan va petar el volcà de la Palma el 2019.
6: Ostres, sí que... Una altra de les notícies més importants meteorològiques.
7: Sí. No,
5: sí,
7: no.
5: Sobretot un meteorològic o un volcà.
6: Bueno,
7: és molt meteorològic.
5: És molt meteorològic.
6: Doneu alto. Ja comencem, per favor. No el bullying a la gent de la...
4: Que seria de geologia, no?
6: Geologia. Sí, tu què vas estudiar, Joan?
8: Jo vaig ser mecànica.
6: Mecànica?
8: Mecànica de l'automòbil, imagina't.
5: Ostres. I mira com ha acabat.
7: Ídol.
8: I després vaig poder saltar a l'Institut del Teatre.
6: Clar.
8: Perquè llavors aquella època costava més com, no sé, no tenia tampoc gaire noció de què s'estudiava. Jo volia ser pallasso, i volia fer, però llavors no s'estudiava, i al final doncs vaig poder entrar a Barcelona, a l'Institut del Teatre.
6: I hi havia la Rogelio.
8: Interpretació. Sí, Rogelio, jo crec que ja començaven a fer coses, sí. Sí, vale, horrible, però a nivell d'universitari, com pot ser, encara més ja pots estudiar a un nivell, pots anar per Europa, hi ha escoles, hi ha universitats del circ.
6: Sí.
7: Wow. Val, poc es parla d'aquest tema dia. Avui estem gravant a dia 22 de maig i fan 27 graus al carrer.
6: És horrible.
4: No, jo crec que més. No, 31, eh? Jo he vist 31.
5: A Lleida 31, segur.
7: A Lleida 31, no, perquè estan enmig...
4: Jo, quan estava al cotxe, veia el cotxe 31 graus.
5: Bueno, però perquè el cotxe és el cotxe.
6: No, bueno, quan ha vingut el Joan, ens ha dit que ha vist aquí al costat, el parc que tenim aquí al costat, la gent jugant a voleibol, i era com... Estem a la platja, no?
8: Totalment. Estem
5: a Sant Cugat i ens volem assemblar a Barcelona.
6: Clar.
7: Ha sigut
6: aquí
7: increïble.
6: Aquí no hi playa, balla, o sigui...
7: Almenys aquí a Sant Cugat hem tingut temperatures de 27, més o menys, i es parla... L'Agència Espanyola de Meteorologia ha dit que és sobre... bàsicament uns 34 graus generalitzadament en tota Espanya i sobre uns 36-38 al Guadalquivir. Perquè veieu...
5: I espera't.
4: Estrenarem piscines, platges...
7: I espera't, perquè aquest any potser és com una miqueta de any que dura tot més del compte, perquè hem tingut una temporada d'esquí que ha arribat fins a l'abril, perquè realment...
5: i el maig.
7: Tot el Pirineu...
5: El maig, fa dues setmanes va nevar i hi havia gent esquiant, també.
7: La Masella està oberta fins fa dues setmanes o tres, i durant, o sigui, per tot el Pirineu era una barbaritat. Hi ha moltíssima neu encara.
5: I ara fins al novembre, que estarem en 30 graus.
7: Exacte. Bueno,
5: ja està. Més o menys com el canvi climàtic, eh?
7: Tot s'està com... Exacte. Retardant. No?
5: És el que em van pintar. De fet, estarem... Si...
6: És el que em van pintar.
5: No, és que m'ho van explicar així. Si això dura... Bueno, si això està igual, d'aquí 100 anys, l'hivern estarà a l'estiu i a l'estiu serà a l'hivern.
4: No. A veure, no, tampoc et flipis.
7: A veure, això no sé si és per canvi climàtic o és per temes de rotació de Terra.
5: No
7: ho sé exactament.
4: No, sí que és veritat que l'hivern cada vegada és més calorós i l'estiu també. Per tant, això que...
7: Sí,
4: jo crec que l'hivern no serà més hivern, però sí que l'estiu sí que serà més estiu.
6: Tu, Joan, que ets més d'estiu o d'hivern?
8: Home, a mi els extrems no m'agraden, no? Em sembla com la majoria. Això que foti molt fred o molta calor com ara, jo trobo que ara és horrorós. Però, bueno, aquests dies mateixos, amb aquest pont llarg que hi ha, que molta gent farà pont el dilluns, no? Hi ha les platges a tope.
5: A més,
8: et pots banyar, es veu que ja l'aigua ja no...
6: És veritat, no era conscient que hi havia pont el dilluns.
8: Clar, jo tampoc, fins que ara ho han començat a dir. No, és que la canalla fa festa i tal, doncs marxem avui divendres, ja fins dilluns.
5: Els dilluns, dius, m'acau.
4: Però si haguessis d'escollir un extrem, que series...
8: Home, abans les primaveres que hi havia, no?, que era una època i cada vegada cada vegada és això, o fred o calor. I allò aquella, la primavera, que era una època...
5: La primavera, que anaves amb pantalons llargs, però amb samarreta curta...
4: Jo vaig així, el nan també, i no per
5: absolutament res. I que a les 8 del matí t'havies de posar jersei i abric, i després a la tarda t'ho havies de treure perquè feia calor.
8: La jaqueta...
4: A mi no m'agrada.
6: No és que m'agradi gaire, perquè llavors vas a la uni amb la jaqueta i dius, no, merda, surts de classe i fas, joder, ara fa calor.
4: I l'has de portar aquí tot el dia, saps?
8: No, clar, vosaltres, jo ho entenc, ja us agrada anar amb maniga curta i pantaló curt, si és necessari, i no agafar res, clar.
7: Passa que encara no hem fet la transició a pantaló curt.
5: Jo sí.
7: Bueno, el Martí sí. Aquí la majoria no hem fet la transició encara a pantaló curt, perquè nosaltres, la xavaleria, fem com transicions d'armari, no? És a dir, tenim, com de moda, som nuls, és a dir, no tenim ni punyeta idea.
8: Tu fas canvi d'armari?
7: Jo faig, no faig canvi d'armari perquè tinc un armari per tot.
8: Ah, per això, però com
7: els
8: jo.
7: Els pantalons sí que els canvio.
8: Ah, val.
7: Els pantalons sí.
8: Els mous.
7: Sí, els mous.
5: Jo saps què faig? Els poso pantalons llargs al fons de l'armari.
7: Sí, llavors això és el que faig.
5: Al davant. L'únic que això faig a l'1 de maig.
7: Ah, hòstia. Fixa,
5: sempre. Ah. Perquè així, dius, ja arriba l'estiu.
7: Clar, jo ho intento com aplaçar el màxim possible. Em fa molt pal. Però...
6: Jo depèn, jo sóc persona que a ple estiu puc portar pantalons llargs si escaig. O sigui, si vaig a la muntanya, un pantaló llarg, un texanet, va molt bé.
7: I per últim, però no menys important, està el Conillet Dolent, ara mateix, a dia 22 de maig, a Barcelona.
6: Conillet Dolent, eh?
7: Conillet Dolent, a Bad Bunny.
5: Pels que no el coneixeu, va dir al Nueva York i es va fer famós.
6: Va dir
5: és el motor que està arrencant.
7: Doncs aquest home està aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig i després 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 i 15 de juny a Madrid. I després, bàsicament, moltíssimes persones estaven ja agrupant-se.
5: Jo, mira, tinc un company de classe que ha dormit avui.
6: Ostres!
5: Allà. No.
4: Feia molt de temps que no veia una persona que dormia.
7: A on? Allà. A Palau Sant Jordi o no?
5: No, a l'Estadi Olímpic. L'Estadi Olímpic.
7: Hòstia, tu.
6: Sí, ara...
5: O sigui, dius, me cago en dena, tio.
6: Anaven comentant, off the record, que Bad Bunny va vindre fa un temps a una discoteca d'on?
8: El 2017, a Lleida, una discoteca de Lleida. I les entrades a 15 euros.
4: Ara, home, després, 300 euros.
5: El 2018, igual va tornar a vindre.
7: Ojo, 600.000 entrades venudes.
5: Bueno, més o menys com...
6: I que van començar a vendre entrades per una grada de darrere de l'escenari.
5: Sí,
6: que dius
5: sí.
6: Tu, mare meva, per veure el nuc al Bad Bunny has de pagar
5: de fet,
6: quants euros?
5: Se li diuen los vecinillos.
7: Aquí al lado. Bueno, però surten les fotos.
5: Sí, però és los vecinillos. Perquè no el veus. No el veus. És com posar-te una cançó de Spotify i ja està.
6: Literalment.
5: De fet...
8: I l'hotel, no? Els hotels diu que estan com el mobile, no? Que diu que amb els preus, però...
5: Joan, vosaltres teníeu algun recompte de súpers a l'Estadi Olímpic?
8: Sí, es feia... Eren portes obertes, però s'anava comptant i es havia arribat a 450.000 persones o així.
6: Li va venir,
8: a tot el recinte,
5: 450.000 persones, però és que, clar, era dos dies o algo així, sí. I a part s'anava fent diferents espectacles.
6: Sí, total, espectacles. A Cavitella tot el recinte.
7: Estem parlant d'una 14a part de Catalunya en un punyetero estadi.
8: Quina barbaritat. I hem arribat a fer l'espectacle que es feia així a tot lo llarg de l'estadi, sí. Olímpic, i aquella vegada es van posar 90.000 persones.
5: Buah. Buah. Vull dir que... És que jo és bèstia, eh? Sí, a part, sí, bèstia, tothom a la pista.
4: I al Camp Nou.
5: I perquè... alguns... Camp Nou. Amb el Camp Nou.
8: Perquè sí. Ja era, clar, com que es feien tantes activitats, i a més, suposo que l'Estadi Olímpic, al ser municipal, l'Ajuntament de Barcelona també ja hi col·laborava. Ajudava, per tant, era tot una festa
5: i
8: oberta.
5: I de fet anava per menjar pizza.
8: Ah. Molt bé, clar.
5: Perquè hi havia ja un estand de pizza i...
8: Sí, sí, feies una mica de cua, no?
5: Exacte, ja. I vinga, i tornem-hi. I després et passaves a veure la família del Super 3.
6: Doncs ja parlarem d'això a l'entrevista, perquè ara entrem a les històries absurdes.
4: La millor secció del programa.
5: Bueno.
7: El Pere Botero, que ens explica avui?
4: Sisplau, històries absurdes, el que no vol saber...
3: Quan no vol saber.
6: Molt bé.
4: Bueno, històries absurdes, les coses que menys et poden importar del teu dia, com que, per exemple, no sé com aneu en tema d'amors, vale?
5: Fatal.
4: No ho parlarem, d'acord?
7: Complicat, molt complicat.
4: Doncs, bueno. Si no trobeu la solució al vostre problema, us diré que un activista s'ha casat amb arbres d'arreu del món.
7: No.
4: Es tracta d'un activista peruà anomenat Richard Torres, i com a bon activista i defensor del medi ambient, s'ha casat, ni més ni menys, que amb un arbre a Madrid.
5: I com es diu?
4: Fa 4 anys.
6: Facundo.
4: Es va casar...
7: Willy Rex, t'imagines?
4: Es va casar amb un arbre a Barcelona. Ell el que assegura és que té una connexió molt especial amb la naturalesa i que els arbres li donen oxigen. Ha viatjat per 40 països diferents d'arreu del món i assegura que té un arbre amic a cada país.
5: Però ningú en parla d'això. Li està fotent les banyes a cada arbre.
4: Ja, jo també ho he pensat. Això...
6: Li està fotent els perejitos.
4: Jo també ho he pensat, però això també el Richard Torres és una cosa que ell ha pensat. Perquè, o sigui, actualment s'ha casat amb més de 20 arbres. Però ell el que diu és que els arbres no són gelosos. I que tots els arbres estan connectats.
7: Això es diu, això es diu dendrofília, que és una parafília que descriu l'atracció sexual entre arbres, o sigui, pels arbres i pels vegetals. Bueno, pues, mira, existeix
5: pues això. Mira, cada dia s'aprèn una cosa nova. Endavant.
4: I com a notícia més recent és que aquest home vindrà el mes que ve, el juny, a casar-se amb un altre arbre de la ciutat de Barcelona.
5: Ai,
4: cas
5: amb el Pidat Chandri.
4: Home, doncs ulo. Sí, doncs
6: ara que hi blanques...
4: Està una mica... Sí,
5: ara que hi pots anar, saps?
4: Jo crec que és molt gran, el Pidan Chandri.
6: Tu, Nana, has vist el Pidan Chandri?
8: No. Areja. Mira, una cosa més que prendré, ja la buscaré.
5: Bueno...
6: No es pot anar encara.
5: Ara no es pot per la peça porcina.
8: Hi ha informació, puc saber exactament, no, expliqueu-m'ho.
4: És el Pi de Sant Cugat, que és com superemblemàtic.
8: Val, que té un...
4: Quants anys té, 200?
5: Uns quants, però...
8: Per ser un pi, doncs, té molta...
5: És un pi bastant alt, que tenia tres branques, vale? Com el pi de les tres branques de no sé on, però tenia tres branques, l'única... Va haver-hi una que es va trencar per unes pluges i no sé què i no sé quantos, però lo fort d'aquest pi és que el van intentar tallar perquè era com un emblema i tal, i volien fer un bloc a no sé on.
8: Ah, val.
5: Vale? I el volien carregar-se. I un dia el van agafar i van començar-li a fotre talls amb una motosserra i el van haver d'apuntalar
6: amb uns pals enormes.
4: I ara s'ha quedat amb els pals.
5: Ara s'ha quedat amb els pals, que no els necessita ja, però no els hi trauran perquè ja és emblema de Sant Cugat.
8: Ara m'ensenyeu que imatges, que xulo. I què vols dir, que no es pot anar a veure, que està...
4: No, perquè ara la pesta porcina
6: està al bosc.
8: Ah, d'acord, clar. Bueno, però feien-la una pel·lícula, no? Havien de gravar el Rassel Traut, una pel·li, no?
6: No, però això està al costat de
5: Sant Cugat, això és per...
8: Aquesta també és... Exacte, millor que no en parlem, vols dir, no?
6: No, perquè... ara he intentat anar un company nostre al camp de golf i l'han fet fora, o sigui que...
8: Val, que xulo.
5: A mi m'encén una mica
6: maco,
5: això.
6: És en maco, Què seguim?
4: Bueno, la segona notícia que us porto és que prohibeixen a un lladre acostar-se a botigues de joguines. Li han fet una ordre d'allunyament. Té prohibit apropar-se a botigues de joguines. Es tracta d'un home especialitzat en robatoris de peces de Lego. Té, com he dit, té un ordre d'allunyament que el que fa és que no es pugui acostar a botigues de joguines durant 6 mesos. Ja acumulava un total de 16 detencions prèvies havent robat 20 caixes de Lego valorades en total en 2.000 euros.
5: Vale.
4: I el seu... Els Lego són cars.
5: Ja, això és el que t'anava a dir, o sigui, robar peces de Lego tal qual sola...
4: No, capses.
5: És una merda.
6: Capses. No, clar.
5: Capses...
7: Home, el pots forrar, cada caixeta així petita del tamany de, no sé, de
4: 50
7: un pam per un pam, 50 paus, tranquil.
5: Sí, pots forrar. Sí, no.
4: Doncs aquest home tenia un modus operandi, que és el que jo crec que té qualsevol lladre que no té ni idea de com robar, que és entrar a la botiga i marxar sense pagar, aprofitant que no el vigilessin.
6: Un simpa de tota la vida.
4: Un simpa de tota la vida. I de l'última notícia que us porto és que a un laboratori d'alta seguretat s'ha perdut el control, es va perdre el control sobre centenars de mostres d'antivirus.
5: Pedro.
4: Aquesta notícia el Martí ja la coneix.
5: Pedro, no, el Martí i tots.
4: No.
5: Perquè va sonar la setmana passada.
4: No! No!
6: Bueno, començant l'entrevista.
4: Estava reutilitzant, m'heu pillat.
6: Començant l'entrevista.
5: Petit detall.
6: Ja que avui tenim en Nan. Llavors, començant l'entrevista. Nan Valentí.
5: Vale, abans de començar l'entrevista hem de posar una cançó que jo crec que resumeix tot lo de la nostra vida i tota la nostra infància.
4: Ja sé quina ficaràs.
5: I tot. Vale?
6: Posa't auriculars, Nan, llavors, per escoltar-la. O...
5: Que el Nan es posi auriculars.
8: Sí, jo... Ah, sí? Va,
5: sí, sí, així els escoltes.
6: Si creus que està molt alt, digue'm alguna cosa. Vull dir...
5: Vale, doncs comencem amb la primera.

0: que s'ajava.
1: Aquesta era la cançó Superaventura, que cantàveu tots i deia una...
2: Sí, sí, molt coral. Cançó. Una cançó molt coral. Sí, jo començava, això és una super...
3: aventura!
1: Històric, ja
3: històric, històric. Mm.
1: I aquí també sorties amb un megàfon...
2: Senyores, sí, sí, sí, el moment que sí. Això són les genialitats del Marc Parrot, que és el geni que va fer totes aquestes cançons amb aquestes lletres. Ell és un poeta i va fer unes lletres que són autèntics, no?
3: I te'n recordes quan gravava aquestes cançons?
2: Sí, a casa seva. Ell té l'estudi...
3: Ah, mira que bé.
2: No, sí, perquè Sant Quirze Safaja, en un lloc com una casa molt idíl·lica, entremig també d'arbres i de pins. Hòstia, i tot això.
4: Sant Quirze Safaja, molt bon poble.
2: Sí, sí, eh? Està molt xulo. Molt
1: no saps ni on està, no, Joan?
4: Sí, sí, no, jo he passat per la Matagalls, he passat.
1: Ah, mira, sí, molt bé.
2: Home, molt bé, has fet la mà. Doncs allà, i que estaves molt tranquil i molt relaxat, ens convidava a dinar també, mentre anàvem gravant. I,
1: molt bé,
2: i realment
1: no.
2: És un, també un dels records macos que tenim tota la família, no? Anar allà a gravar aquestes cançons que eren, ja dic, quan ens les presentaven el Gerard Hausmann, que era el director també del programa, quan se l'ens... Mira, amb el Marc hem fet aquestes cançons per un nou disc, i ara nosaltres flipàvem, perquè eren cançons...
3: Perquè tu abans havies cantat, o vas presentar-te ja, i el contracte posava que havíeu de cantar?
2: No, no, res, no ens vam fer... No, no, el càsting que vam fer, em sembla que potser el Ferran, el Roc, sí que li, o la Neus, la Pati Plàcic, que van... La Neus em sembla que va anar-hi amb la guitarra, recordo, eh? I sé que ells sí, que ells dos sí, perquè ja eren una mica, ara vosaltres cantareu. Però la resta no, no ens van demanar ni si cantàvem o no cantàvem.
3: Es va presentar i va dir, va, Superaventura, pam!
2: Sí, i després van anar venint, també potser van veure que sí, que realment doncs, no desafinàvem, i, bueno, i a més el Marc Parrot en el d'allò també t'ho podia arreglar, no? En un sí, cas d'un disc.
3: No, dir, hi havia alguns que desafinaven més que altres.
2: Sí, dir... com a la vida, sí.
1: No, però després, ara que ho veus, jo ara que puc mirar alguna festa del Super 3, clar, no
3: era
1: cantava.
3: Playback, jo. Era playback.
1: No cantava.
2: A les festes no, perquè a més hi havia el tema de que això es va... el tema de que no se la, els tècnics no se'l volien jugar a nivell de que comencessin a fallar. I el que he dit abans, justament, el que he dit abans de les 90.000 persones, la primera funció d'aquelles tres que vam fer, doncs va fallar el so, i va ser molt dramàtic. I llavors van dir, no, ens la juguem, les cançons són les cançons. El musical que vam fer el 2014... Mm-hmm. El teatre,
3: jo vaig veure aquest musical.
2: Doncs, Victoria. Doncs allà sí que cantàvem, o sigui, la música era no teníem músics en directe, però sí que nosaltres cantàvem en directe.
3: Era el del Desmond.
1: No, era el de la Casa Embruixada.
2: Sí, la casa, exacte, sí. Molt bé, molt bé, molt bé.
1: De fet...
2: Sí, sí, també sortia la Mildred al final.
1: Sí, home, la Mildred... Oh.
3: Històric, jo m'assumés amb la Mildred al cap i coses així perquè feia un concurs.
1: Si vols, podem posar una cançó d'aquest musical, que de fet està penjat al... Mira, et posarem el Cucumambo, de fet.
5: Cucumamba!
2: Van passar-hi com 97.000 persones. Bo. Només.
3: Una pregunta. Tu quan comences... O sigui, la festa dels súpers es fa des del principi quan... O sigui, ja existia abans que comencés el Club Super 3. Sí. Ja existia... Bueno, la família del Super 3 ja existia amb el Club Super 3, amb el Petri... La...
2: O sigui,
3: jo sabies tota l'existència de la festa dels súpers.
2: Sí, sí, perquè també sabia que alguns companys de teatre hi participaven fent algunes històries per allà o actuacions, o això ja ho sabia, sí.
3: Llavors, quan vau fer la primera festa dels súpers com a la família Super 3, què va ser la primera impressió que vas tindre al posar-te aquell escenari i veure tanta canalla davant?
2: Home, sobretot que et cridessin... El 2006, quan vam engegar la primera missió, que va ser, mira, ara farà 20 anys, o sigui, l'11 de setembre, crec que vam començar, llavors, com que els personatges no es coneixien, no hi va haver festa.
3: Vale.
2: La primera festa, jo crec que devia ser, sí, va ser el 2007. I el 2007 ja entrar, començar, i que et cridessin, era el primer contacte que teníem amb el públic, diguem-ho així, doncs que et cridessin ja pel nom, era això, brutal, brutal.
3: Sí, sí. Jo... Sí, una sensació pell de gallina, suposo, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Jo t'he de dir, vaig sentir una entrevista, crec que li van fer al Ferran i a la Neus.
3: A XL.
1: A XL, que van dir, quan sortíem de la festa, li havíem de fer una abraçada al Ric i al...
3: O no,
1: i al senyor Pla, perquè era com... tio, ens estan com insultant tots, no? És... No,
3: que,
1: ànim, saps?
3: Que, de fet, ara... El... És que no, no sé
2: però el fer de dolent, perdona, fer dolent també és molt divertit, ui, eh? I el gust que feia de senyor Pla, com el David Mercè, que genial, que feia de ric, ho disfrutaven, però brutal, que la gent cridessin això, no?
3: Ara el David Mercè, per estar al Polònia, està sí. Com si fos ahir, sí, i l'altre dia està a casa meva, està mirant com si fos ahir, va sortir i va dir...
1: Ai,
3: com...
1: mira el ric!
3: Ah, què fa el ric aquí? Vull dir, perquè al nostre cap, vosaltres, sí, sí, és sí. Que serà... És impossible separar-vos d'aquest paper. Sí. Et passa a vegades que... O sigui, t'ha arribat a molestar que la gent reconegui i et digui pel carrer, ai, Pau, no sé què.
2: No, perquè jo, per sort, jo portava perruca. Clar, em posava una perruca.
4: Sí. Jo t'imagino un perruca, ara.
2: Veus? Molt bé.
3: La perruca que lleva els cabells cap aquí davant.
2: Exacte, amb l'Isao japonès, que en dèiem nosaltres. El Fluski, l'Albert Auceller sempre em fotia la bulla i deia, és que l'Isao japonès et queda de colla.
3: Bueno, i portava una màscara aquí, que tampoc.
2: Ell, hòstia, sí, ell, veus, ell el que tenia més estona de maquillatge. I, en canvi, jo, en 5 minuts, pum, una base, i d'allò ja estava. Doncs,
3: portaves lentilles? No. És que ara veig els ulls blaus i no me'n recordo.
2: No, vers, jo els tinc vers clars. Sí, sí, no,
1: els té vers, Pau.
2: Així, sí, sí, a vegades segons la llum és... Sí. Doncs jo amb això sí que a mi em poden reconèixer la gent que té molta memòria fotogràfica, que a vegades me'n trobo encara ara, o per la veu. Per la veu, a vegades diu, ai, aquesta veu, tu fas
1: ai,
2: alguna...
1: Ai, em sona d'algú.
2: Sí, però si no, jo havia sortit fins i tot a algunes festes a sortir entremig de la gent, de les famílies, i anar escoltant el que deien. I és el que m'agradava més.
1: Ah, això està guai, també, perquè pots saber una mica...
4: El que, de veritat...
2: Els pares desfets, allà, contracturats, ja, anem a demanar hora al fisio, ja truco a l'afisio,
3: perquè... No, perquè tots
2: perquè...
3: els aquí sobre.
2: Clar, dues hores, home, dues hores.
1: A sobre i saltant,
2: allà. Sí, sí, exacte, dues hores. Però, clar, el motor, la il·lusió del nano era tan forta que el pare encara, o la mare encara, ja, tenia tanta més il·lusió.
3: I abans que parlant de les cançons, et vas arribar cansada de les cançons?
2: No.
3: Vull dir, perquè, clar, repetir aquestes cançons 15 anys...
2: Era impossible, no? I, a més a més, com que n'hi va haver tantes, hi va haver tants hits, no? Quan parles de, jo què sé, de Arcandú, No tinc por, totes, és que per Superaventura mateix, el Tots som súpers, és una cançó que encara ara, jo quan la sento, clar, no me la poso cada dia, molt menys, però però quan ara, al cap de, jo què sé, pots estar 3 anys que no les, quan la sents, és que realment, el que diu la cançó, no? O Superesmorza, o
1: molt tot. Jo, de fet, amb el Tots som súpers, sempre arriba un moment que dic, aquí van els focs artificials.
2: També.
1: Efectivament.
2: També. Sí.
3: Llavors la pregunta és obligada. Tens alguna cançó preferida?
2: Home, a veure, ja us he dit, tots som súpers, les Superaventures són precioses. Després les meves, aquestes del Cucumamba, o també la del... La de... Després hi ha unes que vaig cantar... per exemple, hi ha els últims anys amb la Matoll i la Nanúfar, com són, per exemple, els monstres microscòpics. És molt xula, també, m'encanta. O el Diari Secret, que la vam fer també amb elles. I són
1: clar,
2: molt
1: nosaltres,
2: precioses.
1: Matoll i Nanúfar, crec que ens va pillar ja els últims anys.
4: Molt tard.
1: Sí. I tal. Jo, de fet, me'n vaig enterar que la Lila va sortir i va ser com... Ai, mira, han entrat dues més, però aquí
2: ja desconnectava. A mi em va anar...
4: Jo ja vaig fer la transició al Doramion.
1: Jo
4: vaig fer el canvi de xip i ja sé com...
3: Jo a mi em va afectar allò del rock, quan se'n van al rock.
1: No, no,
3: jo
2: a tots, a nosaltres també ens va afectar.
1: De fet, quan se'n van al Ferran, es va dir... el podeu buscar perquè sortiran alguns dibuixos animats o alguna cosa així. Jo recordo alguna cosa així i dir...
2: No recordo això.
1: Ah, bueno, doncs... Sortirà, no?
2: Sortirà.
3: Crec que ho van dir una miqueta per pels nanos.
2: Nosaltres ens va afectar tant que vam gravar el seu comiat, l'última seqüència que vam gravar amb ell, i tots ploràvem. Tots ploràvem.
3: Però per què se'n va acabar d'anar? Perquè se va acabar el contracte? O com
2: no, perquè ell va decidir que s'havia acabat l'etapa. Una etapa com la Lila, l'Ester també va decidir la Lila.
3: Quan es va començar l'Ester?
2: Tenia 7, de 7 a cap a 8 anys.
1: És que es veu, de fet, o sigui, en el programa es veu. Sí. De sobte diu, hòstia, ha crescut una mica.
2: Super, era molt petita, però molt crac ja, molt crac, perquè controlava el que feia, tot el que havia de fer ella, més tot el que havien de fer tots, El paper i tot, se sabia, quan venia a gravar, se sabia el paper de tothom. I les primeres festes que ella, per exemple, la primera festa que ella havia d'estar allà immòbil, quieta, perquè era...
1: És veritat. No?
2: Ella va aguantar allà mitja hora sense que rebé ni per pallejar, era brutal.
1: Vaya bestialitat. Perquè... La festa dels súpers comença... la família dels súpers comença el 2007, 2021 s'acaba...
2: 2006, la primera emissió, pel setembre, 11
1: 2021
2: de setembre.
4: Més antic que nosaltres,
1: Sí, sí. 2021 s'acaba, després de 15 anys d'emissió. Com va rebre la notícia?
2: Miró va ser, clar, de fet, nosaltres ja... Nosaltres vam entrar, que ens van dir això, calculem que serà per 2 o 3 anys.
1: Va, petit spoiler.
4: Déu de cara.
2: Vam dir, nosaltres vam dir, va, vam trobar normal, vam dir, home, 2 o 3 anys de, diguem-ne, hi ha
1: la
2: una feina...
1: fix, no?
2: Clar, bueno, a l'agost nosaltres érem fixes discontinus, eh? Ah, com a artistes, no estaven ni fixes ni molt menys, sinó que al contrari, quan arribava l'agost, sí, perquè si no, llavors eres fixes com de TV3, claro. No, nosaltres érem actors, actrius, i per tant, l'agost, doncs vinga, i al setembre ens tornaven a contractar. I sé que ens van dir, això serà com 2 o 3 anys. I va anar passant... I nosaltres sempre dèiem, ui, sobretot l'Albert, el Flusky, sempre deia, oh, aquí ja ens voten, ja, això ja no. I havien els més pessimistes dels optimistes, no? I va arribar un moment... També quan hi havia un disc, sabíem que quan havia de sortir un disc, sabíem que teníem un any o dos...
1: Home, de, això
2: clar,
1: està bé.
2: Perquè era, clar, era com un cotxe nou de la Seat o de la... No? I, però llavors un dia ens van dir, mira, hi ha una reunió, a més era 1 d'octubre, me'n recordo, ui, 1 d'octubre, però del 2020.
1: Ai.
2: No, sí, però era 1 d'octubre. Era 1 d'octubre, ens van dir, hi ha reunió, tothom allà, hi ha de ser que ningú falti i tal, i ens vam mirar i vam dir, ui, això pinta
1: mala
2: que no...
1: pinta, eh?
2: I sí, ens van dir que ja finiquitaven l'etapa de la família.
1: Bueno, és que clar, vam finiquitar...
3: Que vindrà X3 i pa!
1: Exacte, vam finiquitar l'etapa de la família i van fer un rebranding de tot el Super 3,
4: sí,
1: i tot, que dius, hòstia, o sigui, va ser com un canvi molt heavy.
4: Sí, canvi heavy. Sí.
3: Llavors, o sigui, 2 preguntes obligades, també. Estic amb preguntes obligades a tope,
1: eh? Perquè al final les està responent. Tot.
2: Sí, jo us respondré tot. Crec que ho puc respondre.
3: Què en penses del Super 3 actual? Bueno, SX3.
2: És que no el veig, és que no ho miro. Ja. No ho miro. No ho mirava tampoc abans, jo, de ser i la família. Clar. No ho mirava, sabia referències, clar, com us deia, dels personatges. Per exemple, abans que nosaltres hi va haver el Joan Dausà, no sé si ho sabeu,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: que després va seguir... Doncs jo tampoc allò no mirava aquella etapa i ara tampoc la miro. Sé que em diuen que els guions són bastant fluixets.
1: Són bastant fluixos.
2: I que no s'ha posat tant, nosaltres dèiem que s'apostés, vam dir, val, nosaltres s'acaba la nostra etapa, però a veure si aconseguiu que hi tornin a haver calés, sobretot, i que hi hagi, també es doni feina a actrius, actors, a guionistes, perquè durant la nostra etapa hi va haver grans guionistes i grans actors i actrius, ja sabeu, no?
1: Hi ha parts del programa que dius...
2: No, ja et dic, no ho miro, eh? De fet, nosaltres vam saber, cap al final vam saber que ja el 2015, quan ho petàvem amb l'Arcandú, doncs ja portàvem no sé quants anys de retallades, i el programa es va retallar un 43%.
1: Uau!
2: Com la tele, com TV3 també, que va patir moltes retallades, però clar, dèiem, home, esclar, que la gent migra cap a altres plataformes, que llavors ja començaven, no?, perquè ja no hi ha sèries potents, no?, i nosaltres ho dèiem, sobretot, la nostra, no sé, com un desig, intenteu trobar més diners o que hi hagin diners, perquè sobretot estem fent una, això que dèieu vosaltres, no sé si educar, però estem entretenint, però amb contingut, no?, amb valors, però a més en català.
4: Yeah. Clar. Perquè, i sent una televisió pública, el fet que hi hagi tantes retallades devia ser per algun motiu, no?
2: Perquè era l'època també de que va haver les retallades, no?, de la crisi 2008-2010, van començar les retallades, però també jo també parlaria de sensibilitat, d'apostar realment, perquè amb això mateix del català, o sigui, ens omplim la boca de que no, com ho tenim el català ara, però no és perquè hi fóssim nosaltres, però la família del Super 3 contribuïa a que el català entrés a moltes cases que d'altra manera no entraríem. I això ho vèiem a la festa. A mi m'havien abraçat gent, pares de procedències diverses, abraçats, i alguns parlant en castellà, però perquè entràvem, i nosaltres ho dèiem, hosti, estem entrant a les seves cases en català, i això és important.
1: De fet, posarem un petit fragment d'un capítol de la família del Super 3.
0: Hola.
5: He vingut a fer-li aquest present.
0: Ah?
5: És una magdalena. L'he feta jo.
0: És una mica grossa, no?
5: Això és com la borsa. A vegades no saps com, puja molt. D'això. Li puc parlar amb confiança?
0: Digui.
5: Vostè i el Pau estan bé?
0: Ah, el Pau es va fer un tall l'altre dia podent al bonsai, però jo estic bé, sí, gràcies.
5: Vull dir, com a parella. Els veig com distants. No els he vist mai fer-se cap petó.
1: Espectacle.
2: Sí, boníssims, boníssims. La Berta, Rando, el Gus... Siscar, molt bons.
1: Clar,
2: molt
1: la Madalena Gran era un panetoni per,
4: sí, ja,
1: per
4: ja, als ja,
1: que
4: ja.
1: No...
3: Una pregunta, clar, com era la família del Super 3 darrere les càmeres? O sigui, quines eren les dinàmiques?
4: Era tu, família, realment?
3: Quan treballaves tu?
2: Era, a veure, intentaven treballar tan poc com podia. Com podia.
6: La realitat...
2: No, teníem la sort, vam tenir la sort de fer-ho com a l'antiga, perquè fèiem uns dies de llegir els guions, després uns altres dies d'assaig i uns altres dies de gravació. I això encara era com es feia abans les telenovel·les a TV3 i com es preparaven els programes. I, a més, ja ens ho deien, dius que com que anem és una comèdia, és una sitcom, necessita assajar-ho, necessita els guions també provar-los, perquè quan llegíem els guions, tot i el treball molt boníssim de les guionistes, sempre sortien cosetes, no?
4: I llavors, matisos...
2: Clar, no, i fins i tot de dir, home, doncs aquí podríem incorporar-hi una música, una disfressa nova o una altra disfressa, o aquí podríeu fer no sé què. I els realitzadores realment, des de la Sònia Sánchez, que era la que va també parir tot el tema com a realitzadora i tal, doncs ella ja tenia molt clar això, que s'havia d'assajar. Per tant, ens donaven molta llibertat i molta tranquil·litat.
3: Vale.
2: I llavors era una feina fantàstica i darrere nosaltres fèiem moltes risses, reiem molt. Tant és així que el que sempre estava gravant, no, bueno, allò apretant el per gravar-ho...
3: El mixer. Que anava
2: sí, sempre ens deia, és que faré la versió que dieu vosaltres, la difondré, perquè totes les besties que arriben...
1: Home,
2: perquè
1: dèiem
2: moltes coses molt bèsties. Diu, és que diu... Això s'hauria de saber. Que realment diuen els personatges de la
4: que hagués arribat a passar, si hagués sortit a la llum.
1: Allò sí que anava a durar 2 anys.
4: Sí. No,
1: i menys.
2: I potser haguéssim dit, bueno, doncs va, fotem ja la telenovela de les tardes o tarda-nit.
3: Mira, Nan, si jo et dic, t'he explicat mai la història d'una planta carnívora que volia ser vegetariana? Resulta que jo una vegada anava per les jungles misterioses quan de sobte em vas trobar amb una planta carnívora que volia ser-ho. Volia ser vegetariana. La planta em va dir molt preocupada. Escolta, que vull deixar de ser carnívora. No m'agraden les mosques, em provoquen arcades.
4: Mare meva.
3: Què et ve al cap?
2: Home, esclar, el gran bonsai, el Jordi Díaz, no? Que era el que li posava veu.
3: Sí. I ja et dic, llavors jo li vaig dir, escolta, potser només és que t'has d'una mala època, dubtes si ets carnívora o vegetariana, però mai t'has hagut de menjar un ximpanzé, bàsicament. O sigui, el gran bonsai, no? Què penses del bonsai?
2: Sí,
3: com
2: ha funcionat
3: això?
2: Era meravella, el bonsai. Era molt xulo de gravar. Perquè més, era més recollidet, perquè clar, quan gravàvem això només estava jo allà assegut moltes vegades al sofà. A més, em posaven, jo recordo que em posaven, havíem arribat a posar una cigarreta i tot, enganxada amb un tros de cartró, i diu, tu mira la cigarreta, la puntes als ulls del bonsai.
3: Això era...
2: I el Jordi, clar, després hi havia el que feia tota l'animació i tal, i llavors hi havia el Jordi Díaz, que estava també en un estudi, em veia per una pantalla, per un monitor, i anàvem fent el diàleg.
1: Parlant del bonsai... Podem posar un fragment.
4: Sisplau,
1: i el bonsai.
4: Que entri el bonsai.
7: Tu estàs penjat de l'Àlex.
8: Però què dius, bonsai?
7: I tant, se't veu d'una hora lluny.
8: Que no. L'Àlex i jo som bons amics. Com a molt, un matrimoni de conveniència a ulls dels humans.
7: Millor.
8: Millor? Per què?
7: Perquè jo crec que tu no li agrades a l'Àlex.
8: Com que no? Per què ho dius?
7: No ho sé. Veig coses. Sento coses.
8: Sigues clau o et rego amb aigua salada.
7: Ai, no ho sé. Jo veig que l'Àlex riu molt amb en Flusky. I s'ho passen bé junts. I que miren pel·lis aquí al sofà.
8: A veure, què t'empatolles?
7: Jo només dic el que veig.
8: Heu vist l'Àlex? Necessito un invent per... Que no estaves enamorat de la teva gateta rosa o què?
1: Perdó. La gateta rosa, bueno, espectacle.
3: Perquè, una pregunta, tu t'has quedat amb algú del personatge que t'ha acompanyat a la teva vida professional o personal? O
2: sigui,
3: has extrapolat algú d'aquest personatge?
2: Una mica, nosaltres fotíem conya que dèiem que els personatges se'ns havien menjat. I la veritat és que, clar, ens van donar tanta llibertat que hi posaves
1: molt
2: del teu. I després això ho dèiem, no? Dèiem, doncs, de tu t'assembles... Que hi havia semblances amb l'actor, actriu, amb el personatge, sí.
3: Mare
2: la manera de ser, coses, normal.
1: No, clar, lògicament.
2: Tu fas teu, t'ho portes cap a tu, no?, cap al teu terreny.
3: Vale, mira, ja per acabar, i és que hem parlat molt del teu paper com a Pau al Super 3, però clar, aquest 23 de gener has estrenat el teu últim projecte titulat Dones del 36, perdó. Llavors, on recuperes les veus silenciades de les dones durant la Guerra Civil i la Segona República, Llavors, sisplau, parlant d'aquest projecte... Home,
2: ah, doncs, moltes gràcies per haver investigat aquí. Antics.
1: Home,
9: doncs... no és periodista aquí.
2: Ah, favor. Doncs clar, clar, és veritat, favor. Molt bé, en Genís, crac. Doncs escolta, bueno, tots som uns cracs aquí, estic veient que aquí el... Doncs sí, jo des del 2018, que ja havia fet teatre abans, i sobretot, i també des de, bueno, que també estava al Super 3, però estic més centrat en el tema de memòria històrica, espectacles de memòria històrica, i actualment en porto 5. I girant i rodant amb tots aquests 5. I aquest darrer, el 23, el vam, això, el gener, el vam, i ja hem fet 15 bolos i ja en tenim previstos també uns 25 més. Vull dir que quasi tot aquest any... Bueno, anirem fent, és que no... I els intercalem amb altres, en tenim un que és la primera i les mestres de la República, que l'hem fet ja 120 bolos en 3 anys i sí, altres també.
4: Si haguessis de treure un eslògan per una frase que resumeixi el teu espectacle per cridar l'atenció de l'espectador i el volgués anar a veure, quina seria?
2: Home, per exemple, és un espectacle imprescindible, emotiu i ple de memòria.
3: Per què d'on surt aquest interès per la memòria històrica? D'on surt aquest interès per la història?
2: A mi sempre m'ha agradat i sobretot recuperar això, veus silenciades, i en aquest cas són dones, en tenim junt amb la primera, són dos espectacles que recuperem això, dones que van ser increïbles, dones extraordinàries, però que la història l'ha escrit sempre els homes, i per tant moltes dones han quedat silenciades, i és això, recuperar això, i és aquest interès. Però també en fem un, per exemple, que és més que un club, el feixisme contra el Barça, i expliquem el Gamper, com va acabar pobre després de donar-ho tot pel Barça, o el Sunyol, que va ser també l'altre president afusellat, no?

0: Pues que és una veu,
1: és
2: increïble, increïble.
3: Està tothom cantant aquí. Tothom, tothom.
2: és
1: històric, és històric.
4: A part que és això, que cantaves i també... O sigui, si et sabies la coreo, de vegades la ballaves, era molt guai.
2: Doncs seguim amb un contingut de no tanta qualitat, les merdes dels genis.
3: La antiqualitat d'aquest programa. Genís Marcet Gómez.
2: Molt bé, ja té el micro de l'estant.
4: Ja s'ha sentit.
2: No normalment faig això, o sigui que comencem.
3: Ara ens apalanquem.
2: Sí.
3: Ai,
2: que és que avui, tal com vas comentar l'últim programa, que l'últim programa no és normal que tu no ho sàpigues, Joan, però jo vaig parlar d'una tradició que tenen al Regne Unit, bàsicament d'una tradició que és buscar cucs al terra. O sigui, fent vibracions hi ha un concurs on qui tregui més cucs del terra sense tocar el terra, vull dir, només que surtin del terra, guanya.
3: Oi, mate, I'm looking for cooks. Where are the cooks?
2: Llavors, el que vaig fer va ser dir, bueno, quines més tradicions rares tenen el Regne Unit, i vas dir, mira, doncs, la segona tradició més rara que el Regne Unit, efectivament, és Cooper Hill Chase Rolling.
4: Que tira, no...
2: Aquest esdeveniment consisteix en el següent. Cada primavera, a la localitat de... Atenció, Brookwood...
4: Moment, anglès de Cambrils.
2: Tot de personatges es llencen per una pandèia avall perseguint una roda de formatge, bàsicament. I llavors, el formatge baixa tan ràpid que pràcticament és impossible atrapar-lo. Per tant, guanya el guanyador...
4: El primer que arriba a baix.
2: Que simplement arriba a baix al turó. I guanya el formatge. O sigui...
4: Però un moment, arriba el que està viu... O el que arriba abans?
2: El que arriba abans. No hi ha hagut ningú mort, que sí, sàpiga allò.
0: Sí, han sortit vídeos d'això.
2: Però hi ha diverses... O sigui,
4: trencaments, sí.
2: Hi ha trencaments. Sí, sí.
3: Això és com esquiar. Això és com esquiar.
2: Celebrals...
0: Home, és que has d'estar una mica boig, per fer allò. Els anglès estan zumbats, tots. Sí.
3: L'any que ve... Això i després el volcà.
4: L'any que ve, cinquena temporada, i fem això, si vols.
2: Tu has vist mai això?
5: He vist, ho has dit. Sí, he vist vídeos, perquè em sembla que fan com un metre o més de diàmetre aquests formatges.
4: És una barbaritat.
3: Cau a sobre...
4: És una roda, jo, literalment.
5: Total.
2: Sí, però l'has de ser curiós. O sigui, el més curiós és que una vegada arribes a baix com a persona, t'espera tota una línia de jugadors de rugby que feien la trajectòria dels participants. Vull dir que et plaquen per
5: parar-te. Deuen parar primer els formatges o hi posen una xarxa?
2: No,
5: un formatge només.
2: Que roda fins a arribar a baix, però els corredors arriben doncs després, però clar, després és una línia de... Perquè clar, s'acaba la baixada i hi ha públic,
3: però
2: òbviament.
3: Però aquí li caigui, pimba!
5: Això ho he vist també, però pels carrers, per uns carrers d'aquests empedrats d'un poble també he vist això.
2: Sí.
4: Genís, a buscar.
5: Jo em sembla que és formatge, també, eh? Que no crec que... Em sembla que també és formatge, que el deixen anar i a veure qui el formatge sol, a veure fins on arriba.
4: Això és una barra.
5: Més llarg,
4: bueno, i també...
2: Hi ha molt poble de Catalunya que això passaria.
0: Si es fes a Sant Cugat, ho faríeu.
2: Nosaltres...
0: On ho faríeu, a Sant Cugat?
4: A Sant Cugat, aquí, a
3: Ugassa.
0: A Ugassa.
2: No, nosaltres estiuejàvem que som cosins. Llavors, estiuejàvem a Pratdip. No sé si saps de Pratdip.
3: Sí. Oh, Pratdip. Sí.
2: Llavors, estàvem a dalt del poble i cada vegada que jugàvem a pilota era com, vale, si tiren la pilota se'n va a la piscina de Vall de Tot. Llavors és com, vale, qui la va buscar? Pere va petissora. Llavors suposo que ja podria fer el mateix amb
3: poble, és típic poble que faries una baixada d'andròmines.
2: Exacte.
4: És que jo crec que no s'ha fet perquè l'Ajuntament no vol, però si no...
2: perquè l'Ajuntament que tenia...
0: A Sant Cugat on ho faries al carrer Major?
4: Sant Cugat on es fa la baixada d'andròmines.
2: Sí, home.
3: A la rampa de...
2: Sí, ja es fa la baixada. És que abans de la baixada d'andròmines es deixaven baixar skaters i era molt divertit perquè es cardaven d'hòsties una forma.
4: Sí.
2: Era com el pre-show, saps?
3: Tu, ens muntem una andròmina de l'hora de joves?
4: No.
0: Zero ganes.
2: Podem seguir una més acció, sisplau? És que ens divertim més? Mare meva.
4: Bueno,
2: dades curioses d'aquest esdeveniment. Primer, el turó fa uns 180 metres de llarg. T'has d'imaginar un turó, vale? Que amb un angle...
4: Que va cap a baix.
2: Amb un angle de 50 graus...
0: Ho és molt, allò, eh?
2: Vaig llevar un... I pavallo, saps?
3: Taim!
4: I pavallo, eh?
2: És, o sigui, increïble.
0: O sigui, 50 graus des del terra, en plan així, no?
4: No és una baixada de 90, és una baixada de 50.
2: O sigui, el formatge pesa entre 3 i 4 quilos.
0: O sigui,
4: a veure, una cosa recta...
0: No, però 50 des d'aquí o 50 des d'aquí?
4: No, recta.
2: És el que posava Google.
3: És una molt bona...
4: Tu posa...

0: explicació.
1: Tu posa recte, vale? 90 graus és... És per baix, totalment... directament. Val, vale, però 55 és com la meitat.
0: Val, val. O sigui, 50 d'aquí. No?
1: Sí,
2: és igual, grau a dalt, grau a baix.
1: Sí,
3: és molt empinat.
0: No, sí, 10 graus, ja 10 graus la diferència.
3: Com us he dit ja, m'han pres entrar 3 i 4 graus, quilograms, quilos,
1: vale.
3: I llavors tenim aquí un enginyer aeroespacial que ens pot dir perfectament que la velocitat a la que pot arribar és d'aproximadament 110 km per hora.
2: He de resoldre equacions diferencials.
1: Perdona,
2: no,
1: si...
2: no puc confirmar-ho.
1: Joan,
2: no,
1: no, això no, si et cau al cap es rebenta?
2: Sí, totalment.
3: No fa falta assegurat. Ser un enginyer especial per saber que si
1: jo
3: que he fet
1: l'escènic, tu puc...
3: Si cau un formatge de 5 quilos per una baixada de 180 metres a 50 graus...
2: Et quedes
3: tolà i et quedes flipant.
1: No, no, no. Els de Rupi jo crec que s'hi posen després del formatge.
2: Que et quedes allà agafat, cau al cap i fa... Bum.
3: I és que no només és la cursa que fan de baixada, sinó que hi ha una cursa de pujada. O sigui, una cursa que fan
1: bueno,
3: pujant la
1: baixada...
3: D'això
1: se't diu quilòmetre vertical.
3: Bueno, 180 metres de llarg.
0: Pujant bueno, el formatge.
3: Buah, sí que... No, no, pujant el formatge no, pujant corrents. Llavors la persona que arriba, arriba i ja està.
0: Arriba, o sigui, però rebentat.
3: Sí, sí, bueno, m'estan tallant, bàsicament, llavors... Ja us portaré la següent, una tradició més rara, o el que em surti aquell dia. O sigui que...
1: Perfecte.
3: Comencem amb les merdes del Martí.
1: No, no.
3: T'ha agradat la meva secció?
4: Sí, però t'han boicotejat molt, Geni.
1: No, home, no, solen. Portem 50 minuts, jo també vull fer la meva secció, saps? Ah, perdona. Comencem.
2: Què comencem?
1: Comencem. Lo meu.
3: Comencem. El concurs del Martí.
1: No, no és el concurs.
3: Aquest no és un copulat.
1: Avui m'he posat a fer un resum de la família dels Supertramp. Ja, prou, ja. Vinga, avui m'he posat a fer un resum de la família dels Supertramp, vale? Comencem amb el Pau. Sí, que, per cert, tens una Wikipedia, perquè ho sàpigues.
4: Sí, sí, sí.
1: Que es diu Wiki Fandom. Et diuen que tens dos àlies.
4: Ah, per això, per això.
1: Sí, sí, sí. Diuen que tens dos àlies, el Flip Flash, del senyor Pla,
4: sí,
1: i el Monkey Man del Dan, aquí ja, jo ja no hi vaig arribar.
3: Ja no arribar.
1: Llavors, aquí tens família, que és l'Àlex, en teoria la parella, la filla, la Lila, el Roc, el fillastre, el Desmond, el gendre, Nanúfer, filla adoptiva, i Matoi, filla adoptiva.
3: Mm. Fillastre?
1: Fillastre, sí, sí, el Roc, clar.
3: Perquè fillastre?
1: Perquè venia de l'Àlex.
4: Sí, és que de fet la gràcia de la família és que érem una família totalment anormal o atípica.
3: Funcional.
4: O... Sí. Totalment, no?
1: Venien dels dibuixos animats.
4: Sí.
1: Llavors,
4: que era la gràcia,
1: tens un
4: també
1: correu electrònic que és pau@supertres.cat, perquè ho sàpigues.
4: Que... Molt bé, tio, quina investigació.
1: Ah, que sí?
4: Jo no ho sabia. Ja miraré a veure quins correus
0: hi ha. No sabies que tenies
4: no, aquest correu? No, no, no, potser tindré 2.000 milions de...
0: De
4: no, no, tant.
1: Tu vas sortir de Jungles Misterioses,
4: sí,
1: i tens un molt amic del... O sigui, ets molt amic del bonsai, que parlaves gabinès occidental, en teoria. Mm-hmm. Això és el que posa, mm-hmm, vale?
4: Mm-hmm, sí,
1: llavors,
4: sí, sí, mira, ja ni me'n recordava.
1: La família
3: la
1: del...
3: Molt gran.
4: Sí, grandiós, immens.
3: Sí, el set de l'hivernacle, que suposo que va començar a utilitzar-lo quan va aparèixer més la nanofari i la Matoi.
4: Sí, va ser la primera vegada que es va fer, perquè
1: sí, sí,
4: abans era com un armari que només era la porta,
1: que entraves i ja...
4: I allà era un mig metre de plàstic, mig metre quadrat, vull dir, sí.
1: Bé, segueixo, i direm ara els membres una mica de la família. L'Àlex, el Pau, el Roc, la Lila, el Flusky, el Desmond, la Nanúfer, la Matoi, el Sisko.
4: Sí.
3: És que el Sisko ara
1: important,
3: l'actor de important, Sisko està fent,
4: el Marc,
3: està fent,
4: sí,
3: una música molt interessant, està fent greco-tecno.
1: Segueixo.
4: És brutal, és brutal, el Marc.
1: El Biribiri i la Pati Pla. Mm. Parlem del Biribiri.
4: Mm.
1: Perquè jo vaig
2: històric,
1: fer
2: històric, també... Històric, Biribiri.
1: Vaig història, vaig història de Catalunya,
0: Biribiri.
1: O sigui, jo vaig flipar quan vaig anar a la festa, vaig veure que es movia...
3: I uns astronautes enormes.
1: I uns astronautes... No, no, perdó. O sigui, uns alienígenes que feien 3 o 4 metres.
4: Sí, sí,
1: o sigui,
4: sí,
1: què és
4: sí,
1: allò?
4: Sí. Com, va ser una festa molt xula.
1: Sí, eh?
4: No, portaven unes plataformes, no?
1: I després hi havia 3 xavals allà...
4: I el Biribiri era molt xulo. No em feu dir ara l'empresa que d'efectes especials, perquè no me'n recordo, però vull dir que sí, sí, era, doncs, hi havia una part, hi havia 2 o 3 tipus de Biribiri, si estaven asseguts a la butaca, llavors sí que era més un titella que el movien, mm-hmm, però els ulls sí que sempre
1: sí,
4: eren
1: sí,
4: amb un... No? Oh. Es movien els ulls, eren... Jo,
1: clar, tenies...
4: Estava molt ben fet.
1: Tenies el Biribiri i després tenies el Mic.
4: Sí.
1: Que el Mic sí que és una titella,
4: sí,
1: i de fet quan
4: sí,
1: sortia a la festa dels... Un titella que
4: sí,
1: quan sortia a la festa dels Supers es veien. les dues persones que ho portaven.
2: Mac, no tens cap amic.
1: No tens cap amic, efectivament. Llavors, acabarem...
4: No, sisplau, acabaré
1: dient que la família del Super 3, a part de que ens ha unit a tots, i home, o sigui, la infància de tots crec que ha estat marcada per la família del Super 3.
3: Nosaltres tenim un grup d'amics que es diu... La secta del mic.
1: No, bueno, a part d'això de la secta del mic, ens diem...
3: Els Supers.
4: Oh, que maco.
1: Sí, i tenim la foto de final, o sigui, la foto de grup amb la família del Super 3.
4: Que xulo.
1: Sí, efectivament, el Joan m'està dient coses.
3: Llavors, tens un minut,
1: direm,
3: no?
1: Direm,
2: no, tens dos
1: direm
2: minuts.
1: Coses, direm coses que, per exemple, tothom era dibuix animat, menys la Patiplà, i lògicament els altres dos que volien destruir el Super 3.
3: La Patiplà i els iogurts.
4: Ah, sí, també,
1: hòstia, també. És veritat, eh?
4: També, també, i tant, sí. Acoplada, era. De fet, era una acoplada, no? Perquè sempre el teníem allà.
1: Sí.
3: I el teu forn, el forn dels canals.
4: Sí, home,
1: llavors, la cosa
4: preciós.
1: És, la cosa és, el Pau, sí, és el pare d'una filla que es va enamorar d'un fantasma i que tenia una aranya gegant que es menjava al Ric, sempre.
3: I una habitació molt enorme on podia pintar.
1: Efectivament.
4: Sí, sí.
1: Després,
4: era molt gòtica,
1: després,
4: no? Llavors també era la moguda del
1: Desmond. Després tenies el Pau, que també feia carnets amb una pasta, que de sobte sortien i eren carnets.
3: Sí, que era... Bom, pa, i pum, fes,
1: toma.
3: Carnets.
1: era la parella de l'Àlex.
3: Jo havia arribat a mossegar carnets, pensant... O sigui,
4: això, a veure quin gust tenen, no?
1: Estarà bo.
4: Doncs com tu, imagina't la quantitat
1: de... I jo el que em pensava és, per què no surten les meves cartes?
3: No.
1: Mai van sortir. Mai van sortir, tio.
4: Hòstia, no. que fort.
1: I jo em vaig enviar, eh?
2: Hemos sido engañados.
1: Hemos sido engañados,
4: totalment. Clar, tu veies ja que aquí, tu ja veies que hi havia alguna cosa
1: aquí,
4: estranya.
1: Aquí, tio, per què no surten les meves?
4: Clar, dius, hombre. Si ho heu escrit
1: i després,
4: també, si
1: aquí, per acabar ja... per acabar ja... La porta màgica.
3: No.
1: Què era?
4: Una mica com la trapa dels pastorets, no? Del Satanàs i tal, era el mateix. O sigui, l'escenari estava... El set estava més aixecat, com un escenari, i allà hi havia una trapa que l'Albert, el Fruski, queia, hi havia mig metro i s'havia d'amagar, tancava, amb el fum... Oh, el tallem, bona, llavors sortia ja renegant, el fum aquest, heu tirat massa fum,
3: portem 15 anys fent això, hòstia, per favor.
1: No, i una cosa també, un invent de l'Àlex, que era... per parar tothom.
3: Bueno, els invents de l'Àlex.
1: Claro, el per parar tothom aquest, el que parava, que era un mando, al final t'havies de parar tu.
4: Clar, llavors, això era divertit.
1: Aquí
4: és,
1: era...
4: És, com, és que és el jugar del teatre, també, que tots veníem del teatre i, per tant, era això, jugar.
1: Doncs, moltes gràcies, Joan. Ha estat un plaer tindre't.
3: Home.
1: Ja,
3: si pot,
1: seguirem parlant.
3: Si pot, més membres de la família Super 3 perquè vinguin aquí.
1: No, estem encantadíssims.
4: Per mi és un privilegi, a més m'hi he trobat tan bé i és que sembla, bueno, com si fóssiu això, bueno, la colla d'amics que esteu fent la tertúlia.
2: Som la colla.
4: Sí. No, és que es veu, vull dir que per tant és genial.
3: La tertúlia que fem
4: és
3: la tertúlia del bar.
1: Sí. L'única mai tenim braves. Doncs moltes gràcies, a Joan, ens veiem a la propera festa dels Supers que feu d'aquí 50 anys.
3: És
1: que estaria molt bé, eh?
3: Doncs res.
1: Bof.
3: Fins aquí, l'hora dels joves. Que es vagi bé.
1: Programa 18. Demà...
2: Gincamà.
1: Bueno,
2: demà...
1: Bueno, ja ha passat, sí.
2: Ja ha passat, tal. Però si heu estat al Gincamà, deixeu like.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Claver de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la millor música del segle XX. I sí, ho hem tornat a fer. Hem tornat a canviar la sintonia, perquè ja portàvem dues setmanes que, per raons alienes a la meva voluntat, no emetíem el Club Tortuga. I, com que hem tornat, hem agafat forces d'allà d'on semblava que no hi havia. I sí, senyor, avui farem un programa de blues. I per això hem canviat la sintonia. Tenim aquí a Jeff Haley fent aquesta destral com és Hideaway. Doncs fixeu-vos com són les coses. Quan els ànims van molt, molt, molt avall, sempre hi ha una veueta que apareix en el lloc menys inesperat i que et diu: ostres, Pep, va, vinga, tira endavant. Aquesta veueta, en aquesta ocasió, Montse Prat de Saba, la gran Big Mama, ai, com t'estimo, doncs ha servit de revulsiu perquè tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Un dia la tindrem aquí, amb nosaltres, cara a cara. En aquest estudi parlarem de blues, parlarem de la vida dels músics, parlarem de tot una miqueta, el temps que ens dongui, el temps que tinguem. T'espero, Big Mama. Doncs avui aquest programa serà de blues. Sí, va, una miqueta per tu, igual que per tots els nostres oients, perquè el blues, des del dia que vaig conèixer el blues, vaig vendre la meva ànima al blues. És una cosa ben curiosa, que gent que som mediterranis, que som blancs, que som ben aliens al Mississippi, a New Orleans, a Georgia, i que ens agradi, no ens agradi, no, que hem donat la nostra ànima pel blues, sent totalment una cultura aliena. Però és que ja ho hem dit més d'una vegada, el blues és molt més que un estil musical. El blues és una manera de viure i no cal ser afroamericà per sentir-la, eh que no? Així que començarem amb un bluesman blanc de Nova York, un tio corpulent que es feia dir Leslie West. Havia format part de la banda Mountain i després West Bruce Alleng, junt amb el baixista Jack Bruce, i posteriorment músic en solitari i fent el que li agrada, blues, sobretot aquest tema, un tema composat fa molts, molts anys per George i Ira Gershwin, que forma part de l'òpera Porgy and Bess. És aquesta cançó, Summertime, Sam West. Leslie West, perdó.

espaterrant versió de Leslie West d'aquest Summertime dels Gershwin. Anem a veure, un Barrel House era un local d'entreteniment només per gent de color al sud dels Estats Units, en el que gairebé totes les taules eren tones de, i per això se'ls deia Barrel House. Aleshores, en un racó hi havia un piano destartalat, en el que s'asseia amb més ofici que benefici un cantant que havia de tenir una portentosa veu per sobresortir davant del xivarri que es formava, una veu que havia de ser un tenor com a mínim. Aquest tipus de veu se l'anomenava Barrel House. Doncs aquí tenim un dels últims Barrel House, Booker T and Lurie, que ens interpreta un tema Big Leg Woman, un tema típic, tòpic del Barrel House. Aquí el teniu.

per un blues del segle XX. No tenia la millor veu, no, no en absolut. Fins i tot semblava com si fos un autotune en persona, perquè ella llançava el crit i l'automodulava fins trobar la nota exacta. No fa una bona veu, però no ha hagut cap altre en tota la història del blues que hagi cantat amb tota l'ànima, amb tot el cor i amb tota la força el blues. Em refereixo a Janis Joplin i em refereixo a cançons com d'ella, cançons pròpies d'ella, com aquesta cançó que en el Club Tortuga li tenim una estimació total. El blues de la tortuga, Turtle Blues, Janis Joplin.

I ara sí anem per un blues clàssic, un blues de Robert Johnson que va popularitzar... mira, se m'ha anat el nom al cel. Quan ho recordi us ho diré. És un shuffle anomenat That's My Broom, molt, molt, molt versionat. Aquesta vegada la tenim versionada per The Little Band of Texas, la petita vella banda de Texas. Referim a ZZ Top, That's My Broom.

un shuffle blues popularitzat en els anys 50, ara m'he recordat, per Elmore James. Ai, és el que passa quan arriba una certa edat que repapieixes. En fi, què hi farem? Ara us tenim un grup nord-americano-català, perquè es passen la meitat del temps a Califòrnia, l'altra meitat del temps a Barcelona. Tenen una cantant potentíssima, que es diu Rogue, i el grup es diu Café Rhythm and Blues. I fixeu-vos quin blues més maluquer de fer moure els malucs. Stephen, Café Rhythm and Blues.

En fi, vaig sentir per primera vegada a Buddy Guy, crec que fou en un festival de blues a Anglaterra, a Londres, no sé, farà potser 30 o 35 anys, i em vaig flipar. Havia vist l'home, no sabia com definir-lo, l'home de la guitarra orgàsmica, no se'm va córrer dir-li d'una altra manera, perquè té una manera de tocar la guitarra que realment és un orgasme. Estic parlant de Buddy Guy. Aquí el teniu. Love Her With A Feeling. I sobretot, sobretot, sobretot, no us perdeu el seu solo de guitarra.

com per agafar una tovallola, ara. Mare de Déu. Ara us presento, bueno, no caldria, no hauria de ser necessari presentar-vos a un veterà del blues, que ja no hi és amb nosaltres. Es tracta de Ellis McDaniel, més conegut com a Bo Diddley, amb un tema seu, Before You Accuse Me, Take a Look at Yourself.

Era Bo Diddley interpretant un dels seus temes més coneguts, possiblement més conegut per Eric Clapton que no pas per altre. I ara tenim amb un principiant Johnny Winter cap allà al 1968, amb un tema anomenat Black Cat Bone, un clàssic del blues. Johnny Winter!

Era el tema Black Cat Bone de Blind Lemon Jefferson a càrrec de Johnny Winter. Ara es posa una cançó d'Eric Clapton que, atenció, atenció, perquè al principi la canta en piano i veu, però quan falten 2 minuts, sembla que la cançó ha acabat, Eric Clapton fa el millor solo de la seva vida. Un dels millors, va, direm-ho així, amb tot el grup, fins i tot secció de vents. Ain't nobody business if I do.

Yeah. I després d'aquesta fua, com no, acabarem el nostre programa, perquè ja ens arriba l'hora que ens estarà avisant que... acabar el nostre programa amb la gran Montse Prat de Saba, amb Big Mama, amb una cançó de Brownie McGee, blues clàssic, a la seva veu. The Way I Feel. Mil gràcies per la vostra companyia. Us espero dissabte que ve. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Barna, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell i Navanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: the Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per el que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Beriaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest tall amb el Sant Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballada dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: will.
1: You've got a friend.
0: Now ain't it good to know that you've got a friend?
1: Tens un amic.
0: When people can be so cold.
1: La cançó que Carol King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Cranberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1965. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976. Perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia o la d'emergència, és vital. Una abraçada per tu i per tots els cotes, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 12:15 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, Su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Allí va Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrita para el seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà.
0: Puedo ser, puedo ser.
1: Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

0: desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta. Em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú ho va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo potser per refrescar-te la memòria et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: L'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, vas cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Estava molt bé.
0: Estava
1: I me les vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui, que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valles, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa, la prudència, saps què vull dir, Lolo?
2: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això seria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: que et deu sonar la data...
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caiman, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a... Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caiman. Però no hi era, era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltava.

Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència». Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Barna, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Barna, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: No sé, semblava que per el que he dit, que no volia fer humilia, alguna passada, alguna cosa ha passat, no sé què. Però ara sí, ara sí, ara comencem a parlar del que volíem parlar, finalment, finalment. I tenim aquí dues convidades que ens parlaran d'una cosa molt interessant. Aquesta música que he sentit, primer no, la que era la sortida, al principi del programa, després és igual. Alada Serebán, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, una miqueta nerviosa, però bé.
0: Per què nerviosa?
1: Bueno, aquestes coses sempre...
0: Bueno, tu estàs aquí com a codirectora d'una obra, sí. La Ratonera, d'Agatha Christie.
1: Sí.
0: Una obra que es va estrenar l'any 1952 a Londres i que continua al cap de tants anys representant-se pràcticament sense parar a Londres, però a tot el món, però això és al·lucinant.
1: Sí, sí.
0: Què té La Ratonera?
1: Clar, La Ratonera jo crec que és una obra, a part de que aquesta part de misteri, aquesta part de... Crec que tots els personatges tenen com una personalitat molt, molt atrapadora, no? Crec que, no sé, crec que tenen aquest ganxo, hi ha aquesta part de terror, aquesta part de comèdia, aquesta part d'haver d'intentar llegir una mica entre línies els personatges a mesura que va avançant l'obra. I, bueno, a part, Agatha Christie jo crec que també és una mica un èxit assegurat en molts aspectes.
0: Tenim 8 personatges.
1: Exacte.
0: I aquests 8 personatges, n'hi ha un que arriba dels últims, aquest potser no se l'esperava, més un altre que arriba més tard.
1: Exacte.
0: Que és el que té, teòricament, que investigar què passa allà.
1: Exacte. Hi ha uns hostes que que porten la casa a la mansió Monkswell, que és on succeeix tota l'obra. Hi ha uns hostes que sí, se'ls espera, tenen la seva reserva, però n'hi ha un que arriba, doncs, com bé has dit, de manera sobtada, ha tingut un accident amb el cotxe, arriba ferit, i després tenim, doncs, aquest segon personatge que arriba inesperadament, que és el que en un principi, doncs, ha de portar la investigació de les notícies que s'han escoltat al principi d'un assassinat que ha succeït a Londres.
0: I que, a més, està relacionat amb una cançó.
1: Exacte, la cançó dels tres ratolins secs.
0: I per això tots aquells que estan aquí en aquella casa, de fet, és com si estiguessin dins d'una ratonera.
1: Efectivament.
0: Oh, oh. A veure, Eva Giró.
2: Vera.
0: Ai, Vera, perdó. Vera Giró, benvinguda.
2: Gràcies.
0: Estem parlant dels tallers de teatre Sílvia Serván, perquè són els que representaran La Ratonera, al Teatre de Mirasol. Esperem que algun dia pugueu representar el Teatre de la Unió.
1: Estaria molt bé.
2: Esperem.
0: No? No, no deixem de confiar. Deixem de confiar que pot ser. I, Vera, dintre del taller de teatre de Sílvia Serván porteu molts anys a partir de la Sílvia, que va fundar, que va començar aquí a la Casa de Cultura, però després, al cap d'un temps, va passar a lo que era l'antic edifici de la Societat Coral,
2: sí.
0: La Unió.
2: Sí, vam celebrar els 30, fa 2, que ens ho vam inventar una mica.
0: Ah, ho vam inventar?
2: Sí, perquè el 92 la Sílvia va començar a fer classe i llavors...
1: Clar, vam celebrar els 30 el 2025. Exacte. Encara estiu del 2025.
2: Vam celebrar els 30 quan feia 32.
1: Sí.
2: Però no passa res.
1: No.
2: Ho celebrem igual.
1: 30 en fèiem,
2: sí.
1: O sigui, en teníem. Per tant, endavant.
0: Tornem a La Ratonera.
1: Tornem.
0: Tornem a La Ratonera. A veure, hi ha aquests 8 personatges i és la companyia jove dels tallers de teatre Sílvia Serván.
1: Exacte.
0: Quan diem companyia jove, en quin marge d'edats ens situem?
1: Doncs tenim alumnes d'entre 15 i 18 anys en aquesta companyia jove.
0: Que vol dir que la majoria d'ells han començat fa un temps, ja havien, sí, començat fa un temps als,
1: exacte,
0: als tallers.
1: La majoria d'ells són antics alumnes dels tallers de teatre, sí.
0: Per tant, es coneixen bé entre ells,
1: sí.
0: Per tant, els coneixeu bé vosaltres.
1: Exacte, sí, etc. Sí. Hem tingut algunes incorporacions noves, també, però
0: per,
1: sí,
0: complementar,
1: sí,
0: el grup.
1: Sí, bueno, perquè hi ha vegades que hi ha baixes d'última hora i ja has d'aconseguir, doncs, suplir el personatge que...
2: És que, en realitat, aquests 8 personatges no els fan 8 actors.
1: Exacte.
2: Els fan 16 o 15, de fet, perquè hi ha una que sí que doble.
1: Sí. La companyia jove són 2 grups,
0: sí,
1: que tenim, o sigui, és un mateix concepte, és la companyia, però treballem 2 dies de la setmana diferents i hi haurà una part que faran el segon acte i una part que faran el primer acte. Però hem treballat molt de manera conjunta, també, amb els alumnes.
0: O sigui, a la mateixa representació?
1: Sí.
2: Per això, la companyia Jo són 15 o 16, no són 8.
1: No són 8, exacte. I hem jugat molt també una mica, doncs, això, no?
2: Aquesta duplicitat, sí.
1: I amb la transició dels personatges d'un als altres perquè el públic també, doncs...
0: Això que pensava
1: entengui,
0: jo, que tingui idea...
1: Exacte, sí, sí, sí. Ho hem jugat, bueno, doncs, amb el vestuari. Mm. També hi ha un moment que, inclús a nivell escènic...
2: Es veu
1: el desdoblament del personatge en els dos actors.
0: I a l'hora de tot l'assaig, no s'ha vist una diferència en la creació d'un personatge per part d'un i per part d'un altre?
1: Clar, és una de les coses amb les que ens hem trobat que a la vegada ens han semblat molt curioses i molt maques, perquè hem vist que cadascun dels alumnes tenia com la manera d'interpretar el seu personatge i a la vegada hem hagut de polir-ho i llimar-ho una mica perquè el personatge és el que és i sí que hi ha trets característics del personatge que s'han hagut de remarcar en el moment en el que s'ha treballat amb els dos alumnes que fan... doncs això, el mateix personatge, doncs anar polint algunes cosetes, perquè tu quan a nivell visual com a públic evidentment veuràs que són dos actors diferents però que ho notis el mínim possible també.
0: Abans s'hi presentat com a codirectora, vol dir que hi ha un altre director.
1: Exacte, el Gerard Vidal.
0: El Gerard Vidal.
1: Sí.
0: Amb això com ho heu explicat, vol dir que un dels dos directors dirigeix més un grup i l'altre l'altre o no?
1: Sí que és veritat que sí. Un dels dos... Sí, ens hem repartit una mica, però és veritat que també hem fet assajos conjunts amb els dos grups, només un dels professors, hem fet assajos conjunts els dos professors amb les dues meitats del grup. Vull dir, jo he treballat molt també amb el grup del Gerard i el Gerard també ha treballat molt amb el meu grup. Però sí que és veritat que hem dirigit més una mica uns i altres.
0: Oh, jo penso que és molt interessant, no?
1: Molt.
0: Des del punt de vista de l'experiència escènica.
2: Bon, volem que sigui un projecte que creixi. Aquest és el programa pilot, diguéssim, mm-hmm. No? I volem poder, en les futures edicions de Companyia Jove, que aquests espectacles girin, que aprenguin altres coses, o sigui, donant-li un plus als nostres tallers, als
1: Exacte.
2: Nostres alumnes que porten amb nosaltres des del principi.
0: En sí. Aquest moment, quants grups hi ha en el teatre, als llibres de teatre?
2: No m'ho sé de memòria, però l'altre dia a la Mostra Primavera van actuar 13 de nens i joves.
0: Mm. Que hi ha una divisió per edat, suposo.
2: Sí, hi ha 3 grups d'edat. Un de primer a tercer de primària, un de quart a sisè i un de primer a tercer d'ESO. Llavors, Companyia Jove són a partir de quart i també tenim 4 o 5 grups, sempre vam dir 5 grups d'adults.
1: 6, crec, comptant el de
2: amb els dobles de dimarts.
0: 6 grups d'adults?
2: Sí.
1: Sí, i les escoles.
0: Aleshores, a veure... Sí.
2: A la Unió, 200, més de 200.
0: Això és el que anava a dir. Uh-huh. O sigui, de forma regular, cada setmana...
2: Un dia per setmana,
0: un dia per setmana... Es concentren allà 200 persones,
2: sí.
0: Nois, noies, nens i nenes, uh-huh. A fer teatre.
2: Des dels 6 als 70, 80. Tenim algun alumne de 80.
1: Sí.
0: És fabulós.
2: Meravellós. Què diria la Sílvia?
0: Mm. Home, suposo que sorprendria bastant, sí. Però coneixent-la com... Jo no és que la coneixés. Coneixent-la com... Suposo que hagués dit... Això jo vaig començar per això.
2: Clar.
0: Jo vaig començar a fer-ho per això.
2: Clar, perquè d'aquests 30 anys, 16 han sigut sense ella.
0: Sí, sí, sí.
2: Llavors...
0: I a més, vaig dir una altra cosa, que és que la majoria de les persones que esteu portant ara... havíeu començat fent també...
2: Amb ella, sí.
0: Amb ella.
2: Sí, sí. Només el Gerard és l'únic
1: que... Només el Gerard, que és...
2: La resta, sí. Tots...
0: Com veieu, Vera, tu, per exemple, el pas dels anys, si hi ha alguna diferència a la forma, quan arriben de petits o petites,
2: mm-hmm.
0: Quan arriben, si veieu alguna diferència, perquè pràcticament estem parlant d'una altra generació,
2: mm-hmm.
0: Com a mínim, en quant a la forma de presentar, la forma d'estar, la forma d'entendre el que esteu explicant, el que esteu dient. Hi trobes diferència d'una generació a una altra?
2: Sí, el que no et sabria dir ben bé com, però sí, sí, ho hem comentat més d'una vegada amb la resta de profes, sí.
0: Hi ha un aspecte, podríem dir, de més... O sigui, hi havia més, com més atenció, menys atenció ara, o exactament igual?
2: És que també per edats depèn.
0: Depèn.
1: Sí, dels interessos, de les necessitats, sí. O del que busquen, o del motiu pel que venen
2: perquè
1: els tallers, també.
2: Sí.
0: És curiós, per això, pensar com una cosa que va començar tan senzillament,
2: mm-hmm.
0: Hagi evolucionat tan gran, i a més, amb els resultats que hi han. perquè a partir de passar pels tallers, hi ha hagut molta gent doncs, que ha anat d'un professional, una activitat amb una altra.
2: Ara tenim un apartat a la nostra newsletter que enviem a les famílies que es diu Seguint la pista, i estem escollint com alumnes destacats, que hagin fet coses que puguem explicar, no?
0: Sí.
2: Doncs hem fet, seguint la pista, el Pau Penyalbert, que és un exalumne nostre que s'ha dedicat a fer històries de terror. Ara té el seu propi espectacle, ha estat a l'Hotel Kruger del Tibidabo, ara estem preparant un de la Orla que ha estat fent el, com es diu, la pre-seqüela del Tiempo de Entre Costures, s'han anat a Marroc a gravar, va sortir la Casa Nostra, Casa Vostra, no sé quina és, però vaja, que estem intentant fardar en un apartat de la nostra correus de tal persona després de ser dels tallers de teatre ha fet això.
0: Fardar no, sinó explicar una realitat,
2: una realitat que és precisament... Una veritat de la qual estem orgullosos i orgulloses, sí.
1: Totalment.
0: Que és un dels motius principals de la seva creació, de la creació dels tallers.
2: L'altre dia una noia ho va explicar per Instagram, de jo sóc això per gràcies als tallers.
0: Clar, perquè suposo que a més del fet, diguéssim, directe de poder dedicar-se al teatre o la creació teatral, etc., hi ha una cosa de tipus personal, en el sentit de dir, jo he evolucionat personalment d'una manera determinada gràcies precisament a aquest tipus d'activitat.
2: Sí.
0: I això també té una potència i una força a considerar. Com vau escollir la ratonera?
1: Doncs, realment, a veure, la creació de la companyia jove en general venia del voler oferir als nostres alumnes d'aquesta franja d'edat que ja venien d'haver fet altres anys teatre, doncs l'oportunitat que ells fossin una mica els creadors de l'espectacle. Sé que ara dient la ratera, evidentment no l'hem escrit nosaltres, la ratera, però sí, ells venien molt amb les ganes de fer una obra, com li diuen ells, perquè nosaltres als tallers sí que és veritat que tot i treballar textos i treballar diferents autors, treballem molt la creació col·lectiva i la majoria d'espectacles o obres que representem al final de curs són creació dels nostres propis alumnes o de pluges d'idees o de coses que potser han sortit a partir d'exercicis. I aquests alumnes que venien de fer diversos anys d'això tenien ganes de fer una mica doncs, una obra de text com a tal. I la ratera la vam triar per petició d'ells una mica, perquè tenien ganes de fer doncs, això una mica de misteri i tal. Agatha Christie sonava molt entre els nostres alumnes i vam decidir que podia ser una bona opció. Tenint en compte que eren dos grups precisament de 8 alumnes en un principi, i després doncs, això hem hagut d'adaptar una mica, però...
0: A mi em sorprèn que diguis això.
1: Sí?
0: Sí. Em sorprèn, no et diré per què, em sorprèn que gent molt jove tingui Agatha Christie.
2: Com a referència, no? Sí.
0: Perquè estic convençut que si sortim aquí al carrer i comencem a fer preguntes, una enquesta d'aquest sentit,
2: ens sorprendríem,
0: eh?
2: Jo, tot cop algú et diu, no, és que jo vull fer la Rodoreda. No?
0: Per exemple, sí.
1: Exacte, sí. T'haig de dir també que els alumnes que tenim nosaltres dins de la companyia jove... Es nota molt que són alumnes que venen que venen perquè volen venir. En aquesta franja d'edat és veritat que o tens una voluntat molt gran o amb ells els agafa en època de començar batxillerats, haver-se de preparar per ser l'activitat, tal. I es nota molt, doncs...
0: I amb aquesta època, d'exàmens.
1: Exacte, i estrenem demà i venen alguns alumnes que hauran fet exàmens de la selectivitat, vull dir... que realment els hi veus que estiguin allà és perquè volen estar, o sigui, vull dir, ho prioritzen dins de... S'han pres molt, molt seriosament i hi ha un curro darrere...
2: I alguns també són molt interessats per la cultura en general.
1: Sí.
2: Hi ha un parell que escriuen novel·les.
1: Mm-hmm. Tenim escriptors.
0: Recordo que hi havia... la divisió també estava feta amb noms de... persones vinculades al teatre,
2: sí,
0: no?
2: Sí, els petits, els de primer, tercer, primària, són personatges de circ. De quart a sisè són autors teatrals. Hi ha Dario Fo, hi ha Àngel Guimarà,
1: Virginia Woolf,
2: Eda Gabler... els de primer, tercer d'ESO són...
1: Colombina?
2: No, primer, tercer d'ESO.
1: Ah, primer,
2: són personatges.
1: Tercer d'ESO.
0: Ah, són personatges.
2: Són personatges. Hi ha un moment, dic, perquè... Tartufs... Sí, sí. I llavors els adults tenen noms de teòrics. teòrics teatrals, sí, Nisterra, Stanislavski, Lothar Hagen, que no sabem qui és, però està allà.
0: És molt interessant, molt interessant. Bueno, jo recordo el meu net, que també estava en un grup, que em sembla que no sé si era especialment Stanislavski, potser.
2: Va ser Tartuf, el màxim de temps. Sí,
0: sí. Sí, ho va deixar.
2: Llàstima, ja el recuperarem.
1: Ja el repescarem, sí, sí.
0: Bueno, en fi, jo no sé.
2: Està temps, té fins als 80 anys o més enllà per tornar a fer teatre.
0: Exacte. Bueno, jo penso que Baratonera és una obra molt ben feta, molt ben muntada, i a partir de que segur que hi ha hagut moltes obres que senzillament han agafat el sistema i han copiat perfectament allò,
2: sí,
0: durant anys i anys. I també s'ha fet molt en cinema. I en cinema també hi ha hagut moltíssimes que eren, de fet, derivacions de l'Artera. És així. Parlant d'això, com a tallers, quina possibilitat teniu de forma regular de fer com aquest cas que es farà a Mirasol aquest divendres, o sigui, demà? Quina possibilitat teniu d'anar fent de forma regular?
2: De moment ens hem plantejat un cop a l'any.
0: Un cop a l'any?
2: Sí, un cop a l'any fer una gran producció. I si podem, més endavant, quan estigui ja rodat, fer-ho girar, doncs perfecte. Però no ens emocionarem i direm que tres a l'any, perquè no podrà ser.
0: Però considerant la quantitat i quantitat d'alumnes...
2: Però volem fer-ho bé, i per tenir un producte de qualitat necessites una preproducció...
0: Sí, sí, evident, sí, sí. Perquè hi havia també els finals de curs, no?, uh-huh, on hi ha, doncs, també unes representacions. Uh-huh. En aquest cas, si no recordo malament, eren representacions que els mateixos alumnes preparaven uns temes o sessionaven un tema determinat i el desenvolupaven ells mateixos.
2: Depèn del grup, però sí, sí, sí.
0: I això ho continueu fent?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, el cap de setmana hem estat també
2: passat
1: fent totes les mostres dels nens, dels alumnes.
0: I ha sigut també el Teatre de Mirasol?
2: Sí,
1: sí.
0: Bueno.
2: I el març van fer la Claver. I el desembre van fer el carrer. A la plaça Magí Bertralot, que és molt xula.
0: Esperem que aviat pugui ser... Doncs en un altre lloc, mm-hmm, que serà el mateix lloc. Quina perspectiva teniu o penseu considerant aquesta possibilitat de que el teatre o la sala Claver de forma regular es pugui utilitzar? Hi ha alguna idea de fer algun canvi en el sistema, l'organització, en la projecció, de fer-ho més sovint, això que deies tu, que s'ha de preparar i, per tant, uh-huh, una funció és possible i s'ha de fer, uh-huh, i, en canvi, potser més és més complex, més complicat.
2: Ho haurem de parlar, perquè dependrà del que estiguem preparant en aquell moment, també.
0: Dintre de les tallers, quants esteu com a professors?
2: Som 6 a l'equip directiu, més altres companyes que estan a les escoles, també. O sigui, que som 8-9.
1: 9.
0: Perquè tu, a l'Ada, parlaves que després també fas a les diferents escoles.
1: Sí. Sí, jo, a part de la companyia jove, també faig l'extraescolar de teatre a algunes escoles d'aquí de Sant Cugat.
0: Quin tipus de resposta trobes?
1: La veritat, jo haig de dir que, excepte en algun cas molt concret, jo he tingut molta sort amb els grups que he tingut i amb els pares dels alumnes dels grups que he tingut.
0: És bo que remarquis això.
1: Perquè al final els alumnes, doncs, si trobes la manera te'ls acabes guanyant, i tenim la sort de que l'activitat que oferim és divertida, és dinàmica, vull dir, és un joc per ells. Al final no és una activitat que... O sigui, sí, evidentment has de tenir una disciplina, una constància i tal, però és molt joc per ells. Però, bueno, doncs això, a vegades no només amb els nens, al final potser és més fàcil a vegades, i amb els adults a vegades no és tan fàcil. Amb els pares em refereixo als alumnes.
0: Ja.
1: Però et dic, no, sí, jo he tingut sort en aquest aspecte.
0: Bueno, jo penso que això que acabes de dir és una mica el que van repetint a les escoles, mm, que d'un temps d'aquesta part, pues, a mi fa 10 anys, el problema no es centra només en els alumnes, sinó que també, clar, els pares prenen un paper un paper molt important, i a vegades amb dificultat per part dels que esteu fent les classes. Jo penso que és molt interessant l'existència dels tallers, s'ha demostrat amb el cas dels anys, aquests quants d'ells?
2: 30 i pico,
0: tal.
1: Des del 92, 34.
0: I vol dir que si estem així i hi ha uns espais adequats per poder treballar, la cosa doncs té un futur. Això és evident.
2: I nosaltres ens morim de ganes de que segueixi sent així.
1: I de tenir més espais, perquè hi ha vegades que ens quedem curts, però està bé.
0: Tens que, perdó?
1: I de tenir més espais, que hi ha vegades que tenim grups que ens quedem una mica limitats per l'espai que tenim. És l'espai que tenim. Tenim la sort que hi ha molta gent que fa moltes activitats dins de la nostra entitat, i llavors, clar, doncs...
0: És que si pensem això que dèieu abans, 200 persones... Doncs... Encara que sigui un dia a la setmana, doncs aquests repartiments són molts, diàriament. Són 5 dies, estem parlant de dilluns a divendres.
1: Sí.
0: Perquè a vegades hi ha algun tipus d'activitat que es faci... Les classes no, dissabte o diumenge, també?
1: Sí. La majoria de les activitats que no són... Bueno, exceptuant potser l'espectacle de Nadal, d'hivern.
2: Ah, sí.
1: Que sí que es fa dins el seu horari de classe, les altres mostres, la majoria de coses que fem així extra són en cap de setmana. Perquè és realment l'únic moment en què podem assegurar-nos de trobar-nos tots els professors també, perquè si no al final parau per bé algú té classe o... Llavors, sí.
0: A ser de classes de quina hora a quina hora?
2: Depèn. Hi ha grups d'adolescents que poden fer de 4 a 6, alguns de 6 a 8... Els de primària de 5 i mitja a 7 i mitja, els més petits mitja hora menys, adults de 8 a 10. Hem intentat obrir algun grup pel matí.
0: I?
2: Poc èxit.
0: Bueno, és més difícil, evidentment.
2: Sí.
0: És més difícil.
2: Vull dir que hi ha varietat.
0: No, però jo penso que es vol dir que esteu una activitat que si comença la tarda després de la sortida d'escola, dia acaba a les 10, Déu-n'hi-do. O sigui, quantitat de gent per una banda, moltes hores dedicades a això, i després aquest resultat, aquest seguiment que tu apuntaves, Vera, anar seguint les persones seguint la pista i explicant què hem fet i què estan fent en aquell moment, després d'haver estat un temps allà. Doncs molt bé, no sé si voleu dir una cosa més.
1: Res,
2: que per molts anys més, no?
1: Exacte,
2: per molts anys més venir aquí a explicar el que fem i el que farem.
1: Sí.
0: Esperem que sigui així i que demà ens estigui ple el Teatre de Mirassol.
1: Entrades exaurides.
0: Estan exaurides ja?
2: Queden 9, però sí.
1: Però sí, no? Estan exaurides.
2: Sí.
1: Aquestes 9, les repartim.
2: Ah, sí.
0: Ah, molt bé, molt bé.
2: Sí. Sold out total. Sí, superèxit. Sí.
0: Molt bé. Home, no, en definitiva, només faltaria, no?
2: Sí. Un projecte que ho val, no?
0: Un projecte que ho val, i a més que suposo que està interessant veure aquesta gent que estan fent això, en tots com alguns que deuen mirar i diuen, què fa? Està fent teatre. Que estrany, això. Vera, moltes gràcies per haver vingut.
2: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: No cal dir-ho. I continueu, perquè penso que paga la pena. Gràcies.
2: Tu.

0: Hem escoltat una cançó de la Societat Coral La Lira. Ai, no! Què dic ara? No, Societat Coral La Unió. Els convidats m'han mirat i han pensat, què diu aquest home? Què diu? De La Unió. Per què? Perquè, mireu, acabem de parlar amb els tallers de teatre Sílvia Cervant, que és una de les entitats que forma part de totes les activitats de La Unió. Però ara també volem continuar parlant de la Unió i volem continuar fent-ho amb el sotspresident de la Junta, el senyor Ferran de Juan.
1: Bon dia. Gràcies. Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: Bé, jo convidava també, volia més gent de la Junta i teníem també el Mossèn Serradell.
2: Correcte.
0: Que és vocal d'aquesta Junta.
2: Sí, vocal.
0: I que, a més, segons tinc entès, també havia participat amb els tallers de teatre Sílvia Cervant.
2: Sí, en els tallers, i ara soc un component també de Fila Zero.
0: Exactament. I el senyor Ferran de Juan, evidentment, també és de component de la Fila Zero.
1: Això mateix.
0: El que passa és que no vaig començar amb els tallers de teatre Sílvia Cervant.
1: No, vaig entrar directament a la companyia, ja.
0: A la companyia. Bueno, vas entrar perquè tenies una edat, ja.
1: Vols dir que no m'haguessin agafat?
0: Jo penso que sí.
1: Ah,
0: no. Jo penso que sí, perquè la veritat és que no us sembla que tinguis l'edat que
1: tens. No fumem.
0: Bueno, hem començat una mica així, una mica d'humor, perquè hem de tractar un tema que és molt seriós. I és molt seriós i, a més, ha durat molt i dura molt. Que duri molt no vol dir que sigui bo que duri molt, perquè a vegades les coses que duren molt no vol dir que sigui bo que durin. I seria bo que haguessin durat menys. Però, si no tinc mal entès, hem arribat a un punt on hi ha la possibilitat d'efectivament l'acord que s'ha fet entre l'Ajuntament i la Societat, la Unió, arribi a bon port.
1: Això mateix.
0: I com ho tenim exactament, Ferran?
1: Ho tenim molt bé, ho tenim encarrilat. El que m'agradaria a mi explicar abans de quan estem parlant avui de tot això és de que qualsevol cosa que estem dient ara està pendent de ratificar per l'Assemblea dels Socis de la Unió. Vull dir, nosaltres tenim encarrilat el tema, el dia 16 d'aquest mes tenim l'Assemblea que tenen que els socis ratificar els acords aquests que hem arribat amb l'Ajuntament. Però vull dir que el que expliquem avui aquí tot queda pendent de l'aprovació per l'Assemblea.
0: El 16, volem dir, el dimarts vinent.
2: Correcte.
1: Això mateix.
0: I dintre de les relacions i dels comentaris i de les converses que heu tingut, quina creieu que pot ser la resposta amb aquesta assemblea?
2: A veure, jo diria primer que tenim la seguretat de que l'Ajuntament ha hagut una voluntat per resoldre la situació, cosa que agraïm perquè tant per ells com per nosaltres significa un desgast molt gran. I penso que, bueno, pensem en Junta, que hem arribat allà on el millor acord que podíem arribar, que no hi havia quasi bé més recorregut. Hem fet demandes que més o menys ens han resolt i penso que hem arribat a una entesa que és el millor que podíem arribar. I això esperem que ens podem explicar-ho bé així als socis i doncs veure què els sembla a ells.
1: Home, el dia de l'Assemblea jo et diré que hi ha dues possibilitats, no? Nosaltres presentarem els acords aquests que hem arribat, com diu la Mercè, que entenem que ja són els màxims que podem arribar, i l'única altra decisió que pot agafar el soci és dir no, i aquest no implica que llavors la Unió tindria que anar per tema jurídic, amb la qual cosa això ens implicaria inclús arribar a desaparèixer com a entitat, vull dir, perquè nosaltres ni podem entrar ara en temes jurídics per cost ni per temps. Vull dir que creiem que el soci entendrà de que l'acord que hem arribat amb l'Ajuntament és el millor que es podia arribar i que ens donaran el recolzament.
0: Un acord que ha costat d'arribar, perquè si jo tinc una documentació que tothom coneix i que, per tant, no és cap novetat, que tot aquest tema va començar el 2010 i estem al 2026, doncs la veritat és que quasi estem parlant d'una generació. la generació amb tot una sèrie de moviments d'alts i baixos, a vegades, no sé, de no derivar a acords per incomprensió, o no sé exactament per què, amb aquest consorci que, de fet, doncs, es va anul·lar, i és un consorci que, a més, a partir d'aquest consorci que ha d'haver, és precisament la nova entesa entre Ajuntament i la Unió. Sembla que això, com apuntàveu, hi ha arribat a aquest punt, que sembla que sí, però continua havent-hi algun tipus de problema, com, per exemple, pregunto jo, l'autorització de dos espais fonamentals, que són la Sala Calvé per una banda i el Teatre Nou del Niu per una altra.
1: Bueno, nosaltres, al final de tot, tal com expliques, això ve des de l'any 2012, el d'any 2021, d'any 2020-21, per un informe d'opinió de la secretària de l'Ajuntament, ens diuen que el consorci no té viabilitat. Llavors s'inicia el procés per fer la dissolució d'aquest consorci. Fins aquí, o sigui, estem parlant ara ja de l'últim any. Quins problemes teníem? Teníem dos problemes. Per un costat, el tema econòmic, vull dir, va arribar un punt que l'Ajuntament ens va demanar 200, quasi 300.000 euros que nosaltres devíem a l'Ajuntament per despeses que s'havien produït des del dia que vam entrar a ocupar la seu. Aquest era un escut que nosaltres ja no vam signar la liquidació perquè no estàvem d'acord amb aquests diners. I després, una vegada feta la divisió aquesta horitzontal, que entenem que és la correcta, i una vegada repartit els espais, a nosaltres ens toca el que és l'edifici de les aules i el bar, i a l'Ajuntament li toca el teatre i la Sala Clavé. Quin problema teníem? Nosaltres necessitem la Sala Clavé per diverses coses. Primer, perquè tenim una secció que és bastoners, que només poden assajar a la Sala Clavé, i després perquè una entitat sense un mínim de teatre, vull dir que no es pot considerar que sigui un teatre la Sala Clavé, tampoc té viabilitat. I llavors, a l'últim any, en què hem lluitat? Hem lluitat amb aquests dos punts. A l'econòmic, es va resoldre perquè es va fer una nova valoració del terreny que nosaltres vam aportar. Aquesta valoració va pujar d'import de l'última vegada, que l'última vegada era 1.800.000, va passar a 2 milions i pico, i gràcies a aquesta nova valoració vam poder donar la volta amb aquests 300.000 euros que nosaltres devíem per despeses, i la hem convertit en que l'Ajuntament ens deu a nosaltres, per la diferència d'aquests percentatges a metres reals que ens toquen, ens corresponen uns 140 i pico mil euros. O sigui que al final el que l'Ajuntament ens ha acabat és que ens deu a la Unió 148.000 euros. O sigui, la part econòmica, financera, l'havíem solventat, estàvem d'acord amb signar, però després teníem el problema de la Sala Clavé. Nosaltres volíem assegurar l'ús d'aquesta Sala Clavé els dies que nosaltres demanàvem, que són dijous i divendres, que els bastoners tenen assaig de 5 a 10 de la nit, volíem bloquejar aquests dos dies, i després els diumenges, com a mínim dos diumenges a l'any, per poder tornar...
2: Al mes.
1: Per tornar a reprendre els banys famosos de la Unió. Això volíem assegurar-ho d'alguna manera, i volíem que estigués dintre dels estatuts nous de la divisió horitzontal. L'Ajuntament ens va contestar que quan l'Ajuntament es queda alguna cosa o no pot quedar-s'ho en càrregues. I això era una càrrega. O sigui, poder posar això...
0: Hi ha hagut una declaració de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament, sí, de Sant Cugat, sobre la cessió precisament d'ús de la Sala Clavé a l'Unió.
1: Això mateix. Llavors, la manera que teníem d'arreglar per poder nosaltres garantir una mica aquest ús va ser que ells van crear es farà un decret d'alcaldia, que aquests decrets són per un any, però mentre duri
2: la legislatura,
1: que acabarà el maig de l'any que ve, es comprometen a fer un conveni de 4 anys, renovable a 4 anys, i en aquest conveni es garanteix a l'ús de la Sala Clavé per part de la Unió dijous i divendres de 5 a 10 de la nit per als bastoners, i aquests dos diumenges al mes per poder fer els banys de la Unió, i excepcionalment, si no hi ha ni bany ni bastoners amb algun d'aquests dies que nosaltres ens hem assegurat, ens permeten també fer ús de la sala Clavé pel resta de seccions o activitats culturals que cregui la Unió. Llavors, hem aconseguit aquest, econòmicament, que ens reportin aquests 148.000 euros i aconseguit a l'ús de la sala Clavé, entenem que ens donem ja per satisfets.
0: Bueno, tenim aquí que en aquests moments s'està, des de l'Ajuntament, es diu l'espai La Unió Centre Cultural. O sigui que és una denominació, suposo que ha sorgit també amb acord, entre Ajuntament i Unió. Aquesta centre com a tal, com a centre cultural, també es vol dir que com Unió teniu moltes entitats funcionant de forma regular diàriament. Abans hem parlat amb els Teix de Teatre Silvia Cervant, amb una participació de més de 200 persones, nens i nenes i nois i noies i gent adulta, que vol dir que hi ha una quantitat diària de gent utilitzant el que són les sales. Evidentment, si apuntaves en aquest moment això del bar, vol dir que també hi haurà una activitat en el bar. I en quant al teatre i en quant a la sala de Clavé, ja diem que hi ha aquesta possibilitat de forma regular de mantenir una utilització, i ens trobem a l'últim, que seria el teatre. Doncs el teatre, com està en aquest moment?
2: Bé, el teatre és de l'Ajuntament, aleshores entra dins de la xarxa cultural de l'Ajuntament, i en tot cas, pel que sabem, no?, s'ha creat una... Bueno, això ho explicarà millor el Ferran.
1: Sí, s'ha creat una comissió artística que està formada per un representant de cada taula. O sigui, hem entrat un representant de la taula d'arts escèniques, un representant de la taula de dansa i un representant de la taula de música. Un representant per part de la Unió i els quatre tècnics de cultura per part de l'Ajuntament, no? Aquesta comissió artística és la que intentarà, és la que té que fer la programació estable del Teatre de la Unió.
0: Estem parlant d'un grup com a mínim de 10 persones, de 10 o 12 persones.
1: Són 1, 2, 3, 4 taules més 5 de l'Ajuntament, 9, 10 persones.
0: 9, 10 persones.
1: Sí. Aquestes són les...
0: Però al mateix temps, pel que jo sé, hi ha un programador al marge d'aquestes persones.
1: No, i el programador en aquest moment que forma part d'aquesta comissió artística, que és el programador de l'auditori.
0: De l'auditori.
1: Però no és que sigui programador del Teatre de la
0: Unió.
1: No, el Teatre de la Unió està aquesta comissió artística que ara ha començat a posar-se en marxa, no? Vull dir que ara estem mirant coses, el teatre, independentment de tot el que hem estat parlant, s'inaugurarà ara a octubre-novembre, vull dir que està previst el 3, 4 i 5 de novembre fer un acte inaugural dintre del teatre. A l'octubre ja hi ha programades dos o tres coses que serviran per veure el funcionament del teatre, vull dir que són programacions que estaran obertes a públic.
2: Perdó, això sí que ho ha programat l'Ajuntament, no?
1: Sí.
2: Mentre no començava a funcionar la comissió.
1: No teníem temps, com a comissió artística no teníem temps de preparar coses per l'octubre i el novembre, llavors...
0: Però, perdona, Ferran, en qualsevol cas, jo veig que hi ha una comunitat horitzontal, dos propietaris.
1: Dos veïns. Serem dos veïns.
0: Dos veïns. I aquests dos veïns s'han d'anar posant d'acord amb segons quins, per exemple, en els llocs de pas, en els llocs d'utilització col·lectiva necessària, els ascensors, els passadissos, etc. Això és un fet, no?
1: Sí, vull dir, és com una les vivendes. Amb
0: una comunitat de propietaris.
1: El que passa és que serem dos veïns. Llavors tenim el que és l'entrada de l'edifici, que és comú, perquè allà
0: haurà un conserge. Un bidell, una bidella o un conserge?
1: Allà haurà un conserge per part de l'Ajuntament. Si nosaltres volem tenir algú a baix per informar quan entri gent, també el podem tenir, perquè hi ha espai suficient per poder posar dues persones, però el conserge, com és un edifici on hi ha activitat municipal té que tenir el seu conserge, no? Llavors, com a veïns, bueno, ens tenim que posar d'acord amb les despeses de zones comunes. Vull dir, el que són despeses del teatre i de la sala Clavé es fa càrrec a l'Ajuntament, de neteja, llums i tot. De les zones comunes, doncs ens tindrem que posar d'acord. Vull dir, els lavabos que hi ha a la planta de baix que donen servei al bar, però també donen servei a el que és tot l'edifici, no? Vull dir que hi ha una sèrie d'espais que ens tindrem que posar d'acord amb el que és la neteja, però bueno, com a dons veïns, doncs ens tindrem que portar bé, no? No ens podem barallar molt.
0: No, estem d'acord. Ha de ser així. De totes maneres, jo volia també preguntar. Una de les entitats, ja abans ho comentàvem també, de la Unió, important, és Fila Zero. Uh-huh. I Fila Zero, de forma regular, com a mínim, jo diria que feu dues obres cada curs. I a part de la participació en el que es fa el Dia Mundial del Teatre. S'ha parlat d'aquesta possibilitat de l'utilització del teatre d'una forma regular. Al dir regular vull dir acollint-se, perquè si vosaltres esteu com a Fila Zero als edificis de la Unió, heu de representar el Teatre de Mirasol?
2: Sí, perquè...

0: Penso que tindrem el mateix tractament que qualsevol companyia de la ciutat.
1: Home, amb això sortim perdent. Nosaltres érem la companyia estable, que encara podem continuar sent la companyia estable.
2: Oh, per això ho dic.
0: De la Unió, com a propòsit.
1: Però abans sí, nosaltres abans pues, actuàvem al Teatre de la Unió, actuàvem inclús tres caps de setmana seguits amb la mateixa obra, això ho perdonem. Vull dir, el problema que jo veig i que hi ha al teatre és que estem parlant de que és un teatre. No és un auditori, però és un teatre amb 400 butaques, amb un tècnicament, amb uns sistemes... vull dir, de lo millor i lo més modern. Llavors, una companyia normal amateur entrar allà a fer una obra com pot fer Filasero quan va a Mirasol o propi Mirasol o qualsevol companyia de teatre amateur, serà difícil que pugui entrar. Primer, perquè nosaltres omplir 400 butaques no és fàcil. No és fàcil, les companyies amateurs omplim Mirasol amb 140-150 butaques. Llavors,
2: a vegades fan dues funcions.
1: A vegades fem dues funcions, sí. Però vull dir, és difícil omplir 400. I després aquesta comissió artística el que sí que velarà és perquè hi hagi una mica una línia, no? S'està buscant que hi hagi una línia d'actuacions, no? Llavors, segons quina obra que pugui presentar una companyia amateur de teatre d'aquí de Sant Cugat, jo veig difícil que pugui per si sola entrar dintre del teatre. Com diu la Mercè, que estem intentant buscar pues, poder fer la primera mostra de teatre d'aquí de Sant Cugat o del Vallès, amb la qual sí que entraran les companyies amateurs. El Dia Mundial del Teatre del març que ve sí que ja està programat que es pugui fer dintre del teatre, però així individualment ho veig difícil.
0: Clar, passem també amb el cost que té obrir un teatre com aquests, no? Mirasol és una estructura més petita, hi ha l'espai i també el tema de persones que hi han de treballar, intervenir quan s'obre el teatre, i posem-nos amb el cantó del Teatre de la Unió, que clar, allò és un teatre que requereix, primera, que s'ha d'omplir i que requereix també tècnicament doncs, més treballadors i tal, i clar, té un cost que tampoc és assumible per qualsevol companyia, ni que volguéssim, potser podríem anar-hi.
2: Però el tema
0: ni pagant, ni per dir alguna
2: cosa. El tema dels costos, Mercè, sempre és el mateix, és segons com es mira, no? Segons com es mira, els costos són molt, molt, molt importants i molt difícils de poder cobrir, i en altres casos resulta que n'hi ha. No, jo, a part d'això, jo ho entenc, la cosa que apuntaves de Ferran, però jo penso que també hi ha una cosa a considerar. La gent que va a Mirasol, doncs, evidentment, es desplaça amb cotxe.
0: Sí.
2: La gent que podia venir al Teatre de la Unió, doncs molts podrien anar-hi tranquil·lament caminant.
1: Sí.
0: Evidentment.
2: I per tant, potser aleshores aquest nombre de persones habituals, doncs considerant el fet de que el teatre està on està, potser tindria més facilitat. Ara,
1: sí.
2: Assegurar, també apunta el paper, que una companyia amateur pugui omplir 400 localitats, No és fàcil.
1: Però que no és una cosa tancada, vull dir que dintre d'aquesta comissió artística jo estic segur que sortirà la possibilitat. Una altra cosa és que al final surti, però que no ningú s'ha tancat, o sigui, ningú ens ha dit que no. Perquè això ja ho hem parlat una mica, no? I no ens han dit no. Impossible. Vull dir, deixem que rodi una mica aquesta comissió artística, que rodi una mica el teatre, i també anirem veient una mica... Perquè ara, en aquest moment, quan ens reunim a la comissió artística, tampoc sabem la resposta que tindrà aquest teatre. Vull dir, es vol fer en principi, eh? En principi no es vol en quant a teatre, perquè després estem parlant de dansa, estem parlant de música, vull dir, però com a teatre es vol anar a buscar coses no tan vistes aquí a Sant Cugat. Vull dir, per això també està l'auditori, per fer un teatre a lo millor més comercial. La intenció de la Unió, del Teatre de la Unió, és de que sigui una mica més contemporani. Llavors no sabem la resposta que tenim aquí a Sant Cugat d'aquest tipus de teatre més nou.
2: Bueno, jo penso que de totes maneres estem pensant en una població que ha crescut com ha crescut, que vull dir que quan va començar tota aquesta situació, doncs ha augmentat de l'ordre dels 20.000. Els 20.000 habitants. Mm-hmm. O sigui, que si pensem en això, doncs, també podríem pensar que hi ha una capacitat de poder... Jo, l'experiència que tinc, ja sabeu que és llarga,

0: és que moltes vegades ha vingut coses que ningú esperava que tinguessin una resposta i ho ha tenen. També és veritat que el Teatre Auditori hi va molta gent que no és de Sant Cugat, que ve de Cerdanyola, que ve de Rubí, que ve... Per un teatre com el de la Unió amb 400 localitats, a més la possibilitat de fer no només el Teatre de la Italiana, sinó de fer Central, o sigui que fer com es fa a la Via Roel, sí, sí, com sí, es sí, fa sí, el Teatre Lliure, segons com volen, doncs clar, dona moltes, moltes possibilitats de tota mena.
1: Sí, sí, no, i a banda això que deies tu abans, és un teatre que està al centre del poble i és molt accessible per tothom. Qui vol anar a vegades a veure alguna cosa a Mirassol, doncs et porten en cotxe o difícilment hi arribes, i aquest està realment al centre del poble. I també volia dir que en relació amb això que parlàvem, que deies del teatre, si podrem entrar o no entrar com a companyia, també dins dels socis de la Unió, el que ha costat molt és que entenguessin això, de que ja no seríem els amos del teatre ni de la sala Clavé, perquè clar, és un valor de l'entitat que era molt important, que, no? I llavors ha sigut molt, molt difícil que poguessin entendre això, i llavors aconseguir almenys a l'ús aquests 3 dies, com explicava el Ferran, en determinats horaris, doncs ens permet, bueno, no és nostre, però almenys tindrem entrada algun dels dies.
0: Bueno, esperem-ho que sigui, sí, així, ens tinguem confiança.
2: Sí, sí, home, jo crec que el que hem de fer és esperar i veure com funciona, i el que hem parlat moltes vegades amb tu, al final hem arribat, eh?
1: Vull dir
2: que sempre dèiem a molta gent, dèiem, espera, tu fes lo possible per aguantar, Eduard, que al final ho veurem. Ara ja només queda passar l'estiu, eh?
0: Bueno,
2: vull dir que cuida't aquest estiu.
0: El mes d'octubre, doncs, allà estarem veient exactament aquest principi i a veure si aquesta continuïtat. I tal com dius, molt bé, veure, doncs, si el programador o programadora, per una part, i després el grup aquest que fa una mica de
1: sí, aquesta comissió,
0: no? Aquesta comissió que fa una mica com de... i de matisar potser segons quin tipus de decisions que es prenguin i tal, o aportar idees per anar fent, que ens funcioni per tothom.
2: Jo estic convençut que sí, i estic convençut que ja no només el teatre, sinó tot l'edifici, vull dir, nosaltres com a Unió guanyarem, vull dir, les seccions, primer per tranquil·litat, vull dir, portem 13 anys que com a Junta només estem parlant de números, de percentatges, i ja sí, tenim ganes de la Junta començar a fer coses que no sigui només estar parlant amb l'Ajuntament d'això, no? Vull dir, començar a fa el dia a dia, vull dir, les seccions ens donen molta tranquil·litat, això, ens donarà molta tranquil·litat.
1: No, i que confiem que tindrem una bona entesa com a veïns i que podrem anar, bueno, millorant coses i...
0: M'agrada això de l'entesa com a veïns.
1: Sí, sí, sí, sí. Confiem en això.
0: Mercè, gràcies per haver vingut, Ferran, gràcies.
2: No, gràcies a tu.
0: I mira, havíem de continuar, però ja no ens queda temps.
1: Molt bé.
0: Escolta'm, Aimat, no, jo només dic que aquest cap de setmana tenim, bueno, no el cap de setmana, sinó a partir d'allà, hi ha el Sant Cublac aquí al parc de Can Bernet, que serà, doncs, estar complert cada dia amb diferents concerts, des de primera hora del matí alguns d'ells, després fins a la tarda i després a la nit, i que demà, doncs, a Mirassol tenim la ratera d'Agatha Christie pel taller de teatre Silvia Servan. I us deixem aquí, que vagi molt bé, fins la setmana vinent. La setmana vinent parlarem de música i serà parlant d'un concert, entre altres coses, que es farà a la plaça d'Octavià. Adeu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Barna, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: 4:03. Comença el Connectats.

Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat